0: gentrificació i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Derkusic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, el relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és 8ª a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot, tot el Marroc han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una 80ena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
6: La convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales, de alguna manera, de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
7: Això pot afectar el

0: Mantellament previst de les centrals d'Ascó i Vandellòs, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs.
1: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almarat han de servir per aquí.
2: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almarat també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
3: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
4: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes. Xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almarat a Extremadura i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'Esquerra s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
5: Per la banda de la socialista del govern, s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim, i per tant exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
4: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
6: Però esto no va solo de Almaraz, y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
4: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Masseguer.
7: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. Lo important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
4: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. 4 d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
0: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
4: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers, amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ja a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estrangers estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones.

Han mort per les pluges torrencials rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades

0: espera. Vaig a l'hotel, que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
1: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen on dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris i llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres. Al poliesportiu ens expliquen del costat, en aquest barri de Pereira on ens trobem.
3: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque. Pues salimos del bloque y cuando salimos, por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque, se cayó la fachada del apartamento y el pues, bloque pues literalmente.
4: La ropa, cualquier cosa.
3: Y el bloque literalmente pues se desplomó todo por completo.
5: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
6: No, nadie, solamente yo entré.
5: ¿Y qué vio?
6: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
7: No nos quedó nada, ¿no?
6: Nos quedó nada. Lo único que rescaté es eso porque estaba en la entrada.
2: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
1: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara toca mirar el cel.
8: El temps.
1: La crònica és d'en Francesc Mauri.
9: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
1: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamarsa molt petita barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamarsa, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roque, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
11: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra
4: pedra d'una

0: mida petita, també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pera Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
1: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada, una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
2: Indignadíssim, igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat, que feia temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació, perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
1: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
3: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
1: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
4: Estem donant el tomb. Estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, aquests regadius moderns.
1: Sense comptar aquestes noves obres, que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment, se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
5: Trescat Info. Trescat Info.
3: Poc menys de 10 minuts i arribarem a 2:15. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
6: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
7: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on ha tret la informació és diccionari.cat.
6: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
8: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
6: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
3: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent San Clemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. San Clemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
9: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks, va exercir la desobediència civil

0: no violenta, negant-se a aixecar-se del seu autobús.
1: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gósol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
2: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
3: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
2: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
1: I fins dos quarts.
4: Esports.
1: Amb Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar a míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
5: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić, el central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
7: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
5: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no hi jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió, Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nula. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
8: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco, creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga. Así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
5: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra. Aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
9: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23.70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
5: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
4: 3CAT Info. Són dos quarts de tres.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm en el marc de l'Aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segon ell, falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2 quarts. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una 80ena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
6: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
7: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
9: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, matarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
10: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a

0: quan 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, del Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat, afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Trescat Info l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
1: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els del número 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són als seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre.
2: Trescat Info.
0: Cinc minuts i arribarem a tres quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
3: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
2: Trescat Info.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
4: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat. No
2: grievance, political... Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
5: Van venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
6: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien...
0: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
7: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
8: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte a ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars localment forts a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda a la zona del Pirineu i Prepirineu localment forts.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida en Pere Joan Álvarez.
9: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
10: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el del 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
9: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
0: i encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica en Ricard Buigas des de Tarragona.
11: Manel Nadal, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio,

0: conegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va agreujar per altres problemes associats als trens i les vies.
1: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
0: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
1: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
0: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
2: D'altra banda, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
3: Sense símptomes, en bon estat general i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves per ells, per aquestes persones i sense risc per la comunitat.
2: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat, a més, és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kulturfestivalen, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord al 46%. Les dades es publica el Grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys de distància. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc a poc sí que he anat veient un canvi, que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
0: I ara toca parlar...
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diria.
5: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central, de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
7: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
5: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A l'europeu de natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mix dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Hug ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha

0: quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
1: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga. Así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
0: Dissabte al matí, Hug disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Cadavall dels 200 estils. A les sèries 4x200 lliure mixt estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
2: 3CAT Info.
0: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en setena posició als 200 metres i és vuitena a la general. Aquest divendres ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la sisena millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

0: Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya del Maràs obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament del Maràs també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França ha paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. El màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia a Barcelona ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicenç Sanclemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Derkusic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català.

0: La Luca Hook al relleu mixt dels 4% i a l'europeu d'atletisme, la catalana Maria Vicente és vuitena a la classificació de l'heptatló.
1: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
2: 3Cat Info.
1: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa dues setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giralt Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot, tot el Marroc han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
1: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno está tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
1: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
7: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i Vandellòs, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Escó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs.
8: Entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
9: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
7: L'ajornament del Marat també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals.

0: Segons l'agenda que s'havia pactat, la decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
1: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
2: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes, xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'Esquerra s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
3: Per la banda de la socialista del govern, s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim, i per tant exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
2: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
4: Però esto no va solo de Almaraz, y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
2: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el Sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
5: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i ho donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
2: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. 4 d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
0: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
2: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ja a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. i la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
6: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores de

0: espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
1: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores. La xifra

0: 1.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen on dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres al poliesportiu ens expliquen del costat en aquest barri de Pereira on ens trobem.
1: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque, pues salimos del bloque y cuando salimos por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque se descayó la fachada del apartamento y el bloque literalmente y el bloque literalmente pues se desplomó todo por completo.
2: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
3: No, nadie, solamente yo entré.
2: ¿Y qué vio?
3: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
4: No quedó nada, ¿no?
3: Nos quedó nada. Lo único que rescaté es eso, porque estaba en la entrada.
0: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
5: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei, també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com a objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara toca mirar el cel.
6: El temps.
5: La crònica és d'en Francesc Mauri.
7: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
5: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamar-se molt petita, barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamar-se, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roquer, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
9: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita, també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
8: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada. Una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions. inundacions.
4: Indignadíssim, igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat, que feia temps que veníem dient que s'havia de fer

0: actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
1: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
2: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
1: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
3: Estem donant el tomb, estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
1: Sense comptar aquestes noves obres que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
4: Trescat Info. Trescat Info.
2: Poc menys de 10 minuts i arribarem a 2:15. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacta novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
5: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
6: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona com a, ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
5: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
7: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
5: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
2: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. Sanclemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
8: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
2: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gósol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de Canyà muntanya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
9: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
10: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
9: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
2: I fins dos quarts.
4: Esports.
2: A Muriel Corral.
11: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
12: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
11: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
13: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
11: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no hi jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada a la segona divisió, Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Hug ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
14: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
11: I i el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra. Aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'Aptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
15: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, he conseguido acabar en 23.70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
11: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
4: 3CAT Info. Són 3:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm, en el marc de l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2/4 davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte. Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
6: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
7: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la Serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
9: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, matarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
10: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment, s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat, afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Trescatinfo l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
11: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on s'hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els del número 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són els seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraybar.
12: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
1: 3CAT Info.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
13: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
14: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però,

0: han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
1: Vam venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
2: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
0: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
3: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
4: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte a ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars localment forts a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda a la zona del Pirineu i Prepirineu localment forts.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida, en Pere Joan Álvarez.
5: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
6: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
5: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
0: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica en Ricard Boigas des de Tarragona.
7: Manel Nadal, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va greujar per altres problemes associats als trens i les vies.
8: evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
7: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
8: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
7: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
0: D'altra banda, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de Salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
9: Sense símptomes, en bon estat general i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves per ells, per aquestes persones i sense risc per la comunitat.
0: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat, a més, és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kultur Festival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, al 46%. Les dades es publica el Grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys dedicant-se. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc sí que he anat veient

0: un canvi que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
2: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
3: I ara toca parlar...
4: Esports.
3: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
5: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Đerkušić. El central, de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
7: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
5: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A l'Europeu de Natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en 5a posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en 2a posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
8: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
5: Dissabte al matí, Huck disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Cadavall dels 200 estils, a les sèries 4x200 lliure mixt. estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara

0: sobre Biela.
1: 3CAT Info.
0: I el campionat d'Europa d'atletisme que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en setena posició als 200 metres i és vuitena a la general. Aquest divendres ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la sisena millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

0: Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. El màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia a Barcelona ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicent San Clemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Derkusic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, el relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és vuitena a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat.

0: tot plegats durant aquesta pròxima hora. 3CAT Info. 3CAT Info. Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa dues setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
1: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobre tot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
2: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
1: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
3: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: La convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
5: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i Vandellòs, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs.
6: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
7: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
5: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
5: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
0: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes. Xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'Esquerra s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta, que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
9: Per la banda de la socialista del govern, s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir, i hem manifestat en el si del govern que no compartim, i per tant exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
0: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
10: Però esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
0: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
11: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. Lo important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. 4 d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barhan, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
12: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
0: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers, amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ja a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials, rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
13: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
0: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca. 85

1.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen on dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes.

0: expliquen del costat en aquest barri de Pereira on ens trobem.
1: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque y cuando salimos, por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque, se descayó la fachada del apartamento y el bloque literalmente pues se desplomó todo por completo.
2: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
3: No, nadie, solamente yo entré.
2: ¿Y qué vio?
3: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
4: No quedó nada.
3: Lo único que rescaté es eso porque estaba en la entrada.
0: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
5: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei i també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com a objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara toca mirar el cel.
6: El temps.
5: La crònica és d'en Francesc Mauri.
7: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
5: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamar-se molt petita, barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamar-se, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roquer, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
9: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita, també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
8: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada. Una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
10: Indignadíssim, igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat, que feia temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
8: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
5: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem.

0: amb en Pere Joan Álvarez.
1: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
2: Estem donant el tomb, estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, aquests regadius moderns.
1: Sense comptar aquestes noves obres, que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment, se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Poc menys de 10 minuts i arribarem a dos quarts. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
4: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
5: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on ha tret la informació és diccionari.cat.
4: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
6: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
4: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
0: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. Sanclemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
7: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Park va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
0: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gósol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
8: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
9: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
8: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: I fins dos quarts.
3: Esports.
0: A Muriel Corral.
10: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
11: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar a Mister todo eso, que es absolutamente falsa, que mi relación con el club es mala, que es falso también, porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
10: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić, el central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
12: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
10: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no hi jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta-Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió, Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Hug ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
13: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
10: I al Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
14: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
10: parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm, en el marc de l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2 quarts davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte. Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Giralrobert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una 80ena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es

0: gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
2: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
3: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
4: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
2: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
5: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
2: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la Serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
6: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, matarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
2: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
7: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio del fin de este gran incendio.
2: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment, s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglà que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat, afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a 3CAT Info l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
8: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes

0: de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
1: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els del número 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són als seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre. 3CAT Info. 3CAT Info. 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital. Artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
2: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
3: 3CAT Info.
1: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
4: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
1: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
5: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
1: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de

0: protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
1: Van venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
2: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
0: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
3: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
4: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte a ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars localment forts a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda a la zona del Pirineu i Prepirineu, localment forts.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida, en Pere Joan Álvarez.
5: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
6: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
5: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
0: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica en Ricard Boigas des de Tarragona.
7: Manel Nadal, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va agreujar per altres problemes associats als trens i les vies.
8: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
7: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
8: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
7: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
0: D'altra banda, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió presumptament per

0: prevé el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de Salut perquè el Departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
1: Sense símptomes, en bon estat general i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves, per ells, per aquestes persones, i sense risc per la comunitat.
0: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat, a més, és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kulturfestivalen, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid, però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord al 46%. Les dades es publica el Grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys de dedicant-se. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc a poc sí que no et veien un canvi, que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs, ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així,

0: no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
2: I ara toca parlar...
3: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
4: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
5: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
4: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Đerkušić. El central, de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
6: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
4: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Europeu de Natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en 5a posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en 2a posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
7: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
4: Dissabte al matí, Huck disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Cadavall dels 200 estils, a les sèries 4x200 lliure mixt. Estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
3: 3CAT Info.
4: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en 7a posició als 200 metres i és 8a a la general. Aquest divendres ha disputat 3 proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la 6a millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

0: Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya del Maràs obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellòs que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament del Maràs també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, el màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia a Barcelona ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Derkusic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, el relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és 8ª a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giralt Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin

0: les imatges d'ara fa mig mes, i és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
1: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
0: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
2: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
3: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno está tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
2: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: La convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
2: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
5: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i Vandellòs, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs.
6: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
7: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
5: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
5: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
2: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes. Xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'Esquerra s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
9: Per la banda de la socialista del govern, s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim. I, per tant, exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
2: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
10: Però esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
2: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el Sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
11: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. Lo important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
2: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. 4 d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
12: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc a la
2: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers, amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ja a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
13: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
2: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
14: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen. On dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes I fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris i llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres. Al poliesportiu ens expliquen del costat, en aquest barri de Pereira, on ens trobem.
15: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque, pues salimos del bloque y cuando salimos, por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque, se cayó.
16: ¿Cómo,

0: Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de Lespriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata, i en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
1: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei, també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com a objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara, toca mirar el cel.
2: El temps.
1: La crònica és d'en Francesc Mauri.
3: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
1: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamarsa molt petita barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamarsa, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roquer, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
5: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita, també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
4: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada. Una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
6: Indignadíssim, igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat, que feia temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
4: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
1: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
4: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
7: Estem donant el tomb, estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic. gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
4: Sense comptar aquestes noves obres que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment, s'enreguen 15...

0: 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Poc menys de 10 minuts i arribarem a dos quarts. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
3: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
4: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
3: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
5: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
3: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
2: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. Sanclemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
6: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
2: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gòsol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
7: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
8: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
7: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
2: I fins dos quarts.
1: Esports.
2: A Muriel Corral.
9: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
10: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
9: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
11: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
9: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió, Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
12: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
9: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra. Aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'Aptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
13: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
9: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
1: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte, el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm, en el marc de l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell, falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2 quarts. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una 80ena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol

0: canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
1: Entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
2: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament del Marat també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
3: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la Serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
4: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematar tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
5: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment, s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat, afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Trescat Info l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
6: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els del número 56 i

0: 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són als seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre. 3CAT Info. 3CAT Info. 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
1: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
0: 3CAT Info. Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
2: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
3: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
4: Van venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
5: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió.

0: a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
1: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
2: El temps.
1: Amb en Francesc Mauri.
3: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte a ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge, més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda, a la zona del Pirineu i Prepirineu, localment forts.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida, en Pere Joan Álvarez.
4: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
5: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
4: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
1: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica en Ricard Buigas des de Tarragona.
6: Manel Nadal, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va agreujar per altres problemes associats als trens i les vies.
7: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
6: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
7: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
6: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
1: D'altra banda, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès dies, prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
8: Sense símptomes, en bon estat general i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves, per ells, per aquestes persones, i sense risc per la comunitat.
1: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat, a més, és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kulturfestivalen, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, al 46%. Les dades es publica el Grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys de distància. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc a poc sí que no et veien un canvi, que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
0: I ara toca parlar...
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es...

0: muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diria.
1: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Đerkušić. El central, de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
2: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
1: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'Europeu de Natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en 5a posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en 2a posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
4: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
1: Dissabte al matí, Huck disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Cadavall dels 200 estils, a les sèries 4x200 lliure mixt. Estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
3: 3CAT Info.
1: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en 7a posició als 200 metres i és 8a a la general. Aquest divendres ha disputat 3 proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la 6a millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

0: A les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, el màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia a Barcelona ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicenç San Clemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Drkuzic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, el relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és vuitena a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3CAT Info.
3: 3CAT Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
4: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobre tot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
5: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva
3: problema no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
4: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
7: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i Vandellòs, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs.
8: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
9: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
7: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
10: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
7: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
0: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes, xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'esquerres s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta, que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
11: Per la banda de la socialista del govern, s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim, i per tant exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
0: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
12: Però esto no va solo de Almaraz, y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
0: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
13: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. 4 d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
14: We would say to retailers, do not put...
7: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
0: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers, amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ahir a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
15: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
0: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
16: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen. On dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres al poliesportiu ens expliquen del costat en aquest barri de Pereira on ens trobem.
17: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque. Pues salimos del bloque y cuando salimos, por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque, se descayó la fachada del apartamento y el bloque literalmente.
18: Ropa, cualquier cosa,
17: y el bloque literalmente pues se desplomó todo por completo.
18: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
19: No, nadie, solamente yo entré.
18: ¿Y qué vio?
19: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
20: No quedó nada, ¿no?
19: Nos quedó nada. Lo único que rescaté es eso, porque estaba en la entrada.
16: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos.

no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així expliquen els

0: que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com a objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara, toca mirar el cel.
1: El temps.
0: La crònica és d'en Francesc Mauri.
2: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
0: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamarsa molt petita barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamarsa, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roquer, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
4: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita, també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
3: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada. Una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
5: Indignadíssim, igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat, que feia temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
3: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
0: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
3: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
6: Estem donant el tomb, estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
3: Sense comptar aquestes noves obres que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Poc menys de 10 minuts i arribarem a dos quarts. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron

0: i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sebastián Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules Déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
1: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per Déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
2: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona com a, ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
1: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
3: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
1: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
0: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. Sanclemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
4: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
0: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gósol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
5: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
6: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
5: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: I fins dos quarts.
7: Esports.
0: A Muriel Corral.
8: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
9: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
8: El neerlandès, recordem, es va

0: trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
2: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
0: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a 7:00 PM. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no hi jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a 7:00 PM. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a 7:00. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada a la segona divisió, Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4x100 metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
3: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
0: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra. Aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'Aptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
4: La verdad que contenta. Esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal. Y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
0: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
1: 3CAT Info. Són 7:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm, en el marc de l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell, falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2/4 davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte. Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
6: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
7: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la Serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
9: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematar tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
10: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment, s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat, afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Trescat Info l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
11: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els del número 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són els seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies

0: dia a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
1: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
2: 3Cat Info.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
3: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
4: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
5: Vam venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
6: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
0: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
2: El temps.
0: amb en Francesc Mauri.
2: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5.

0: graus les màximes respecte ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge, més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda, a la zona del Pirineu i Prepirineu, localment forts.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida en Pere Joan Álvarez.
3: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
4: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida ciutat.
3: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
2: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica en Ricard Buigas des de Tarragona.
5: Manel Nadal, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va agreujar per altres problemes associats als trens i les vies.
6: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
5: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
6: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
5: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
2: D'altra banda, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contractes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
7: Sense símptomes, en bon estat general i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem-ne, la quarantena domiciliària, també negativa per

0: tant sense risc per les seves, per ells, per aquestes persones, i sense risc per la comunitat.
1: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat a més és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kultur Festival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord al 46%. Les dades es publica el Grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys de distància. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc a poc sí que no et veien un canvi, que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
0: I ara toca parlar...
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunas noticias.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
5: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant,

0: podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central, de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
1: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
0: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'Europeu de Natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en 5a posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en 2a posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
3: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
0: Dissabte al matí, Huck disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Cadavall dels 200 estils, a les sèries 4x200 lliure mixt. Estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
2: 3CAT Info.
0: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en 7a posició als 200 metres i és 8a a la general. Aquest divendres ha disputat 3 proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la 6a millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis

0: Greenpeace diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almarà també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, el màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia a Barcelona ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Drkuzic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, al relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és vuitena a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3Cat Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3Cat Info.
3: 3Cat Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial a Àlex Giral Robert.
4: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobre tot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
5: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
4: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular.

0: Popular, Elías Bendodo.
1: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: La convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
3: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i Vandellòs, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs.
4: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
5: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
3: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
6: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
3: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
0: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes. Xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'Esquerra s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
7: Per la banda de la socialista del govern, s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim, i per tant exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
0: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
8: Però esto no va solo de Almaraz, y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
0: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
9: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, remataren tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. Lo important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià.

0: ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. Quatre d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
1: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
0: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers, amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ahir a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials, rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
2: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
0: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
3: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen on dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris i llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres al poliesportiu ens expliquen del costat en aquest barri de Pereira on ens trobem.
4: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque, pues salimos del bloque y cuando salimos por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque se descayó la fachada del apartamento y el pues bloque literalmente y el bloque literalmente pues se desplomó todo por completo.
5: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
6: No, nadie, solamente yo entré.
5: ¿Y qué vio?
6: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
5: No quedó nada, ¿no?
6: Nos quedó nada. Lo único que rescaté es eso porque estaba en la entrada.
3: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
0: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei, també de cara a aquestes persones

Persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert

0: El temps.
1: La crònica és d'en Francesc Mauri.
2: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
1: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamarsa molt petita barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamarsa, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roquer, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
4: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita, també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
3: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada. Una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
5: Indignadíssim, igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat, que feia temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
3: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
1: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
3: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
6: Estem donant el tomb, estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
3: Sense comptar aquestes noves obres que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Poc menys de 10 minuts i arribarem a 2:15. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacta novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són

0: entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat, d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
1: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei, però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
2: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona com a, ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
1: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
3: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
1: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
0: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. Sanclemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
4: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
0: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gósol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
5: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
6: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
5: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: I fins dos quarts.
7: Esports.
0: A Muriel Corral.
8: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
9: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
8: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jakob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya.

0: Més ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkuzic. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
2: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
0: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no hi jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada a la segona divisió, Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Hug ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
3: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
0: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra. Aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'Aptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
4: La verdad que contenta. Esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23.70, que no está mal. Y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
0: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
1: Són 8:15.

0: moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm, en el marc de l'aplec d'Edifolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2/4 davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte. Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
6: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
7: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la Serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir.

0: El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
1: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, saturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, del barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
2: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment, s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat, afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Tresca Tinfo l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
3: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on s'hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant en algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. 8 de Sant Gervasi i de Cassoles ja són els seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre. Trescat Info. Trescat Info. 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
4: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina.

0: que són del mateix conglomerat. I l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
1: 3Cat Info.
2: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
3: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
2: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
4: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
2: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
5: Van venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
2: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
6: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
2: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
1: El temps.
2: Amb en Francesc Mauri.
7: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte a ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars localment fortes.

0: ports a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge, més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda, a la zona del Pirineu i Prepirineu, localment forts.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida en Pere Joan Álvarez.
3: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
4: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
3: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
2: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica en Ricard Buigas des de Tarragona.
5: Manel Nadal, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va agreujar per altres problemes associats als trens i les vies.
6: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
5: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
6: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
5: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
2: D'altra banda, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contractes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
7: Sense símptomes, en bon estat general i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves per ells, per aquestes persones i sense risc per la comunitat.
2: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat també és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kultur Festival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid, però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, al 46%. Les dades es publica el Grup Enderroc i la RAC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys distància. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc a poc sí que he anat veient un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
0: I ara toca parlar...
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del club blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
5: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Đerkušić. El central, de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
7: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
5: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A l'europeu de natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huch ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huch ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el novè millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
4: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
5: Dissabte al matí, Huch disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Cadavall dels 200 estils, a les sèries 4x200 lliure mixt. Estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
8: 3CAT Info.
5: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres, s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en setena posició als 200 metres i és vuitena a la general. Aquest divendres ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la sisena millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

Bon dia, són les 8. Màxima alerta a Ceuta davant el risc d'una nova entrada massiva prevista per avui. Espanya i el Marroc han reforçat la frontera amb fortes mesures de seguretat i de moment a aquesta hora la situació és tranquil·la. Sobre el terreny, centenars de persones continuen malvivint pels carrers de Ceuta. Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Avui es manté el nivell 3 sobre 4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona, mentrestant, detinguda i una desena d'hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona. Un terratrèmol de magnitud 7,7 ha provocat la mort d'almenys 5 persones i ha aixecat un tsunami a Indonèsia. El sisme també ha provocat l'ensorrament de diversos edificis. Mentrestant, ja puja a gairebé 290 la xifra de víctimes mortals del terratrèmol de dilluns a Colòmbia, on encara hi ha 200 persones desaparegudes.

0: Un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor diuen que no hi tornaran. Segons un informe de CaixaBank, l'arc mediterrani seria un dels més perjudicials si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics. Els pròxims 4 cursos, les escoles concertades tindran 3.300 mestres i professors nous. D'aquesta manera, es revisa una plantilla estancada des de fa 30 anys. El periodista Vicent Sanclemente carrega contra la gentrificació i el model turístic de Barcelona en el pregó de la Festa Major de Gràcia. Aquest any, 23 carrers competeixen en el concurs dels més ben engalanats.
1: Esports.
2: El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamp per no hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge del PSG, ni Pedri, que encara no s'ha entrenat. Mentrestant, Frenkie de Jong es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. I l'Espanyol incorpora el central Vanya Drusovicic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central de 27 anys és internacional amb Eslovènia. Nova jornada al Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham. Aquest matí, els catalans Pol Magrat, Raquel González i Laura Monge disputen la mitja marató en marxa. I tragèdia a la Volta de Portugal de ciclisme. El corredor britànic de 19 anys ha mort aquest divendres en un accident atropellat en plena cursa quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa. Tot i la ràpida intervenció dels serveis mèdics, no han pogut fer res per salvar-li la vida.
0: I el temps, matí amb força núvols al sud i a l'oest de Catalunya, fins i tot amb algun primer ruixat. A la tarda les tempestes podran ser fortes en qualsevol punt de l'interior i a última hora també podrien arribar a la Costa Daurada.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions. Aquesta hora us informa Eva Compte Martí.
1: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I ens atem marxant cap a Ceuta, tranquil·litat de moment a la frontera hispano-marroquina. Els dos països s'han blindat davant de les incitacions virals a tornar a entrar a Espanya massivament, com va passar fa dues setmanes. Sobre el terreny, la situació de les persones que hi van entrar aleshores i encara hi són, continua sent de precarietat absoluta. Anem a Ceuta i tenim un enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: En l'anterior onada migratòria a aquesta hora i durant la matinada, la frontera de Ceuta ja l'havien intentat travessar centenars de persones i els agents fronterers començaven a estar desbordats. En canvi, tot apunta que els pronòstics s'estan complint i, de moment, no hi ha cap indici que la situació s'estigui repetint. Els mitjans locals, tant de la ciutat autònoma com de la banda marroquina, així com les mateixes xarxes socials per on s'ha convocat l'assalt massiu, continuen parlant de les fortes mesures de seguretat a un cantó i altre de la frontera i no recullen per ara que cap grup les hagi pogut esquivar. I és que, a més de tanques i concertines, Rabat ha desplegat aquest cop al voltant de 6.000 efectius policials i militars, amb la implicació marroquina i el reforç extraordinari al cantó espanyol, amb més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit. La Moncloa considera la situació de risc real, però no d'amenaça. Una etiqueta també aplicable a Melilla, on una barrera flotant ja actua d'extensió de la frontera per mar. En paral·lel, els serveis d'estrangeria continuen identificant menors no acompanyats pels carrers de Ceuta. L'últim recompte va situar la xifra als 1.900, tot i l'avís de les ONGs que com a mínim n'hi ha el doble. I d'adults també en consten milers encara, sobretot subsaharians que es neguen a fer mitja volta per iniciativa pròpia, com ja han anat fent centenars d'immigrants en veure de primera mà la misèria absoluta en contrast amb el futur que els auguraven les crides a les xarxes.
0: Avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb dues dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per a les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, combinat amb un avenç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la fugida del president Ashraf Ghani avui fa 5 anys. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món, com la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista. Occident havia fracassat després de dues dècades intentant consolidar un govern a fi. Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, va ser 8 anys corresponsal al país.
4: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les

0: institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
1: El nou règim es va presentar com a més obert, però la repressió va tornar sobretot per a les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys. Jodha Jaberian, responsable de programes d'educació d'emergència de la UNESCO.
2: L'accés és només una part de la crisi. Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
1: El règim actual és més fort que mai, disposa de l'armament que van deixar els Estats Units i l'OTAN, malgrat tenir un reconeixement internacional escàs, compta amb els influents Qatar i la Xina com aliats i no hi ha contestació interna. Per això, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació. I de l'àmbit internacional, també us expliquem que Donald Trump ha anunciat que després de derrotar l'Iran vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units. El president nord-americà assegura que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís.
3: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
1: Un periodista de Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, assegura que el president nord-americà feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat tot, les autoritats iranianes hi han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià. Les declaracions de Trump arriben quan s'acosta el venciment dilluns del termini de 60 dies acordat per negociar el final de la guerra entre els dos països. A casa nostra, després de l'ensurt d'ahir pel foc de Collserola, a Barcelona, avui el risc d'incendi baixa lleugerament, però encara hi ha un centenar de municipis de 17 comarques a nivell 3 sobre 4 de perill d'incendi. Preocupen especialment el sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. El foc de Barcelona s'ha saldat de moment amb una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades a Collserola, a Barcelona, per l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a la muntanya de Sant Pere Màrtir. Aquesta nit els bombers han continuat remullant la zona i controlant els punts calents amb drons. Sebastià Massagués, el cap de Bombers de Barcelona.
4: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
1: El foc, que ja s'ha estabilitzat, va obligar a confinar durant unes hores els veïns del barri de Can Caralleu, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. I tot i que es manté el risc d'incendi a diversos punts del país, ara ho dèiem, Protecció Civil ha activat també l'alerta del Pla Inuncat per la pluja intensa que pot caure, sobretot avui a la tarda. S'esperen quantitats de més de 40 litres per metre quadrat que podrien caure en només mitja hora. Aquestes precipitacions afectarien sobretot la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. També hi pot haver tempestes a les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. I mentrestant, a l'estat espanyol, les autoritats són optimistes pel que fa a l'incendi de niebla a Huelva. Es manté un front actiu, però si les condicions meteorològiques són favorables, segons el president d'Andalusia, Juanma Moreno, aquest foc sense precedents a la comunitat podria estar arribant al principi de la seva fi.
5: És un incendi terriblemente complejo, ¿no? Terriblemente peligroso. No tiene, digamos, un precedente claro en su comportamiento en Andalucía. Nunca un fuego fue tan agresivo y durante tantos días.
1: D'altra banda, ha ingressat a la presó de Zuera, a Saragossa, de manera provisional i sense fiança, el suposat autor de l'incendi forestal de les Penyes de Riglos. Aquest foc, que continua actiu, ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones. I almenys 5 persones han mort en un terratrèmol de magnitud 7,7 registrat al sud d'Indonèsia aquesta matinada, que també ha provocat la caiguda de diversos edificis. El moviment sísmic s'ha produït a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha obligat a activar una alerta preventiva per un tsunami que s'ha detectat uns minuts després del terratrèmol. Després del sisme també s'han registrat 3 rèpliques de menys intensitat, però que també han provocat danys materials i l'evacuació d'algunes poblacions. I a Colòmbia, el balanç de víctimes del terratrèmol de dilluns continua augmentant. El nombre de morts puja a 288 i el de persones desaparegudes s'ha reduït i ara se'n comptabilitzen 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
6: Colòmbia ja projecta la reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol i va sumant aportacions milionàries de diversos països i també organismes internacionals.

0: L'empresariat del país sud-americà ha recaptat 65 milions de dòlars per ja destinar-los a recuperar carreteres i infraestructures danyades pel sisme de dilluns i també per ajudar els damnificats. El president Abelardo de la Espriella, que assumia el càrrec fa 8 dies, recorria la ciutat de Pereira, juntament amb Cali, la més afectada en danys, damnificats, ferits, morts i desapareguts, i assegurava que la situació que ha vist sobre el terreny és apocalíptica.
1: Jo sé que la situació és apocalíptica, recorrer el centro de Pereira, pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el gobierno nacional para reconstruir a nuestro país.
0: Les tasques per trobar persones vives i els cossos dels morts continuen en paral·lel, però amb menys possibilitats de trobar supervivents. Els miracle, com se'ls coneix en aquestes catàstrofes naturals.
2: I a Granada, terratrèmol de magnitud 5 que aquesta matinada al municipi de Lendín, però que s'ha percebut a gairebé tota Andalusia. Un sisme que no ha provocat víctimes, però que ha obligat la Junta a activar la fase d'emergència en situació operativa 1. S'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències i hi ha hagut diversos danys materials, bàsicament esquerdes en edificis i despreniments en façanes, murs o teulades. Bombers i agents de policia estan revisant la zona afectada amb arquitectes voluntaris per valorar els danys i determinar si poden ser perillosos. Més coses, ho destacàvem a les 8. Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya diuen que no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Roger Santaló.
3: Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats si les onades de calor van a més. Malgrat que la gran majoria de turistes repetiria el viatge al país, canviaria la seva destinació, ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Hetman.
4: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
3: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. El vicepresident de la patronal ACABE, Jordi Vinyoles, diu que el turista està canviant de costums.
5: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
3: El turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol i és un dels seus motors econòmics.
2: I cap de setmana de Festa Major al barri de Gràcia de Barcelona amb 23 carrers en el concurs dels més ben guarnits. El periodista Vicenç Sant Clemente, pregoner d'aquest any, ha fet un al·legat en contra de la gentrificació i el model turístic de Barcelona.
6: Us heu fixat que a l'hospital que tenen trauma i oftalmologia, la gent que ha de pujar a peu agafant-se una barana, doncs mireu una mica més amunt. Un cop acaba el complex hospitalari, es veuen unes magnífiques escales mecàniques pels turistes perquè els sigui més fàcil arribar-se al Parc Güell. És aquest el model de ciutat que volem?
2: Durant la lectura del pregó, part del públic ha cridat en contra de l'Ajuntament i del PSC. Mentrestant, els carrers de Gràcia es reivindica la Festa Major per la seva contribució a fer veïnatge, la participació i la integració d'alguns forans que també col·laboren en la decoració.
7: El temps.
2: Amb l'Eloi Cordomí.
8: Comencem el dia amb temperatures altes. Avui hem tingut mínimes de 24-28 graus en molts trams de la costa. Hi ha hagut llocs de l'interior que tampoc han baixat dels 20 graus. I és que l'ambient continua sent càlid i xafogós. A més, tenim una massa de núvols que està arribant pel sud i que fins i tot està deixant petites precipitacions, alguns ruixats a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, sud del Pla Lleida. En pròximes hores aquests núvols aniran arribant a més comarques de la meitat oest de Catalunya. Sembla que a la tarda tindrem més tempestes, més inestabilitat, tempestes que poden afectar en qualsevol punt de l'interior. Poden ser fortes, fins i tot acompanyades de calamarsa o de vents forts. Precaucions en aquest sentit. No descartem que de cara al vespre alguna d'aquestes tempestes fortes pugui arribar també a la Costa Daurada o al sud de la costa central. Tot plegat amb unes temperatures que avui tendeixen a recular una miqueta, en general baixaran de 2 a 4 graus respecte a les que vam tenir ahir, o fins i tot poden baixar més al Pirineu. Demà es notarà una lleugera refrescada

cascada demà diumenge, en general amb més estones de sol, sobretot durant el matí. A la tarda, novament, hi haurà algunes tempestes, no tan fortes, però encara en podríem tenir sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est.

0: En els pròxims anys començaran al setembre amb 900 mestres més de primària, un reforç que per a Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, els permetrà atendre millor la diversitat que actualment trobem a les aules.
1: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos, perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i dels recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable, les conegudes com a motxilles econòmiques, que pujaran fins als 1.180 euros per alumne. Són uns 200 euros més que la quantitat que perceben actualment.
2: Més coses. L'any 2025 hi van haver actives 53 negociacions de pau al món, la xifra més alta dels últims anys, segons un estudi de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, que també alerta de l'auge dels conflictes armats, Clàudia Serra.
3: El 2025 es van registrar 40 guerres al món, la xifra més alta de l'última dècada, segons dades de la mateixa institució. La majoria són a l'Àfrica, l'Àsia Pacífic i l'Orient Mitjà. La bona notícia és que en més de la meitat d'aquests conflictes hi havia en marxa converses de pau, tot i que l'estudi recalca que cada vegada és més difícil tancar grans acords. Jordi Urgell n'és un dels autors.
4: Si comparem la dècada actual amb la dècada posterior o els temps posteriors al final de la Guerra Freda, no, als anys 90, doncs aquesta, diguéssim, el número de conflictes, és a dir, el número d'acords de pau que estem veient en els darrers anys ha decrescut claríssimament. Per tant, estem veient que hi ha un número significatiu de negociacions de pau, però costa molt que aquestes iniciatives, aquests processos de diàleg, aquestes negociacions de pau, cristal·litzin.
3: La gran majoria, un 90% d'aquestes negociacions, compten amb l'acompanyament d'actors externs que ajuden en tasques de mediació. Poden ser governs de tercers països, organitzacions intergovernamentals o religioses o agents de la societat civil. Entre ells hi ha l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, que l'any passat va intervenir en gairebé la meitat dels processos que analitza l'estudi.
4: En un context, no, en el qual hi ha un cert qüestionament o crítica, confrontació oberta, no, al multilateralisme, al dret internacional, a les organitzacions internacionals, doncs crec que això és bona notícia i crec que és important. I la tasca que fan aquestes Nacions Unides i altres organitzacions internacionals és molt perfectible.
3: L'estudi també ha analitzat el paper de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, i conclou que són parts encara massa invisibilitzades a l'hora de poder defensar els seus drets en aquests processos de negociació de pau.
2: I ara cultura. La Seu d'Urgell viu avui l'última representació de la temporada del Retaule de Sant Armengol. La recreació de la vida d'aquest bisbe d'Urgell al segle XI s'ha convertit en tota una tradició a la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
5: El Retaule de Sant Armengol és un dels actes culturals més importants de la Seu i un dels senyals d'identitat de la ciutat. Xavier Piguillem és el director artístic del Retaule.
6: És un espectacle de gran format que explica, com es diu habitualment, la vida i miracles del bisbe Sant Armengol de la Seu, tot el que va fer durant tota la seva vida, tant des del punt de vista religiós com des del punt de vista de treballar pel comtat i per la gent, fent coses d'obra civil i d'ensenyament. I la veritat és que és una tradició molt maca i que gràcies a la il·lusió de la gent, doncs, es pugui anar mantenint i el públic estigui cada vegada frisós per venir a veure-la.
5: És una tradició viva perquè 69 anys després de la primera representació, cada any incorpora novetats.
6: Tenim un parell d'escenes noves, hem reforçat projeccions, hem reforçat músiques i algunes escenes que ja eren antigues també les hem reforçat amb més actors i actrius. Per tant, té una altra cara diferent i, clar, comparat amb el que era antigament, s'ha teatralitzat molt més i llavors és un tipus d'espectacle molt diferent.
5: Hi participen un centenar de persones de la Seu i els voltants, entre tècnics i actors. Per molts, com el Xavier, la Urgell o la Lourdes, s'ha convertit en més que una tradició.
7: És totalment una família, els papers són doblats, o sigui, hi ha altra gent que fa de bisbe també, d'altres personatges, i per tant, bueno, es va repartint tot. es fa comunitat.
8: És molt maco perquè

0: Pot explicar com era abans la vida i està molt bé, ens ho passem molt bé.
1: És un orgull, tu. Fa molts anys que estem aquí i aquest entorn, la gent, els voluntaris, tot, doncs és molt bonic. I ho hem de conservar, és una cosa que s'ha de conservar.
2: El Retaule ja prepara una edició molt especial per l'any que ve, quan es compliran 70 anys de la primera representació. Una de les novetats serà una auca sobre la vida del sant i la seva importància per la seu, per poder apropar-la a les escoles.
3: I ara canvi de registre.
4: Aleshores, avui, com sempre, que plau o que no plau i que estem allà a veure si toquem o no toquem aquesta cançó dedicada a la pluja. Ha plogut des de llavors per tot. És veritat que vaig prometre't que aniria...
3: La Ludwig Bank, nom propi de la nit al Festival Summerfest de la Cerdanya. La pluja d'abans del concert no va impedir l'actuació d'una de les bandes de casa nostra més consolidades del panorama musical del moment. La Ludwig Bank va presentar Pel barri es comenta, el seu cinquè disc, un treball madur que explora sons populars sense perdre l'essència ni la identitat del grup. Una actuació que va deixar molt satisfet els assistents.
5: S'ha mort l'home, perquè la lletra em recorda coses i és una lletra com molt...
6: S'ha mort l'home més vell del poble, s'ha mort.
7: Aquest grup és genial, m'he passat fantàsticament, superbé, molt bon rotllo.
8: Són un grup supernatural i contagien bon rotllo a tothom que ve aquí.
3: Les lletres de la Ludwig Bank s'endinsen en les relacions humanes, la vida urbana i els conflictes generacionals. Demà actuen els madrilenys Lala Love You, un dels fenòmens del pop-rock espanyol que ha revolucionat l'escena amb el seu so punk-pop i l'impacte de les plataformes digitals. Esports. Roger Nau, bon dia.
9: Bon dia. El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del GAM, però el partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge amb el PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat. Abans de marxar, aquest matí l'equip farà un últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper. I tot plegat, mentre Frenkie de Jong ha carregat contra el rumor sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del club, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies, segons ell, falses.
10: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diria.
9: El neerlandès, recordem, va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. I mentrestant, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Drakušić, el central de 27 anys internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
11: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
9: Drakušić és la cinquena incorporació del conjunt blanc i blau, juntament amb Calatrava, Núñez, Harman i Moscardo. L'Espanyol, recordem, debuta demà a la Lliga, ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga precisament comença avui amb els dos primers partits del campionat, a la vez Getafe, 8:15 del vespre, i Sevilla-Rayo, a 9:15. A la primera jornada, recordem, encara no jugaran els seus partits el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Betis, perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos a causa d'un fong. I mentrestant, a la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández.
12: Hola, afició. Estic molt content d'estar aquí. Ens veiem aviat per Montilivi.
9: El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i del Barça, arriba també cedit fins a final de temporada, provinent de l'Aràbia Saudita. El Girona debutarà a la Lliga demà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 i el Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7.

0: de la tarda. Més coses. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió, precisament amb el marcador de Reial Societat B0, Castelló 1. I encara en futbol aquest matí, avui, aquesta tarda, l'equip femení del Barça disputa un partit amistós. Un partit amistós. Anglaterra jugarà contra el Manchester City a les 5 de la tarda. També s'enfronten en un partit de preparació l'Espanyol femení i el Badalona Women, en aquest cas, a les 7. I el Campionat d'Europa d'Atletisme s'està disputant a Birmingham. Aquest matí es disputen diverses proves en presència catalana. D'aquí uns minuts, a 9:15, hora catalana, és a dir, d'aquí molt pocs minuts, Paul McGrove, Raquel González i Laura Monge disputen la mitja marató en marxa. Per altra banda, avui també es disputa la segona jornada de l'heptatló femení amb la presència de Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet és vuitena a la general després de les primeres quatre proves. Vicente ahir va acabar en setena posició als 200 metres, va fer el 19è millor temps en pes, també la sisena millor marca en salt d'alçada i el millor temps als 100 metres tanques. Maria Vicente va parlar a Teledeporte.
1: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
0: I a París, nova jornada dels europeus de natació. Aquest matí, a 9:45, el sitgetà Luca Huck nedarà la primera ronda dels 50 metres lliures. Més tard, Nil Cadavall disputarà la dels 200 estils i poc abans de les 11 començaran les sèries mixtes del 4x200 lliures. Ja estan convocats els catalans Ian Florencio, Ainhoa Campdevadal i Nayara Sobreviela. Ahir l'equip espanyol de natació amb Huck també va acabar en quarta posició a la final del relleu mix del 4% metres lliures. I acabem amb ciclisme i amb la tragèdia a la Volta de Portugal, perquè el ciclista britànic Finlay Tarling, de només 19 anys, ha mort aquest divendres en un accident en plena cursa quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa. Tot i la ràpida intervenció dels serveis mèdics, no van poder fer res per salvar-li la vida. Les causes de l'accident no s'han fet oficials i l'organització ha detallat que facilitaran tota la informació quan les circumstàncies ho permetin. Tot i així, la cadena RTP, que feia la retransmissió, va dir que la mort es va produir per una col·lisió frontal amb un vehicle aliè a la carrera que circulava en sentit contrari.

0: Ara són 8:45, repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El principal punt d'atenció informativa és ara a Ceuta, davant el risc d'una nova entrada massiva de persones convocada per avui a través de les xarxes socials. Els governs espanyol i marroquí han reforçat la frontera amb un fort desplegament policial i militar per evitar una situació com la de fa 15 dies, quan més de 70.000 persones van entrar de cop a la ciutat. I avui, 15 d'agost, fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. I a casa nostra es manté el nivell 3/4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona. A partir d'ara i fins a arribar a les 9, també us explicarem que les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures, demanant que es creïn refugis climàtics específics per a aquestes persones i lamenten que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Detallarem també que l'any que ve el canal Segarra-Garrigues regarà més de 26.000 hectàrees. Serà gràcies a una inversió de 30 milions d'euros que permetrà portar aigua a més de 2.000 hectàrees noves des del pantà de l'Albagés. I repassarem alguns dels concerts d'avui. Lluc Casal actua aquest vespre al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. També el Baix Empordà, avui concerts de Mònica Naranjo i Tarta Relena al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. I a Badalona el duet Ginestà actua en el marc de la Festa Major d'aquest municipi del Barcelonès. I en esport, Roger, que destaquem...
1: Que el Barça viatja aquesta tarda a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. No hi serà Ferran Torres, que està pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG. Mentrestant, Frenkie de Jong es defensa i carrega contra l'entorn per diverses informacions sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. I a aquesta hora ja, molt pendents també dels europeus d'atletisme, els catalans Pol Magrath, Raquel González i Laura Monge disputen la mitja marató en marxa.

0: Tot això en un dissabte amb força núvols al sud i a l'oest de Catalunya, fins i tot amb algun primer ruixat. A la tarda les tempestes podran ser fortes en qualsevol punt de l'interior i última hora també podrien arribar a la Costa Daurada. I en primer lloc marxem cap a Ceuta. Tranquil·litat de moment a la frontera hispano-marroquina. Els dos països s'han blindat davant de les incitacions virals a tornar a entrar a Espanya massivament, com va passar fa dues setmanes. Sobre el terreny, la situació de les persones que hi van entrar aleshores i encara hi són, continua sent de precarietat absoluta. Tenim un enviat especial a Ceuta, és l'Àlex Giralt Robert.
1: En l'anterior onada migratòria a aquesta hora i durant la matinada a la frontera de Ceuta ja l'havien intentat travessar centenars de persones i els agents fronterers començaven a estar desbordats. En canvi, tot apunta que els pronòstics s'estan complint i de moment no hi ha cap indici que la situació s'estigui repetint. Els mitjans locals, tant de la ciutat autònoma com de la banda marroquina, així com les mateixes xarxes socials per on s'ha convocat l'assalt massiu, continuen parlant de les fortes mesures de seguretat a un cantó i altre de la frontera i no recullen per ara que cap grup les hagi pogut esquivar. I és que, a més de tanques i concertines, Rabat ha desplegat aquest cop al voltant de 6.000 efectius policials i militars. Amb la implicació marroquina i el reforç extraordinari al cantó espanyol, amb més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit, la Moncloa considera la situació de risc real, però no d'amenaça. Una etiqueta també aplicable a Melilla, on una barrera flotant ja actua d'extensió de la frontera per mar. En paral·lel, els serveis d'estrangeria continuen identificant menors no acompanyats pels carrers de Ceuta. L'últim recompte va situar la xifra als 1.900, tot i l'avís de les ONGs que com a mínim n'hi ha el doble. I d'adults també en consten milers encara, sobretot subsaharians que es neguen a fer mitja volta per iniciativa pròpia, com ja han anat fent centenars d'immigrants en veure de primera mà la misèria absoluta en contrast amb el futur que els auguraven les crides a les xarxes.
0: I avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb dues dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per a les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. Occident havia fracassat després de dues dècades, dèiem, intentant consolidar un govern afí. Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, va ser 8 anys corresponsal a l'Afganistan.
2: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
0: El nou règim es va presentar com a més obert, però la repressió va tornar sobretot per a les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació i la UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys. I de l'àmbit internacional també us expliquem que l'exèrcit israelià ha matat avui com a mínim 7 persones al sud del Líban. Es tracta d'una de les accions més mortíferes des de finals de juny, segons fonts oficials libaneses. En aquest atac aeri contra una casa a les afores d'Ansar, que ha quedat destruïda, també ha resultat ferides 3 persones més. L'Agència Nacional de Notícies Libanesa assegura que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada, fins i tot contra zones que fins ara no havien sigut blanc dels atacs israelians. Els dos estats veïns van signar un acord el mes de juny amb mediació dels Estats Units que sobre el paper acabava amb les hostilitats mentre es negocia una pau estable al país àrab.
3: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: A casa nostra, després de l'ensurt d'ahir pel foc de Collserola, Barcelona, avui el risc d'incendi baixa lleugerament, però encara hi ha un centenar de municipis de 17 comarques a nivell 3 sobre 4 de perill d'incendi. Preocupen especialment el sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. El foc de Barcelona s'ha saldat de moment amb una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades per l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc ja està estabilitzat i va obligar a confinar durant unes hores els veïns del barri de Can Caralleu, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. I ara ho dèiem, a 9:15, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Les successives onades de calor d'aquest estiu tenen un gran impacte en aquestes persones que sovint pateixen insolació, cremades i deshidratació i també un empitjorament generalitzat de la salut. A més, moltes vegades se les sanciona per rentar-se o dutxar-se en fonts públiques perquè les ordenances municipals, com la de Barcelona, ho prohibeixen. És per això que des de la Fundació Arrels reclamen que es creï una xarxa de refugis

0: climàtics especialitzats per a aquestes persones. Ho explica aquesta emissora Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels.
1: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS, que pugui tenir les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no? Per exemple.
0: Gairebé 2.000 persones dormen al carrer només a la ciutat de Barcelona i, tot i que no hi ha xifres oficials, en el conjunt del país en podrien ser més de 6.800, segons dades recollides per la Sindicatura de Greuges. En només una setmana, el centre obert de la Fundació Arrels ha atès 285 persones, el doble de les que va atendre l'última setmana del mes de juny, coincidint amb la primera onada de calor. Girón alerta de les greus conseqüències que les altes temperatures tenen en aquestes persones.
1: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de, ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
0: Arrels també denuncia que els consells que es donen per fer front a la calor, com quedar-se a casa, baixar persianes o disposar de ventiladors, no serveixen de res per a les persones sense llar i que, a més, diuen, alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquen per vacances i altres redueixen els horaris d'atenció. Sis minuts i arribarem a 9:15. Els Estats Units estan immersos en un ampli procés de primàries per escollir els candidats a les eleccions de mig mandat del novembre, crucials per mesurar el suport que té Donald Trump. Les primàries estan evidenciant la fractura ideològica interna que viu el Partit Demòcrata entre els moderats i els candidats d'esquerra antisistema, que van fent forat. Aquest debat intern pot determinar les seves opcions de guanyar les presidencials del 2028, Cèlia Sarnades.
2: Ens fixem en dos estats que sempre són clau en les eleccions als Estats Units, Michigan i Wisconsin, i també en diverses ciutats del país on candidates d'esquerra i activistes han arribat al poder.
3: What we showed is that the power of our many is greater than the power of their money. What we showed is that if you're willing to build a movement brick by brick, if
2: aquest és Abdul Al-Sayed, doctor en salut pública, guanyador de les primàries de Michigan, el segon estat amb més població àrab dels Estats Units. Al-Sayed es podria convertir al novembre en el primer senador musulmà de la història del país.
4: El que hem demostrat és que si vols construir un moviment pedra a pedra, si estàs disposat a viatjar pel teu estat i tenir converses en habitacions grans i petites i tenir-les en moments en què la gent no està ni tan sols parant atenció a les eleccions, sinó al preu de la benzina, dels aliments, de l'habitatge o de la sanitat, llavors pots construir un moviment que acabi derrotant a Goliat.
2: El principal lobby jueu AIPAC va invertir 30 milions de dòlars per afavorir la campanya de la contrincant del Sayed, que és una fervent defensora d'Israel. La campanya del candidat musulmà de pares egipcis va girar al voltant de la sanitat universal i els drets laborals. Molts l'han comparat amb l'actual alcalde de Nova York.
5: I don't think in any way this man is a mini Mondani. I also think that what we're talking about is someone who has shone a light on the importance of public health and healthcare.
2: Zora Mamdani és també musulmà i també va guanyar les eleccions amb un discurs que els Estats Units es bateja com d'extrema esquerra. Fa poc va presentar la cadena de supermercats públics on els preus seran un 30% més baixos. Leila Nashawati, especialista en el món àrab i en comunicació i conflicte de la Universitat Carlos III, subratlla que Mamdani i Al-Sayed suposen un canvi de paradigma, tot i que no guanyen per la seva religió, assegura, sinó pel seu programa.
6: Entonces creo que es importante no subestimar la capacidad de la representación, del abrir camino y de ver que las cosas son posibles. Entonces se pueden crear efectos en cadena, sobre todo porque es algo que mucha gente está deseando, que mucha gente en Estados Unidos ya ha visto lo que ocurre cuando se cede el poder a élites multimillonarias alejadas de los problemas de la gente y que estos candidatos, sobre todo y por encima de todo, más allá de su confesión religiosa, son gente que está muy apegada, digamos, a los problemas cotidianos de las comunidades que representan.
2: Nashawati destaca com tots dos han aconseguit que els votin amplis sectors de la societat, inclosos votants jueus, i com han normalitzat alguns temes.
6: No creo que se pueda entender a un Abdul Al-Sayed diciendo cosas como me llamo Abdul y este es el mejor lugar para ser Abdul, o si no sabes pronunciar mi nombre, quita mi nombre de tu maldita boca, sin vergüenza, sin pudor, de forma muy combativa. Eso no sería posible sin el meses antes de Mamdani diciendo: soy musulmán, soy socialista, soy hijo de inmigrantes y no me avergüenzo de ninguna de las tres cosas.
2: En el cas de Wisconsin, un altre estat clau a les eleccions als Estats Units, parlem de Francesca Hong.
7: I'm Francesca Hong and I've got 30 seconds to tell you what I'll do as Wisconsin's next governor. Unlike the other candidates, I'm not bought by corporations, so I'll actually stop AI data centers. I'll repeal Act 10 and strengthen Wisconsin's unions, and I'll tax the rich to fully fund our public schools.
2: Era la favorita a les primàries d'aquesta setmana, governador de l'estat de Wisconsin, però tenia el Partit Demòcrata en contra i al final es va imposar el favorit de l'establishment, David Crowley. A Hong, que és d'origen asiàtic i afiliada als Socialistes Demòcrates d'Amèrica, li van passar factura tuits antics qualificant de colonial la Festa d'Acció de Gràcies o criticant la policia. Però va perdre per només 3 dècimes i, per tant, el seu discurs, molt més radical que el que defensen els demòcrates en temes socials, de serveis públics, seguretat o immigració, havia calat entre molts votants. Hi ha altres dones amb un discurs clarament d'esquerres i no establishment que sí que estan arribant a llocs de poder en estats demòcrates. És el cas de Seattle, on Katie Wilson, activista i cofundadora d'un sindicat sobre transport públic, va arribar a l'alcaldia de la ciutat el gener d'aquest any. O l'afroamericana Janice Louise George, alcaldessa de la capital, Washington, D.C. Les dues han concentrat el seu programa en temes com l'habitatge i les guarderies accessibles.
0: I encara de la crònica internacional us expliquem que almenys 40 presos polítics han quedat en llibertat a Veneçuela, segons l'ONG Foro Penal. Entre els alliberats hi ha 6 dones, una d'elles, Emirlendris Benítez, empresonada per la seva suposada vinculació amb un intent d'atemptat contra Nicolás Maduro el 2018. Aquesta sortida de presos arriba 2 dies després de la primera ronda de negociacions entre el chavisme i un sector de l'oposició, liderat per l'exdiputada Dinora Figuera, que s'havia compromès a treballar per aconseguir més alliberaments de presos polítics durant els pròxims dies. L'ONG Foro Penal assegura que el procés de posada en llibertat de presos polítics continua. I de seguida el temps, abans però un apunt pel que fa a la mobilitat. Renfe ha engegat un pla de xoc per modernitzar estacions entre aquest any i l'any que ve. S'anomena Apunt i servirà per renovar sobretot els vestíbuls de les estacions de Vilanova, Sitges, Sabadell Sud, Fabra i Puig i Sant Celoni. Es destina una mitjana de 300.000 euros a cada estació que busca revertir el desgast de les infraestructures i obtenir resultats perceptibles a curt termini. Està previst que les obres s'acabin al febrer de l'any que ve. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
8: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: El temps. Amb l'Eloi Cordomí.
9: Hem tingut una nit càlida, xafogosa. Al matí, les mínimes han oscil·lat entre els 24 i 28 graus a molts trams de la costa, més de 20 graus també a moltes zones de l'interior. I, de fet, ja comencem el dia amb una franja de núvols bastant compacta que està arribant pel sud del país i que està deixant petit ruixat ja. A les Terres de l'Ebre poden escampar-se més tard al sud del Camp de Tarragona o fins i tot al sud del Pla Lleida. Són aquests núvols que durant el matí arribaran sobretot a la meitat oest de Catalunya, en canvi la resta farà molt més sol. A la tarda, però, la inestabilitat es farà notar en qualsevol punt, amb tempestes que poden aparèixer sobretot a les comarques de l'interior, poden ser fortes amb algunes calamarsades, amb aiguats intensos i fins i tot amb algunes pedregades. Compte, precaució, no descartem que a última hora del dia alguna d'aquestes tempestes pugui arribar a la Costa Daurada o al sud de la costa central, però la major part de les tempestes durant la tarda les tindrem concentrades a l'interior. Avui la temperatura serà una mica més baixa, pot baixar de 2 a 4 graus a la majoria de comarques, fins i tot al Pirineu una miqueta més, i de cara a diumenge esperem un dia com a mínim tranquil al matí, però sí que a partir de migdia tarda novament tindrem ruixats, tempestes més concentrats al Pirineu i al nord-est de Catalunya i en principi no tan forts com els d'avui.
10: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: De la crònica política, avui destaquem que el curs polític que començarà al setembre estarà marcat per les eleccions municipals del maig de l'any que ve. Els socialistes catalans ja adverteixen que faran tot el que puguin per impedir que partits com Aliança Catalana o Vox condicionin els governs locals. El president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, reclama a Junts que facin el mateix que ells. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: Oferir una pàtina de respectabilitat institucional a les propostes i polítiques i discursos de l'extrema dreta és contraproduent i que la dreta tradicional ha pagat un alt preu per aprendre aquesta lliçó.
0: Segons Pedret, els socialistes podran fer més candidatures municipals que fa 4 anys, fins i tot, diu, a les zones del país on històricament han tingut més problemes per trobar alcaldables socialistes. I ho destacàvem a 2/4. El canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees, que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cocol, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees, però 900 encara no la rebran perquè els propietaris de les terres també han de fer una inversió i no tots s'hi han adherit. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
13: Estem donant el tomb. Estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
12: Les obres que es fan ara estan ja pensades per mirar de reduir la factura elèctrica dels regants, que és un altre dels impediments per posar en marxa el regadiu. Sovint cal bombar l'aigua per arribar fins a les finques, però ara ja es dissenyen perquè calgui una impulsió mínima. A més, també es vol estalviar aigua. Sense comptar aquestes noves obres, que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al rec, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important, d'uns 4.000 euros per hectàrea.
0: Fa un parell de mesos va morir l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé, una de les personalitats més rellevants del país. Va morir a casa seva, a Solivella, molt a prop del monestir de Santa Maria de Vallbona, on 325 anys enrere havia mort l'abadessa Maria de Llúria. Era també un 14 de juny, però de l'any 1701. Ens en parla Carmina Malagarriga amb Albert Jòdar al control.

0: Aquests últims anys, el monestir de Santa Maria de Vallbona s'ha convertit, per als estudiosos de diferents disciplines, en un espai d'interès, però encara dorm en el cenobi una quantitat ingent de documentació per investigar i divulgar. Un dels que va obrir les portes a la investigació de Vallbona va ser l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé.
1: És un monestir que ha estat molt poc estudiat, a diferència dels monestirs de Poblet i Santes Creus. A nivell contemporani hi ha hagut molt poca feina fins al senyor Sans Travé. O sigui, va recuperar una mica les ganes i el plaer d'estudiar Vallbona.
0: És la historiadora Marta Cusó, autora d'una tesi sobre el monestir femení cistercenc de Vallbona. Un dels episodis més assenyalats de final segle XVII va ser el litigi de Vallbona contra Poblet, el que es coneix com a plet de paternitat, en el qual Poblet s'autoproclamava fundador de Vallbona. El plet de paternitat va durar 7 anys.
1: Serà un plet molt llarg, un plet molt costós, que es jutjarà a Madrid, a Barcelona, a Cító. L'abat de Cító, evidentment, defensarà des del bon començament que Vallbona no depèn de Poblet, sinó que depèn de l'abat general. S'escriuran molts articles i al final el plet acabarà sent favorable, evidentment, a Vallbona, i els abats de Poblet hauran de girar cua i acceptar la derrota.
0: Maria de Llúria, que en aquell moment era vocera de Vallbona, és a dir, tresorera del monestir, va ser una de les monges que més es va implicar en la defensa de la independència de Poblet amb arguments contundents i enèrgics. Però qui era Maria de Llúria?
1: Una dama de noble i antic llinatge, descendent dels Llúries, segons la carta de presentació que va fer ella. Va sobresortir pels càrrecs que havia exercit anteriorment a la seva abadessa. Havia sigut sotspriora, havia sigut també vocera.
0: Maria de Llúria es va encarregar durant gairebé 4 dècades de l'administració de Vallbona abans de ser elegida abadessa només 2 mesos abans de la seva mort. Un dels seus llegats és el Directori Espiritual, un llibre de mística de gran valor utilitzat per la comunitat que s'inscriu en la línia de l'ascètica cistercenca. Maria de Llúria va morir el 14 de juny de 1701 i va deixar una vida al servei del monestir que Josep Maria Sans i Travé revelaria a través dels seus estudis. 325 anys justos separen les morts de l'un i de l'altre. Solivella, el poble de Sans i Travé, és a tocar de Santa Maria de Vallbona. 2 mons en un mateix paisatge de vinyes.
2: I el 15 d'agost, festiu, és un dels dies de l'any amb més celebracions festives arreu del país. L'agenda de concerts també està farcida. Repassem alguns dels més destacats. Si he llegado hasta aquí, me permito decir que he descubierto el mundo indiscutible. El festival Cap Roig de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, acull aquest vespre el concert de Luz Casal. L'artista hi presenta la gira Me voy a permitir, un espectacle que fa de pont entre el passat i el futur i que confirma la seva condició de compositora intuïtiva i intèrpret excepcional. Luz Casal, que no és la primera vegada que actua a Cap Roig, també repassarà alguns temes destacats de la seva trajectòria, com Piensa en mi, No m'importa nada o Entre mis recuerdos. El concert és a 11:15 de la nit al Jardí Botànic de Cap Roig. Ai, quina fam de pessetes que tinc. Ai, quina fam de pessetes que tinc. Ai, quina fam. Sense moure'ns del Baix Empordà, avui també hi ha un parell de propostes que ens porten fins a Sant Feliu de Guíxols. Mònica Naranja i Tarta Relena, que sentim ara de fons, actuen al Festival de la Porta Ferrada. Tarta Relena actuen a les 8 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer. El duet format per Marta Torruella i Helena Ros, que aquest any celebra 10 anys de trajectòria, presenten És Pregunta, el seu treball més recent, que combina cant tradicional, polifonia i electrònica. L'actuació de Mònica Naranjo, precedida de Solea Morente, és a 11:15 de la nit al Guíxols Arena. Naranjo celebra 30 anys de carrera amb un espectacle basat en grans èxits com Desátame o Sobreviviré. I a Badalona, al barcelonès, hi actua Ginestà.

una de les cites destacades del panorama de la Festa Major. El duet format pels germans Júlia i Pau Serrasolses i presenten el seu cinquè àlbum, un treball que s'endinsa en les diverses capes de l'amor des d'una mirada més reflexiva i menys immediata. El concert és al Passeig de la Rambla de Badalona a 2:15 de la nit.

0: 3Cat Info. 3Cat Info. Esports.
1: Fins a arribar a les 9 amb el Roger Nau. Bon dia.
2: Bon dia. Comencem amb esport en directe perquè des de 8:45 hora catalana es disputen a Birmingham les proves de marxa de l'europeu d'atletisme. Els catalans Paul McGrath en categoria masculina i Raquel González i Laura Monge en femenina disputen la prova de mitja marató. Per altra banda, avui també es disputa la segona jornada de l'heptatló femení en presència de Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet és vuitena a la general després de les 4 primeres proves. Vicente ahir va acabar en 7a posició als 200 metres. Va fer el 19è millor llançament de pes, la 6a millor marca en salt d'alçada i el millor temps als 100 metres tanques. Maria Vicente va parlar a Teledeporte.
3: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
2: Vicente avui disputarà les 3 últimes proves de l'heptatló, el salt de longitud, el llançament de javelina i la cursa dels 800 metres. També aquest migdia, quan faltin 5 minuts per 2:45, començarà la primera ronda del 4% femení i masculí. Hi poden participar diversos atletes catalans, com Jael Segura-Bestué, Erika Maceras i Sara Gallego a la prova femenina, i Guillem Crespí, Oriol Sánchez i Bernat Herta a la masculina. I mentrestant a París, nova jornada dels europeus, en aquest cas de natació. Aquest matí, a 9:45, el nadador de Sitges, Luca Hug, nadarà la primera ronda dels 50 metres lliures. Una hora més tard, Nil Cadavall disputarà la dels 200 estils i poc abans de les 11 començaran les sèries mixtes del 4x200 lliures. Hi estan convocats els catalans Ian Florencio, Ainhoa Camptabadal i Nayara Sobreviela. Ahir l'equip espanyol de natació, també amb Luca Hug, va acabar en 4a posició la final del relleu mix de 4% lliures. Van acabar la prova en 5a posició, però França va ser desqualificada per sortir a nul·la. Nuhuk va quedar el primer i va deixar l'equip en 2a posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, va caure a les semifinals del 200 metres papallona. Va fer, de fet, el 9è millor temps i va quedar-se a només 11 mil·lèsimes de la classificació.
4: Bueno, pues la verdad que supercontento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco, creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
2: I en futbol, el Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 5:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Demà no hi serà ni Ferran Torres, que està pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. Abans de marxar, aquest matí, el Barça farà un últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper. I tot plegat, mentre Frenkie de Jong carrega contra el rumor sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista, els mitjans del Barça assegura que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir també algunes notícies, segons ell, falses sobre la lesió o sobre la seva relació amb el tècnic Hansi Flick.
5: La gente pueden opinar. Entonces, si opinan Frenkie es mal jugador o Frenkie no sirve para el Barça o Frenkie ha jugado mal, bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío. Estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí.
2: El jugador neerlandès, recordem-ho, va trencar-se el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció neerlandesa li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. I encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Darkušić. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les últimes 2 temporades al Zenit de Sant Petersburg. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
6: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
2: Darkušić és la 5a incorporació del conjunt blanc i blau juntament amb Calatrava, Núñez, Harman i Moscardo. L'Espanyol debuta demà a la Lliga, ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga, precisament, comença avui amb els 2 primers partits del campionat, a la Alavés Getafe a 8:15 i Sevilla Ràdio a 9:15. I acabem amb ciclisme perquè la tragèdia a la Volta de Portugal és forta. El ciclista britànic Finlay Tarling, de només 19 anys, ha mort aquest divendres en un accident en plena cursa quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa. Les causes de l'accident no s'han fet oficials, però tot i així, la cadena RTP que retransmetia l'APO cursa va dir que la mort es va produir per una col·lisió frontal amb un vehicle aliè a la cursa.
1: Són les 9. Benvinguts al suplement d'estiu.
7: A Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.

0: Marina Alaminos.
1: Dissabte 15 d'agost del 2026. Si fem cas de l'enyorat Pepe Rubianes i El Trabajo Dignifica, benvolguts aquells que sou tres vegades dignes. És dissabte, és festiu i és agost.

0: tots els qui obriu el forn, perquè aquí davant hi tinc un cafè amb llet i un entrepà. Passeu, passeu, els qui desitjaríeu a pujar la persiana del comerç de tota la vida, on avui només toparem amb un tancat permanentment. Que és dissabte, que torna a la Lliga i el despatx d'un director esportiu treu fum perquè ha de tancar una plantilla i ja fa salat. No entén de festius el socorrista ni el metge que fa guàrdia, tampoc el bomber que ha estabilitzat l'incendi de Collserola, ni el músic que aquesta nit puja a l'escenari i, de fons, el cambrer que serveix ginebra sola. No sabem si treballar dignifica, però els del suplement no hem marxat gaire lluny perquè la pela és la pela i un 15 d'agost alguna cosa hem de fer. Però la pela és la pela
1: i alguna cosa hem de fer. Trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva. El trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, la, la, la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar.
0: I tant si treballeu com si no, agafeu llibreta i boli.

0: Piqueu carn de pollastre engreixat amb faves i cigrons remullats, poseu-lo a coure amb cigrons, ceba i espècies, gingebre i canyella, preneu aquest beure primer i beveu vi a continuació. No és un llibre de cuina, és la recepta del Kama Sutra català per afavorir el coit, perquè avui al suplement d'estiu ens endinsem al Museu Eròtic de Barcelona. Un dissabte en què també ens visitaran el doctor Antoni Trilla i l'Olga Pinart, amb un vincle que va més enllà de la medicina i de la relació professor-alumne. També amb l'astrolabi de la Rosa Rodon i Antoni Padilla posarem el rumb cap a Guatemala, i a les 11 baixarem al bar per treure els draps bruts de Georgina Rodríguez, influencer i aquesta setmana casada amb Cristiano Ronaldo. Som al suplement i un festiu d'estiu mantenim intacte l'esperit de cap de setmana.
1: El suplement d'estiu. Marina Alamir.

0: treballa avui l'Eloi Cordomí. Molt bon dia, Eloi.
1: Hola, bon dia, Marina.
0: A veure, marxa o no marxa aquesta calor?
1: La calor va marxant, comença a marxar. Com a mínim afluixarà, podríem dir, més que no pas marxa, perquè, clar, és que ahir vam tenir temperatures de 40 i fins a 41 graus i 42 graus, les més altes al Canós i a Llimiana. Així que la calor d'ahir va ser extrema i avui tindrem molta calor, però un palet més moderada, sobretot perquè hi haurà tempestes. De fet, ja comencem el dia, aquest matí, amb alguns núvols al sud de Catalunya. Hi ha petits ruixats, fins i tot, que s'escapen a les Terres de l'Ebre, poden arribar ja cap al Camp de Tarragona, al sud del Pla de Lleida, i poden arribar en tots aquests núvols també durant el matí en altres sectors de la meitat oest del país. I llavors, a la tarda, s'esperen tempestes. De fet, tenim el Pla Inuncat activat, avisos del Meteocat, d'intensitat de pluja, tempestes que poden aparèixer en qualsevol punt de l'interior, a més, poden ser fortes, amb alguna calamarsada, amb ventades fortes, aquestes associades que a vegades van acompanyant les tempestes, i de cara al vespre, alguna d'aquestes tempestes també podria arribar a la costa, entre la costa central i la costa d'Aurada. Així que precaució. I llavors això farà que la temperatura reculi una miqueta. I demà diumenge, matí amb núvols, clarianes, una mica de tot, però més tranquil, i a la tarda novament. Tempestes no tan fortes com les d'avui, però bastant extenses encara, Pirineu, Prepirineu i sobretot també el nord-est.
0: Doncs la calor que tampoc acaba de fer festa, eh? Eloi, gràcies. Abraçada ben forta.
1: Vinga, doncs, que vagi bé. I una bona notícia és que la setmana que ve sí que pinta, que a finals de setmana recularà la temperatura.
0: Mira que bé, per aquí. Els titulars del dissabte. Avui el suplement d'estiu que mira cap a Ceuta davant el risc d'una nova entrada massiva de persones migrants prevista per avui. Ara mateix el que sabem, però, és que la nit ha estat tranquil·la a la frontera després que tant Espanya com el Marroc hagin reforçat la seguretat davant aquest risc, ho dèiem, d'una nova arribada tant a Ceuta com també a Melilla. Rabat ha mostrat el seu compromís per evitar que es repeteixi l'episodi de fa 15 dies, quan van entrar a Ceuta, recordem-ho, més de 70.000 persones. I des de Madrid, el govern ha elevat el to i amenaça de repatriar tothom que entri. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
2: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse. Que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
0: Recordem que l'origen d'aquesta alerta són les xarxes socials, on des de fa dues setmanes han circulat missatges que animaven a repetir l'episodi del 30 de juliol. Els experts, però, asseguren que la crida ha anat perdent força des d'aleshores. D'aquí uns minuts connectarem amb l'Àlex Giral Robert, el nostre enviat especial a Ceuta, per saber l'última hora de la situació. I avui, 15 d'agost, fa 5 anys exactes del retorn dels talibans a l'Afganistan. Les noves autoritats van posar fi a dues dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S i van tornar a establir un règim de terror sobre la població afganesa. Un règim que avui té més poder que mai i que compta amb el suport d'aliats internacionals molt influents, com Qatar i també la Xina. Tot i que en un primer moment el nou règim es va presentar com a més obert, els talibans han anat instaurant una forta repressió, especialment contra les dones. I una prova és que les nenes, a partir dels 12 anys, ja no tenen accés a l'educació. Judà Jabarian és responsable de programes d'educació

0: de la UNESCO.
1: Access.
2: L'accés és només una part de la crisi. Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
3: Ampliarem aquesta efemèride amb la Mònica Bernabé, periodista del diari Ara i una de les veus més autoritzades per parlar sobre el règim dels talibans a l'Afganistan. I la crònica internacional també està marcada, i de fet això ja fa temps que no és notícia, per Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que després de derrotar l'Iran vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units.
4: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
3: Ras i curt. Trump ha assegurat que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís. Les autoritats iranianes han reaccionat dient que l'estret és i també serà sempre iranià. En tot cas, les declaracions de Trump arriben quan s'acosta el venciment dilluns del termini de 60 dies acordat per negociar el final de la guerra entre els dos països. I més coses després de l'ensurt d'aquest divendres pel foc de Collserola a Barcelona. Avui el risc d'incendi baixa lleugerament. Ara bé, encara hi ha un centenar de municipis de 17 comarques que estan al nivell 3 sobre 4 de perill d'incendi. Preocupen especialment el sud de Catalunya, la Catalunya central i també el Penedès. I pel que fa a aquest foc de Barcelona, ho dèiem, està estabilitzat i de moment ha deixat una persona detinguda, sospitosa d'haver-lo provocat, i una desena d'hectàrees cremades a Collserola. Sebastià Massagués, el cap de bombers de Barcelona.
5: Estarem volant dron, veurem si hi ha punts calents, remetarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo extingir.
3: El foc, que ja està estabilitzat, va obligar a confinar durant unes hores els veïns del barri de Can Caralleu, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Aquest, que és un estiu marcat pels incendis, també pels terratrèmols. Després de la tragèdia humanitària que s'ha produït fa pocs dies a Colòmbia, avui ens hem llevat amb la notícia de dos nous terratrèmols. Un s'ha registrat al sud d'Indonèsia, ha estat de magnitud 7,7, ha deixat almenys 5 morts i ha aixecat un tsunami. I l'altre s'ha sacsejat al municipi de Lendín, a Granada. Afortunadament no ha provocat víctimes mortals, però s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències i s'han produït esquerdes en edificis i despreniments en façanes, murs o teulades. En el cas de Colòmbia, la xifra de víctimes mortals ja puja gairebé 290 i encara hi ha 200 persones desaparegudes. I aquest dissabte, en Cultura...
6: Us heu fixat que a l'hospital que tenen trauma i oftalmologia, la gent que ha de pujar a peu...
3: Cap de setmana de Festa Major al barri de Gràcia de Barcelona, que ahir va donar el tret de sortida amb el pregó. Enguany, a càrrec del periodista Vicenç San Clemente, que va fer un al·legat en contra de la gentrificació i del model turístic. Si avui us acosteu a la Festa Major, més enllà de veure aquests carrers ben guarnits, també podreu moure l'esquelet al ritme de Uineta.
7: Policia de la moda, vostè no em pot arrestar. Es corta la perderre, estetes de guanta.
3: O també de Germà Negre.
8: Una bota de rom i una altra d'aiguardent i una bota de rom i molta olor de gent.
3: En tot cas, les festes de Gràcia, que s'allargaran fins al dia 21 d'agost.

0: en esports, Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça que viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar l'últim amistós abans del Gamper.
1: Sí, serà demà contra el Basilea, Sant Jacob Park, a 4:45 de la tarda. No hi serà ni Ferran Torres, que està pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat. De fet, en principi, no s'espera que jugui cap dels internacionals amb la selecció espanyola. Mentrestant, encara cuegen les paraules de Frenkie de Jong.
2: La gente pueden opinar. Entonces, si opinan, Frenkie es mal jugador, o Frenkie no sirve para el Barça, o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío. Estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí.
1: El neerlandès passa a l'atac i carrega contra l'entorn del Barça per diverses informacions, com sentim, segons ell, falses sobre la lesió i sobre la relació amb Hansi Flick. L'Espanyol, per altra banda, incorpora el central Vanja Darkušić, cedit pel Zenit de Sant Petersburg. El defensa de 27 anys és internacional amb Eslovènia. Els blanquiblaus, recordem, demà ja debuten a la Lliga, jugaran a casa a les 7 de la tarda contra el Llevant. I nova incorporació també al Girona.
3: Hola, afició. Estic molt content d'estar aquí. Ens veiem aviat per Montilivi.
1: És el migcampista de Malgrat de Mar, Unai Hernández, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça. Arriba cedit també fins a final de temporada, provinent de l'Aràbia Saudita.
0: I avui, Roger, l'agenda poliesportiva, que també està carregadeta.
1: Sí, penúltima jornada del Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra, Paul McGrath, Raquel González i Laura Monge. Ara mateix estan disputant la mitja marató en marxa, mentre que Maria Vicente afronta aquest matí la segona jornada de l'heptatló femení, la de l'Hospitalet. De moment és vuitena a la general. I a París també, nova jornada, en aquest cas, dels europeus de natació. El sitgetà Luca Hook aquest matí nedarà la primera ronda dels 50 metres llisos, mentre que Nil Cadavall disputarà la dels 200 estils. I acabem amb una molt mala notícia, tragèdia a la Volta de Portugal. El ciclista britànic Finlay Tarling, de només 19 anys, va morir ahir en un accident en plena cursa, quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa. Les causes de l'accident no s'han fet oficials, tot i que la cadena RTP, que feia la transmissió de la competició, ha dit que la mort es va produir per una col·lisió frontal amb un vehicle aliè a la carrera que circulava en sentit contrari.
0: Marta Ferrer, bon dia.
4: Bon dia.
0: Anem al quiosc. Avui la majoria dels diaris coincideixen en portada amb un tema, la central nuclear d'Almaraz.
4: Tant el Periódico com a La Vanguardia és el titular gros. El Periódico, la notícia és en clau catalana, diuen la pròrroga d'Almaraz obre la via a allargar la vida d'Escó i Vandellós, mentre que La Vanguardia titulen l'executiu prorroga fins al 2030 la vida útil de la nuclear d'Almaraz. I just a sobre, protagonisme pel futbol, la Lliga de Veritat, el Barça aspira a proclamar la seva hegemonia contra el Madrid de Mourinho 2. Els dos diaris també coincideixen a il·lustrar amb una fotografia que ocupava ben bé mitja plana el foc d'ahir a la tarda a Collserola. Amb el mateix titular en surt a Collserola. En canvi, a l'Ara, l'incendi de la muntanya barcelonina ocupa només una petita part inferior de la portada. Diuen un detingut per un incendi que dispara les alarmes a Collserola. I la major part de la portada és per una foto de la jove Manush, de 17 anys, una nena a qui els talibans han tancat les portes de l'escola i un reclam, no ens oblideu.
0: I a la premsa editada a Madrid, avui també es fixen en aquesta central nuclear d'Almaraz, tots els diaris, Marta, que coincideixen a posar-la en portada.
4: El País diu Sánchez allarga la vida de la nuclear d'Almaraz per la crisi energètica, mentre que la fotografia principal és pels incendis que encara ara assetgen Espanya. És una foto d'un bomber i una funcionària carregant una caixa de plàstic transparent que conté les restes òssies dels primers reis de l'Aragó i a sota el titular els incendis no donen treva. Al costat, un recordatori per la crisi migratòria a Ceuta, diuen Espanya redobla el desplegament policial a Ceuta davant la por d'un salt massiu. Un enfocament similar trobem a El Mundo, on la central nuclear d'Almaraz també és protagonista. Llegeixo, el govern rectifica la seva doctrina energètica i allarga la vida d'Almaraz. I al costat, fotografia d'uns gendarmes marroquins a la frontera i el titular 20 vegades més seguretat en la fase 2 de l'estratègia de Rabat. I a l'ABC, encara en clau nuclear, diuen Almaraz resisteix i trenca el pla antinuclear de Sánchez. I la meitat inferior de la portada és per una família afganesa assentada a Valladolid i diuen torna a començar a 8.000 quilòmetres de l'Afganistan talibà.
0: I fullegem també la premsa internacional.

0: Als Estats Units, portada per a Donald Trump, això sí, en claus molt diferents al New York Times i al Washington Post.
1: Al New York Times es fixen en els problemes de subministrament que ha tingut el portaavions de la Marina USS Abraham Lincoln i asseguren que estan relacionats amb els atacs a la base nord-americana a Bahrein a principi de la guerra. També remarquen que Trump ha rebutjat els informes sobre les pèssimes condicions a bord del portaavions. En canvi, al Washington Post es fixen en el president dels Estats Units en clau electoral. Llegeixo: Trump desconcerta els suburbis de Nova York remarcant un dilema pel seu partit. Això de cara a les eleccions de mig mandat. I Europa també es fixen en Trump. Le Monde diu que Trump provoca una reacció de Teheran declarant la seva intenció de proclamar l'estret d'Hormuz, territori nord-americà després de la guerra, tot plegat sota un tema propi. En el rànquing de Xangai 2026, França manté la seva posició mentre que la Xina progressa. I el Der Spiegel alemany diu: en Trump creu que el desplegament a l'Abraham Lincoln no ha durat prou.
0: Albert Pustils, bon dia.
2: Bon dia.
0: I el mercat de fitxatges blaugrana que torna a ser portada, en aquest cas, als diaris esportius de casa nostra.
2: A l'Esport llegim Rodri pel Gampar, el

0: titular al Marca, que assegura que Mbappé està encantat amb l'arribada del tècnic portuguès i que confia aconseguir títols aquesta temporada. I alas, aprofitant que avui comença la competició domèstica, titulen la Lliga dels Campions, fent referència al Mundial conquerit per la selecció espanyola fa uns dies, i en portada surten Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena, Cucurella i Nico Williams.
1: I avui no llegireu a cap portada de diari que un de cada tres joves espanyols combina la feina amb els estudis.
0: Se'n fa ressò a El Periódico, on expliquen que cada vegada hi ha més joves que treballen i estudien, els anomenats Sisi, en contraposició als Nini, una xifra que ha canviat després de la pandèmia, i és que abans un de cada quatre estudiants combinava estudis i feina, mentre que ara són un 33%. Això segons una enquesta de població activa, una tendència a l'alça que s'explica per les necessitats econòmiques d'una joventut precària i la creixent consciència que la formació és necessària per progressar professionalment.
2: Des d'ara i fins a les 12, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
1: I a les 9 i 19,

0: Traiem la llengua amb la lingüista de Catalunya Ràdio, amb l'Olga Clapés. Bon dia, Olga.
1: Hola, Marina. Estiu, mar, sal... Sal, del llatí sal salis. I la sal té un paper primordial des de l'antiguitat. La sal, com a conservant sense el qual els aliments es podrien, havia arribat a ser tan valuosa que es feia servir com a moneda de pagament. Ens hem d'imaginar blocs de sal com si fossin lingots d'or? Doncs ben bé podria ser. D'aquí la paraula salari, que era l'assignació que es donava als soldats romans per comprar sal. La superstició que no et caigui la sal ja devia venir d'aleshores, perquè si feies un pagament i la sal anava per terra, ja em diràs tu quin negoci. De sal també venen salaó, salinitat, salnitre, salmorra, salabrós, que sembla que pot ser un encreuament entre salat i saborós, la salsa, l'ensalada, el salami o la salsitxa, del llatí farta salsicia, embotits salats. Si algú ximplet diem que no té ni sal ni oli, o que sembla que és un ou sense sal. I a nosaltres, que som molt salades, no ens agrada fer salat. Fins aviat!
2: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.

Això que sona és el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio del dissabte 15 d'agost del 2026, un mateix 15 d'agost, però en aquest cas de 1986, a les festes majors de Catalunya, es cantava a ple pulmó el hit que acabaven de publicar Quimi Portet i Manolo García, El último de la fila, que convidaven a la insurrección.

0: I qui també taralejava insurrecció a les estones lliures era el llavors president de la Generalitat, Jordi Pujol, que aquell mateix 15 d'agost de 1986 va tornar a Catalunya després d'una setmana de viatge institucional a l'Argentina. I així se'n feia ressò TV3.
1: Després de l'estada de 7 dies a l'Argentina, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha arribat aquest migdia a l'aeroport del Prat de Barcelona, acompanyat de la seva esposa, Marta Ferrusola, del conseller de Cultura, Joaquim Ferrer, i de Lluís Prenafeta. A la sala de premsa de l'aeroport, Jordi Pujol ha...
0: En roda de premsa aquell mateix dia, Jordi Pujol va destacar molt satisfet amb el viatge la bona sintonia amb el president de l'Argentina d'aquell moment, Raúl Alfonsín. Els del suplement ens hi estarem fins les 12. Us parlem des de la Diagonal 614, però vosaltres ens podeu escoltar des de Rosario, des d'una classe de tango o des d'una manifestació contra la proliferació de locals d'empanades argentines convocada sota el lema Jaque Mate.
2: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana emporta't un quilo de burger mid mixta de porc i boví a 5,95. T'estalvies un 23%. Lidl, val la pena.
6: Oh, capità.

0: el meu capità.
1: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
2: Ja no sé què em passa.
1: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
3: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
1: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
4: Això sona brillant.
1: Nit d'Òscars, els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. I aquesta nit, El pianista.
5: No hauria d'haver fugit.
4: Lluitarem. Ja ho veuràs.
6: Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
7: 35.702. 35702 de la sèrie 109.
6: Pots consultar la resta dels números premiats a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
8: Les tasques d'extinció van bé.
9: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
9: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
11: Són les 9:25 del matí.

0: això és un suplement d'estiu que avui mira cap a Ceuta davant aquest risc d'una nova entrada massiva de persones migrants prevista per avui. Espanya i el Marroc, ho hem anat explicant, han reforçat la frontera amb fortes mesures de seguretat. De moment, a aquesta hora, la situació és tranquil·la, tot i que cal recordar que sobre el terreny centenars de persones continuen malvivint pels carrers de Ceuta. Allà hi tenim l'Àlex Giral Robert, des de la frontera de Ceuta a la platja del Tarajal. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Marina, què tal? Bon dia.
0: Quina és la situació a aquesta hora? Quina és la fotografia? Fins ara explicàvem aquesta tranquil·litat. Com ha evolucionat? Com evoluciona el matí?
1: Sí, doncs jo et diria que la tònica ve a ser una mica aquesta, la de tranquil·litat, aquella expressió que tant diem els periodistes de calma tensa, perquè és veritat que aquí on estic jo situat, davant de la platja del Tarajal, que és la que queda més a prop de la frontera amb el Marroc, hi ha més aviat poca presència policial, almenys d'agents uniformats, perquè ens entenguem, sí que és cert que és un constant anar i venir doncs, de cotxes, tant de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil, també terços de l'exèrcit espanyol, perquè com us hem anat explicant al llarg de la setmana, aquí ara mateix hi ha activats uns 2.000 membres de l'exèrcit espanyol i 1.600 agents entre Policia Nacional i Guàrdia Civil. Ara, però, el que veig és una parella de guàrdies civils que estan fent aquí guàrdia a la frontera, i al mar també un parell d'embarcacions que vigilen tot el que seria el perímetre de la barrera flotant instal·lada en aquest punt. Periodistes també en compto una trentena en el punt on ens trobem, i aquí el que diu la gent i el que insisteix la gent és que encara no s'ha pogut recuperar la normalitat als carrers, que viuen amb certa por. Hem parlat una estona, per exemple, amb la directora del Faro de Ceuta, que és el mitjà de referència d'aquí de la ciutat autònoma. Ens explicava que si veiem pocs efectius de policia és perquè sembla que estan ara mateix sobretot desplegats pel que seria la tanca terrestre, que són uns 8 quilòmetres de sud a nord d'aquesta ciutat autònoma.
0: És aquesta crida que s'ha fet a xarxes socials que hem anat a explicar, però recordem sí. que fa 15 dies l'episodi, la situació era que aquestes 70.000 persones van entrar a Ceuta, moltes d'aquestes, ho anem explicant, continuen malvivint pels carrers, aquesta entrada que també es difumina d'aquesta manera amb aquesta crisi humanitària. No sé, tu que fa poques hores que has arribat a Ceuta, què és el que has vist? Què ens pots explicar?
1: Mira, jo el que puc explicar, efectivament, he arribat fa poqueta estona al que seria el port de Ceuta, i el trajecte que va del port de Ceuta fins aquí a la frontera del Tarajal, pràcticament no he vist gent als carrers, però perquè ens expliquen que estan, sobretot a aquesta hora, estan entreamagats sota els cotxes i tal per poder dormir tranquil·lament, i que estan ubicats també en altres punts. Per exemple, ens expliquen, i és una imatge que hem anat veient bastant aquests dies per la xarxa,

0: és que a la platja del Trampolín, que està bastant lluny d'on som ara mateix, hi hauria un assentament de cap a un centenar de barraques on hi hauria concentrats uns 1.500, sobretot subsaharians, que estan allà vivint com bonament poden. Però la imatge és ara mateix aquesta. Evidentment, quan ens movem, us traslladarem el que anem veient. Les xifres oficials, el Ministeri de l'Interior parlava que encara deuen quedar uns 5.000 migrants per aquí. És ben bé que el govern de Ceuta pràcticament duplica aquesta xifra, per tant, també està servida la guerra de xifres, com és habitual en aquests casos.
1: Doncs és la imatge a aquesta hora, tranquil·litat a Ceuta davant aquesta alerta per una possible entrada massiva, la imatge que ens trasllada l'Àlex Giral Robert des de la frontera de Ceuta a la platja del Tarajal. Gràcies, Àlex, abraçada forta, i qualsevol novetat, l'antena és teva.
0: Perfecte, gràcies a vosaltres, fins ara.
1: Falta un minut i seran 2:15 de 10 del matí.

0: Avui un suplement que mira cap a Ceuta, també cap a l'Afganistan, perquè avui, 15 d'agost, fa 5 anys exactes, per tant, any 2021, que els talibans van recuperar el poder i el règim dels talibans, lluny de perdre força a l'Afganistan, doncs sembla que cada vegada té més i més poder i ha instaurat el terror com l'eina més efectiva per reprimir la població afganesa i especialment, això és important, les dones, que són, com és habitual, la cara més crua de la repressió del règim. Per prendre el pols a la situació a l'Afganistan, quan són 10:15 del matí, podem saludar una de les periodistes que millor coneix el país i que més acaba de tornar de Kabul, la seva capital, és la Mònica Bernabé, periodista del diari Ara. Què tal, Mònica? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I et llegíem aquests dies fent aquest retrat al diari Ara de l'Afganistan, de Kabul, una ciutat que t'has trobat i que expliques que poc té a veure amb el Kabul de fa 5 anys quan els talibans recuperen el poder.
1: Doncs sí, jo feia 3 anys que no viatjava a l'Afganistan i la veritat és que m'he portat una gran sorpresa perquè des de fora tenim la imatge que el règim dels talibans és un règim improvisat, caòtic, no? I m'he trobat una ciutat on s'estan impulsant millores, entre cometes, no? Hi ha edificis en construcció per totes bandes, mai no s'havia construït tants edificis a Kabul com des del 2001, quan es va reconstruir la ciutat després d'anys de guerra. S'han obert noves avingudes, s'estan arreglant els carrers. Això és el que m'ha sobtat, no? Que els talibans pensem que són 4 salvatges que controlen el país amb les armes i resulta que tenen poder financer i de gestió que des del meu punt de vista és que des de fora algú els està ajudant i assessorant, doncs per mostrar que ells són capaços de mantenir-se en el poder, que és el que volen. No crec que vulguin millorar la situació de la població afganesa, perquè després et trobes que als hospitals públics la situació és un desastre, però sí el que pretenen és perpetuar-se el poder.
0: Per tant, Mònica, en quin punt diries que es troba el règim talibà 5 anys després d'arribar al poder, més enllà d'aquesta febre constructora, que també s'explica per tots aquests interessos, en part també geopolítics, que ara anirem desgranant, eh? En quin punt es troba el règim ara, diries?
1: Doncs jo crec que cada vegada té més força, perquè malgrat que els països occidentals hagin establert un bloqueig contra el règim, els talibans s'han buscat d'altres aliats. La Xina és un dels seus principals aliats. Una de les coses que també m'ha sorprès és que la Xina estava aixecant un barri sencer nou a Kabul. Qatar també està construint a la capital un complex residencial, no? Qatar, un país aliat d'Occident. O sigui, els talibans s'han buscat d'altres aliats, o Rússia, no? Que és l'únic país del món que ha reconegut el règim dels talibans com a govern legítim de l'Afganistan. A tot això afegit que quan els talibans van arribar al poder fa 5 anys es van fer amb totes les armes que pertanyien a la policia i a l'exèrcit afganès i que eren armes que els països occidentals havien facilitat, armament de fabricació nord-americana, moderns, tot això ho tenen els talibans. Llavors, no són els talibans del primer règim, sinó són els talibans amb molt més poder i amb molt més armament, no? Que jo crec que realment, malgrat que des d'aquí

0: vivim a esquena del que està passant allà, això ens acabarà afectant d'una manera o una altra.
1: I són 5 anys, ja ho deies, no és el mateix que el primer règim, que si no vaig errada també van ser 5 anys, per tant ara ja superem el temps que els talibans han estat al poder. No, no sé com t'expliques que aquesta vegada si hagin estat 5 anys i que res no fa pensar, si no em corregeixes, que la cosa hagi de canviar aviat.
0: Exactament, si fa 5 anys, el primer règim va durar 5 anys i ara fan 5 anys, per això aquesta data avui és tan important, no? Perquè es pot dir que els talibans ja superen el seu propi rècord, entre cometes, no? La gran diferència és que durant el primer règim, en aquell moment, l'Afganistan estava en guerra, hi havia una facció que també era islàmica radical, no és que fossin monges de la caritat, ni molt menys, però hi havia un conflicte obert a l'Afganistan, per tant els talibans havien de lluitar contra aquesta facció rival, però a més en aquell moment l'Afganistan era un país totalment devastat per la guerra. Com a exemple, a Kabul, jo vaig viatjar l'any 2000 per primera vegada a l'Afganistan, Kabul era una ciutat totalment arrasada. En canvi, els talibans, quan van arribar al poder fa 5 anys, es van trobar en un país que lògicament tenia 1000 mancances, però que era un país reconstruït i que més o menys funcionava i es van fer amb un munt d'armament, no? O sigui, els talibans actualment no tenen res a veure amb el règim anterior, tot i que la seva ideologia no ha canviat, com queda palès, com tracten a la població, especialment a les dones.
1: Aquí volia anar perquè parlàvem d'aquesta febre constructora, parlàvem de tots aquests suports internacionals, però al cap i a la fi, sobre el terreny, i com és habitual en aquests casos, la cara crua de la repressió normalment és especialment dura per les dones. Quina és la situació ara mateix de les dones afganeses, Mònica?
0: Doncs la situació, mira, precisament ONU Dones, no, l'organisme de les Nacions Unides dedicat a temes de dones, va publicar aquests dies un informe que deia que la meitat de les dones afganeses diuen que surten de casa 2 vegades o menys al mes, doncs per la situació de por, no? Les dones se senten insegures quan surten al carrer, no? I a més ja ho veus, o sigui, a Kabul totes les dones van amb la cara tapada, normalment porten una mascareta, no porten el burca, però sí que porten una mascareta, i a més hi ha una anomenada policia de la moral talibà que va voltant pels carrers i que et poden parar en qualsevol moment si consideren que no vas vestida com ells creuen que has d'anar, no? A més, en una societat en què actualment bàsicament hi ha homes allà on vagis, no? I no pots fer cap mena de gestió tu sola si ets dona, no? Això ha afegit, doncs, que les dones han estat expulsades, doncs, per exemple, a totes les institucions governamentals no treballa cap dona, o que les nenes a partir dels 12 anys no poden estudiar, no? Que això és l'únic país del món que passa això, no? Llavors, jo sé que Afganistan queda molt lluny i és molt difícil fer-se una idea, i que a més tenim potser una imatge distorsionada, no? De, bueno, som musulmans i ja se sap com són els musulmans, no? Aquesta imatge que tenim des d'aquí. A mi m'agradaria que la gent veiés la cara de les nenes afganeses. Precisament avui al diari Ara publiquem un reportatge especial on surten imatges d'aquestes nenes parlant a càmera, nenes que podien passar perfectament per catalanes, si parlessin català, vull dir físicament. Ho dic perquè de vegades és difícil aconseguir que la gent intenti empatitzar, connectar amb el que està passant allà, no? Em pregunto què passaria aquí si de cop i volta les nenes a partir dels 12 anys no poguessin anar a l'escola. No sé si la gent es fa una idea del que això suposaria.
1: I on a més fas un retrat molt interessant avui a l'Ara, que llegí aquest matí, de com funcionen les madrasses, aquestes escoles que d'alguna manera el règim dels talibans està aprofitant per adoctrinar les nenes afganeses i a més utilitzant un dret tan bàsic com és el dret a l'educació.
0: Doncs sí, les nenes són expulsades de les escoles a partir dels 12 anys, però el que estan fent els talibans, que això també fa molta por, és que han promogut l'apertura de milers de madrasses, o sigui, l'apertura de milers d'escoles islàmiques. Mai abans a l'Afganistan s'havien obert tantes escoles islàmiques. Quan els talibans van arribar al poder el 2021, es calcula que hi havia al país 5.000 madrasses. Actualment n'hi ha 23.000, no? I, com bé deies, en aquestes madrasses poden anar els nens, però, curiosament, també permeten que vagin les dones. I a les madrasses el que intenten és rentar el cervell tant a nens com a nenes, no? A les nenes, bàsicament, el missatge que transmeten és que una bona musulmana, una bona dona, el que ha de fer és casar-se, tenir fills, obeir al marit i quedar-se a casa, res més, no? Això és el que estan intentant inculcar en les noves generacions, no? Cosa que realment fa molta por perquè estan intentant posar la llavor per perpetuar-se, per, diguem, transformar la societat afganesa per aconseguir una societat que els doni suport, que ara, lògicament, no el tenen, no? La gent té molta por dels talibans, això sí.
1: I reprenga el fil, Mònica, d'una reflexió que ens comparties, que és que encara que Occident visquem d'esquena tot allò que passa a l'Afganistan i aquesta realitat que d'alguna manera avui ens apropa, es dius que és un règim tan extremadament fanàtic com aquest, que vulguem o no que ens acabarà afectant. Com ens pot acabar afectant, Mònica?
0: Bé, l'Afganistan, el primer règim, que també semblava que estava molt lluny i que el que passava a l'Afganistan tampoc no ens havia d'influir de cap manera, va resultar que allà es va exiliar un terrorista anomenat Osama Bin Laden, que després és el que va idear els atemptats contra les Torres Bessones de Nova York, que va posar en risc, diguem, tots els països occidentals perquè temíem que podia haver-hi atemptats a qualsevol banda, no? Jo crec que un règim fanàtic d'aquesta mena correm el risc que passi una cosa similar, no? O també que es normalitzin coses que no són normals, com per exemple que en l'actualitat, el passat mes de juny, la Unió Europea rebés els talibans a Brussel·les, cosa que em sembla vergonyós, i negociés amb ells com si fossin uns interlocutors vàlids i com si fos un govern normal i corrent, no? Quan és un govern que té a la meitat de la població tancada a casa, no? La senyora von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea, com a dona, realment em sorprèn, que vol dir que no té ni idea del que està passant a l'Afganistan, això d'entrada. No té ni idea ni es pot imaginar el que està passant a l'Afganistan, no? Llavors jo crec que això, sense cap mena de dubte, ens pot tenir conseqüències.
1: I ara potser, i acabo amb això, és la pregunta del milió i de resposta imagino que gens fàcil. Però creus, Mònica, que queden molts anys de règim talibà a l'Afganistan?
0: A mi no m'agrada fer mai futurologia sobre l'Afganistan, perquè l'Afganistan històricament ha demostrat que els canvis al país poden ser sobtats. Jo recordo durant el primer règim dels talibans que jo anava fent conferències, no? Explicant la situació de... Molt motivada, jo, en aquell moment també. Explicant la situació de les dones afganeses i recordo que hi havia gent que em deia però per què expliques tant si total això no canviarà mai, no? I de cop i volta, l'11 de setembre de 2001, el règim dels talibans doncs, va caure al cap de poques setmanes després dels atemptats contra les Torres Bessones. O sigui, els canvis a l'Afganistan històricament es produeixen de forma brusca. Ara bé, veient la situació actual, realment el règim dels talibans actuals fa molta por perquè no sembla que hi hagi res que es pugui fer trontollar, no? I això realment ens ha de fer pensar, no? Fins a quin punt, com és possible, no? Que un país on durant 20 anys, que es diu ràpidament, vam estar invertint diners amb el desplegament de tropes, amb víctimes pròpies, no? Perquè a l'estat espanyol molts militars espanyols van morir allà, que l'haguem deixat a la seva sort, no? I que ara ni tan sols estigui a l'agenda internacional, no? O sigui, és que ni tan sols ens preocupem, tant que parlem de les dones afganeses, de anem a buscar una alternativa, educació online, no? Existeixen alternatives d'educació online, però totes són alternatives privades, impulsades per associacions. No he vist jo que cap país ni tan sols aquest petit detall ho hagi impulsat, no? Jo crec que diu molt de nosaltres com a societats occidentals que diem que defensem tant els drets humans.
1: Doncs és el retrat de la

0: Afganistan el dia que fa 5 anys exactes que els talibans van tornar al poder. Ens el fa la Mònica Bernabé, periodista del diari Ara. Moltíssimes gràcies, Mònica. El llegim.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: Pausa de publicitat i ara tornem al suplement d'estiu. Fins ara.

0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
2: Et veig una mica inquiet aquests dies.
3: Ara qui viu com solíem viure?
1: Perquè tot un món s'acaba.
3: La casa, el servei.
2: Quants en veus fora, doncs?
3: Uns quants.
2: Ai, senyor.
1: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: A 1861, un ric propietari...
6: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
4: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
6: Una hora d'història que us captivarà.
7: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: La 34a Schubertíada omple Vilabertran, Vilajuïga i Pals de música, emoció i bellesa del 13 al 30 d'agost. Comparteix la proximitat del Lied, l'energia de la música de cambra i l'encant d'uns espais únics. Amb artistes excepcionals i moments inoblidables, la Schubertíada torna a ser una cita destacada de l'estiu. Més informació a schubertíada.cat, recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
8: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linka. A Catalunya Ràdio.
4: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
9: Passa un minut de 3:15 del matí.
10: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament.
11: La refineria de Yaroslava processa uns 15 milions de tones de petroli.
12: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules cruixudes que tots dos s'han dedicat.
4: Connexió exterior.
9: I aquesta hora al suplement ens agrada obrir una finestra a l'exterior avui, però això ho farem una mica diferent. Coia Ballester, molt bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
9: Fins fa poc l'encarregada d'explicar-nos l'actualitat del Regne Unit i ara, no sé si fa tot just un any, si ja l'ha fet o és a punt de fer-lo, tornada a casa, la delegació de Tarragona.
13: A punt de fer-lo. Això serà a l'octubre, però vaja, pràcticament un any si això, perquè l'estiu s'acaba, passa molt ràpid. Sí, tornada a casa, sí, sí.
9: I com ho portes, això? Com va? Viure a Tarragona, a casa, i haver deixat enrere aquesta gran city, aquest Londres?
13: No, ho porto molt bé, de fet m'encanta, jo vaig tornar perquè creia que el meu cicle allà ja s'havia acabat. Va ser fascinant descifrar un país, no?, el món, la cultura anglosaxona, intentar explicar-la a casa teva, va ser molt, molt interessant. I la tornada també, jo crec que aquí tenim una gran situació social per viure, crec que vivim en un dels millors llocs del món per ser-hi, és una zona on tenim pau social, on hi ha seguretat, hi ha bons serveis, em diràs millorables, sí, perquè jo ho explico molt, això, ara, aquí, que aquí tenim unes grans condicions de vida i diuen, es pot millorar? Clar que es pot millorar, sempre es pot millorar. Però també vaig descobrir allà, quan jo vaig marxar per mirar el Regne Unit, no?, la cinquena economia del món, la gran potència, ho són en molts aspectes, però hi ha altres en què jo crec que a nosaltres ens falta una mica d'orgull i autoestima per saber veure que hi ha coses que les fem molt bé i no tot és millor fora.
9: Vaja, i a més aquesta setmana que t'ha tocat explicar una d'aquelles grans notícies i a tocar de casa.
13: Sí, exactament. Teníem l'eclipsi total a tota la zona de Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ha estat un moment fascinant que també ha mostrat com ens podem unir per fer coses tots junts, que ho hem fet perquè tots vam mirar en un moment i vam poder disfrutar d'un espectacle de la natura, i va ser molt interessant perquè a més passava just aquí, no?, a la meva zona, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, teníem l'eclipsi total, tothom mobilitzat, molt interessant com a professional i també com a persona d'aquesta zona, no?, i vivint el planeta, perquè és un espectacle que ens regala la natura. Ha estat impressionant.
9: I parlem molt d'aquestes grans cobertures que tots us han marcat d'alguna manera. En el teu cas, penso, segur, la mort d'Elisabet II, la coronació de Carles III, també hem mirat una mica enrere la inauguració dels Jocs Olímpics del 92. No sé si l'eclipsi, d'alguna manera, ara és aviat encara per fer balanç, però es colen aquestes grans cobertures que recordaràs d'aquí molts anys quan pensis en allò que t'ha marcat professionalment.
13: Sí, jo crec que sí, perquè a més és una cosa que ens ve donada com a persones, com a humans, que ve de fora, i sí, és una gran cobertura, jo crec, perquè té tots els ingredients. Primer, perquè l'espectacle és fascinant, és meravellós, ets corprenedor, et sobrepassa, no? Després, perquè saps que no ho veuràs mai més. O sigui, tu pots desplaçar-te a un altre lloc del planeta, potser, però cobrint-ho periodísticament des d'aquí, nosaltres ja no en veurem cap més. Per tant, té tots els elements perquè sí, passi a ser una d'aquelles cobertures que recordaràs. És una cobertura amable en el sentit que és una notícia bonica d'explicar, malgrat que després hi pot haver altres problemes com de mobilitat, però el fet en si és una cosa agradable. Per exemple, si comparo amb l'última cobertura, els focs de la Vall d'Uixó, els focs o els incendis que puguem tenir aquí no són cobertures amables, saps? És una cosa que és bonica d'explicar.
9: Doncs, mira, ja que avui d'alguna manera reivindicarem també Tarragona amb aquest eclipsi d'aquesta setmana, però també Tarragona més enllà de l'eclipsi, de totes les mirades que li hem posat. Deixa'm afegir a la conversa un altre tarragoní il·lustre i estimadíssim d'aquest programa del suplement, en Joan Anton Català. Joan Anton, què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia, Marina. Bon dia, colla.
13: Bon dia.
9: Dos tarragonins il·lustres, us coneixeu o no?
13: A veure, que sóc de Reus, Compte.
14: Ui, ui, ui, ui.
9: Ai, ai, ai.
13: Però no. Si ens coneixem, sí.
14: Sí, és llegenda, això de Reus i Tarragona no és cert que hi hagi rivalitat, no sé d'on heu tret això.
13: No, però jo també ho crec, es fa molta broma, però no, a mi m'interessen les dues ciutats per igual, però sí, soc de Reus, que consti.
9: Sí, però aquestes rivalitats, la gent que som d'un lloc que té rivalitat amb un altre, sempre ens ho prenem força a pit,
14: Sí, sí. De fet, clar, són dues grans ciutats molt, molt pròximes, que estan, no sé, a 15 quilòmetres de distància, i lògicament sempre hi ha hagut aquesta rivalitat, però és una rivalitat molt carinyosa, no?, perquè al final estem parlant d'una part del nostre país, del sud del nostre país, que això també ho havíem explicat molt sovint, tots aquells que hem nascut i hem viscut a Tarragona, Reus, a zona de Tarragona, Terres de l'Ebre, sempre hem mirat cap al nord, sempre hem dit, mira, totes les coses potents, no?, importants, sembla que només passin a la zona metropolitana de Barcelona o al nord. Doncs mira, no, ara resulta que hem tingut l'espectacle, el gran espectacle, justament al sud.
9: I, de fet,
13: I jo penso...
9: Sí, endavant, colla, digues.
13: Només un apunt en això. Jo no crec en aquestes picabaralles, crec que només ens debiliten. Jo crec que si anem tots a una, com a Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, nosaltres tenim molt de potencial, i que les dues ciutats, a més, es complementen en riquesa en tots els aspectes.
9: Joan Anton, un segon, que després també vull fer algun apunt més, però Joan Anton, han passat 4 dies just d'aquest eclipsi que ens va deixar tots fascinats. Suposo que has tingut temps ara ja de pair-ho una mica, per tant, no sé com portes la ressaca emocional, i ara que tu pots mirar amb una mica més de distància, com estàs, Joan Anton?
14: Estic fatal. Estic molt malament. Sí, sí, perquè 4 dies no m'ho semblen. És a dir, em sembla com si això fos ahir. Encara sóc dins d'una nebulosa d'emoció. Tinc gravadíssim la imatge d'aquell sol eclipsat allà a la banya del Trabucador amb el Roger Escapa, com a la llum de la corona solar feblíssima reflectia sobre el mar, sobre l'aigua. No ho oblidaré mai. Jo ja havia vist un eclipsi total de sol el 2017 als Estats Units, però les condicions d'aquest, el nostre, són tan diferents, eren tan diferents amb el sol tan baix, que això tenia un risc molt gros, no? De que hi hagués núvols i tots patim una mica, però ens va respectar la meteo i ens va donar unes imatges que jo no les esborraré mai de la meva ment, i ara estic com en plena baixada emocional de com l'adrenalina que durant mesos he tingut molt amunt explicant coses de l'eclipsi i va agafar la punta d'adrenalina doncs, durant la totalitat, i ara, clar, em baixa i necessito, em trobo com una mica buit des d'aquest punt de vista. Haig de passar més dies per tornar a estar en una situació més

0: de creuer.
1: Colla, tu havies vist mai un eclipsi o era el teu primer?
2: No, era el meu primer eclipsi total. A més, jo estava dalt d'una de la golondrina de Tarragona, perquè ens entenguem, del Tarragona Blau, que el Joan Anton coneixerà bé, de Lluís Palau. Érem gairebé a la sortida del port i va ser molt impressionant. Això que explicava el Joan Anton, tan ben explicat, que ell ho explica molt bé, sempre troba les paraules, al mig del mar, veient l'skyline de Tarragona, la costa, de sobte es fa fosc, aquella corona, el mar, el sol reflectit i com el reflexe del sol va desapareixent, així que la lluna li imposa la seva presència al sol. Va ser molt espectacular. Jo no tinc una mica de baixada, és que el Joan Anton m'ho explica molt bé, una mica la tinc, no tant com ell, entenc perquè ell ha viscut intensament l'últim any d'una manera espectacular, tot l'eclipsi, no? Però aquesta sensació d'emoció jo encara la conservo, és com una alegria interna que tens, i després també noto molt la comunió de la gent, o sigui, tota aquesta gent que s'ho va mirar, tota gent que ens ho va mirar, encara que treballéssim, et queda una cosa espectacular que quan comparteixes encara et ve aquell somriure del moment, no? L'emoció, la gallina de piel que deia en Johan Cruyff, encara ho conservo.
1: És que en Joan Anton s'havia fet un tip de repetir-nos-ho, que serà un moment únic, que serà un moment especial, i la gent fins i tot es preguntava, ostres, a veure si no n'esteu fent un gramassa de l'eclipsi. Crec que tothom va deixar davant d'aquesta reflexió quan el van veure i quan la gent com la Colla o com la resta que no n'havien presenciat mai cap, doncs ens van poder treure les ulleres en el cas del total i van veure allò i vam dir, ostres, Joan Anton... Tenia raó.
0: Marina, no sé tu, explica-ho tu també. Vull dir, tu vas viure aquest eclipsi solar. Espero que el vegessis molt bé.
1: Sí, totalment. Va ser espectacular perquè per molt que n'haguem sentit a parlar i per molt, Joan Anton, que aquest últim any ens havies explicat i una mica la teoria la teníem, però crec que la pràctica no hi havia manera de posar-hi paraules. Crec que és una cosa que s'ha de viure, vaja, com a mínim en el meu cas, no sabria com explicar-ho. La meva reflexió va ser, no m'estranya que això, quan fa segles i segles hi havia un eclipsi d'aquesta mena, pensessin d'alguna manera que s'acabava el món, que era alguna cosa que no podien entendre, perquè jo, que tenia tota la teoria ben apresa, tampoc no entenia què és el que estava veient.
0: No, a més, jo crec, i ho vull tornar a dir perquè... Li hem de donar valor en això. El fet que el sol anés molt baix, que torno a dir, això era un risc, van fer que aquest eclipsi fos especialment espectacular. Especialment espectacular. Perquè amb una mirada podíem integrar dins del nostre cervell al mateix temps el sol eclipsat més un paisatge, un skyline, el que fos, de natura, de mar, de ciutat, de persones, cosa que no pots fer quan el sol va molt elevat. I això és el que ha donat aquestes imatges que romandran per sempre a la nostra ment i aquest impacte emocional tan fort. I a més vàrem viure unes condicions d'il·luminació molt especials, espectaculars. No es va fer de nit, tal com esperàvem d'un eclipsi total de sol, que típicament es fa de nit, aquí no, i és perquè, i això és molt, molt bonic, molt espectacular, quan tu mires un eclipsi solar, quan el sol va molt elevat i el mires amunt, però si tu baixes la mirada i mires 360 graus al teu voltant, els horitzons estan il·luminats, és perquè a centenars de quilòmetres de distància allà no hi ha un eclipsi total, hi ha un parcial, de manera que t'arriba la llum dels horitzons. Però clar, tu estàs mirant a dalt, tu estàs mirant en un sol eclipsat amunt, no ho notes, aquesta llum dels horitzons, però aquí sí, com que el sol el teníem eclipsat a prop dels horitzons, ens arribava la llum de llocs on encara no era un eclipsi total, sinó que era parcial. I això va fer que no es fes de nit, però que donés unes llums que la gent que es dedica a la fotografia, els càmeres que, per exemple, nosaltres teníem allà a la banya del trabucador, van al·lucinar amb aquella llum, amb aquelles tonalitats de la llum. Jo crec que li hem de donar valor a que l'eclipsi que hem tingut no només és l'eclipsi català, sinó que és un eclipsi absolutament diferent a qualsevol altre.
1: És que, a més, la banya del Trabucador és un espectacle de per si sola, ja. Sí. Coi, endavant, digues, sí.
2: Sí, pensava que és com si l'haguéssim dibuixat, no? Com si ens haguéssim inventat expressament un escenari bonic, tot pintat. O sigui, és tan perfecte que fins i tot a mi... He parlat amb gent que era escèptica, que veien, bé, no serà per tant... I m'han dit, ostres, no m'ho pensava, em vaig emocionar molt. És que era ideal, era perfecte. I a més et fa sentir molt petitó, no et fa sentir la realitat del que som nosaltres, els humans, que som tan petits, tan poqueta cosa, et posa molt en la situació real del que som.
1: Colla, et vas quedar amb ganes de veure'n un altre? Perquè això, quan es va acabar, també va passar, que molta gent deia, una altra vegada. Sí, vull més, pensar. No n'he tingut prou.
2: sí, vaig pensar clarament, entenc perquè hi ha gent que persegueix i caça eclipsis, també hi aniria, perquè sí. Però vaja, jo crec

0: que és únic, com explicava el Joan Anton, que per nosaltres sempre serà aquest. Per molt que ara anéssim a veure una altra Granada on sigui, jo crec que aquest sempre serà el nostre eclipsi perquè és a la nostra zona.
1: Perquè, Joan Anton, sí que és veritat que a Tarragona no, però molt breument, que ens queden un parell de minutets, si ens hem quedat amb ganes de més, doncs ben aviat, si em deixes dir-ho així, tornarà a haver-hi una mica de tabarra amb un nou eclipsi, eh? Per
2: sí,
1: sort.
2: Sí, serà el 2 d'agost de l'any vinent, això és un eclipsi total de sol a la part sud d'Espanya, bàsicament Cádiz, Màlaga, també nord d'Àfrica, Ceuta, Melilla. Això és un eclipsi que serà a mig matí i amb vora 5 minuts de foscor, dels més llargs de foscor, per tant, un espectacle. Sàpigues, Marina, que aquest eclipsi del 2 d'agost de l'any vinent se'n va cap a Egipte i passa per sobre dels temples de Luxor, però fa anys que no queda res allà a preus raonables i allà més d'un es farà, intentarà fer-se ric venent casetes de fusta que estan construint per gent que hi voldrà anar. Això és el 2 d'agost de l'any vinent, però després, atenció, perquè el 26 de gener del 28 en tornem a tenir un altre aquí a Catalunya, però no serà un total, és un anular, que és molt bonic, és que la Lluna en aquell moment és una mica més petita i no té la mida suficient per ocultar el disc del Sol, però s'hi posa exactament alineat al mig i genera un disc fosc envoltat per un anell de foc, que és el Sol. Això serà el 26 de gener del 28 a casa nostra.
1: Doncs ja hem pres nota, i a més, Joan Anton, que la Terra es plana, el suplement amb en Roger Escapa, ens en donareu tots els detalls i qui no s'ho vulgui perdre, ja sap. Joan Anton Català, Colla Ballester, moltíssimes gràcies a tots dos, que acabeu de passar un gran estiu i abraçada ben forta.
2: Igualment.
0: Igualment.
3: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
4: Trescat Info.

0: Bon dia i bona hora, són les 10. Màxima alerta a Ceuta davant el risc d'una nova entrada massiva prevista per avui. Espanya i el Marroc han reforçat la frontera amb fortes mesures de seguretat i de moment a aquesta hora la situació és tranquil·la. Sobre el terreny, centenars de persones continuen malvivint pels carrers de Ceuta. Avui, 15 d'agost, fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot per les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes s'han quedat excloses de l'educació secundària. Bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'ha registrat aquesta matinada sense provocar víctimes ni tampoc ferits. Mentrestant, ja són 14 les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia, que també ha provocat un tsunami. Avui es manté el nivell 3 sobre 4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona ha quedat detinguda i una desena d'hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona. Les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Demanen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest tipus de persones i lamenten que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Els quatre pròxims cursos, les escoles concertades tindran 3,300 mestres i professors nous. D'aquesta manera, revisa una plantilla estancada des de fa ja 30 anys. De l'àmbit cultural destaca l'actuació de Luz Casal aquest vespre al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. També la comarca del Baix Empordà, concerts de Mònica Naranjo i de Tàrtara Helena al Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. I a Badalona el duet Ginestà actua en el marc de la Festa Major d'aquest municipi del Barcelonès. Del temps, en aquests moments tenim núvols i petits ruixats al sud-oest de Catalunya. A la tarda hi haurà tempestes més fortes en qualsevol punt de l'interior. Fins i tot de cara al vespre podrien arribar a la costa entre Barcelona i Tarragona. Avui la temperatura serà una mica més baixa que ahir. I de l'actualitat esportiva destaca que l'atleta de Gavà, Pol McGrath, s'ha proclamat campió d'Europa de la mitja marató de marxa atlètica al Campionat d'Europa que es disputa a Birmingham, Anglaterra. McGrath ha fet una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons. El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim partit amistós abans del Gamper. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha pogut entrenar. I l'Espanyol incorpora el central Vania Darkusic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg de Rússia. El central té 27 anys, és internacional amb Eslovènia. I en ciclisme hem de destacar que hi ha hagut tragèdia a la Volta a Portugal. El corredor britànic Finlay Starling, de 19 anys, va morir ahir en un accident. Va ser atropellat en plena cursa quan faltaven només 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa.
1: Trescat Info.
0: Què tal? Bon dia. Passen 4 minuts de les 10 del matí. Us acompanya a aquesta hora, aquest 15 d'agost del 2026, Maria Guixa. Comencem marxant fins a Ceuta perquè a aquesta hora hi ha tranquil·litat a la frontera hispano-marroquina. Els dos països s'han blindat davant les incitacions virals a tornar a entrar a Espanya de manera massiva, com va passar ara fa dues setmanes. Sobre el terreny, la situació de les persones que hi van entrar aleshores, i de fet encara, continua sent molt precària. Anem fins a Ceuta. Àlex Giralt Robert.
2: Ceuta agafa aire, però encara no canta victòria. El blindatge de la frontera a una i altra banda aparentment està funcionant. Des del cantó espanyol, cap indici que es puguin reproduir ara com ara les imatges de fa mig mes. Tot i això, el mantra entre els ceutins és el mateix. La cosa es pot descontrolar en qüestió de minuts i no s'hi val a baixar la guàrdia. Per això les autoritats expliquen que els 2.000 efectius de l'exèrcit i els 1.600 dels cossos policials, a més de vetllar per la seguretat als carrers, estan supervisant pam a pam els 8 quilòmetres de frontera terrestre que separen en aquest punt Espanya del Marroc. Que el país nord-africà aquest cop s'ha posat ferm ens ho ha confirmat un taxista marroquí que explicava que s'ha amenaçat de presó els professionals del RAM que acostin migrants amb intenció d'entrar a Espanya a la frontera. Els habitants de la ciutat autònoma, mentrestant, insisteixen que aquí encara no s'ha pogut recuperar la normalitat i atribueixen la tranquil·litat d'aquestes primeres hores del matí al fet que els milers d'immigrants que encara malviuen pels carrers estan dormint o descansant.
0: També de l'àmbit internacional, destacar que l'exèrcit israelià ha matat com a mínim 7 persones al sud del Líban. Es tracta d'una de les accions més mortíferes des de finals de juny, segons fonts oficials libaneses. En aquest atac aeri contra una casa als afores d'Asnar han quedat destruïts aquests edificis. També ha resultat ferides 3 persones més. L'Agència Nacional de Notícies Libanesa assegura que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada, fins i tot contra zones que fins ara no havien estat blanc dels atacs israelians. Els dos estats veïns van signar un acord al juny amb mediació dels Estats Units que sobre el paper acabava amb les hostilitats mentre es negocia una pau estable al país àrab. A tot això, Donald Trump ha anunciat que després de derrotar l'Iran vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units. El president nord-americà assegura que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís.
1: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
0: Un periodista del Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, assegura que el president nord-americà feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat tot, les autoritats iranianes hi han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià. Les declaracions arriben quan s'acosta el venciment dilluns del termini de 60 dies acordat per negociar el final de la guerra entre aquests dos països. Avui, que és 15 d'agost, fa justament 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb 2 dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11 de setembre. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. L'anunci de retirada de les tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, combinat amb un avenç dels talibans a diferents ciutats del país van provocar la fugida del president Ashraf Ghani avui fa 5 anys. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món, com per exemple la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista. Occident havia fracassat després de 2 dècades intentant consolidar un govern afí. Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, va ser 8 anys corresponsal al país.
3: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es creï.

0: revés a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
1: El règim actual és més fort que mai, disposa de fet d'armament que van deixar els Estats Units i l'OTAN, i malgrat tenir un reconeixement internacional i escàs, compta amb els influents Qatar i la Xina com aliats, i no hi ha tampoc contestació interna. Per això la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a aquesta situació. A l'estat espanyol, terratrèmol de magnitud 5 que s'ha sacsejat aquesta matinada al municipi d'Alendina, Granada, però que s'ha percebut a gairebé tota la comunitat autònoma d'Andalusia. Un sisme que no ha provocat víctimes, però que ha obligat la Junta a activar la fase d'emergència en situació operativa 1. S'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències i hi ha hagut diversos també danys materials, bàsicament esquerdes en edificis i també alguns despreniments en façanes, murs o teulades. Bombers i agents de policia estan revisant la zona afectada amb arquitectes voluntaris per valorar els danys i per determinar si poden o no ser perillosos. També el balanç de víctimes del terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts ja puja a 288 i el de persones desaparegudes s'ha reduït i ara se'n comptabilitzen 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que ara mateix hi ha sobre terreny. Enviat especial a Pereira, Colòmbia. Joan Biosca.
2: Colòmbia ja projecta la reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol i va sumant aportacions milionàries de diversos països i també organismes internacionals. L'empresariat del país sud-americà ha recaptat 65 milions de dòlars per ja destinar-los a recuperar carreteres i infraestructures danyades pel sisme de dilluns i també per ajudar els damnificats. El president Abelardo de la Espriella, que assumia el càrrec fa 8 dies, recorria la ciutat de Pereira, juntament amb Cali, la més afectada en danys, damnificats, ferits, morts i desapareguts, i assegurava que la situació que ha vist sobre el terreny és apocalíptica.
3: Yo sé que la situación es apocalíptica, recorrer el centro de Pereira, pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el gobierno nacional para reconstruir a nuestro país.
2: Les tasques per trobar persones vives i els cossos dels morts continuen en paral·lel, però amb menys possibilitats de trobar supervivents. Els miracles, com se'ls coneix en aquestes catàstrofes naturals.
1: I seguim parlant de terratrèmols, perquè almenys 14 persones han mort en un terratrèmol de magnitud 7,7 registrat al sud d'Indonèsia aquesta matinada, que també ha provocat la caiguda de diversos edificis. El moviment sísmic s'ha produït a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha obligat a activar una alerta preventiva per un tsunami que s'ha detectat uns minuts després d'aquest terratrèmol. Després del sisme també s'han registrat 3 rèpliques de menys intensitat, però que també han provocat danys materials i l'evacuació d'algunes poblacions.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Seguim parlant de fenòmens meteorològics perquè a l'estat espanyol les autoritats són optimistes pel que fa a l'incendi de Niebla a Huelva. Es manté un front actiu, però si les condicions meteorològiques són favorables, segons el president de la Junta Andalusa, Juanma Moreno, aquest foc sense precedents a la comunitat podria estar arribant ja al principi de la seva extinció.
5: És un incendio terriblemente complejo, ¿no? Terriblemente peligroso. No tiene, digamos, un precedente claro en su comportamiento en Andalucía. Nunca un fuego fue tan agresivo y durante tantos días.
1: D'altra banda, ingressat a la presó d'Azuera, Saragossa, i de manera provisional i sense fiança, el suposat autor de l'incendi forestal de les Penyes de Riglos. Aquest foc, que continua actiu, ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar també un miler de persones. Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya diuen que no hi tornaran. És un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank que conclou que el creixement econòmic del país se'n pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures ni tampoc l'oferta d'oci. És un reportatge, un informe del Roger Santaló.
6: Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats si les onades de calor van a més. Malgrat que la gran majoria de turistes repetiria el viatge al país, canviaria la seva destinació, ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Hetman.
7: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
6: les

0: Agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. El vicepresident de la patronal ACABE, Jordi Vinyoles, diu que el turista està canviant de costums.
1: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
0: El turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol i és un dels seus motors econòmics.
2: I abans de l'àrea de servei, explicar-vos que, tot i que es manté el risc d'incendi a diversos punts del país, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la pluja intensa que pot caure, sobretot avui a la tarda. S'esperen quantitats de més de 40 litres per metre quadrat que podrien caure en només mitja hora. Aquestes precipitacions afectarien sobretot la Catalunya central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I també hi pot haver tempestes a les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu, l'Aran i l'interior de Girona. Obrim àrea de servei, de seguida ampliem aquestes qüestions amb el nostre meteoròleg, amb l'Eloi Cordomí, però abans repassem la situació del trànsit a les carreteres i vies del país. Ho fem amb la Carmina Malagarriga. Carmina, bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs començarem amb una mala notícia perquè hi ha gairebé 7 quilòmetres de retencions entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, a l'AP7, en sentit sud, a causa d'un accident. Hi ha un carril tallat. També retencions a l'AP7, a Montornès del Vallès, en sentit nord. A l'AP2 hi ha retencions a l'Espluga de Francolí, en sentit Montblanc, a l'N340, al Vendrell, en sentit sud, i també a l'AB20, a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit sud, per unes obres que s'hi fan. I parlant d'obres, recordem que la Ronda de Dalt, des d'ahir a les 10 del vespre i fins demà diumenge a la mitjanit, hi ha talls entre la sortida 13 i la sortida 14 per obres de pavimentació. Al llarg del cap de setmana es tallen dos dels tres carrils de circulació, deixant-ne un sempre obert per garantir la mobilitat. Uns talls que se sumen els que ja s'estan fent entre les sortides 5 i 6. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: Gràcies, Carmina. Bon dia.
3: Bon dia.
2: El temps. Eloi Cordomí.
4: Comencem el dia amb temperatures altes. Avui han tingut mínimes de 24-28 graus en molts trams de la costa. Hi ha hagut llocs de l'interior que tampoc han baixat dels 20 graus. I és que l'ambient continua sent càlid i xafogós. A més, tenim una massa de núvols que està arribant pel sud i que fins i tot està deixant petites precipitacions, alguns ruixats a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, sud del Pla Lleida. En pròximes hores aquests núvols aniran arribant a més comarques de la meitat oest de Catalunya. Sembla que a la tarda tindrem més tempestes, més inestabilitat, tempestes que poden afectar en qualsevol punt de l'interior. Poden ser fortes, fins i tot acompanyades de calamarsa o de vents forts. Precaucions en aquest sentit. No descartem que de cara al vespre alguna d'aquestes tempestes fortes pugui arribar també a la Costa Daurada o al sud de la costa central. Tot plegat amb unes temperatures que avui tendeixen a recular una miqueta, en general baixaran de 2 a 4 graus respecte a les que vam tenir ahir, o fins i tot poden baixar més al Pirineu. Demà es notarà una lleugera refrescada, demà diumenge, en general amb més estones de sol, sobretot durant el matí. A la tarda, novament, hi haurà algunes tempestes, no tan fortes, però encara en podríem tenir, sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est.
5: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
6: Sigui
5: bon
6: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
5: Denuncien l'accés de burocràcia...
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
7: Parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
5: I a casa nostra tornen a sortir...
7: I de la resta del món.
5: Pendents de la cimera internacional...
7: Faci el temps que faci.
9: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
7: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte. Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
10: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
11: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
10: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
7: Escolteu-nos i fem pinya.
2: Passen 3 minuts d'un quart d'11 del matí. Seguim a 3Cat Info explicant-vos que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors als propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que inclou la revisió de les plantilles després de 30 anys.

0: un reforç que per a Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, els permetrà atendre millor la diversitat que actualment trobem a les aules.
1: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim i també important és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos, perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i dels recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable, les conegudes com a motxilles econòmiques, que pujaran fins als 1.180 euros per alumne. Són uns 200 euros més que la quantitat que perceben actualment.
2: El cap de setmana de la Mare de Déu d'agost tradicionalment és un dels més farcits de celebracions arreu del país. Aquest cap de setmana també és festa major, per exemple, al barri de Gràcia de Barcelona, amb 23 carrers en el concurs dels més ben guarnits. El periodista Vicent San Clemente, pregoner d'aquest any, ha fet un al·legat en contra de la gentrificació i del model turístic de Barcelona.
3: Us heu fixat que l'hospital que tenen trauma i oftalmologia, la gent que ha de pujar a peu agafant-se una barana, doncs mireu una mica més amunt. Un cop acaba el complex hospitalari, es veuen unes magnífiques escales mecàniques pels turistes perquè els sigui més fàcil arribar-se al Parc Güell. És aquest el model de ciutat que volem?
2: Durant la lectura d'aquest pregó, part del públic va cridar en contra de l'Ajuntament i també del Partit Socialista. Mentrestant, als carrers de Gràcia es va reivindicar la Festa Major per la seva contribució a fer veïnatge, a la participació i també la integració d'alguns forans que també col·laboren en aquestes decoracions dels carrers. Com dèiem, avui és 15 d'agost, un dels dies de l'any amb més celebracions festives arreu del país, també amb més concerts en directe. De fet, l'agenda de concerts, d'actuacions, està farcida. I ara, 3cat Info, en volem repassar alguns dels més destacats.

El Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, acull aquest vespre el concert de Luz Casal, l'artista, i presenta la gira Me Voy a Permitir. És un espectacle que fa de pont entre el passat i el futur i que confirma la seva condició de compositora intuïtiva i també d'intèrpret excepcional. Luz Casal, de fet, no és la primera vegada que actua a Cap Roig. També repassarà alguns dels temes destacats de la seva trajectòria, com, per exemple, Piensa en mi, No me importa nada, o Entre mis recuerdos. El concert, un quart d'11 de la nit, es fa en aquest cas al Jardí Botànic de Cap Roig. Tampoc ens movem, en aquest cas, de la comarca del Baix Empordà, perquè avui també hi ha un parell de propostes musicals que ens porten, en aquest cas, fins a Sant Feliu de Guíxols.

Perquè avui actuen Mònica Naranjo i aquestes qui sentim, Tarta Relena, ho fan al Festival de la Porta Ferrada. Tarta Relena actuen a les 8 del vespre, ho fan al Teatre Auditori Narcís Mas Ferrer. Aquest duet, format per Marta Torruella i Helena Ros, que aquest any celebra justament 10 anys de trajectòria musical, presenten És Pregunta, el seu treball més recent, que combina cant tradicional, polifonia i electrònica. L'actuació de Mònica Naranjo, precedida de Soleá Morente, serà més tard, en aquest cas a 11:15 de la nit, i en un altre escenari, el Guíxols Arena. Naranjo celebra els 30 anys de carrera, ho fa amb un espectacle basat en grans èxits com Desátame o Sobreviviré. I finalment també acabem aquest repàs de l'agenda musical passant per Badalona, el barcelonès, on hi actua Ginestà.

0: L'actuació de Ginestà és una de les cites destacades del programa de Festa Major. El duet, format pels germans Júlia i Pau Serrasolses, i presenten el seu cinquè treball, un àlbum que s'endinsa en les diverses capes de l'amor. Ho fan des d'una mirada més reflexiva i menys immediata. És un grup, Ginestà, una formació que consolida una trajectòria que ha sabut connectar amb el públic a través de l'experiència compartida i de la senzillesa.
1: No tinc tanta por d'enamorar-me. Potser aquest cop surt bé.
0: El concert de Ginestà és al passeig de la Rambla de Badalona a 11:15 de la nit.
2: Esports.
0: 6 minuts ens separen de 11:15 del matí, 6 minuts que dediquem a l'actualitat esportiva que repassem amb el Roger Arnau. Què tal, Roger? Bon dia.
3: Bon dia, sí. Comencem explicant que l'atleta de Gavà, Pol Magrath, s'ha proclamat fa pocs minuts campió d'Europa de la mitja marató de marxa atlètica als europeus que es disputen a Birmingham, Anglaterra. Magrath ha recorregut els 21,1 quilòmetres de la prova amb una marca d'1:23:23. Després de la prova, Magrath ha parlat a Teledeporte.
4: Hem passat el primer quilòmetre molt lentos i no quería... No quería pasar tan lento el primer kilómetro, entonces decidí, bueno, que iba a hacer unos 4 o 5 kilómetros pues a ritmillo, ¿no? A tensar un poco todo, luego me iba a calmar y luego ya iba a ir a tope. Eso ha sido lo que tenía pensado desde antes de la carrera y así ha sido. Lo único que al final me ha costado un poco problemas físicos, però he podido aguantar, que eso es lo más importante.
3: En categoria femenina, la medalla d'or ha estat per la marxadora de Granada, Maria Pérez. Per altra banda, avui també es disputa la segona jornada de l'heptatló femení amb la presència de Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet és 8a a la general després de les 4 primeres proves. Ahir, Vicente va acabar en 7a posició als 200 metres, va fer el 19è millor llançament de pes, va ser 6a a salt d'alçada i va fer el millor temps als 100 metres tanques.
5: La verdad que contenta, esta semana sabía estar entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
3: Vicente avui disputarà les 3 últimes proves de l'heptatló, el salt de longitud, el llançament de javelina i la cursa dels 800 metres. I mentrestant, a París, nova jornada en aquest cas de l'europeu de natació. El català Luca Huck ha disputat fa uns minuts també la primera ronda dels 50 metres lliures, el sitgetà, però no ha pogut passar a les semifinals. D'aquí uns minuts competirà Nil Cadavall, disputarà la de 200 estils i poc abans de les 11 començaran també les sèries mixtes del 4x200 lliures. I estan convocats els catalans Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela. Ahir l'equip espanyol de natació amb Luca Huck també va acabar en quarta posició a la final del relleu mix del 4x100 lliures. D'altra banda, el nedador de Pineda Mar, Isaac Fernández, va caure a les semifinals dels 200 metres papallona. Va fer el 9è temps i es va quedar a només 11 mil·lèsimes de la classificació.
6: Bueno, pues la verdad que supercontento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco, creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
3: I més coses, deixem la natació, parlem ara de futbol perquè el Barça viatja avui cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamp. El partit es disputarà a 16:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. No hi seran demà ni Ferran Torres, que està pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat. Abans de marxar aquest matí, l'equip fa un últim entrenament a la ciutat esportiva blaugrana i tot plegat mentre Frenkie de Jong ha carregat contra el rumor sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del club ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong va voler també desmentir algunes notícies, segons ell, falses sobre la lesió o sobre la seva relació amb Hansi Flick.
7: La gente pueden opinar. Entonces, si opinan, Frenkie es mal jugador o Frenkie no sirve para el Barça o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío. Estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí.
3: El jugador dels Països Baixos, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció neerlandesa li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar.

0: No, nosotros lo dijimos el primer día. Nosotros no identificamos esto como una crisis migratoria. Aquí hay una parte menor de la gente que ha cruzado que sí tenía un proyecto migratorio, pero nosotros el primer día dijimos, esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis fronteriza de componente político. Y de hecho se demostró porque una parte importante de la gente que cruzó voluntariamente, cuando vio que todo lo que se había difundido en redes sociales era mentira, volvió por su propio pie por la frontera. Luego ha habido otra parte muy importante que ha sido pues por la actuación de las fuerzas de seguridad españolas. Pero esto no es una crisis migratoria porque una parte muy importante de la gente que cruzó no tenía proyecto migratorio. No tenía, y nos lo contaban. No, no, yo estaba en la plaza de mi pueblo y apareció un autobús y dijo, subiros que vamos para Ceuta porque están las fronteras abiertas. O apareció un camión y dijo, el que quiera que se venga, que en Ceuta están las fronteras abiertas. O sea, aquí ha habido elementos que no son propios de un proceso migratorio, sino que son propios de una presión política para conseguir objetivos. Bueno, pues hay analistas internacionales haciendo mucho análisis de qué es lo que puede buscar Marruecos con esto. Pero esto no es una crisis migratoria. Hay una dimensión migratoria detrás de esta crisis y hay una dimensión de infancia que al final pues ha encontrado dentro de España, pero muchos de ellos sin haber tenido una propuesta inicial. Tenemos testimonios de chiquillos de 8 y 9 años que dicen, yo estaba jugando en la plaza de mi pueblo, y de repente todos los jóvenes salían y salimos en banda, y de repente pues me encontré en la frontera y crucé porque es lo que estaba haciendo todo el mundo. Esto no es un proceso migratorio, esto es otra cosa.
1: Doncs són les valoracions del senyor José Miguel Morales, director general de la Fundació Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants. Hem conversat amb ell a 3Cat Info, són 3:15 del matí i li volem agrair que ens hagi acompanyat aquí a l'antena de 3Cat Info. Senyor Morales, gràcies i que tenga bon dia.
0: Muchísimas gracias a ustedes por el interés.
1: Moment d'obrir àrea de servei d'entrada fent cop d'ull al trànsit amb la Carmina Malagarriga. Carmina, bon dia.
2: Bon dia, Maria. Començarem parlant de la P7 perquè encara hi ha més cotxes que no pas fa mitja hora. I és que ja són gairebé 9 quilòmetres de retencions entre Castellví de Rosanes i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud per un accident. Hi ha un carril tallat. També a la P7 hi ha retencions de Montmeló a la Roca del Vallès en sentit nord i 6 quilòmetres de retencions a Maçanet de la Selva en sentit nord. A banda de la P7, en retencions també a l'N145 a les Valls de Valira en sentit sud cap a la Seu, a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a la C32 al Masnou i a Mataró en sentit nord, a la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, a la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera, i a la B20, a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Esplugues de Llobregat, en sentit sud per obres. Hi ha un carril obert. I és que, justament, en aquest tram de la Ronda de Dalt, com també en d'altres, des d'ahir a les 10 del vespre i fins demà diumenge a la mitjanit, hi ha talls entre la sortida 13 i la sortida 14 per obres de pavimentació. Al llarg del cap de setmana es tallen 2 dels 3 carrils de circulació, deixant-ne un sempre obert per garantir la mobilitat. Uns talls que se sumen als que ja s'estan fent entre les sortides 5 i 6. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Del trànsit al temps, amb l'Eloi Cordomí.
3: Hem tingut una nit càlida, xafogosa. Al matí, les mínimes han oscil·lat entre els 24 i 28 graus a molts trams de la costa, més de 20 graus també a moltes zones de l'interior. I, de fet, ja comencem el dia amb una franja de núvols bastant compacta que està arribant pel sud del país i que està deixant petits ruixats ja. A les Terres de l'Ebre poden escampar-se més tard al sud del Camp de Tarragona o fins i tot al sud del Pla Lleida. Són aquests núvols que durant el matí arribaran sobretot a la meitat oest de Catalunya, en canvi la resta farà molt més sol. A la tarda, però, la inestabilitat es farà notar en qualsevol punt. Amb tempestes que poden aparèixer sobretot a les comarques de l'interior, poden ser fortes amb algunes calamarsades, amb aiguats intensos i fins i tot amb algunes pedregades. Compte, precaució, no descartem que a última hora del dia alguna d'aquestes tempestes pugui arribar a la Costa Daurada o al sud de la costa central, però la major part de les tempestes durant la tarda les tindrem concentrades a l'interior. Avui la temperatura serà una mica més baixa, pot baixar de 2 a 4 graus a la majoria de comarques, fins i tot al Pirineu una miqueta més, i de cara a diumenge esperem un dia com a mínim tranquil matí, però sí que a partir de migdia tarda novament tindrem ruixats, tempestes més concentrats al Pirineu i al nord-est de Catalunya i en principi no tan forts com els d'avui.
1: Passen 4 minuts de 3 quarts d'11 del matí. Seguim endavant, també de l'àmbit internacional. Destacar-vos que almenys 40 presos polítics han quedat en llibertat a Veneçuela, segons l'ONG Foro Penal. Entre aquests alliberats hi ha 6 dones. Una d'elles és Ermilendris Benítez, empresonada per la seva suposada vinculació amb un intent d'atemptat contra Nicolás Maduro l'any 2018. Aquesta sortida de presos arriba justament 2 dies després de la primera ronda de negociacions entre el chavisme i un sector de l'oposició, liderat per l'exdiputat Dinorah Figueira, que s'ha compromès a treballar per aconseguir més alliberaments de presos polítics durant els propers dies. L'ONG Foro Penal assegura que el procés de posada en llibertat de presos polítics encara continua endavant. També us expliquem que l'any passat hi van haver actives 53 negociacions de pau al món. És la xifra més alta dels últims anys, segons un estudi de l'Escola de Cultura de la Pau, promogut per la Universitat Autònoma de Barcelona, que també alerta de l'auge dels conflictes armats. És un reportatge de la Clàudia Serra.
4: El 2025 es van registrar 40 guerres al món, la xifra més alta de l'última dècada, segons dades de la mateixa institució. La majoria són a l'Àfrica, l'Àsia Pacífic i l'Orient Mitjà. La bona notícia és que en més de la meitat d'aquests conflictes hi havia en marxa converses de pau, tot i que l'estudi recalca que cada vegada és més difícil tancar grans acords. Jordi Urgell n'és un dels autors.
5: Si comparem la dècada actual amb la dècada posterior o els temps posteriors al final de la Guerra Freda, no, als anys 90, doncs aquesta, diguéssim, el número de conflictes, és a dir, el número d'acords de pau que estem veient en els darrers anys ha decrescut claríssimament. Per tant, estem veient que hi ha un número significatiu de negociacions de pau, però costa molt que aquestes iniciatives, aquests processos de diàleg, aquestes negociacions de pau, cristal·litzin.
4: La gran majoria, un 90% d'aquestes negociacions, compten amb l'acompanyament d'actors externs que ajuden en tasques de mediació. Poden ser governs de tercers països, organitzacions intergovernamentals o religioses o agents de la societat civil. Entre ells hi ha l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, que l'any passat va intervenir en gairebé la meitat dels processos que analitza l'estudi.
5: En un context, no, en el qual hi ha un cert qüestionament o crítica, confrontació oberta, no, al multilateralisme, el dret internacional, les organitzacions internacionals, doncs crec que això és bona notícia i crec que és important. I la tasca que fan aquestes Nacions Unides i altres organitzacions internacionals és molt perfectible.
4: L'estudi també ha analitzat el paper de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, i conclou que són parts encara massa invisibilitzades a l'hora de poder defensar els seus drets en aquests processos de negociació de pau.
1: I a casa nostra, el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. Ens ho explica des de Lleida, el Pere Joan Álvarez.
6: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cocol, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees, però 900 encara no la rebran perquè els propietaris de les terres també han de fer una inversió i no tots s'hi han adherit. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
7: Estem donant el tomb, estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
6: Les obres que es fan ara estan ja pensades per mirar de reduir la factura elèctrica dels regants, que és un altre dels impediments per posar en marxa el regadiu. Sovint cal bombar l'aigua per arribar fins a les finques, però ara ja es dissenyen perquè calgui una impulsió mínima. A més, també es vol estalviar aigua. Sense comptar aquestes noves obres, que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al rec, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important, d'uns 4.000 euros per hectàrea.
1: I abans dels esports, un apunt de mobilitat, perquè Renfe ha engegat un pla de xoc per modernitzar estacions entre aquest any i l'any que ve. S'anomena A Punt i servirà per renovar sobretot els vestíbuls de les estacions de Vilanova, Sitges, Sabadell Sud, Fabra i Puig i també Sant Celoni. Es destina una mitjana de 300.000 euros a

0: cada actuació que busca revertir el desgast de les infraestructures i obtenir, a més, resultats perceptibles a curt termini. Està previst que aquestes obres s'acabin al febrer de l'any que ve. Sentim Sílvia Paneque, consellera de Territori.
1: L'estació, finalment, és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: Esports. 6 minuts perquè en punt siguin les 11 del matí, 6 minuts que a 3Cat Info destinem a l'actualitat esportiva que repassem amb el Roger Arnau. Què tal, Roger? Bon dia.
2: Bon dia, doncs. Mira, comencem amb la primera medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit. El marxador de Gavà, Paul McGrath, ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató de marxa atlètica. McGrath ha recorregut els 21 quilòmetres de la prova amb una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la competició, McGrath ha parlat als micròfons de Teledeporte.
3: Hem passat el primer quilòmetre molt lent y no quería pasar tan lento el primer kilómetro, entonces decidí, bueno, que iba a hacer unos 4 o 5 kilómetros pues a ritmillo, ¿no? A tensar un poco todo, luego me iba a calmar y luego ya iba a ir a tope. Eso ha sido lo que tenía pensado desde antes de la carrera y así ha sido. Lo único que al final me ha costado un poco problemas físicos, pero he podido aguantar, que eso es lo más importante.
2: Amb aquesta medalla d'or, el marxador català aconsegueix el seu millor resultat fins ara després de la medalla de plata continental guanyada fa 2 anys a Roma i la medalla de bronze en el Mundial de Tòquio de l'any passat. En categoria femenina, la guanyadora de la mitja marató de marxa ha estat l'atleta de Granada, Maria Pérez. Per altra banda, avui també es disputa la segona jornada de l'heptatló femení en presència de Maria Vicente, l'atleta de l'Hospitalet. És vuitena a la general després de les 4 primeres proves. Vicente ahir va acabar en 7a posició als 200 metres, va fer el 19è millor llançament de pes, la 6a millor marca de salt d'alçada i el millor temps als 100 metres tanques. Vicente avui disputarà les 3 últimes proves de l'heptatló, el salt de longitud, el llançament de javelina i la cursa dels 800 metres. També aquest migdia, quan faltin 5 minuts per les 3, per 3/4 de 2, perdó, començarà la primera ronda dels 4% femení i masculí. Poden participar-hi diverses atletes catalans, Jael Segura Bestué, Erika Maceras i Sara Gallego a la prova femenina i Guillem Crespí, Oriol Sánchez i Bernat Herta a la masculina. En paral·lel, a París, nova jornada dels europeus, en aquest cas de natació, amb la participació de diversos nedadors catalans. El sitgetà Luca Huck ha disputat la primera ronda dels 50 metres llisos, tot i que no ha pogut classificar-se per les semifinals. També aquest matí, Nil Cadavall disputa les sèries dels 200 estils, mentre que també es faran les sèries mixtes del 4x200 lliures i estan convocats, en aquest cas, Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela. Ahir l'equip espanyol de natació amb Luca Huck va acabar en 4a posició a la final del relleu mix dels 4% metres lliures. Va acabar la prova en 5a posició, però França va ser desqualificada per sortida nul·la. D'altra banda, un altre nedador, en aquest cas de Pineda de Mar, Isaac Fernández, va caure a les semifinals dels 200 metres papallones. Va fer el 9è temps i es va quedar a només 11 mil·lèsimes de la classificació.
4: Bueno, pues la verdad que súper contento, porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco, creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
2: El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi seran ni Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat. Abans de marxar, aquest matí l'equip s'entrena a la ciutat esportiva Joan Gamper. I tot plegat, mentre Frenkie de Jong ha carregat contra el rumor sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del club, assegura que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir també algunes notícies, segons ells, falses.
5: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. se puede preguntar a Mister todo eso, que es absolutamente falsa, que mi relación con el club es mala, que es falso también, porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy bueno, diria.
2: El jugador neerlandès, recordem-ho, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament.

0: tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. I més coses encara en futbol. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Đarkušić, el central de 27 anys internacional amb Eslovènia. Ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
1: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
0: Đarkušić és la cinquena incorporació del conjunt blanc i blau. L'Espanyol, per cert, debuta demà a la Lliga, ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. Aquest matí, també l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge del central argentí Cuti Romero, provinent del Tottenham, assignat per 5 temporades. La Lliga, precisament, comença avui amb els dos primers partits del campionat. Es jugarà l'Alavés Getafe a 7:45 del vespre i el Sevilla Rayo a 9:45. La primera jornada, recordem-ho, encara no hi participaran el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Betis, juntament també amb els seus rivals, perquè alguns d'aquests clubs tenen futbolistes que van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà l'Osasuna Celta, el Celta Osasuna, pel mal estat de la gespa de Balaïdos.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 11. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de centenars de migrants que volien entrar a Ceuta. L'incident ha passat en una zona muntanyosa i arriba quan centenars de policies estan desplegats a la zona per evitar una nova entrada massiva com la de fa dues setmanes. Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'ha registrat aquesta matinada sense provocar víctimes ni ferits. Mentrestant, ja són 14 les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia, que també ha provocat un tsunami. Avui es manté el nivell 3 sobre 4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona. Un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor diuen que no hi tornaran. Segons un informe de CaixaBank, l'arc mediterrani seria un dels més perjudicats si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics. L'any que ve, el canal Segarra-Garrigues regarà més de 26.000 hectàrees. Serà gràcies a una inversió de 30 milions d'euros que permetrà portar aigua a més de 2.000 hectàrees noves des del pantà del Begès. I el periodista Vicent San Clementes carrega contra la gentrificació i el model turístic de Barcelona en el pregó de la Festa Major de Gràcia. Aquest any, 23 carrers competeixen en el concurs dels més ben engalanats.
1: Esports.
0: L'atleta de Gavà, Paul McGrath, s'ha proclamat campió d'Europa de la mitja marató en marxa atlètica dels europeus que es disputen a Birmingham, Anglaterra. McGrath ha fet una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons. El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. No hi seran Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat. Frenkie de Jong es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ells, falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. I pel que fa al temps, en aquests moments tenim núvols i petits ruixats al sud-oest de Catalunya. A la tarda hi haurà tempestes més fortes en qualsevol punt de l'interior. Fins i tot de cara al vespre podrien arribar a la costa entre Barcelona i Tarragona. Avui la temperatura serà una mica més baixa que ahir.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 11. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidec. Segons han explicat fonts de seguretat marroquines a l'agència EFE, l'incident ha passat en una zona muntanyosa i en un moment en què la presència policial és molt gran a banda i banda de la frontera, després de les noves crides per creuar cap a Ceuta que s'havien fet a través de les xarxes socials. Anem cap a Ceuta, on hi ha el nostre enviat especial, Àlex Giralt Robert. Àlex, bon dia.
2: Montse, què tal? Bon dia. Sí, segons apunten diversos mitjans i agències, les forces de seguretat marroquines estan contenint l'arribada de migrants, sobretot, com comentaves, per zones muntanyoses de Fenidec, que és la ciutat limítrofa amb Ceuta. Principalment persones d'origen subsaharià que persisteixen en aquest intent d'entrar a Espanya, malgrat el reforçament i els avisos constants del Marroc, que aquest cop ningú no podrà passar. Amb aquest dispositiu, a l'altra banda de la frontera, la marroquina, la ciutat autònoma de Ceuta respira un punt més alleujada, però no abaixa la guàrdia. De fet, hem recorregut tota la frontera terrestre, de sud a nord, uns 8 quilòmetres de frontera, i durant aquest trajecte hem pogut veure ben bé una vintena de vehicles terrestres de l'estat espanyol que controlen pam a pam cada centímetre de la frontera. Ara mateix ens trobem a la platja del Trampolín. Aquí és on hi ha un assentament improvisat amb un centenar de barraques i s'hi calcula que hi ha estacionalment uns 2.000 migrants, la majoria també subsaharians, que sobreviuen com bonament poden. S'han construït cabanyes a base de capses de cartró, plàstics, pals, i també hi ha instal·lades unes dutxes, doncs, perquè almenys es puguin fer les condicions higièniques. També veiem aquí uns equips de serveis de neteja que van recollint sacs i sacs de brossa, mentre veiem com els milers d'immigrants que van arribar en aquesta primera onada migratòria, aquesta primera crisi que va ser, recordem-ho, ara fa 16 dies, busquen l'ombra, ara que aquí el dia ja s'ha aixecat i la calor comença a apretar.
0: Doncs, Àlex, moltes gràcies per aquesta última hora des de Ceuta. Seguirem en contacte. Gràcies, bon dia.
2: Gràcies, bon dia. Fins ara.
0: Més enllà del blindatge de la ciutat, la situació dels menors no acompanyats continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents. Les ONGs calculen, però, que en serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Fundació Suracoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CatInfo.
3: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i des d'aquí es valori la situació individual de cadascun per decidir si se'ls ha de retornar cap al Marroc. Assegura que Ceuta continua desbordada i és impossible atendre'ls. Passen mig quart de les 11, l'exèrcit israelià ha matat com a mínim 7 persones al sud del Líban. Es tracta d'una de les accions més mortíferes des de finals de juny, segons fonts oficials libaneses. En aquest atac aeri contra una casa als afores d'Ansar, que ha quedat destruïda, també han resultat ferides 3 persones més. L'Agència Nacional de Notícies Libanesa assegura que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada, fins i tot contra zones que fins ara no havien sigut blanc dels atacs israelians. Els dos estats veïns van signar un acord al juny amb mediació dels Estats Units, que sobre el paper acabava amb les hostilitats mentre es negocia una pau estable al país àrab. I Donald Trump ha anunciat que després de derrotar l'Iran vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units. El president nord-americà assegura que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís.
4: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
0: Un periodista del Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, assegura que el president dels Estats Units feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat tot, les autoritats iranianes hi han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià. Les declaracions arriben quan s'acosta el venciment dilluns del termini de 60 dies acordats per negociar el final de la guerra entre els dos països. Avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb 2 dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i el secretari general de l'OTAN, combinat amb un avenç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la fugida del president Ashraf Ghani avui fa 5 anys. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món, com la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista. Occident havia fracassat després de 2 dècades intentant consolidar un govern afí. Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, va ser 8 anys corresponsal al país.
5: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
0: El nou règim es va presentar com a més obert, però la repressió va tornar, sobretot per les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys. Jodha Jaberian, responsable de programes d'educació d'emergència de la UNESCO.
6: L'accés és només una part de la crisi. Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
0: El règim actual és més fort que mai. Disposa de l'armament que van deixar els Estats Units i l'OTAN. Malgrat tenir un reconeixement internacional escàs, compta amb els influents Qatar i la Xina com aliats. I no hi ha contestació interna. Per això, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El terratrèmol de magnitud 5 que ha sacsejat aquesta matinada al municipi d'Aledín, a Granada, però que s'ha percebut a gairebé tot Andalusia, no ha provocat víctimes, però ha obligat la Junta a activar la fase d'emergència en situació operativa 1. S'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències i hi ha hagut diversos danys materials, bàsicament esquerdes en edificis i despreniments en façanes, murs o teulades. Bombers i agents de policia estan revisant la zona afectada amb arquitectes voluntaris per valorar els danys i determinar si poden ser perillosos. Almenys 14 persones han mort en un terratrèmol de magnitud 7,7 registrat al sud d'Indonèsia aquesta matinada, que també ha provocat la caiguda de diversos edificis. El moviment sísmic s'ha produït a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha obligat a activar una alerta preventiva per un tsunami que s'ha detectat uns minuts després del terratrèmol. Després del sisme també s'han registrat 3 rèpliques de menys intensitat, però que també han provocat danys materials i l'evacuació d'algunes poblacions. I el balanç de víctimes del terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 288 i el de persones desaparegudes s'ha reduït i ara se'n comptabilitzen 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, Colòmbia. Joan Biosca.
7: Colòmbia ja projecta la reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol i va sumant aportacions milionàries de diversos països i també organismes internacionals. L'empresariat del país sud-americà ha recaptat 65 milions de dòlars per ja destinar-los a recuperar carreteres i infraestructures danyades pel sisme de dilluns i també per ajudar els damnificats. El president Abelardo de la Espriella, que assumia el càrrec fa 8 dies, recorria la ciutat de Pereira, juntament amb Cali, la més afectada en danys, damnificats, ferits, morts i desapareguts, i assegurava que la situació que ha vist sobre el terreny és apocalíptica.
8: Yo sé que la situación es apocalíptica, recorrer el centro de Pereira, pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el gobierno nacional para reconstruir a nuestro país.
7: Les tasques per trobar persones vives i els cossos dels morts continuen en paral·lel, però amb menys possibilitats de trobar supervivents, els miracle, com se'ls coneix en aquestes catàstrofes naturals.

0: Dos minuts i arribarem a un quart de 12 del migdia. El canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar per de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cocol, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees, però 900 encara no la rebran perquè els propietaris de les terres també han de fer una inversió i no tots s'hi han adherit. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
2: Estem donant el tomb, estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic. Gràcies a aquestes inversions, aquests regadius moderns.
1: Les obres que es fan ara estan ja pensades per mirar de reduir la factura elèctrica dels regants, que és un altre dels impediments per posar en marxa el regadiu. Sovint cal bombar l'aigua per arribar fins a les finques, però ara ja es dissenyen perquè calgui una impulsió mínima. A més, també es vol estalviar aigua. Sense comptar aquestes noves obres, que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al rec, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important, d'uns 4.000 euros per hectàrea.
0: Un quart de 12, obrim àrea de servei, sapiguem com se circula aquesta hora per carreteres i autopistes del país. Carmina Malagarriga, bon dia.
3: Bon dia. Doncs comencem amb una mala notícia pels que esteu al cotxe al tram sud de la P7, perquè està tallada la P7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, més concretament entre Subirats i Martorell, aquesta zona, perquè hi ha hagut un accident. Hi havia fins ara un carril tallat i 13 quilòmetres de cua. Un bon tap que tampoc no es veu gaire favorit per l'alternativa, la B24, hi ha retencions a Vallirana en sentit Vilafranca del Penedès. Tornem a la P7 perquè hi ha 5 quilòmetres de retencions també entre Montmeló i la Roca del Vallès en sentit nord i a Maçanet de la Selva 6 quilòmetres de retencions en sentit nord. A la C32 també hi ha cues a Montgat, Cabrera de Mar, Palafolls i Tordera en sentit nord. A la C60 a Argentona per enllaçar amb la C32 a la C63 a Lloret de Mar cap a les platges, a l'N2 entre Tordera i Maçanet de la Selva en sentit nord, a l'N340 al Vendrell en sentit sud i també a la C17 a l'Ametlla del Vallès en sentit sud. A la B20 a l'altura d'Esplugues de Llobregat en sentit sud per obres hi ha un carril obert i és que recordem-ho a la Ronda de Dalt des d'ahir a les 10 del vespre i fins demà diumenge a la mitjanit hi ha talls entre la sortida 13 i la sortida 14 per obres de pavimentació. Al llarg del cap de setmana es tallen dos dels tres carrils de circulació, deixant-ne un sempre obert per garantir la mobilitat. Uns talls que se sumen als que ja s'estan fent entre les sortides 5 i 6. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Afegirem des d'aquí que un vianant ha mort aquesta nit després de ser atropellat a la P7 Aigua Viva, al Gironès. Per causes que encara s'investiguen, un camió va atropellar ahir al vespre el passatger davanter d'un turisme aturat a la via que era fora del vehicle. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Arran de l'accident es va activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
4: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
5: Comencem el dia amb temperatures altes. Avui hem tingut mínimes de 24-28 graus en molts trams de la costa. Hi ha hagut llocs de l'interior que tampoc han baixat dels 20 graus. I és que l'ambient continua sent càlid i xafogós. A més, tenim una massa de núvols que està arribant pel sud i que fins i tot està deixant petites precipitacions, alguns ruixats a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, sud del Pla Lleida. En pròximes hores aquests núvols aniran arribant a més comarques de la meitat oest de Catalunya. Sembla que a la tarda tindrem més tempestes, més inestabilitat, tempestes que poden afectar en qualsevol punt de l'interior. Poden ser fortes, fins i tot acompanyades de calamarsa o de vents forts. Precaucions en aquest sentit. No descartem que de cara al vespre alguna d'aquestes tempestes fortes pugui arribar també a la Costa Daurada o al sud de la costa central. Tot plegat amb unes temperatures que avui tendeixen a recular una miqueta, en general baixaran 2, de 2 a 4 graus respecte a les que vam tenir ahir, o fins i tot poden baixar més al Pirineu. Demà es notarà una lleugera refrescada demà diumenge, en general amb més estones de sol, sobretot durant el matí. A la tarda, novament, hi haurà algunes tempestes, no tan fortes, però encara en podríem tenir, sobretot Pirineu, Prepirineu,

0: canviar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Després de l'ensurt d'ahir pel foc de Collserola a Barcelona, avui el risc d'incendi baixa lleugerament, però encara hi ha un centenar de municipis de 17 comarques a nivell 3 sobre 4 de perill d'incendi. Preocupen especialment el sud de Catalunya, la Catalunya central i el Penedès. El foc de Barcelona s'ha saldat de moment amb una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades a Collserola per l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a la muntanya de Sant Pere Màrtir. Aquesta nit els bombers han continuat remullant la zona i controlant en els punts calents amb drons. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
2: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, remetarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
1: El foc, que ja està estabilitzat, va obligar a confinar durant unes hores els veïns del barri de Can Caralleu al districte de Sarrià-Sant Gervasi. I mentrestant, a l'estat espanyol, les autoritats són optimistes pel que fa a l'incendi de niebla a Huelva. Es manté un front actiu, però si les condicions meteorològiques són favorables, segons el president d'Andalusia, Juanma Moreno, aquest foc, sense precedents a la comunitat, podria estar arribant al principi de la seva fi.
3: És un incendi terriblemente complejo, ¿no? Terriblemente peligroso. No tiene, digamos, un precedente claro en su comportamiento en Andalucía. Nunca un fuego fue tan agresivo y durante tantos días.
1: D'altra banda, ha ingressat a la presó Azuera, a Saragossa, de manera provisional i sense fiança, el suposat autor de l'incendi forestal de les Penyes de Riglos. Aquest foc, que continua actiu, ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones. Tot i que es manté el risc d'incendi, com sentíem, a diversos punts del país, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per la pluja intensa que pot caure, sobretot avui a la tarda. S'esperen quantitats de més de 40 litres per metre quadrat que podrien caure en només mitja hora. Aquestes precipitacions afectarien sobretot la Catalunya central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. També hi pot haver tempestes a les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu, l'Aran i l'interior de Girona. Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya diuen que no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Roger Santaló.
4: Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats si les onades de calor van a més. Malgrat que la gran majoria de turistes repetiria el viatge al país, canviaria la seva destinació. Ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Hetman.
5: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
4: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. El vicepresident de la patronal ACABE, Jordi Vinyoles, diu que el turista està canviant de costums.
6: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
4: El turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol i és un dels seus motors econòmics.
1: Doncs cap de setmana de festa major al barri de Gràcia de Barcelona amb 23 carrers en el concurs dels més ben guarnits. El periodista Vicent San Clemente, pregoner d'aquest any, ha fet un al·legat en contra de la gentrificació i el model turístic de Barcelona.
7: Us heu fixat que a l'hospital que tenen trauma i oftalmologia, la gent que ha de pujar a peu agafant-se una barana, doncs mireu una mica més amunt. Un cop acaba el complex hospitalari, es veuen unes magnífiques escales mecàniques pels turistes perquè els sigui més fàcil arribar-se al Parc Güell. És aquest el model de ciutat que volem?
1: Durant la lectura del pregó, part del públic ha cridat en contra de l'Ajuntament i del PSC. Mentrestant, els carrers de Gràcia reivindico la Festa Major per la seva contribució a fer veïnatge, la participació i la integració d'alguns forans que també col·laboren en la decoració.
0: Esports.
1: Roger Nau, bon dia.
8: Bon dia. Comencem amb una notícia d'última hora perquè el Barça acaba de fer oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El club francès ha pagat prop de 50 milions d'euros

0: Recordem pel davanter que signa fins al 2031 amb l'equip que dirigeix Luis Enrique. En un comunicat, el Barça ha expressat el seu agraïment a Ferran Torres per la seva dedicació al llarg de les 5 temporades que ha defensat la samarreta blaugrana i també el club li ha desitjat sort en aquesta nova etapa de la seva carrera professional. En paral·lel, el Barça precisament viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Saint Jacob Park a 4:45 de la tarda. Demà ja es podrà seguir també en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. Abans de marxar aquest matí, l'equip fa un últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper i tot plegat, mentre el primer capità del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat a les últimes hores contra el rumor sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del club, De Jong assegura que la lesió ha estat fruit de la mala sort i ha volgut desmentir algunes notícies, segons ell, falses.
1: La gente puede opinar. Entonces, si opinan, Frenkie es mal jugador o Frenkie no sirve para el Barça o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío. Estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí.
0: El neerlandès, recordem-ho, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. I ara mateix es porta en directe, de moment, primera medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit. El marxador de Gavà, Paul McGrath, ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató de marxa. McGrath ha recorregut els 21 quilòmetres de la prova amb una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la prova, McGrath ha parlat al seu màxim rival, l'italià Fortunato, que ha acabat segon. Són paraules a Teledeporte.
2: Fortunato, al fin y al cabo, el líder mundial del año, sabía que tenía unos últimos kilómetros muy, muy, muy rápidos. Quería controlar esa distancia. Más o menos le iba controlando, tenía referencias de entrenadores, de amigos que estaban por el circuito, me iban diciendo 15, 20, 12. E iba así controlando, pero no he podido ganar, pero bueno, he podido mantenerlo.
0: Amb aquesta medalla d'or, Paul McGrath, el marxador català, aconsegueix el seu millor resultat fins ara després de la medalla de plata continental guanyada fa 2 anys a Roma i la medalla de bronze al Mundial de l'any passat a Tòquio. En paral·lel, com dèiem, ara mateix s'està disputant la marató de la marxa també i en la categoria femenina l'atleta catalana Raquel González ara mateix és tercera a falta de pocs quilòmetres per acabar la prova. Per altra banda, avui també es disputa la segona jornada de l'heptatló femení en presència de Maria Vicente. Es fan les 3 últimes proves de la competició, el salt de longitud, el llançament de javelina i la cursa dels 800 metres. De moment, Vicente és 8a a la general. L'atleta de l'Hospitalet ahir va acabar en 7a posició als 200 metres, va fer el 19è millor llançament de pes, la 6a millor marca en salt d'alçada i el millor temps als 100 metres tanques. També aquest migdia, quan faltin 5 minuts, per 2:45, començarà la primera ronda dels 4% femení i masculí. Poden participar-hi diversos atletes catalans, entre elles Agel Sakura Bestué, Erika Maceras i Sara Gallego a la prova femenina i Guillem Crespí, Oriol Sánchez i Bernat Herta a la masculina. I mentrestant, a París es disputa una nova jornada, en aquest cas dels europeus de natació, amb també participació de diversos esportistes catalans. Fa una estona, Nil Cadavall s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils que es disputaran aquesta tarda. Ha aconseguit l'11è millor temps. Menys sort ha tingut el sitgetà Luca Hook, que no ha pogut passar a les semifinals dels 50 metres lliures. També aquest matí es disputen les sèries mixtes del 4x200 lliures i estan convocats els catalans Ian Florencio, Ainhoa Campdevadal i també Nayara sobre Biela. I més coses, deixem la natació, tornem al futbol, perquè l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vania Darkušić, el central de 27 anys internacional amb Eslovènia, ha jugat les últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg. Arriba cedit fins a final de temporada amb una opció de compra.
3: La verdad que contenta, esta semana sabía.
4: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
0: Darkušić és la 5a incorporació de l'Espanyol, juntament amb Calatrava, Núñez, Armand i Moscardo. L'Espanyol debuta demà a la Lliga, ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga, precisament, que comença avui amb els 2 primers partits a la primera divisió, a la Alavés Getafe 8:15 i Sevilla Rayo a 10:15. a la segona divisió, el Girona, per altra banda, jugarà demà, ho farà a les 7 de la tarda, amb un Tilibi contra el Leganés, ja després d'haver anunciat el fitxatge d'Unai Hernández, el migcampista de Malgrat, format a les categories inferiors del Girona i del Barça, arriba cedit, això sí, fins a final de temporada, provinent de l'Aràbia Saudita. El Girona juga demà, debuta demà a la Lliga contra el Leganés a Montilivi a les 7, i el Sabadell ho farà dilluns, en aquest cas, al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres, de fet, ja s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió, amb el següent resultat: Real Societat B 0, Castelló 1.

0: Dos quarts de 12, informacions destacades a aquesta hora. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de centenars de migrants que volien entrar a Ceuta. L'incident ha passat en una zona muntanyosa i arriba quan centenars de policies estan desplegats a la zona per evitar una nova entrada massiva com la de fa dues setmanes. Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan, tot i que el nou règim es va presentar com a més obert. El país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. I bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'ha registrat aquesta matinada sense provocar víctimes ni ferits. A Indonèsia ja són 14 les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,7 que també ha provocat un tsunami. A partir d'ara parlarem també de la llista de les millors universitats del món. Ja us avancem que la Universitat de Barcelona, la UB, es torna a situar entre les 200 millors.
1: Esports.
0: I Roger Arnau, què ens destaques a aquesta hora?
2: Doncs bon dia. Bon dia, que el Barça ha fet oficial fa uns minuts el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El club francès ha pagat prop de 50 milions d'euros pel davanter que signa fins al 2031 amb l'equip que dirigeix Luis Enrique. El Barça, per cert, viatja aquesta tarda a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. I en atletisme, bones notícies. L'atleta de Gavà, Pol Magrath, s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa a la mitja marató de marxa atlètica als europeus que es disputen al Regne Unit. Ha recorregut els 21 quilòmetres amb una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons.
0: I pel que fa al temps, en aquests moments tenim núvols i petits ruixats al sud-oest de Catalunya. A la tarda hi haurà tempestes més fortes en qualsevol punt de l'interior. Fins i tot de cara al vespre podrien arribar a la costa entre Barcelona i Tarragona. Avui la temperatura serà una mica més baixa que ahir. Passen 2 minuts i mig de 2:15 del migdia.
1: 3CAT Info.
0: Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fanidec. Segons han explicat fonts de seguretat marroquines a l'agència EFE, l'incident ha passat en una zona muntanyosa i en un moment en què la presència policial és molt gran a banda i banda de la frontera, després de les noves crides per creuar cap a Ceuta que s'havien fet a través de les xarxes socials. Tornem cap a Ceuta per connectar amb el nostre enviat especial, Àlex Giral Robert. Bon dia.
3: Hola, Montse, bon dia. Sí, el govern marroquí afirma que ha interceptat desenes de migrants, sobretot subsaharians, que intentaven entrar a Espanya per la zona muntanyosa de la frontera. Un moviment que contrasta amb l'aparent tranquil·litat al costat espanyol de la tanca. Molts vehicles militars i policials estan escorcollant els 8 quilòmetres de frontera terrestre i per ara no s'ha registrat cap incident. També es veuen cada cop més efectius vigilant les zones marítimes més sensibles, la platja del Tarajal i Benzú. Calma també els carrers i carreteres de la ciutat autònoma, tot i l'evident impacte dels milers d'immigrants que encara hi malviuen fruit de la primera onada de la crisi migratòria. Ara fa 2 setmanes, entre els exteriors del centre de detenció d'immigrants i la platja del Trampolín, s'hi compten milers de persones refugiades en centenars de cabanyes improvisades.
0: Gràcies, Àlex. Bon dia.
3: Ara, bon dia.
0: I avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb 2 dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, combinat amb un avenç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la fugida del president Ashraf Ghani avui fa 5 anys. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món, com la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista. Occident havia fracassat després de 2 dècades intentant consolidar un govern afí. Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, va ser 8 anys corresponsal al país.
4: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
0: El nou règim es va presentar com a més obert, però la repressió va tornar, sobretot per les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys. Jodha Jaberian, responsable de programes d'educació d'emergència de la UNESCO.
5: L'accés és només una part de la crisi. Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
0: El règim actual és més fort que mai. Disposa de l'armament que van deixar els Estats Units i l'OTAN. Malgrat tenir un reconeixement internacional escàs, compta amb els influents Qatar i la Xina com aliats. I no hi ha contestació interna. Per això, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació. I almenys 14 persones han mort en un terratrèmol de magnitud 7,7 registrat al sud d'Indonèsia aquesta matinada, que també ha provocat la caiguda de diversos edificis. El moviment sísmic s'ha produït a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha obligat a activar una alerta preventiva per un tsunami que s'ha detectat uns minuts després del terratrèmol. Després del sisme també s'han registrat 3 rèpliques de menys intensitat, però que també han provocat danys materials i l'evacuació d'algunes poblacions. I el terratrèmol de magnitud 5 que ha sacsejat aquesta matinada al municipi d'Aledín, a Granada, però que s'ha percebut a gairebé tot Andalusia, no ha provocat víctimes, però ha obligat la Junta a activar la fase d'emergència en situacions operativa 1. S'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències i hi ha hagut diversos danys materials, bàsicament esquerdes en edificis i despreniment de façanes, murs o teulades. Bombers i agents de policia estan revisant la zona afectada amb arquitectes i voluntaris per valorar els danys i determinar si poden ser perillosos.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 12:15 del migdia, almenys 40 presos polítics han quedat en llibertat a Veneçuela, segons l'ONG Foro Penal. Entre els alliberats hi ha 6 dones, una d'elles, Emilendris Benítez, empresonada per la seva suposada vinculació amb un intent d'atemptat contra Nicolás Maduro el 2018. Aquesta sortida de presos arriba 2 dies després de la primera ronda de negociacions entre el chavisme i un sector de l'oposició, liderat per l'exdiputada Dinora Figuera, que s'havia compromès a treballar per aconseguir més alliberaments de presos polítics durant els pròxims dies. L'ONG Foro Penal assegura que el procés de posada en llibertat de presos polítics continua. La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món segons el rànquing de Xangai que avui s'ha donat a conèixer. A més, és l'única de l'Estat que està entre aquestes 200. En el llistat de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals l'Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes. Les primeres posicions són per Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. El rànquing de Xangai analitza indicadors com el nombre de premis rellevants obtinguts per l'alumnat i el professorat, els investigadors més citats i els articles en publicacions de referència. Estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. El curs polític que començarà al setembre estarà marcat per les eleccions municipals del maig de l'any que ve. Els socialistes catalans ja adverteixen que faran tot el que puguin per impedir que partits com Aliança Catalana o Vox condicionin els governs locals. El president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, reclama a Junts que facin el mateix que ells. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Oferir una pàtina de respectabilitat institucional a les propostes i polítiques i discursos de l'extrema dreta és contra produent i que la dreta tradicional ha pagat un alt preu per aprendre aquesta lliçó.
0: Segons Pedret, els socialistes podran fer més candidatures municipals que fa 4 anys, fins i tot, diu, a les zones del país on històricament han tingut més problemes per trobar alcaldables socialistes. Renfe ha engegat un pla de xoc per modernitzar estacions entre aquest any i l'any que ve. S'anomena Apunt i servirà per renovar sobretot els vestíbuls de les estacions de Vilanova, Sitges, Sabadell Sud, Fabra i Puig i Sant Celoni. Es destina una mitjana de 300.000 euros a cada actuació que busca revertir el desgast de les infraestructures i obtenir resultats perceptibles a curt termini. Està previst que les obres s'acabin al febrer de l'any que ve. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
7: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: A banda, l'operadora té en marxa un pla de reconversió integral d'estacions a qui destina entre 1,5 milions i 2 milions de cada actuació. Se'n beneficien les estacions de Cornellà, El Clot, Santa Perpètua, Llinars del Vallès i Molins de Rei. L'alcalde de Molins, Xavi Paz, valora el que es fa a l'estació del seu municipi.
8: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre sobretot és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels combois de l'R1, que hores d'ara no poden arribar aquí.
0: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa les grans obres de la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada i altres d'accessibilitat en una quinzena d'estacions. 4 minuts i 3 quarts de 12. La Seu d'Urgell viu avui l'última representació de la temporada del Retaule de Sant Armengol. La recreació de la vida d'aquest bisbe d'Urgell del segle XI s'ha convertit en tota una tradició a la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
9: El Retaule de Sant Armengol és un dels actes culturals més importants de la Seu i un dels senyals d'identitat de la ciutat. Xavier Piguillem és el director artístic del Retaule.
10: És un espectacle de gran format que explica, com es diu habitualment, la vida i miracles del bisbe Sant Armengol de la Seu, tot el que va fer durant tota la seva vida, tant des del punt de vista religiós com des del punt de vista de treballar pel comtat i per la gent fent coses d'obra civil i d'ensenyament. I la veritat és que és una tradició molt maca i que gràcies a la il·lusió de la gent doncs es pugui anar mantenint i el públic estigui cada vegada frisós per venir a veure-la.
9: És una tradició viva perquè 69 anys després de la primera representació, cada any incorpora novetats.
10: Tenim un parell d'escenes noves, hem reforçat projeccions, hem reforçat músiques i algunes escenes que ja eren antigues també les hem reforçat amb més actors i actrius. Per tant, té una altra cara diferent i, clar, comparat amb el que era antigament, s'ha teatralitzat molt més i llavors és un tipus d'espectacle molt diferent.
9: Hi participen un centenar de persones de la Seu i els voltants, entre tècnics i actors. Per molts, com el Xavier, la Urgell o la Lourdes, s'ha convertit en més que una tradició.
11: És totalment una família, els papers són doblats, o sigui, hi ha altra gent que fa de bisbe també, d'altres personatges, i per tant, bueno, es va repartint tot. Es fa comunitat.
12: És molt maco perquè pot explicar com era abans la vida i està molt bé, ens passem molt bé.
13: És un orgull, tu. Fa molts anys que estem aquí i aquest entorn, la gent, els voluntaris, tot, doncs és molt bonic i ho hem de conservar, és una cosa que s'ha de conservar.
9: El Retaule ja prepara una edició molt especial per l'any que ve quan es compliran 70 anys de la primera representació. Una de les novetats serà una auca sobre la vida del sant i la seva importància per la Seu per poder apropar-la a les escoles.
0: I repassarà l'agenda castellera del cap de setmana amb en Josep Almirall i en David Prats.
14: Aguanta'm bé, per la feina, ja.
1: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3 Catinfo.
15: Les dues colles dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca coincideixen per primer cop aquesta temporada a plaça a la Diada de Festa Major de la Bisbal del Penedès. Els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i les Joves Xiquets de Valls, a més de la colla local, actuaran a partir de 6:45 de la tarda al carrer Doctor Robert de la població penedesenca.
16: Dissabte a la tarda també hi haurà Castells a Tarragona. A 8:15 al carrer Cos del Bou, la colla Jove

0: Ficats a Tarragona actuarà acompanyada de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
1: A la mateixa hora, el nucli tarragoní de Ferran, els Xiquets de Tarragona i els castellers d'Altafulla actuaran a la plaça del Pou.
0: Un parell de diades més de dissabte a la tarda a la plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant. A quarts de set hi haurà els Xiquets de Reus i els de Cambrils. A les 6 a la plaça de l'Església de Castelldefels hi actuaran els castellers locals acompanyats dels Xicots de Vilafranca.
1: Diumenge al migdia, diada de Festa Major a Gràcia. Aquest any, en només dues colles a la plaça de la Vila, els castellers de la Vila de Gràcia i els Xiquets de Reus.
0: A les 7 de la tarda, la colla jove Xiquets de Tarragona i els Xiquets del Serrallo actuaran al carrer Raval de la Canonja.
1: I a la mateixa hora, a les 7, podreu veure la colla vella dels Xiquets de Valls a la diada de Festa Major de Vallmoll.
0: Diumenge a les 6 de la tarda, també hi ha castells a Mollet del Vallès. A la plaça Prat de la Riba hi actuaran la colla local acompanyada dels moixiganguers d'Igualada. I a Roda de Barà, a les 7, els Nois de la Torre, els Xicots de Vilafranca i els Minyons de l'Arbós actuaran a la plaça de la Sardana.
1: I dimecres arriba la diada de Sant Magí, a Tarragona.
0: Les quatre colles locals actuen a partir de les 12 del migdia en honor al seu patró.
1: El cap de setmana casteller us l'explicarem diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 Rondes de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: Passa gairebé un minut de 3:15 de 12. Obrim àrea de servei, comencem fent un cop d'ull a la situació del trànsit. Carmina Malagarriga, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Comencem amb la P7 perquè la situació es va complicant a mesura que avança el dia. Hi ha retencions de gairebé 12 quilòmetres entre Martorell i fins passat Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, després que ha estat tallada durant uns minuts. Ara, doncs, s'ha reobert, però arrossega cues importants. També hi ha 4 quilòmetres de retencions entre l'Avern i Sant Sadurní, en aquesta ocasió en sentit nord. Al tram sud de la P7 hi ha trams de retencions entre Mollet del Vallès i la Roca en sentit nord i també a Maçanet de la Selva en el mateix sentit. Deixem la P7, anem a altres vies. A la B24 hi ha retencions a Vallirana, cap a Vilafranca del Penedès. A la C32, a Cabrera de Mar, Palafolls i Tordera, en sentit nord. A la C60, a Argentona, per enllaçar amb la C32. A l'N145, a les Valls de Valira, en sentit nord, cap a Andorra. A l'N2, entre Tordera i Maçanet de la Selva, també en sentit nord. A l'N340, també hi ha retencions al Vendrell, en sentit sud. A l'N240, a Montblanc, cap a Valls. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. A la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. També a la B20, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Cornellà de Llobregat, en sentit sud, per les obres. I és que a la Ronda de Dalt, des d'ahir a les 10 del vespre i fins demà diumenge a la mitjanit, hi ha talls entre la sortida 13 i la sortida 14 per obres de pavimentació. Al llarg del cap de setmana es tallen 2 dels 3 carrils de circulació. Uns talls que se sumen als que ja s'estan fent entre les sortides 5 i 6. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
4: El temps.
2: Amb l'Eloi Cordomí.
5: Hem tingut una nit càlida, xafogosa. Al matí, les mínimes han oscil·lat entre els 24 i 28 graus a molts trams de la costa, més de 20 graus també a moltes zones de l'interior. I, de fet, ja comencem el dia amb una franja de núvols bastant compacta que està arribant pel sud del país i que està deixant petit ruixat ja. A les Terres de l'Ebre poden escampar-se més tard al sud del Camp de Tarragona o fins i tot al sud del Pla Lleida. Són aquests núvols que durant el matí arribaran sobretot a la meitat oest de Catalunya, en canvi la resta farà molt més sol. A la tarda, però, la inestabilitat es farà notar en qualsevol punt, amb tempestes que poden aparèixer sobretot a les comarques de l'interior, poden ser fortes amb algunes calamarsades, amb aiguats intensos i fins i tot amb algunes pedregades. Compte, precaució, no descartem que a última hora del dia alguna d'aquestes tempestes pugui arribar a la Costa Daurada o al sud de la costa central, però la major part de les tempestes durant la tarda les tindrem concentrades a l'interior. Avui la temperatura serà una mica més baixa, pot baixar de 2 a 4 graus a la majoria de comarques, fins i tot al Pirineu una miqueta més, i de cara a diumenge esperem un dia com a mínim tranquil matí, però sí que a partir de migdia tarda novament tindrem ruixats, tempestes més concentrats al Pirineu i al nord-est de Catalunya i en principi no tan forts com els d'avui.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
6: Gol! L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
4: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
6: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
4: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
7: Oriol Cardona s'ha convertit en un dels noms propis de l'esport d'hivern al nostre país.
8: Serà la primera medalla d'or, la segona de la història d'Espanya. Veiem que l'Oriol Cardona ja mira cap enrere.
7: El mes de febrer, a l'estació de Bormio, als Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina, aquest banyolí que sempre somiava amb els cims nevats va tocar el cel.
8: Feia 54 anys que Espanya no guanyava una medalla d'or. Va ser la de Paquito Fernández Ochoa a Sapporo l'any 1972. Oriol Cardona primer en aquest debut del d'esquí de muntanya.
7: 2 minuts i 34 segons d'explosivitat pura, força i una tècnica mil·limètrica. Oriol Cardona creu la línia de meta, alça els braços al cel i es penja la medalla d'or en l'estrena olímpica de l'esquí de muntanya.
9: Moltes emocions, moltes emocions. Ha sigut increïble tenir-vos a tots vosaltres, tota la família, amics aquí animant. Ha sigut sí, increïble. Sí, el sentiment aquest d'arribar primer, m'he girat a dues curves de meta, he vist que ho tenia gairebé assegurat. I he gaudit molt del moment.
7: És el primer hort olímpic d'hivern de la història per un atleta català. Nascut el 1994, la passió per la natura li ve de família. Fill i germà de muntanyencs, va fer de la serra el seu pati de col·legi. De ben jove es va formar en l'atletisme, però la neu el cridava amb massa força.
10: Pere Navarra, que portava l'equip de competició del Club Esquí Girona, i ens va dir, ostres, nosaltres entrenem aquí amb la Molina i s'ho passen molt bé els nens, i, bueno, fet, li varen portar. Ja representa que entraves com a, per competir, però ell no havia fet res d'esquí. L'any anterior jo l'havia arrossegat, saps, allò amb els pals, i baixava una cosa planera i res més. I li vaig dir això a en Pere Navarra, dic, escolta, dic, aquest nen, diu, vull que fem una cosa. Els hi deixem, i si no va bé, ja ens el tornaran. I no ens el van tornar, se'l van quedar.
7: El seu pas pel centre del rendiment de Font-Romeu va ser el trampolí definitiu. La seva trajectòria és un exemple de perseverança. Va començar destacant en l'atletisme i les curses de muntanya, guanyant fins i tot la mítica Olla de Núria en tres ocasions. Però va ser en l'esquimo, a l'esquí club Camprodon i al centre de tecnificació, on va trobar el seu destí. Abans d'arribar a la cita olímpica del 2026, el seu palmarès ja destacava: múltiple campió del món, doble campió d'Europa i el dominador absolut de la Copa del Món d'Esprint. L'or olímpic no va ser una sorpresa, va ser la conseqüència lògica d'una vida de sacrifici.
11: Realment crec que no sóc conscient de les dimensions que pot tenir guanyar un or olímpic. Com que no ho sé, crec que és millor no ser-ne massa conscient i si ha de ser, serà, i si no, doncs no passa res.
9: El que veig és que al gener ja hauríem d'estar en plena forma, hauríem d'estar competitiu al 100%, perquè al final són tres copes del món abans dels Jocs que venen bastant seguides i aviam si es pot entrenar bé, però seran decisius. I ja a partir del gener és enganxar, encadenar competició en competició fins als Jocs.
7: Darrere d'aquesta medalla d'or hi ha nits de fred, milers de quilòmetres. El talent, però, necessitava una estratègia. Andrés Arroyo, des de les Canàries, planifica el seu dia a dia. Víctor López controla les dades mèdiques i té un mentor de luxe, Kilian Jornet.
12: L'Oriol és l'única persona que estic entrenant, no? De fet, l'Oriol ens coneixem de fa molts anys. Em va sorprendre que l'Oriol em truqués, em va enviar un missatge: Kilian, ho sento, que podríem parlar algun dia. I jo crec que l'Oriol és una persona que és molt tímida, no? Li costa molt expressar les coses, demanar coses, no? I crec que ho tenia molt reflexionat.
7: El 19 de febrer del 2026, a l'estació de Cortina d'Ampezzo, Oriol Cardona Coll, un jove de Banyoles, creuava la línia de meta. Dos dies després, sumava una increïble medalla de bronze en el relleu mixt al costat d'en Alonso. Cardona ja no és només un nom propi de l'esquí de muntanya, és el pioner qui va obrir el camí olímpic per les futures generacions. Un noi de Banyoles que, amb els peus ben clavats a terra i la mirada fixada en els cims, ha escrit la pàgina més daurada de l'esport invernal. L'Oriol ja és història olímpica. Si voleu conèixer més a fons el que va passar als Jocs, això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. Podeu trobar el documental sencer a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
4: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
6: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari. esports.
2: 6 minuts i les 12, l'actualitat esportiva ara amb en Roger Arnau. Roger, bon dia.
13: Bon dia, comencem.

0: Comencem amb bones notícies a l'europeu d'atletisme que es disputa a Birmingham, al Regne Unit. L'atleta catalana Raquel González acaba de guanyar la medalla de bronze a la marató de marxa atlètica. Ho ha fet darrere la italiana Fiorini i la polonesa Gielbo. La corredora catalana ha fet 3 hores, 20 minuts i 49 segons. És aquesta la segona medalla catalana del dia als europeus d'atletisme. La primera ha estat d'or i l'ha aconseguit Pol Magrath, en aquest cas a la mitja marató també de marxa. L'atleta de Gavà ha recorregut els 21 quilòmetres de la prova amb una marca d'1 hora, 23 minuts i 23 segons. És, per tant, una bona marca de l'atleta que ha parlat així minuts després a Teledeporte.
1: Hemos pasado el primer kilómetro muy lentos y no quería pasar tan lento el primer kilómetro, entonces he decidido, bueno, que iba a hacer unos 4 o 5 kilómetros pues a ritmillo, ¿no? A tensar un poco todo, luego me iba a calmar y luego ya iba a ir a tope. Eso ha sido lo que tenía pensado desde antes de la carrera y así ha sido. Lo único que al final me ha costado un poco problemas físicos, pero he podido aguantar, que eso es lo más importante.
0: Amb aquesta medalla d'or, el marxador català aconsegueix el seu millor resultat després de la medalla de plata continental guanyada fa 2 anys a Roma i la medalla de bronze al Mundial de Tòquio l'any passat. D'altra banda, avui també es disputa la segona jornada de l'heptatló femení en presència de Maria Vicente i les 3 últimes proves de la competició. Es farà el salt de longitud, el llançament de javelina i la cursa dels 800 metres. De moment, Vicente és 8a a la general. També aquest migdia, quan faltin 5 minuts, per 2:45, començarà la primera ronda del 4% femení i masculí. Hi poden participar diversos atletes catalans, Jael Secura Bestué, Erika Maceras i Sara Gallego, la prova femenina, i Guillem Crespí, Oriol Sánchez i Bernat Erta, a la masculina.
2: 3CAT Info.
0: I ja és oficial, el Barça ha traspassat Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El club francès, recordem, pagarà prop de 50 milions d'euros pel davanter que signa fins al 2031 amb l'equip que dirigeix Luis Enrique. En un comunicat, el Barça ha expressat el seu agraïment a Ferran per la seva dedicació al llarg d'aquestes 5 temporades que ha defensat la samarreta del Barça i li ha desitjat molta sort en aquesta nova etapa de la seva carrera professional. Ja sense Ferran, el Barça viatja aquesta tarda a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda contra el Basilea, recordem, i també es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Abans de marxar aquest matí, l'equip fa un últim entrenament a la ciutat esportiva blaugrana. I tot plegat, mentre Frenkie de Jong carrega contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del club, assegura que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir també algunes notícies que, segons ell, són falses.
3: La gente pueden opinar. Entonces, si opinan Frenkie es mal jugador o Frenkie no sirve para el Barça o Frenkie ha jugado mal, bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío. Estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí.
0: El neerlandès, recordem-ho, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. I encara en futbol, avui comença la Lliga amb els 2 primers partits del campionat. L'Alavés Getafe a 8:15 del vespre i el Sevilla Rayo a 10:15. Això sí, la primera jornada, recordem-ho, encara no jugaran els seus partits el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Betis perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Sassuna, que s'ha ajornat pel mal estat de la gespa de Balaïdos. Sí que debuta aquest cap de setmana a l'Espanyol. Ho farà demà a casa contra el Llevant a les 7. Ho farà també després d'anunciar el fitxatge de Vanja Darkušić, el central de 27 anys internacional amb Eslovènia. Ha jugat les últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg. Arriba cedit fins a final de temporada amb una opció de compra.
4: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
0: Darkušić és la 5a incorporació del conjunt blanc i blau, juntament amb Calatrava, Núñez, Hartman i Moscardo. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández, el migcampista de Malgrat, format a les categories inferiors del Girona i el Barça. Arriba cedit, després de cedit provinent de l'Aràbia Saudita. El Girona, per cert, debutarà a la Lliga de Segona demà a Montilivi contra el Leganés a les 7. I el Sabadell ho farà demà passat, dilluns, al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7 de la tarda. De fet, aquest divendres s'ha disputat ja el primer partit de la temporada de segona amb el marcador de Real Societat 0, Castelló 1. Encara en futbol, l'equip femení del Barça avui disputa un amistós a Anglaterra.

0: juga contra el Manchester City a les 5 de la tarda i també s'enfronten en un partit de preparació l'Espanyol femení i el Badalona Women, en aquest cas a les 7. Acabem explicant que a París s'estan disputant també una nova jornada dels europeus de natació i participen diversos esportistes catalans. Nil Cadavall s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils, que es disputaran aquesta tarda, ha aconseguit l'11è millor temps, mentre que menys sort ha tingut el nadador de Sitges, Luca Hug, que no ha pogut passar a les semifinals dels 50 metres lliures. Per tant, Cadavall s'ha classificat, Luca Hug ha quedat eliminat.
1: Trescat Info.

0: És migdia. El Marroc frustra un intent de desenes de migrants que volien entrar a Ceuta. L'incident ha passat en una zona muntanyosa i arriba quan centenars de policies estan desplegats a la zona per evitar una nova entrada massiva com la de fa dues setmanes. Mentrestant, al costat espanyol de la frontera, la situació aquest matí és tranquil·la. Bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'ha registrat aquesta matinada sense provocar però víctimes ni tampoc ferits. Mentrestant, ja són 14 les víctimes mortals del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia que també ha provocat un tsunami. Avui, 15 d'agost, fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu encara una repressió que és gairebé total, sobretot per les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor diuen que no hi tornaran. Segons un informe de CaixaBank, l'arc mediterrani seria un dels més perjudicats si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics. Els propers 4 cursos, les escoles concertades tindran 3.300 mestres i professors nous. D'aquesta manera, es revisa una plantilla estancada des de fa ja 30 anys. De l'àmbit de la cultura destaca el concert de Luz Casal aquest vespre al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. També al Baix Empordà, concerts de Mònica Naranjo i de Tarta Rilena, en aquest cas el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. I a Badalona, al Barcelonès, el duet Ginestà actua en el marc de la Festa Major. Dels esports, l'atleta de Gavà, Pol McGrath, s'ha proclamat campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica al Campionat d'Europa que es fa a Birmingham, Anglaterra. Ha fet una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons. És la primera medalla de les dues ja catalanes que s'han penjat els atletes en aquest Campionat d'Europa. L'altra l'acaba d'aconseguir Raquel González, en aquest cas bronze, a la marató de marxa atlètica, darrere la italiana Fiorini i la polonesa Diablo. 3 hores, 20 minuts i 49 segons ha estat la marca d'aquesta atleta catalana. També us expliquem que el Barça marxa aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc, en aquest cas, Pedri, que encara no s'ha pogut entrenar. I l'Espanyol ha incorporat el central Vania Darkusic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg. El central té 27 anys, és internacional amb Eslovènia. I encara us destacarem que hi ha hagut tragèdia a la volta a Portugal de ciclisme perquè el corredor britànic Finlay Tarling, de 19 anys, va morir ahir en un accident. Va ser atropellat en plena cursa quan faltaven només 20 quilòmetres per acabar la 8a etapa. I del temps, avui tenim petits núvols i ruixats al sud-oest de Catalunya. A la tarda també hi haurà tempestes més fortes en qualsevol punt de l'interior i fins i tot de cara al vespre podrien arribar també a la costa entre Barcelona i Tarragona. Avui la temperatura serà una mica més baixa que ahir.
1: Trescat Info.
0: Què tal? Bon migdia. Passen 4 minuts de les 12. Us acompanya aquesta hora Maria Guixà.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El Marroc assegura que ha frustrat

0: Un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de desenes de migrants, la majoria subsaharians, que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fendiek. L'incident ha passat en una zona muntanyosa i en un moment en què la presència policial és molt gran a banda i banda de la frontera de Ceuta i també de Melilla, després de les noves crides per creuar fetes a través, sobretot, de les xarxes socials. Ceuta, Àlex Giral, Robert.
1: El govern marroquí afirma que ha interceptat desenes de migrants, sobretot subsaharians, que intentaven entrar a Espanya per la zona muntanyosa de la frontera. Un moviment que contrasta amb l'aparent tranquil·litat al costat espanyol de la tanca. Molts vehicles militars i policials estan escorcollant els 8 quilòmetres de frontera terrestre i per ara no s'ha registrat cap incident. També es veuen cada cop més efectius vigilant les zones marítimes més sensibles, la platja del Tarajal i Benzú. Calma també els carrers i carreteres de la ciutat autònoma, tot i l'evident impacte dels milers d'immigrants que encara hi malviuen fruit de la primera onada de la crisi migratòria. Ara fa dues setmanes, entre els exteriors del centre de detenció d'immigrants i la platja del Trampolín, s'hi compten milers de persones refugiades en centenars de cabanyes improvisades.
0: Encara relacionat amb aquesta qüestió i més enllà del blindatge de la ciutat, la situació dels menors no acompanyats continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació també són molt lents. Les organitzacions no governamentals calculen que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Fundación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant precisament els drets humans a les persones migrants, lamenten aquesta lentitud de resposta de les administracions després de 15 dies d'aquesta entrada massiva a Ceuta. El director general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3Cat Info.
2: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales ha posat en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen encara als carrers de la ciutat.
2: Nosotros queremos subrayar que aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como El Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales ha demanat que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i que des d'aquí es valori la situació individual de cadascun per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. Les autoritats de Granada adverteixen que el sisme de magnitud 5 que hi ha hagut aquesta matinada amb l'epicentre a la localitat d'Aldendín i que ha afectat la capital i també la seva àrea metropolitana tindrà rèpliques. Tot i que el sisme no ha provocat ni víctimes ni tampoc ferits, les autoritats demanen precaució a la població. El vicepresident primer i conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, adverteix que les rèpliques ja han començat i demana a la gent, a la ciutadania, que s'autoprotegeixi davant aquest fenomen.
3: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
0: Per la seva banda, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, ha afegit que el terratrèmol ha estat molt superficial, però que s'ha notat àmpliament i que, tot i que no ha provocat víctimes, sí que ha causat diversos danys materials. També, seguint parlant de terratrèmols, en aquest cas a Indonèsia, les autoritats d'aquest país eleven a gairebé una quarantena el nombre de víctimes mortals després del sisme de magnitud 7,7 que ha sacsejat la costa de l'illa de Flores, a l'est de l'arxipèlag asiàtic. A hores d'ara, les autoritats també han informat que hi ha 2 persones ferides de gravetat, 11 de les quals lleus, i que han hagut de ser evacuades també unes 2.000 persones. També el balanç de víctimes del terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. Ara el nombre de morts puja a 288 i el de persones desaparegudes s'ha reduït i ara se'n comptabilitzen 200. L'ajuda humanitària però continua sent necessària a totes les zones més afectades, però fer-la arribar encara és una de les dificultats amb les que es troben la gent que treballa sobre el terreny. Sapiguem-ho amb la mirada de l'enviat especial a Pereira, a Colòmbia, el Joan Biosca.
4: Colòmbia ja projecta la reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol i va sumant a

0: aportacions milionàries de diversos països i també organismes internacionals. L'empresariat del país sud-americà ha recaptat 65 milions de dòlars per ja destinar-los a recuperar carreteres i infraestructures danyades pel sisme de dilluns i també per ajudar els damnificats. El president Abelardo de las Priella, que assumia el càrrec fa 8 dies, recorria la ciutat de Pereira, juntament amb Cali, la més afectada en danys, damnificats, ferits, morts i desapareguts, i assegurava que la situació que ha vist sobre el terreny és apocalíptica.
1: Yo sé que la situación es apocalíptica, recorrer el centro de Pereira, pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el gobierno nacional para reconstruir a nuestro país.
0: Les tasques per trobar persones vives i els cossos dels morts continuen en paral·lel, però amb menys possibilitats de trobar supervivents. Els miracles, com se'ls coneix en aquestes catàstrofes naturals.
2: I l'incendi de niebla a Huelva, el més devastador d'Andalusia, avança cap a la capital, cap a Sevilla, després d'haver cremat més de 38.000 hectàrees. Les ràfegues de vent de més de 50 km per hora compliquen ara mateix la feina sobre el terreny en determinats punts, obligant fins i tot els serveis d'extinció a haver-se de retirar. El flanc del nord-est han aconseguit consolidar, però, el perímetre. Antonio Sanz és el conseller d'Emergències d'Andalusia.
3: En la zona del Pozuelo, Marigenta i hasta Berrocal ja està sin llamas.
2: Tot i això, encara queden a hores d'ara punts calents, però alguns veïns han pogut retornar a casa. Mentrestant, a Osca, un altre incendi ha encerclat el monestir de Sant Juan de la Penya sense malmetre en prou l'estructura. Davant l'amenaça de les flames han traslladat les restes dels primers reis d'Aragó al Museu d'Osca. Tornem cap a l'exterior perquè l'exèrcit israelià ha matat com a mínim 7 persones al sud del Líban. Es tracta d'una de les accions més mortíferes des de finals de juny, segons fonts oficials libaneses. En aquest atac aeri contra una casa als afores d'Ansar, que ha quedat destruïda, també han resultat ferides 3 persones més. L'Agència Nacional de Notícies libanesa assegura que els atacs s'han intensificat aquesta matinada, fins i tot contra zones que fins ara no havien estat blanc d'aquests atacs israelians. Els dos estats veïns van signar un acord al juny amb mediació dels Estats Units que, sobre el paper, acabava amb aquestes hostilitats mentre es negocia una pau estable al país àrab. I avui, que és 15 d'agost, fa 5 anys del retorn dels talibans al poder a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb 2 dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per les dones, especialment, però amb molt més poder que mai i també, a més, amb el suport d'aliats internacionals molt influents. L'anunci de retirada de les tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, combinat, a més, amb un avenç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la fugida del president Ashraf Ghani avui fa, com dèiem, 5 anys. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món, com per exemple la dels afganesos, la gent, la població perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista. Occident havia fracassat després de 2 dècades intentant consolidar un govern que sigui afí. Mònica Bernabé, periodista de l'Ara, va ser 8 anys corresponsal al país.
4: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
2: El nou règim es va presentar com a més obert, però la repressió va tornar, sobretot per les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. I davant d'això, la UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys. Jodas Javerian, responsable de programes d'educació d'emergència de la UNESCO.
5: L'accés és només una part de la crisi. Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
6: Read and understand a simple paragraph.
2: De seguida, en punt, un quart d'una del migdia, abans d'obrir àrea de servei, us explicarem que un vianant ha mort aquesta nit després de ser atropellat a l'AP7 a Aiguaviva, al Gironès. Per causes que encara s'investiguen, un camió va atropellar ahir al vespre un passatger, al davanter, en aquest cas, d'un turisme aturat a la via que era fora del vehicle. L'home va haver de ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha acabat morint aquesta matinada. Tenia 73 anys.

0: i era veí de Massanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles dels Mossos, també dels bombers i del Servei d'Atenció Psicològica del Servei d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 84 les persones que han mort aquest any a les carreteres del país. És un quart d'una del migdia, 3Cat Info, obrim finestra a l'àrea de servei. Ara us explicàvem aquesta notícia d'aquesta mort del vianant. Sapiguem, per tant, ara a aquesta hora com se circula a les carreteres i les vies del país. Ho fem amb la Carmina Malagarriga. Carmina, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Doncs un cop reoberta la P7, que està tallada durant uns minuts per un accident, continuen les retencions, en aquest cas d'uns 10 quilòmetres entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. Però també hi ha 6 quilòmetres de retencions entre l'Avern i Sant Sadurní, en aquest cas en sentit nord. Hi ha bosses de retencions entre Mollet del Vallès, també a la P7, i Llinars en sentit nord. I a banda de la P7 hi ha altres retencions a la B24, a Vallirana, cap a Vilafranca del Penedès. També a la C32 a Cabrera de Mar, Palafolls i Tordera en sentit nord. A la C60 a Argentona per enllaç amb la C32. A l'N145 a les Valls de Valira en sentit nord cap a Andorra. A l'N2 entre Tordera i Maçanet de la Selva en sentit nord. A l'N340 al Vendrell en sentit sud. A l'N240 a Montblanc cap a Valls. A la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera. A la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc. A la C65 a Llagostera cap a la Vall d'Aro. A la C31 a Castell d'Aro cap a Santa Cristina. A la B20, a la Ronda de Dalt, a Cornellà de Llobregat en sentit sud per les obres, i també a la Ronda Litoral, al Poble Nou en sentit Llobregat. Hem d'afegir que a la Ronda de Dalt, des d'ahir a les 10 del vespre i fins demà diumenge a la mitjanit, hi haurà talls, hi ha talls, de fet, entre les sortides 13 i 14 per obres de pavimentació al llarg del cap de setmana, tallant dos dels tres carrils de circulació. Uns talls que se sumen als que ja s'estan fent entre les sortides 5 i 6 a la mateixa Ronda de Dalt. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El temps. Amb l'Eloi Cordomí.
2: Ja fa estona que tenim núvols i algunes precipitacions aquí a les Terres de l'Ebre. Estan agafant una mica més d'entitat, els extrems sud de Catalunya, i la previsió és que aquests núvols vagin arribant cada vegada a més zones del país, amb més inestabilitat aquesta tarda i, per tant, més possibilitat de tempestes en qualsevol punt de l'interior. Compte, perquè poden ser tempestes fortes que podrien acompanyades de pedregades, de calamarsades, d'aiguats forts. Ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya amb un avís d'intensitat de nivell groc i taronja i fins i tot amb algunes ràfegues fortes de vent. Avui, amb previsió també que a última hora del dia, entre la costa central i la costa daurada, puguin arribar alguna d'aquestes tempestes, però aquí ja serien més irregulars, però puntualment fortes encara, i amb unes temperatures altes encara, però no tant com les d'ahir. Sembla que demà tindrem encara un dia insegur. Al matí, variable, més estones de sol, més núvols sobretot cap a l'extrem nord del país, i a la tarda, novament, tindrem alguns ruixats i tempestes concentrats al Pirineu, Prepirineu i en alguns llocs del prelitoral, amb una temperatura que baixarà lleugerament. La setmana que ve sembla que el temps serà més tranquil fins dimecres. A partir de dijous repuntarà la inestabilitat.
0: I ara un cop d'ull a 3Cat Info a l'agenda castellera del cap de setmana.
3: Aguantem bé, per la feina ja.
4: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3Cat Info.
5: Les dues colles dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca coincideixen per primer cop aquesta temporada a plaça a la Diada de Festa Major de la Bisbal del Penedès. Els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i les Joves Xiquets de Valls, a més de la colla local, actuaran a partir de 6:45 de la tarda al carrer Doctor Robert de la població penedesenca.
6: Dissabte a la tarda també hi haurà Castells a Tarragona. A 7:45 al carrer Cos del Bou, la colla Joves Xiquets de Tarragona actuarà acompanyada de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
5: A la mateixa hora, el nucli tarragoní de Ferran, els Xiquets de Tarragona i els Castellers d'Altafulla actuaran a la plaça del Pou.
6: Un parell de diades més, de dissabte a la tarda a la plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant, a 6:45 hi haurà els Xiquets de Reus i els de Cambrils. A les 6 a la plaça de l'Església de Castelldefels hi actuaran els castellers locals acompanyats dels Xicots de Vilafranca.
5: Diumenge al migdia, diada de Festa Major a Gràcia. Aquest any en només dues colles a la plaça de la Vila, els Castellers de la Vila de Gràcia i els Xiquets de Reus.

0: Les quatre colles locals actuen a partir de les 12 del migdia en honor al seu patró.
1: El cap de setmana castellà us l'explicarem diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 rondes de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: Passen 5 minuts d'un quart d'una del migdia. Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya diuen que no hi tornaran. És un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank que conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. És un informe de Roger Santaló.
3: Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats si les onades de calor van a més. Malgrat que la gran majoria de turistes repetiria el viatge al país, canviaria la seva destinació. Ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Hetman.
4: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'Arc Mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
3: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. El vicepresident de la patronal ACABE, Jordi Vinyoles, diu que el turista està canviant de costums.
5: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
3: El turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol i és un dels seus motors econòmics.
2: I les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors als propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs, govern i patronals del sector, i que inclou la revisió de les plantilles després de 30 anys. És un acord que se suma, més a més, al que es va signar també aquest estiu i que preveu anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics i que està dotat amb 118 milions d'euros. És una informació de la Sara Cañete.
6: Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament durant els pròxims anys. Començaran al setembre amb 900 mestres més de primària. Un reforç que, per a Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, els permetrà atendre millor la diversitat que actualment trobem a les aules.
7: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
6: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i dels recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable, les conegudes com a motxilles econòmiques, que pujaran fins als 1.180 euros per alumne. Són uns 200 euros més que la quantitat que perceben actualment.
2: I avui, que és 15 d'agost, és un dels dies de l'any amb més celebracions festives arreu del país i també amb més concerts.

Luz Casal, aquí sentim, actua aquest vespre al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà. Ho farà a partir d'un quart d'11 al Jardí Botànic de Cap Roig, en el que no serà, sens dubte, la seva primera actuació en aquest festival. Ja hi ha passat diverses vegades. És un dels noms propis, el de Luz Casal, que serà avui protagonista, també sense moure'ns de la comarca del Baix Empordà. Avui hi ha un parell de propostes que ens porten fins a Sant Feliu de Guíxols. En aquest cas, Mònica Naranjo i Tarta Relena actuen al Festival de la Porta Ferrada. Les dues catalanes, el duet català, ho fa a partir de les 8 del vespre. Mònica Naranjo, que celebra els seus 30 anys a partir de 2:15 de la nit. I també us destacarem, per exemple, de l'agenda d'avui, el concert de Ginestà, en aquest cas a Badalona, el barcelonès, en el marc de la festa major d'aquesta localitat catalana, el concert a la Rambla de Badalona, a 2:15 de la nit. Quan passi un quart de les 10, serà, com dèiem, la protagonista que sentim, Luz Casal, que serà avui a Cap Roig. Amb Luz Casal arribem als esports, una informació esportiva que repassem de seguida.

0: Esports.
1: Fins al punt de 2:15 del migdia, acompanyats del Roger Arnau. Bon dia.
2: Bon dia. Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. Fa uns minuts, Raquel González s'ha adjudicat la medalla de bronze a la prova de marató. L'atleta de Mataró ha entrat a la línia de meta darrere l'italiana Fiorini i la polonesa Zliebo, amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. Després de la prova, l'atleta maresmenca ha valorat així la medalla a Teledeport.
3: Al final iba cuarta, quinta, pero es una maratón. Yo sabía que, bueno, que había que tener paciencia, cabeza, y aún así digo, si es que vamos muy rápidas para el circuito que es. Pero yo, bueno, tenía confianza en mí, en mis sensaciones, y digo, bueno, digo, tengo muy claro qué es lo que quiero, que es una medalla. No me voy a tirar alas delante porque es el ritmo también muy elevado que llevan. Entonces, bueno, pues nos hemos quedado ahí y, pues, ¿qué te voy a decir? Que he disfrutado mucho.
2: La també catalana Laura Monge ha acabat onzena també la marató. I també ha aconseguit medalla, en el seu cas, el Pol McGrath, el marxador de Gavà, s'ha proclamat campió d'Europa a la mitja marató. McGrath ha recorregut els 21 quilòmetres de la prova amb una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Amb aquesta medalla d'or, el marxador català aconsegueix el seu millor resultat fins ara, després de la medalla de plata continental, que va guanyar fa 2 anys a Roma, i la medalla de bronze, que va guanyar ara fa 1 any al Mundial de Tòquio. D'altra banda, avui també es disputa la segona jornada de l'heptatló femení en presència de Maria Vicente i les 3 últimes proves de la competició. Ara mateix Vicente està participant al salt de longitud, després participarà al llançament de javelina i al vespre la cursa dels 800 metres. De moment, Vicente és 8ª a la general. També aquest migdia, quan faltin 5 minuts per 2:15, començarà la primera ronda del 4% femení i el 4% masculí. Poden participar-hi diversos atletes catalans, entre ells Jael Secura Bestué, Erika Maceras i Sara Gallego a la prova femenina, i Guillem Crespí, Oriol Sánchez i Bernat Herta a la masculina. I en futbol, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El club francès, recordem, pagarà prop de 50 milions d'euros pel traspàs del davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip parisenc. En un comunicat, el Barça ha expressat el seu agraïment a Ferran Torres per la seva dedicació al llarg de les 5 temporades que el davanter ha defensat la samarreta del Barça. També li ha desitjat molta sort en aquesta nova etapa de la seva carrera professional. Ja sense Ferran, el Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper de dimecres que ve. El partit de demà es disputarà a Saint Jacob Park a 4:45 de la tarda i el podreu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça, abans de marxar aquest matí, s'entrena a la ciutat esportiva Joan Gamper amb un últim entrenament. Encara en futbol, avui comença la Lliga amb els 2 primers partits del campionat. Al vespre, a l'Alavés Getafe, 8:15, i a la nit, Sevilla-Rayo, a 10:15. Això sí, la primera jornada, evidentment, no jugaran encara els seus partits el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Betis, perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos a causa d'un fong. Sí que debutarà aquest cap de setmana l'Espanyol, ho farà demà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. També ho farà després d'anunciar el fitxatge de Vania Darkusic, el central de 27 anys, és internacional amb Eslovènia i ha jugat les últimes 2 temporades al Zenit de Sant Petersburg. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
4: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
2: Darkusic és la 5ª incorporació de l'Espanyol, després de Calatrava, Núñez, Hartman i Moscardo. I més coses. A París es disputa una nova jornada dels europeus de natació amb la participació de diversos catalans. Nil Cadavall s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils que es disputaran aquesta tarda. Ha aconseguit l'11è millor temps.
5: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca. I supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
2: Menys sort ha tingut el nedador de Sitges, Luca Huck, que no ha pogut passar a les semifinals dels 50 metres lliures. També aquest matí es disputen les sèries mixtes del 4x200 lliures amb la participació dels catalans Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara sobre Biela. Acabem amb un últim apunt. Per recordar la tragèdia a la Volta Ciclista de Portugal, el ciclista britànic Finley Tyrling, de només 19 anys, va morir ahir en un accident en plena cursa.

0: En punt, 2:15 del migdia, és dissabte 15 d'agost del 2026. Som a 3CAT Info, repassant l'actualitat d'una jornada que passa pel Marroc. Ha frustrat un intent de desenes de migrants que volien entrar a la ciutat de Ceuta. L'incident ha passat en una zona muntanyosa i arriba quan centenars de policies estan desplegats a la zona per evitar una nova entrada massiva com la que va passar ara fa tot just 2 setmanes. Mentrestant, al costat espanyol de la frontera, la situació aquest matí és tranquil·la. També us destaquem que bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del sisme de magnitud 5 que s'ha registrat de matinada i que, per sort, no ha provocat ni víctimes ni tampoc ferits. Mentrestant, ja són 14 els morts al terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia, que també ha provocat un tsunami. Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan, tot i que el nou règim es va presentar com a més obert. El país encara viu una repressió gairebé total, sobretot per les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. I des d'ara fins la una també repassarem, entre altres qüestions, què és el síndrome de Menière, i també passarem per Solivella per explicar-vos una cosa relacionada amb el monestir. I de l'actualitat esportiva, Roger Arnau, què destaca?
1: La doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or de Paul McGrath i la segona de bronze de Raquel González a la mitja i a la marató, respectivament. El Barça, en paral·lel, ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al PSG, mentre l'equip viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper.
0: I del temps, en aquests moments tenim núvols petits i ruixats al sud-oest de Catalunya. A la tarda hi haurà tempestes més fortes en qualsevol punt de l'interior i fins i tot de cara al vespre podrien arribar a la costa entre Barcelona i Tarragona. Avui la temperatura, però, serà una mica més baixa que ahir. Passen pràcticament 3 minuts de 2:15 del migdia. Som a 3CAT Info i la primera informació d'aquest bloc informatiu ens porta cap a Ceuta de nom, perquè el Marroc ha assegurat que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de desenes de migrants, la majoria subsaharians, que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidek. L'incident ha passat en una zona muntanyosa i també en un moment en què la presència policial és molt gran, tant a banda i banda de la frontera, és a dir, tant a la banda espanyola com a la banda marroquina, i també especialment a Melilla, després de les noves crides per creuar fetes a través de les xarxes socials. Ceuta, Àlex Giral Robert. Ai, quina fam, ai, quina fam de pessetes que tinc, ai, quina fam. Evidentment no era la crònica del nostre corresponsal, l'Àlex Giral Robert. De seguida el recuperem. Ara sí, podem desplaçar-nos ja fins a la ciutat autònoma de Ceuta, ampliant aquesta informació amb el nostre enviat especial, Àlex Giral Robert.
2: El govern marroquí afirma que ha interceptat desenes de migrants, sobretot subsaharians, que intentaven entrar a Espanya per la zona muntanyosa de la frontera. Un moviment que contrasta amb l'aparent tranquil·litat al costat espanyol de la tanca. Molts vehicles militars i policials estan escorcollant els 8 quilòmetres de frontera terrestre i per ara no s'ha registrat cap incident. També es veuen cada cop més efectius vigilant les zones marítimes més sensibles, la platja del Tarajal i Benzú. Calma també els carrers i carreteres de la ciutat autònoma, tot i l'evident impacte dels milers d'immigrants que encara hi malviuen fruit de la primera onada de la crisi migratòria. Ara fa 2 setmanes, entre els exteriors del centre de detenció d'immigrants i la platja del Trampolín, s'hi compten milers de persones refugiades en centenars de cabanyes improvisades.
0: També relacionat amb Ceuta, més enllà del blindatge de la ciutat, la situació dels menors no acompanyats continua encara pendent de resoldre's. És molt difícil a hores d'ara saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents. Les organitzacions no governamentals calculen que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Fundació Suracoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten aquesta lentitud de resposta de les administracions 15 dies després d'aquesta entrada massiva a Ceuta. El director general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
3: Han pasado 2 semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando 2 semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales ha posat també en valor el paper dels veïns i les veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
3: Nosotros queremos subrayar que aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como El Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i des d'aquí es valori la seva situació individual per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. També encara relacionat col·lateralment amb aquesta qüestió, el PP ha carregat contra la gestió que el govern espanyol està fent de Ceuta. Acusa Pedro Sánchez de fer servir els seus ministres per tapar el fet que ell està de vacances i li exigeix un comandament únic. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encara ha anat una miqueta més enllà i ha vinculat sense aportar dades la crisi humanitària amb el terrorisme.
4: Sobre Ceuta, decir que España mantiene desde hace 11 años el nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista yihadista y el gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar. Por tanto, Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor.
0: Són paraules d'Ayuso al costat de l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, durant els actes de celebració de la Virgen de la Paloma.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les autoritats de Granada adverteixen que el sisme de magnitud 5 que hi ha hagut aquesta matinada amb l'epicentre a la localitat de Lendín i que ha afectat la capital i la seva àrea metropolitana tindrà rèpliques. Tot i que el sisme no ha provocat víctimes ni tampoc ferits, les autoritats demanen precaució a la població. El vicepresident primer i conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, adverteix que aquestes rèpliques ja han començat i demana a la ciutadania que s'autoprotegeixi davant aquest fenomen.
6: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
0: Per la seva banda, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, ha afegit que el terratrèmol ha estat molt superficial, però que sí que s'ha notat àmpliament i que, tot i que no ha provocat víctimes, sí que ha causat diversos danys materials. L'incendi de niebla a Huelva, per tant encara no ens movem d'Andalusia, està sent el més devastador d'aquesta comunitat autònoma i ja avança cap a la capital, cap a Sevilla, després d'haver cremat més de 38.000 hectàrees. El vent de més de 50 km per hora complica aquesta feina d'extinció sobre el terreny en determinats punts, fins i tot obliga els serveis d'extinció a haver-se de retirar. Al flanc del nord-est han aconseguit consolidar però el perímetre d'aquest foc. Antonio Sanz és el conseller d'Emergències d'Andalusia.
7: En la zona del Pozuelo, Marigenta y hasta Berrocal ya está sin llamas.
0: Tot i això, encara queden alguns punts calents, però alguns veïns han pogut ja tornar a casa. Mentrestant, a Osca, un altre incendi ha encerclat el monestir de Sant Juan de la Penya, sense malmetre'n per això l'estructura, i davant d'aquesta amenaça de les flames han hagut de traslladar les restes dels primers reis d'Aragó al Museu d'Osca. Tornem a l'exterior perquè Donald Trump ha anunciat que després de derrotar l'Iran vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units. El president nord-americà assegura que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu consentiment.
8: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
0: Un periodista del Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, ha assegurat que el president nord-americà feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat tot, les autoritats iranianes hi han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià. Les declaracions arriben quan s'acosta el venciment, el dilluns, del termini de 60 dies acordat per negociar el final de la guerra entre aquests dos països. I situem-nos ara a Veneçuela perquè almenys 40 presos polítics han quedat en llibertat en aquest país, segons l'ONG Foro Penal. Entre aquests alliberats hi ha 6 dones, una d'elles, Hermi Lendris Benítez, empresonada per la seva suposada vinculació amb un intent d'atemptat contra Nicolás Maduro l'any 2018. Aquesta sortida de presos arriba tot just 2 dies després de la primera ronda de negociacions entre el chavisme i un sector de l'oposició liderat per l'exdiputada Dinora Figuera, que s'havia ja compromès a treballar per aconseguir més alliberaments de presos polítics durant els propers dies. L'ONG Foro Penal assegura que el procés de posada en llibertat de presos polítics continua endavant.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim Plana Cultural. Quan falten 5 minuts perquè siguin 3 quarts d'una del migdia, fa un parell de mesos va morir l'arxiver historiador Josep Maria Sans i Traver. És una de les personalitats més rellevants del país, que va morir a casa seva, a Solivella, molt a prop precisament del monestir de Santa Maria de Vallbona, on 325 anys enrere havia mort l'abadessa Maria de Llúria. Era també un 14 de juny, però de l'any 1701. Ens en parla Carmina Malagarriga amb Albert Joder, al

0: Aquests últims anys, el monestir de Santa Maria de Vallbona s'ha convertit, per als estudiosos de diferents disciplines, en un espai d'interès, però encara dorm en el cenobi una quantitat ingent de documentació per investigar i divulgar. Un dels que va obrir les portes a la investigació de Vallbona va ser l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé.
1: És un monestir que ha estat molt poc estudiat, a diferència dels monestirs de Poblet i Santes Creus. A nivell contemporani hi ha hagut molt poca feina fins al senyor Sans Travé, o sigui, va recuperar una mica les ganes i el plaer d'estudiar a Vallbona.
0: És la historiadora Marta Cusó, autora d'una tesi sobre el monestir femení cistercenc de Vallbona. Un dels episodis més assenyalats de final segle XVII va ser el litigi de Vallbona contra Poblet, el que es coneix com a plet de paternitat, en el qual Poblet s'autoproclamava fundador de Vallbona. El plet de paternitat va durar 7 anys.
1: Serà un plet molt llarg, un plet molt costós, que es jutjarà a Madrid, a Barcelona, a Cító. L'abat de Cító, evidentment, defensarà des del bon començament que Vallbona no depèn de Poblet, sinó que depèn de l'abat general. S'escriuran molts articles i al final el plet acabarà sent favorable, evidentment, a Vallbona, i els abats de Poblet hauran de girar cua i acceptar la derrota.
0: Maria de Llúria, que en aquell moment era vocera de Vallbona, és a dir, tresorera del monestir, va ser una de les monges que més es va implicar en la defensa de la independència de Poblet amb arguments contundents i enèrgics. Però qui era Maria de Llúria?
1: Una dama de noble i antic llinatge, descendent de Llúria, segons la carta de presentació que va fer ella. Va sobresortir pels càrrecs que havia exercit anteriorment a ser abadessa. Havia sigut sotspriora, havia sigut també vocera.
0: Maria de Llúria es va encarregar durant gairebé 4 dècades de l'administració de Vallbona abans de ser elegida abadessa, només 2 mesos abans de la seva mort. Un dels seus llegats és el Directori Espiritual, un llibre de mística de gran valor utilitzat per la comunitat que s'inscriu en la línia de l'ascètica cistercenca. Maria de Llúria va morir el 14 de juny de 1701 i va deixar una vida al servei del monestir que Josep Maria Sans i Travé revelaria a través dels seus estudis. 325 anys justos separen les morts de l'un i de l'altre. Solivella, el poble de Sans i Travé, és a tocar de Santa Maria de Vallbona. 2 mons en un mateix paisatge de vinyes.
2: I del passat viatgem ara cap al present per situar-nos a la Festa Major del barri de Gràcia de Barcelona, que és un dels protagonistes d'aquest cap de setmana marcat amb moltes celebracions arreu del país. 23 carrers han participat en el concurs dels més ben guarnits i ahir en el pregó el periodista Vicent San Clemente va al·legar contra la gentrificació del barri i el model turístic de Barcelona.
3: Us heu fixat que l'hospital que tenen trauma i oftalmologia, la gent que ha de pujar a peu agafant-se una barana, doncs mireu una mica més amunt. Un cop acaba el complex hospitalari, es veuen unes magnífiques escales mecàniques pels turistes perquè els sigui més fàcil arribar-se al Parc Güell. És aquest el model de ciutat que volem?
2: Durant la lectura d'aquest pregó, part del públic va cridar en contra de l'Ajuntament i del Partit Socialista i, mentrestant, els carrers de Gràcia van reivindicar aquesta festa major per la seva contribució a fer veïnatge, a la participació i també a la integració d'alguns forans que també col·laboren en la decoració dels carrers. En punt 3:15 del migdia, moment a 3CAT Info d'obrir àrea de servei, d'entrada per fer un cop d'ull a les carreteres. Ara sentíem la nostra companya Carmina Malagarriga parlant-nos de la ruta del Cister. Li preguntem com està a les vies de comunicació del país. Carmina, bon dia.
4: Bon dia, Maria. Ara parlarem d'altres vies, si et sembla, i per què no de l'AP7, on no hi ha cap monestir. A l'AP7 hi ha retencions de Martorell a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud i també a la Granada fins a Sant Sadurní en sentit nord. Continuem a l'AP7. També hi ha bosses de retencions a Montornès del Vallès i fins a la Roca en sentit nord. A la B24, Vallirana, cap a Vilafranca del Penedès, a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a l'N145 a les Valls de Valira en sentit nord cap a Andorra, a la C7 a Berga, en sentit nord. A la C32, tant a Montgat com a Tordera, en sentit nord. A la P2, a l'Espluga de Francolí, en sentit Montblanc. també a la C14 i N240, en aquest nus a Montblanc, en sentit Valls. A la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, però també a la 2 a Cornellà de Llobregat, cap a Barcelona. A l'N2, entre Tordera i Maçanet de la Selva, en sentit nord, tant a la C35 com, posteriorment, a la C65 a Llagostera, cap a la Vall d'Aro. A la C58, a l'altura de la Torre Baró, cap al nus de la Trinitat, i a la B20, a la Ronda de Dalt, a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit sud. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: Gràcies, Carmina. Bon dia.
4: Fins ara.
5: El temps.
2: La crònica de l'Eloi Cordomí.
6: Tenim ruixats i núvols a l'extrem sud de Catalunya que van agafant entitat. A poc aquests núvols van afectant cada vegada més comarques, de les comarques de Ponent, també, del sud del país, a l'espera que vagin creixent nuvolades, que de fet ja creixen a aquesta hora en punts del Pirineu, Prepirineu, i que acabaran descarregant tempestes. Les tempestes s'esperen en qualsevol lloc de l'interior aquesta tarda i poden ser fortes, o molt fortes, amb algunes calamarsades, ventades fortes, precaució doncs, en aquest sentit, i avisos grocs i taronges del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de la intensitat de la precipitació prevista per aquesta tarda. De fet, a última hora, una d'aquestes tempestes podria tornar a arribar en alguns llocs de la costa, sobretot entre la costa central i especialment la costa daurada. Avui la temperatura baixarà una miqueta, si ho comparem amb les temperatures d'ahir que van ser extremes, amb màximes de més de 40 graus, avui les més altes es quedaran entre els 35-37 graus. Sembla que demà diumenge tindrà un matí més tranquil, amb alguns núvols sobretot a la meitat nord del país. A la tarda, novament enruixats tempestes, Pirineu, Prepirineu i en alguns llocs del prelitoral, però més localitzades que no pas les d'avui.
2: Passen parell de minuts ja de 3:15 del migdia. Repassada aquesta àrea de servei, també us volem explicar ara que la crisi de vertigen pot aparèixer per múltiples causes, però si és repetida i va acompanyada de sorolls i de pressió a l'orella, probablement això té un nom, el síndrome de Menière. És una malaltia crònica que pot arribar a ser molt incapacitant i que comporta una pèrdua progressiva de l'audició que en alguns casos pot ser ja irreversible. Ens ho explica la Laura Cugat.
7: La síndrome de Menière afecta la part interna de l'orella i és causada per una acumulació indeguda de l'endolimfa, un líquid que s'encarrega de transmetre les vibracions sonores i moure els receptors a l'equilibri. En condicions normals, aquest líquid se segrega i es reabsorbeix contínuament, però aquesta patologia fa que la quantitat es descompensi i això deriva en repetides crisis de vertigen acompanyades de símptomes auditius. Els experts apunten que no és una malaltia minoritària, afecta 100 de cada 100.000 habitants, però sí que és poc coneguda socialment i pot provocar por i frustració entre els afectats perquè les crisis de vertigen arriben sense avisar. Ho descriu Roberto Calderón, pacient i president d'ASMES, l'associació que representa el col·lectiu en l'àmbit espanyol.
8: Tu estàs fent via normal i una crisi es pot venir. Estàs a l'autobús, estàs al metro, en el meu cas jo estava a la classe. Aquesta imprevisibilitat dona por a sortir de casa sol, dona por a fer viatges, a organitzar la teva vida.
7: Fet que a la llarga també pot generar ansietat, incomprensió i aïllament, segons Calderón, i és per aquest motiu que des de l'entitat organitzen grups d'ajuda mútua. També reclamen que es tinguin molt més en compte les seqüeles que produeix, com la pèrdua auditiva, els marejos i la inestabilitat, a l'hora de reconèixer un grau de discapacitat o rebre ajudes socials per finançar audiòfons o implants coclears. Com que és una malaltia crònica, el tractament procura minimitzar-ne l'impacte. Francesc Larrosa és el cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic.
9: L'objectiu principal del tractament és controlar les crisis de vertigen, perquè és el que t'incapacita, no tant la pèrdua auditiva que va lligada amb aquestes crisis de vertigen.
7: Durant la crisi se subministren fàrmacs antivertigen i a títol preventiu, dieta baixa en

0: sal per no acumular líquids i també altres tractaments farmacològics i quirúrgics en funció del cas. La Rosa ressalta que amb un bon seguiment es poden contenir les crisis i minimitzar-ne en gran manera els efectes.
1: I ara us expliquem també que la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món segons el rànquing de Xangai que avui s'ha donat a conèixer. A més, és l'única de tot l'estat que està entre aquestes 200. En el llistat de les 500 millors universitats mundials, l'estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals la Universitat Autònoma de Barcelona i també la Universitat Pompeu Fabra. Un cop més, el rànquing el lideren les universitats americanes. Les primeres posicions, de fet, són per Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. El rànquing de Xangai utilitza indicadors com, per exemple, el nombre de premis rellevants obtinguts per l'alumnat i el professorat, els investigadors més citats i els articles en publicacions de referència. Estudia 2.500 universitats d'arreu del món i classifica les 1.000 millors. Les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Les successives onades de calor d'aquest estiu tenen un gran impacte en aquestes persones que sovint pateixen insolació, cremades o bé deshidratació i també un empitjorament generalitzat de la salut. A més, moltes vegades se les sanciona per rentar-se o dutxar-se en fonts públiques perquè les ordenances municipals, com per exemple la de Barcelona, així ho prohibeixen. És per això que des de la Fundació Reals reclamen que es creï una xarxa de refugis climàtics especialitzats per a aquest tipus de persones. Ho explica a 3Cat Info Sara Girón, és responsable de l'equip de carrer de la Fundació Reals.
2: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS, que pugui tenir les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no?
1: Gairebé 2.000 persones dormen ara mateix al carrer només a la ciutat de Barcelona i, tot i que no hi ha xifres oficials, en el conjunt del país en podrien ser més de 6.800, segons les dades que ha recollit la Sindicatura de Greuges. En només una setmana, el centre obert de la Fundació Reals ha atès 285 persones, que és el doble de les que va atendre l'última setmana del mes de juny, coincidint precisament amb la primera onada de calor. Girón alerta de les greus conseqüències que les altes temperatures tenen per a aquestes persones.
2: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de, ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
1: També hem d'explicar-vos, relacionat amb aquesta qüestió, que Reals ha denunciat que els consells que es donen per fer front a la calor, com per exemple quedar-se a casa, baixar persianes o disposar de ventiladors, no serveixen per res a les persones sense llar. A més, alguns recursos d'ajuda específica per aquest col·lectiu tanquen per vacances i, per tant, altres també redueixen els horaris d'atenció. Renfe ha engegat un pla de xoc per modernitzar les estacions entre aquest any i l'any que ve. S'anomena Punt i servirà per renovar sobretot els vestíbuls de les estacions de Vilanova, Sitges, Sabadell Sud, Fabra i Puig i Sant Celoni. Es destina una mitjana de 300.000 euros a cada actuació que busca revertir el desgast de les infraestructures i obtenir resultats perceptibles a curt termini. Està previst que les obres s'acabin al febrer de l'any que ve. Sentim Sílvia Paneque, consellera de Territori.
3: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
1: 6 minuts i serà en punt la 1 del migdia.
4: Esports.
1: Amb bones notícies per l'atletisme del nostre país, ho repassem tot plegat amb el Roger Arnau.
5: Sí, doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit. Totes dues medalles a la disciplina de marxa. La primera, d'or, l'ha aconseguida el marxador de Gavà, Pol Magrath. Magrath, en concret, s'ha proclamat campió d'Europa a la mitja marató. L'atleta català ha recorregut els 21,1 quilòmetres de la prova amb una marca d'1 hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la competició, ho ha valorat el portal Carrer Lliure.
6: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però... sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però els tenia l'isquiotibial una miqueta durit, però bueno, important que

0: S'ha guanyat i estic superfeliç.
1: Amb aquesta medalla d'or, McGrath aconsegueix el seu millor resultat fins ara després de la medalla de plata continental que va guanyar fa 2 anys a Roma i la medalla de bronze guanyada al Mundial de Tòquio l'any passat. I per altra banda, la segona medalla catalana se l'ha penjada també una altra marxadora, en aquest cas Raquel González, a la prova llarga a la marató.
2: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus 5è europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
1: La marxadora maresmenca que ha fet un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons, suma una nova medalla després de la plata que va aconseguir a Múnich l'any 2022. La també catalana Laura Monge ha acabat en 11a posició. I encara en atletisme està en marxa també la segona jornada de l'heptatló femení en presència de Maria Vicente. Es disputen les 3 últimes proves de la competició. Vicente ja ha completat el salt de longitud. Ara, a falta del llançament de javelina i la cursa dels 800 metres, de moment l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat és 7a a la general. També aquest migdia, quan faltin 5 minuts per 2:45, començarà la primera ronda, primer dels 4% femení i després del masculí. Poden participar-hi diversos atletes catalans, entre ells Jaquel Segura, Bestué, Erika Maseras i Sara Gallego a la prova femenina i Guillem Crespí, Oriol Sánchez i Bernat Herta a la masculina. En paral·lel, en futbol ja és oficial, el Barça ha traspassat Ferran Torres al Paris Saint-Germain. En un comunicat, el club blaugrana ha expressat el seu agraïment al Ferran per la dedicació al llarg de les 5 temporades que ha defensat la samarreta blaugrana i li ha desitjat sort en aquesta nova etapa de la seva carrera professional. El PSG, recordem, pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip que dirigeix Luis Enrique. Ferran, de fet, aquest matí ja s'ha entrenat a París sota les ordres del tècnic asturià. I tornarà al Barça sense Ferran. L'equip viatja aquesta tarda a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Basilea a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. Abans de marxar, l'equip ha fet un últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I encara en futbol, avui comença la Lliga amb els 2 primers partits del campionat. L'Alavés Getafe a 4:45 del vespre i el Sevilla Rayo a 9:15. Això sí que esta primera jornada encara no jugaran els seus partits al Barça, al Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Betis perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos. Sí que debuta aquest cap de setmana a l'Espanyol. Ho farà demà a casa contra el Llevant a 7:00 PM. Ho farà també després d'anunciar el fitxatge de Vanja Darkušić, el central de 27 anys, és internacional amb Eslovènia i ha jugat les 2 últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
4: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
1: Comença la Lliga de Primera i també comença la Lliga de Segona. El primer equip català que debutarà serà el Girona. Ho farà demà Montilivi contra el Leganés a 7:00. El tècnic Quique Álvarez ha explicat que Porto, que s'està recuperant de la lesió, o Wani, que va arribar tard, i Unai Hernández, que tot just ahir va arribar cedit per un equip de l'Aràbia Saudita, són els únics descartats per jugar demà contra el conjunt madrileny. El Sabadell, per part seva, jugarà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a 7:00 PM. Ahir divendres, de fet, ja es va disputar el primer partit de la temporada de segona amb el marcador de Real Sociedad B0, Castelló 1. Encara en futbol expliquem que l'equip femení del Barça disputa avui un amistós a Anglaterra contra el Manchester City a 5:00 i també s'enfronten en un partit de preparació l'Espanyol femení i el Badalona Women, en aquest cas a 7:00 PM.
3: 3CAT Info.
1: I acabem amb natació perquè a París s'està disputant una nova jornada dels europeus. Participen diversos nedadors catalans. Nil Cadavall s'ha classificat aquest matí per les semifinals dels 200 metres estils. Es disputaran aquesta tarda. Ha aconseguit l'11è millor registre.
5: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca i supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
1: Menys sort ha tingut el nedador de Sitges, Luca Hug, que no ha pogut passar de la semifinal dels 50 metres lliures. També aquest matí s'estan disputant les sèries dels mixtes dels 4x200 lliures amb la participació també d'alguns nedadors de casa nostra. Ahir l'equip espanyol, amb Luca Hug també, va acabar en quarta posició a la final del relleu mix de 4x100 metres. Van acabar la prova en cinquena posició, però França va ser desqualificada.
3: Trescat Info.

0: És la una. El Marroc frustra un intent de desenes de migrants que volien entrar a Ceuta. L'incident ha passat en una zona muntanyosa i arriba quan centenars de policies estan desplegats a la zona per evitar una nova entrada massiva com la de fa dues setmanes. Mentrestant, al costat espanyol de la frontera, la situació aquest matí és tranquil·la. Bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'ha registrat aquesta matinada sense provocar víctimes ni ferits. Mentrestant, ja són 14 les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia que també ha provocat un tsunami. Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan, tot i que el nou règim es va presentar com a més obert. El país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Ja són 9 les víctimes mortals que ha deixat un bombardeig israelià contra un habitatge situat als afores d'Ansar, al sud del Líban. Entre els morts hi ha dones i nens i es tracta d'un dels atacs més mortífers des de finals de juny. El president Aoun ha avisat que els darrers atacs envien un missatge clar pel futur de les negociacions amb Israel. Els pròxims 4 cursos, les escoles concertades tindran 3,300 mestres i professors nous. D'aquesta manera, es revisa una plantilla estancada des de fa 30 anys. Un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor diuen que no hi tornaran. Segons un informe de CaixaBank, l'arc mediterrani seria un dels més perjudicats si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics. Luz Casal actua aquest vespre al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell, també al Baix Empordà, concerts de Mònica Naranjo i Tartar El Relena al Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. I a Badalona el duet Ginestà actua en el marc de la Festa Major d'aquest municipi del Barcelonès.
1: Esports.
0: L'atleta catalana Raquel González acaba de guanyar la medalla de bronze a la marató de marxa atlètica al Eurosporso que es disputen a Birmingham. És la segona medalla catalana del dia, la primera ha estat d'or i l'ha aconseguit Paul McGrath, en aquest cas a la mitja marató de marxa. El Barça ha fet oficial fa uns minuts el traspàs de Ferran Torres al PSG. El club francès ha pagat prop de 50 milions d'euros pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip que dirigeix Luis Enrique. I el Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. Pel que fa al temps, continuen els ruixats pel sud de Catalunya a l'espera que durant la tarda arribin tempestes forces a qualsevol punt de l'interior. A última hora podrien tornar a descarregar a la costa entre Barcelona i Tarragona.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de la una. Bon dia, us informa Montse García.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de desenes de migrants, la majoria subsaharians, que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidec. L'incident ha passat en una zona muntanyosa i en un moment en què la presència policial és molt gran a banda i banda de la frontera de Ceuta i també de Melilla, després de les noves crides per creuar fetes a través de les xarxes socials. Ceuta, Àlex Giral Robert.
2: El govern marroquí afirma que ha interceptat desenes de migrants, sobretot subsaharians, que intentaven entrar a Espanya per la zona muntanyosa de la frontera. Un moviment que contrasta amb l'aparent tranquil·litat al costat espanyol de la tanca. Molts vehicles militars i policials estan escorcollant els 8 quilòmetres de frontera terrestre i per ara no s'ha registrat cap incident. També es veuen cada cop més efectius vigilant les zones marítimes més sensibles, la platja del Tarajal i Benzú. Calma també als carrers i carreteres de la ciutat autònoma, tot i

0: l'evident impacte dels milers d'immigrants que encara hi malviuen fruit de la primera onada de la crisi migratòria. Ara fa dues setmanes, entre els exteriors del centre de detenció d'immigrants i la platja del Trampolín, s'hi compten milers de persones refugiades en centenars de cabanyes improvisades.
1: Més enllà del blindatge de la ciutat, la situació dels menors no acompanyats continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents. Les ONGs calculen, però, que en serien entre 3 i 4 mil. Des de l'ONG Fundació Suracoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
2: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
1: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
2: Nosotros queremos subrayar que aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como El Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
1: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i des d'aquí es valori la situació individual de cadascun per decidir si se'ls ha de retornar cap al Marroc. I el PP carrega contra la gestió que el govern espanyol està fent de Ceuta, acusa Pedro Sánchez de fer servir els seus ministres per tapar el fet que ell està de vacances i li exigeix un comandament únic. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encara ha anat més enllà i ha vinculat, sense aportar dades, la crisi humanitària amb el terrorisme.
3: Sobre Ceuta, decir que España mantiene desde hace 11 años el nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista yihadista. Y el gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar. Por tanto, Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor.
1: Paraules d'Ayuso al costat de l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, durant els actes de celebració de la Virgen de la Paloma. Mig quart passada de la una, l'exèrcit israelià ha matat com a mínim 7 persones al sud del Líban. Es tracta d'una de les accions més mortíferes des del finals de juny, segons fonts oficials libaneses. En aquest atac aeri contra una casa als afores d'Ansar, que ha quedat destruïda, també han resultat ferides 3 persones més. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha denunciat textualment a través del seu compte oficial d'X que els 7 màrtirs de l'atac aeri israelià contra el poble d'Ansar no són infraestructura militar. L'Agència Nacional de Notícies Libanesa assegura que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada, fins i tot contra zones que fins ara no havien sigut blanc dels atacs israelians. Els dos estats veïns van signar un acord al juny amb mediació dels Estats Units que sobre el paper acabava amb les hostilitats mentre es negocia una pau estable al país àrab.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Les autoritats de Granada adverteixen que el sisme de magnitud 5 que hi ha hagut aquesta matinada amb l'epicentre a la localitat d'Aledin i que ha afectat la capital i la seva àrea metropolitana tindrà rèpliques. Tot i que el sisme no ha provocat víctimes ni ferits, les autoritats demanen precaució a la població. El vicepresident primer i conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, adverteix que les rèpliques ja han començat i demana a la ciutadania que s'autoprotegeixi davant aquest fenomen.
5: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
1: Per la seva banda, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, ha afegit que el terratrèmol ha sigut molt superficial però que s'ha notat àmpliament i que, tot i que no ha provocat víctimes, sí que ha causat diversos danys materials. Les autoritats d'Indonèsia eleven a gairebé una quarantena el nombre de víctimes mortals després del terratrèmol de magnitud 7,7 que ha sacsejat la costa de l'illa de Flores, a l'est de l'arxipèlag asiàtic. Hores d'ara, les autoritats també han informat que hi ha dues persones ferides greus, 11 de lleus, i que han hagut d'evacuar unes 2.000 persones. I el balanç de víctimes del terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant.

0: augmentant. El nombre de morts puja a 288 i el de persones desaparegudes s'ha reduït i ara se'n comptabilitzen 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
1: Colòmbia ja projecta la reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol i va sumant aportacions milionàries de diversos països i també organismes internacionals. L'empresariat del país sud-americà ha recaptat 65 milions de dòlars per ja destinar-los a recuperar carreteres i infraestructures danyades pel sisme de dilluns i també per ajudar els damnificats. El president Abelardo de las Priella, que assumia el càrrec fa 8 dies, recorria la ciutat de Pereira, juntament amb Cali, la més afectada en danys, damnificats, ferits, morts i desapareguts, i assegurava que la situació que ha vist sobre el terreny és apocalíptica.
2: Yo sé que la situación es apocalíptica, recorrer el centro de Pereira, pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el gobierno nacional para reconstruir a nuestro país.
1: Les tasques per trobar persones vives i els cossos dels morts continuen en paral·lel, però amb menys possibilitats de trobar supervivents, els miracle, com se'ls coneix en aquestes catàstrofes naturals.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de dues del migdia. Avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb 2 dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, combinat amb un avenç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la fugida del president Ashraf Ghani. Avui fa 5 anys, algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món, com la dels afganesos perseguint i enfilant-se als avions militars nord-americans que ja corrien per la pista. Occident havia fracassat després de 2 dècades intentant consolidar un govern afí. Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, va ser 8 anys corresponsal al país.
3: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
0: El nou règim es va presentar com a més obert, però la repressió va tornar, sobretot per les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys. Joda Jaberian, responsable de programes d'educació d'emergència de la UNESCO.
4: L'accés és només una part de la crisi. Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
0: El règim actual és més fort que mai. Disposa de l'armament que van deixar els Estats Units i l'OTAN. Malgrat tenir un reconeixement internacional escàs, compta amb els influents Qatar i la Xina com aliats. I no hi ha contestació interna. Per això la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Després de l'ensurt d'ahir pel foc de Collserola a Barcelona, avui el risc d'incendi baixa lleugerament, però encara hi ha un centenar de municipis de 17 comarques a nivell 3 sobre 4 del perill d'incendi. Preocupen especialment el sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. El foc de Barcelona s'ha saldat de moment amb una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades a Collserola per l'incendi forestal que es va declarar ahir la tarda a la muntanya de Sant Pere Màrtir. Aquesta nit els bombers han continuat remullant la zona i controlant els punts calents amb drons. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
6: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, saturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: El foc, que ja està estabilitzat, va obligar a confinar durant unes hores els veïns del barri de Can Caralleu al districte de Sarrià, Sant Gervasi. I l'incendi de Niebla a Huelva, el més devastador d'Andalusia, avança cap a la capital, Sevilla, després d'haver cremat més de 38.000 hectàrees. Les ràfegues de vent de més de 50 km per hora compliquen la feina sobre el terreny i en determinats punts obliguen els serveis d'extinció a retirar-se. El flanc del nord-est ha aconseguit

0: consolidar el perímetre. Antonio Sanz és el conseller d'Emergències d'Andalusia.
1: En la zona del Pozuelo, Marigenta i hasta Berrocal ja està sin llamas.
0: Tot i això, encara queden punts calents, però alguns veïns han pogut tornar a casa. Mentrestant, a Osca, un altre incendi ha encerclat el monestir de Sant Juan de la Penya sense malmetre'n l'estructura. Davant de l'amenaça de les flames, han traslladat les restes dels primers reis d'Aragó al Museu d'Osca. Hem arribat a 1:15. Obrim àrea de servei i fem un cop d'ull a la situació del trànsit a carreteres i autopistes. Carmina Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia, Montse. Començarem dient que millora sensiblement la mobilitat a l'AP7, i això és una bona notícia, però encara hi ha retencions. A l'AP7, de Gelida a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit sud, hi ha retencions, com també de l'Avern a Sant Sadurní en sentit nord. Al tram nord de l'AP7, retencions a Vilanova del Vallès en sentit nord. També a l'N145 a les Valls de Valira en sentit nord cap a Andorra. A l'N340 al Vendrell en sentit sud, a la C32 a Mataró en sentit nord, a l'AP2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, a l'A2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera i també a Cornellà de Llobregat cap a Barcelona. Tant a la C35 com a la C65 des de Llagostera cap als nuclis de la Vall d'Aro. I tant a la C33 com a la C58, a l'altura de la Torre Baró, cap al nus de la Trinitat, i també a la B20, a la Ronda de Dalt, a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit sud. I és que, recordem-ho, a la Ronda de Dalt, des d'ahir a les 10 del vespre fins demà, diumenge a la mitjanit, hi ha talls entre les sortides 13 i 14 per obres de pavimentació. Al llarg del cap de setmana tallen dos dels tres carrils de circulació. Uns talls que se sumen als que ja s'estan fent entre les sortides 5 i 6. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
4: Ja fa estona que tenim núvols i algunes precipitacions aquí a les Terres de l'Ebre. Estan agafant una mica més d'entitat, els extrem sud de Catalunya, i la previsió és que aquests núvols vagin arribant cada vegada a més zones del país, amb més inestabilitat aquesta tarda i, per tant, més possibilitat de tempestes en qualsevol punt de l'interior. Compte, perquè poden ser tempestes fortes que podrien acompanyades de pedregades, de calamarsades, d'aiguats forts. Ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de nivell groc i taronja, i fins i tot amb algunes ràfegues fortes de vent. Avui, amb previsió també que a última hora del dia, entre la costa central i la costa daurada, puguin arribar alguna d'aquestes tempestes, però aquí ja serien més irregulars, però puntualment fortes encara, i amb unes temperatures altes encara, però no tant com les d'ahir. Sembla que demà tindrem encara un dia insegur. Al matí, variable, més estones de sol, més núvols sobretot cap a l'extrem nord del país, i a la tarda, novament, tindrem alguns ruixats i tempestes concentrats al Pirineu, Prepirineu i en alguns llocs del prelitoral, amb una temperatura que baixarà lleugerament. La setmana que ve sembla que el temps serà més tranquil fins dimecres. A partir de dijous repuntarà la inestabilitat.
3: Resca Info.
5: Bombo. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Aquest dimecres, a la festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al Ahly.
3: Resca Info.
0: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors als propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que inclou la revisió de les plantilles després de 30 anys. Un acord que se suma al signat també aquest estiu, que preveu anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics i que està dotat amb 118 milions d'euros. Tot plegat ens ho explica la Sara Canyete.
7: Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament durant els pròxims anys. Començaran al setembre amb 900 mestres més de primària. Un reforç que, per a Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, els permetrà atendre millor la diversitat que actualment trobem a les aules.
8: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim i també important és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
7: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per

pagar les despeses de funcionament dels centres i dels recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable, les conegudes com a motxilles econòmiques, que pujaran fins als 1.180 euros per alumne. Són uns 200 euros

0: País com l'art mediterrani poden acabar més perjudicats si les onades de calor van a més. Malgrat que la gran majoria de turistes repetiria el viatge al país, canviaria la seva destinació, ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Hetman.
1: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
0: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. El vicepresident de la patronal ACABE, Jordi Vinyoles, diu que el turista està canviant de costums.
2: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
0: El turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol i és un dels seus motors econòmics.

El 15 d'agost és un dels dies de l'any amb més celebracions festives arreu del país. L'agenda de concerts també està farcida i repassem alguns dels més destacats. El Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, acull aquest vespre el concert de Luz Casal. L'artista hi presenta la gira Me voy a permitir, un espectacle que fa de pont entre el passat i el futur i que confirma la seva condició de compositora intuïtiva i intèrpret excepcional. Luz Casal, que no és la primera vegada que actua a Cap Roig, també repassarà alguns temes destacats a la seva trajectòria, com Piensa en mi, No me importa nada o Entre mis recuerdos. El concert és a 11:15 de la nit al Jardí Botànic de Cap Roig. I sense moure'ns del Baix Empordà, avui també hi ha un parell de propostes que ens porten fins a Sant Feliu de Guíxols.

0: Mònica Naranjo i Tarta Relena actuen al Festival de la Porta Ferrada. Tarta Relena, qui sentim, actuen a les 8 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer. El duet format per Marta Torruella i Helena Ros, que aquest any celebra 10 anys de trajectòria, presenten Es Pregunta i el seu treball més recent, que combina cant tradicional, polifonia i electrònica. L'actuació de Mònica Naranjo, precedida de Soleá Morente, és a 2:15 de la nit al Guíxols Arena. Naranjo celebra 30 anys de carrera amb un espectacle basat en grans èxits com Desatame o Sobreviviré. I a Badalona, al Barcelonès, hi actua Ginestà. Que quan no tens res, és una de les cites destacades del programa de la Festa Major, el duet format pels germans Júlia i Pau Serra Solses, i presenten el seu cinquè àlbum, un treball que s'endinsa en les diverses capes de l'amor des d'una mirada més reflexiva i menys immediata. Ginestà consolida una trajectòria que ha sabut connectar amb el públic a través de l'experiència compartida i la senzillesa. El concert és al Passeig de la Rambla de Badalona a 12:15 de la nit. No sé quan us veuré.
1: Esports. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit. Totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguida Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha recorregut els 21 quilòmetres de la prova amb una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la prova ho ha valorat el portal Carrer Lliure.
3: Sí, bueno, problemes físics els últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'isquiotibial una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
2: Amb aquest títol europeu, McGrath aconsegueix el

0: seu millor resultat fins ara, després de la medalla de plata continental aconseguida fa 2 anys a Roma i la medalla de bronze al Mundial de Tòquio l'any passat. La segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat de bronze a la Marató.
1: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus 5ers europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
0: La marxadora del Maresme ha completat els 42 quilòmetres de la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. González suma una nova medalla després de la plata aconseguida a Munic l'any 2022. La també catalana Laura Monge ha acabat en 11a posició. Per altra banda, està en marxa la segona jornada també de l'heptatló femení amb la presència de Maria Vicente i les 3 últimes proves de la competició. Vicente ja ha completat el salt de longitud, ara disputa el llançament de javelina i al vespre correrà els 800 metres llisos. De moment, l'atleta de l'Hospitalet és 7a a la general. I el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. En un comunicat, el club blaugrana ha expressat el seu agraïment a Ferran per la seva dedicació al llarg de les 5 temporades que ha defensat la samarreta blaugrana. Li ha desitjat també sort en aquesta nova etapa de la seva carrera professional. El Paris Saint-Germain, recordem, pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Amb l'equip que dirigeix Luis Enrique, Ferran, de fet, aquest matí ja s'ha entrenat a París sota les ordres del tècnic asturià. I tot plegat mentre el Barça, ja sense Ferran, s'ha entrenat també aquest matí a la ciutat esportiva blaugrana i aquesta tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit, a 4:45 de la tarda, es podrà seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. Això serà demà, però avui ja comença la Lliga de Primera Divisió amb els 2 primers partits del campionat, l'Alavés Getafe i el Sevilla Rayo. La primera jornada comença, això sí, sense la participació encara de diversos clubs, com el Barça, el Madrid, l'Atlètic i el Betis, perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Sassuna, en aquest cas pel mal estat de la gespa de l'estadi de Balaïdos. Sí que debuta aquest cap de setmana l'Espanyol, ho farà demà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. Serà un partit que arribarà després de que el club blanquiblau hagi anunciat el fitxatge de Vanja Darsukušić, el central de 27 anys, és internacional amb Eslovènia i ha jugat en les 2 últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg. Arriba cedit fins a final de temporada i l'Espanyol té una opció de compra.
2: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
0: Darsukušić és la 5a incorporació de l'Espanyol després de Calatrava, Núñez, Hartman i Moscardo. I també aquest cap de setmana comença la Lliga de Segona. El primer equip català que debutarà serà el Girona. Ho farà demà a Montolivi contra el Leganés a les 7. El tècnic gironí Quique Álvarez ha explicat que Porto, que s'està recuperant de la lesió, o Unagi, que ha arribat tard, i Unai Hernández, que tot just ha arribat ahir de cedit per un equip de l'Aràbia Saudita, són els únics descartats per jugar demà contra el conjunt madrileny. El Sabadell, per part seva, jugarà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7 de la tarda. I encara un apunt sobre futbol per dir que l'equip femení del Barça disputa avui un amistós a Anglaterra, jugarà contra el Manchester City a les 5 de la tarda, hora catalana, i també s'enfrontaran en un partit de preparació l'Espanyol femení i el Badalona Women, en aquest cas a les 7.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a París està en marxa una nova jornada dels europeus de natació i participen diversos nadadors catalans. Nil Cadavall s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils que es disputaran aquesta tarda. Ha aconseguit l'11è millor temps.
4: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca. I supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
0: Menys sort ha tingut el sitgetà Luca Hug, que no ha pogut passar a les semifinals dels 50 metres lliures. Ahir, per cert, Hug formava part de l'equip espanyol, que va quedar quart a la final del relleu mix dels 4% lliures. Van acabar la prova en 5a posició, però França va ser desqualificada.

0: en una zona muntanyosa i arriba quan centenars de policies estan desplegats a la zona per evitar una nova entrada massiva com la de fa dues setmanes. Mentrestant, al costat espanyol de la frontera, la situació aquest matí és tranquil·la. Bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'ha registrat aquesta matinada sense provocar víctimes ni ferits. Mentrestant, ja són 14 les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia que també ha provocat un tsunami. I avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. A partir d'ara anirem al Summerfest de la Cerdanya, repassarem l'agenda castellera del cap de setmana i a partir de 3:15 passarem per la Seu d'Urgell, que viu avui l'última representació de la temporada del Retaule de Sant Armengol.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què ens destaques a aquesta hora?
2: La doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguida el marxador de Gavà, Paul McGrath, a la mitja marató, i la segona de bronze se l'ha penjada l'atleta Raquel González a la prova llarga, a la marató. També estem explicant que el Barça ha fet oficial aquest matí el traspàs de Ferran Torres al PSG, el davanter assignat fins al 2031 pel club francès, que pagarà 50 milions pel traspàs. El Barça, per cert, ja sense Ferran, viatja aquesta tarda cap a Suïssa. Demà juga un amistós contra el Basilea. Serà l'últim test abans del Gamper de dimecres.
0: I pel que fa al temps, continuen els ruixats pel sud de Catalunya. L'espera que durant la tarda arribin tempestes fortes en qualsevol punt de l'interior. A última hora podrien tornar a descarregar la costa entre Barcelona i Tarragona. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 del migdia.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de desenes de migrants, la majoria subsaharians, que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidec. L'incident ha passat en una zona muntanyosa i en un moment en què la presència policial és molt gran a banda i banda de la frontera de Ceuta i també de Melilla, després de les noves crides per creuar fetes a través de les xarxes socials. Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: El govern marroquí afirma que ha interceptat desenes de migrants, sobretot subsaharians, que intentaven entrar a Espanya per la zona muntanyosa de la frontera. Un moviment que contrasta amb l'aparent tranquil·litat al costat espanyol de la tanca. Molts vehicles militars i policials estan escorcollant els 8 quilòmetres de frontera terrestre i per ara no s'ha registrat cap incident. També es veuen cada cop més efectius vigilant les zones marítimes més sensibles, la platja del Tarajal i Benzú. Calma també els carrers i carreteres de la ciutat autònoma, tot i l'evident impacte dels milers d'immigrants que encara hi malviuen fruit de la primera onada de la crisi migratòria. Ara fa dues setmanes, entre els exteriors del centre de detenció d'immigrants i la platja del Trampolín, s'hi compten milers de persones refugiades en centenars de cabanyes improvisades.
0: Les autoritats de Granada adverteixen que el sisme de magnitud 5 que hi ha hagut aquesta matinada amb l'epicentre a la localitat d'Aledin i que ha afectat la capital i la seva àrea metropolitana tindrà rèpliques. Tot i que el sisme no ha provocat víctimes ni ferits, les autoritats demanen precaució a la població. El vicepresident primer i conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, adverteix que les rèpliques ja han començat i demana a la ciutadania que s'autoprotegeixi davant aquest fenomen.
4: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
0: Per la seva banda, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, ha afegit que el terratrèmol ha sigut molt superficial, però que s'ha notat àmpliament i que, tot i que no ha provocat víctimes, sí que ha causat diversos danys materials. Les autoritats d'Indonèsia eleven a gairebé una quarantena el nombre de víctimes mortals després del terratrèmol de magnitud 7,7 que ha sacsejat la costa de l'illa de Flores, a l'est de l'arxipèlag asiàtic. A hores d'ara, les autoritats també han informat que hi ha 2 persones ferides greus, 11 de lleus i que han hagut d'evacuar unes 2.000 persones. i avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb dues dècades d'ocupació nord-americana.

0: americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. Nando Zanoguera ens ho explica.
1: El 15 d'agost del 2021, el president de l'Afganistan, Ashraf Ghani, va fugir de Kabul. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, mesos enrere, combinat amb un avanç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la caiguda del govern, sostingut per Occident. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món. Com la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista en un intent desesperat de fugir del país. Biden va defensar fins al final la decisió de marxar amb l'argument que no podien allargar la seva presència indefinidament, però també va admetre la seva sorpresa per com van anar els esdeveniments.
2: Mantinc plenament la meva decisió. Després de 20 anys he après de la manera més dura que mai no va ser un bon moment per retirar les forces dels Estats Units. La veritat és que tot això es va desenvolupar més ràpidament del que havíem previst. Així doncs, què va passar? Els líders polítics afganesos van renunciar al govern i van fugir del país.
1: Què va fallar? Per què els 20 anys d'ocupació no van servir per consolidar un govern democràtic amb el suport d'Occident?
3: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país.
4: Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, corresponsal a l'Afganistan durant 8 anys.
3: Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
1: 5 anys és el mateix que va durar el primer govern talibà, del 1996 al 2001. Però què té el règim actual que no tenia l'anterior?
3: Els talibans actuals són molt més poderosos i no sembla que hi hagi res que pugui trontollar el seu règim, no? Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, estan obrint noves avingudes, estan arreglant els carrers.
1: Però la repressió va tornar, sobretot per les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys.
5: L'accés és només una part de la crisi.
4: Hodaja Berian, responsable de programes d'educació d'emergència, UNESCO.
5: Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
1: Cap país d'Occident té ambaixada a l'Afganistan, però els talibans tenen dos socis molt influents, la Xina i Qatar. El poder que té el règim és més gran que mai i no hi ha contestació interna. Així les coses, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació.
3: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, al règim dels talibans per pura supervivència.
0: Donald Trump ha anunciat que després de derrotar l'Iran vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units. El president nord-americà assegura que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís.
6: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
0: Un periodista del Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, assegura que el president dels Estats Units feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat tot, les autoritats iranianes hi han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià. Les declaracions arriben quan s'acosta el venciment dilluns del termini de 60 dies acordat per negociar el final de la guerra entre els dos països. Almenys 40 presos polítics han quedat en llibertat a Veneçuela, segons l'ONG Foro Penal. Entre els alliberats hi ha 6 dones. Una d'elles, Emir Lendris Benítez, empresonada per la seva suposada vinculació amb un intent d'atemptat contra Nicolás Maduro el 2018. Aquesta sortida de presos arriba dos dies després de la primera ronda de negociacions entre el chavisme i un sector de l'oposició liderat per l'exdiputada Dinora Figuera, que s'havia compromès a treballar per aconseguir més alliberaments de presos polítics durant els pròxims dies. L'ONG Foro Penal assegura que el procés de posada en llibertat de presos polítics continua.
7: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
8: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
7: Denuncien l'accés de burocràcia...
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
9: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
7: I a casa nostra tornen a sortir...
9: I de la resta del món.
7: Pendents de la cimera internacional...
9: Faci el temps que faci.
11: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
9: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 2 del migdia. Renfe ha engegat un pla de xoc per modernitzar estacions entre aquest any i l'any que ve. S'anomena A Punt i servirà per renovar sobretot els vestíbuls de les estacions de Vilanova, Sitges, Sabadell Sud, Fabra i Puig i Sant Celoni. Es destina una mitjana de 300.000 euros a cada actuació que busca revertir el desgast de les infraestructures i obtenir resultats perceptibles a curt termini. Està previst que les obres s'acabin al febrer de l'any que ve. Sílvia Paneque, conseller de Territori.
12: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: A banda, l'operadora té en marxa un pla de reconversió integral d'estacions. Aquí destina entre 1,5 milions i 2 milions a cada actuació. Se'n beneficien les estacions de Cornellà, El Clot, Santa Perpètua, Llinars del Vallès i Molins de Rei. L'alcalde de Molins, Xavi Paz, valora el que es fa a l'estació del seu municipi.
13: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre, sobretot, és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels convois de l'R1, que hores d'ara no poden arribar aquí.
0: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa les grans obres a la Sagrera, Sant Feliu de Llobregat i Montcada i altres d'accessibilitat en una quinzena d'estacions. La Ludwig Band, nom propi de la nit del festival Summerfest de la Cerdanya.
14: Aleshores, avui, com sempre, que plau o que no plau i que estem allà a veure si toquem o no toquem aquesta cançó dedicada a la pluja. Ha plogut des de llavors per tot.
0: La pluja d'abans del concert no va impedir l'actuació d'una de les bandes de casa nostra més consolidades del panorama musical del moment. La Ludwig Band va presentar Pel barri es comenta, el seu cinquè disc, un treball madur que explora sons populars sense perdre l'essència ni la identitat del grup, una actuació que va deixar molt satisfets els assistents.
15: S'ha mort l'home, perquè la lletra em recorda coses i és una lletra com molt...
16: S'ha mort l'home més vell del poble, s'ha mort.
17: Aquest grup és genial, ens hem passat fantàsticament, fantàstic, superbé, molt bon rotllo.
18: Són un grup supernatural i contagien bon rotllo a tothom que ve aquí.
19: Carrers per on passaven, quants cops...
0: Les lletres de la Ludwig Band s'endinsen en les relacions humanes, la vida urbana i els conflictes generacionals. Demà actuen els madrilenys La La Love You, un dels fenòmens del pop-rock espanyol que ha revolucionat l'escena amb el seu so punk-rock i l'impacte a les plataformes digitals. I ara repassa l'agenda castellera del cap de setmana amb en Josep Almirall i en David Prats.
20: Aguanta'm bé, per la feina, ja.
21: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3Cat Info.
22: Les dues colles dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca coincideixen per primer cop aquesta temporada a plaça a la Diada de Festa Major de la Bisbal del Penedès. Els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i les Joves Xiquets de Valls, a més de la colla local, actuaran a partir de 6:45 de la tarda al carrer Doctor Robert de la població penedesenca.
23: Dissabte a la tarda també hi haurà Castells a Tarragona. A 8:15 al carrer Cos del Bou, la colla Jove Xiquets de Tarragona actuarà acompanyada de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
22: A la mateixa hora, el nucli tarragoní de Ferran, els Xiquets de Tarragona i els Castellers d'Altafulla actuaran a la plaça del Pou.
23: Un parell de diades més, de dissabte a la tarda, a la plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant, a quarts de set, hi haurà els Xiquets de Reus i els de Cambrils. A les 6, a la plaça de l'Església de Castelldefels, hi actuaran els castellers locals acompanyats dels Xicots de Vilafranca.

0: Franca. Diumenge al migdia, diada de Festa Major a Gràcia. Aquest any, en només dues colles a la plaça de la Vila, els castellers de la Vila de Gràcia i els xiquets de Reus.
1: A les 7 de la tarda, la colla jove Xiquets de Tarragona i els xiquets del Serrallo actuaran al carrer Raval de la Canonja.
0: I a la mateixa hora, a les 7, podreu veure la colla vella dels xiquets de Valls a la diada de Festa Major de Vallmoll.
1: Diumenge a les 6 de la tarda, també hi ha castells a Mollet del Vallès. A la plaça Prat de la Riba hi actuaran la colla local acompanyada dels moixiganguers d'Igualada. I a Roda de Barà, a les 7, els Nois de la Torre, els Xicots de Vilafranca i els Minyons de l'Arbós actuaran a la plaça de la Sardana.
0: I dimecres arriba la Diada de Sant Magí, a Tarragona.
1: Les quatre colles locals actuen a partir de les 12 del migdia en honor al seu patró.
0: Al cap de setmana casteller us l'explicarem diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 rondes de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: Passa un minut i mig de 3:15. Obrim àrea de servei. Primer, cop d'ull a la situació del trànsit. Carmina Malagarriga, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Situació realment molt millorada a mesura que ens acostem ja a l'hora de dinar, per entendre'ns. Hi ha retencions encara, però a la P7, a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, però també a Maçanet de la Selva en sentit nord. A la C65 a Llagostera, cap als nuclis de la Vall d'Aro, cap a la costa. A l'N2 a la Jonquera en sentit nord. A l'A2 a Jorba en sentit oest, cap a Cervera. A la C25 hi ha un carril tallat a Arbúcies en sentit oest per l'avaria d'un vehicle. A la G632 es dona pas alternatiu a Bellcaire d'Empordà a causa d'un accident. Exactament la mateixa situació que passa a l'N230 a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, també s'hi dona pas alternatiu per un accident. Finalment també hi ha retencions a la B20, a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit sud, a la Ronda de Dalt, és a dir, B20 Ronda de Dalt, per les obres que s'hi fan. I és que en aquesta via, la Ronda de Dalt de Barcelona, des d'ahir a les 10 del vespre fins demà diumenge a la mitjanit, hi ha talls a les sortides 13 i 14 per obres de pavimentació. Al llarg del cap de setmana es tallen dos dels tres carrils de circulació, deixant-ne un sempre obert per garantir la mobilitat. Uns talls que se sumen als que ja s'estan fent entre les sortides 5 i 6. Això és tot des de l'equip viari.
2: Gràcies, Carmina. Bon dia.
3: Bon dia.
4: El temps.
2: Amb l'Eloi Cordomí.
5: Tenim ruixats i núvols a l'extrem sud de Catalunya que van agafant entitat. A poc aquests núvols van afectant cada vegada més comarques, de les comarques de Ponent, també, del sud del país, a l'espera que vagin creixent nuvolades, que de fet ja creixen a aquesta hora, en punts del Pirineu, Prepirineu, i que acabaran descarregant tempestes. Les tempestes s'esperen en qualsevol lloc de l'interior aquesta tarda i poden ser fortes, o molt fortes, amb algunes calamarsades, ventades fortes, precaucions en aquest sentit, i avisos grocs i taronges del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de la intensitat de la precipitació prevista per aquesta tarda. De fet, a última hora, alguna d'aquestes tempestes podria tornar a arribar en alguns llocs de la costa, sobretot entre la costa central i especialment la costa daurada. Avui la temperatura baixarà una miqueta, si ho comparem amb les temperatures d'ahir, que van ser extremes, amb màximes de més de 40 graus, avui les més altes quedaran entre els 35-37 graus. Sembla que demà diumenge tindrà un matí més tranquil, amb alguns núvols, sobretot a la meitat nord del país. A la tarda, novament enruixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu i en alguns llocs del prelitoral, però més localitzades que no pas les d'avui.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: La Seu d'Urgell viu avui l'última representació de la temporada del Retaule de Sant Armengol. La recreació de la vida d'aquest bisbe d'Urgell del segle XI s'ha convertit en tota una tradició a la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
6: El Retaule de Sant Armengol és un dels actes culturals més importants de la Seu i un dels senyals d'identitat de la ciutat. Xavier Piguillem és el director artístic del Retaule.
7: És un espectacle de gran format que explica, com es diu habitualment, la vida i miracles del bisbe Sant Armengol de la Seu, tot el que va fer durant tota la seva vida, tant des del punt de vista religiós com des del punt de vista de treballar pel comtat i per la gent fent coses d'obra civil i d'ensenyament. I la veritat és que és una tradició molt maca i que gràcies a la il·lusió de la gent doncs, es pugui anar mantenint i el públic estigui cada vegada frisós per venir a veure-la.
6: És una tradició viva perquè 69 anys després de la primera representació cada any incorpora novetats.
7: Tenim un parell d'escenes noves, hem reforçat projeccions, hem reforçat

0: músiques i algunes escenes que ja eren antigues també les hem reforçat amb més actors i actrius. Per tant, té una altra cara diferent i, clar, comparat amb el que era antigament, s'ha teatralitzat molt més i llavors és un tipus d'espectacle molt diferent.
1: Hi participen un centenar de persones de la Seu i els voltants, entre tècnics i actors. Per molts, com el Xavier, la Urgell o la Lourdes, s'ha convertit en més que una tradició.
2: És totalment una família, els papers són doblats, o sigui, hi ha altra gent que fa de bisbe també, d'altres personatges, i per tant, bueno, es va repartint tot, es fa comunitat.
3: És molt maco perquè pot explicar com era abans la vida i està molt bé, ens passem molt bé.
4: És un orgull, tu. Fa molts anys que estem aquí i aquest entorn, la gent, els voluntaris, tot, doncs és molt bonic i ho hem de conservar, és una cosa que s'ha de conservar.
1: El Retaule ja prepara una edició molt especial per l'any que ve, quan es compliran 70 anys de la primera representació. Una de les novetats serà una auca sobre la vida del sant i la seva importància per la Seu per poder apropar-la a les escoles.
5: I fa un parell de mesos va morir l'arxiver historiador Josep Maria Sans i Travé, una de les personalitats més rellevants del país. Va morir a casa seva, a Solivella, molt a prop del monestir de Santa Maria de Vallbona, on 325 anys enrere havia mort l'abadessa Maria de Llúria. Era també un 14 de juny, però de l'any 1701. Ens en parla Carmina Malagarriga amb Albert Jodar al control.

0: Aquests últims anys, el monestir de Santa Maria de Vallbona s'ha convertit, per als estudiosos de diferents disciplines, en un espai d'interès, però encara dorm en el cenobi una quantitat ingent de documentació per investigar i divulgar. Un dels que va obrir les portes a la investigació de Vallbona va ser l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé.
1: És un monestir que ha estat molt poc estudiat, a diferència dels monestirs de Poblet i Santes Creus. A nivell contemporani hi ha hagut molt poca feina fins al senyor Sans Travé. O sigui, va recuperar una mica les ganes i el plaer d'estudiar a Vallbona.
0: És la historiadora Marta Cusó, autora d'una tesi sobre el monestir femení cistercenc de Vallbona. Un dels episodis més assenyalats de final segle XVII va ser el litigi de Vallbona contra Poblet, el que es coneix com a plet de paternitat, en el qual Poblet s'autoproclamava fundador de Vallbona. El plet de paternitat va durar 7 anys.
1: Serà un plet molt llarg, un plet molt costós, que es jutjarà a Madrid, a Barcelona, a Citó. L'abat de Citó, evidentment, defensarà des del bon començament que Vallbona no depèn de Poblet, sinó que depèn de l'abat general. S'escriuran molts articles i al final el plet acabarà sent favorable, evidentment, a Vallbona, i els abats de Poblet hauran de girar cua i acceptar la derrota.
0: Maria de Llúria, que en aquell moment era vocera de Vallbona, és a dir, tresorera del monestir, va ser una de les monges que més es va implicar en la defensa de la independència de Poblet amb arguments contundents i enèrgics. Però qui era Maria de Llúria?
1: Una dama de noble i antic llinatge, descendent de Llúria, segons la carta de presentació que va fer ella. Va sobresortir pels càrrecs que havia exercit anteriorment a ser abadessa. Havia sigut sotspriora, havia sigut també vocera.
0: Maria de Llúria es va encarregar durant gairebé 4 dècades de l'administració de Vallbona abans de ser elegida abadessa, només 2 mesos abans de la seva mort. Un dels seus llegats és el Directori Espiritual, un llibre de mística de gran valor utilitzat per la comunitat que s'inscriu en la línia de l'ascètica cistercenca. Maria de Llúria va morir el 14 de juny de 1701 i va deixar una vida al servei del monestir que Josep Maria Sans i Travé revelaria a través dels seus estudis. 325 anys justos separen les morts de l'un i de l'altre. Solivella, el poble de Sans i Travé, és a tocar de Santa Maria de Vallbona. 2 mons en un mateix paisatge de vinyes.
2: Esports. Roger Arnau, bon dia.
3: Bon dia. Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit. Totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguit Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha recorregut els 21,1 quilòmetres de la prova amb una marca d'1 hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la prova ho ha valorat així el portal Carrer Lliure.
4: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no amb força, però tenia l'inscripcial una miqueta dolorit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
3: Amb aquest títol europeu, McGrath ha aconseguit el seu millor resultat fins ara, després de la medalla de plata continental guanyada fa 2 anys a Roma i la medalla de bronze al Mundial de Tòquio l'any passat. La segona medalla catalana del dia se l'ha penjada Raquel González. Ha estat el bronze a la prova de marató.
5: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus 5ers europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
3: La marxadora del Maresme ha completat els 42 quilòmetres de la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. González suma ara una nova medalla després de la plata que va aconseguir a Múnich el 2022. La també catalana Laura Monge ha acabat en 11a posició. I d'altra banda, està en marxa també la segona jornada de l'heptatló femení, amb la presència en aquest cas de Maria Vicente. Es disputen avui les 3 últimes proves de la competició. Vicente ja ha completat el salt de longitud, estan disputant el llançament de javelina i al vespre correrà els 800 metres llisos. De moment, Vicente és atena a la general. També aquest migdia, quan faltin uns minuts per les 3, començarà la primera ronda del 4% femení i masculí. Poden participar-hi diversos atletes catalans, entre elles Jael Secura Bestué, Erika Maceras i Sara Gallego, la prova femenina, mentre que Guillem Crespí, Oriol Sánchez i Bernat Herta poden participar a la masculina. I més coses en futbol. El Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. En un comunicat, el club blaugrana ha expressat el seu agraïment a Ferran per la seva dedicació al llarg de les 5 temporades que ha defensat la samarreta blaugrana. Li ha desitjat també molta sort en aquesta nova etapa de la seva carrera professional. El PSG, recordem-ho, pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter valencià, que signa fins al 2031 amb l'equip que dirigeix Luis Enrique. Ferran, de fet, aquest matí ja s'ha entrenat a París sota les ordres del tècnic asturià. El Barça, mentrestant, sense Ferran, evidentment, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva blaugrana i aquesta tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Avui, però, comença ja la Lliga de Primera Divisió amb els dos primers partits oficials del campionat. L'Alavés Getafe a 8:15 del vespre i el Sevilla Rayo a 10:15. La primera jornada, això sí, comença sense la participació encara de diversos clubs com el Barça, el Madrid, l'Atlètic i el Betis, perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Cèltic, el Celta o Sassuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos. Sí que debuta aquest cap de setmana l'Espanyol, ho farà demà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda i ho farà també després d'anunciar el fitxatge de Vanja Darkušić, el central de 27 anys, internacional amb Eslovènia, ha jugat les últimes dues temporades al Zenit de Sant Petersburg, que arriba cedit fins a final de temporada, però l'Espanyol té una opció de compra.
6: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
3: L'Espanyol debuta a la Lliga de Primera i aquest cap de setmana també comença la Lliga de Segona. El primer equip català que debutarà serà el Girona. Ho farà demà a Montilivi contra el Leganés a les 7. El tècnic Quique Álvarez ha explicat que Porto, que s'està recuperant de la lesió, o Unahi, que va arribar tard, i Unai Hernández, que tot just ha arribat ahir cedit d'un equip de l'Aràbia Saudita, són els únics descartats per jugar demà contra el conjunt madrileny. El Sabadell, per part seva, jugarà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7 de la tarda. Ahir ja es va disputar, de fet, el primer partit de la temporada de segona, el Real Societat B 0, Castelló 1. I també ara mateix està en marxa la jornada dels europeus de natació i participen també diversos nedadors catalans. La millor notícia, la de Nil Cadavall, que s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils que es disputaran aquesta tarda. Ha aconseguit l'11è millor temps. Menys sort, pitjor li han anat les coses al sitgetà Luca Huck, que no ha pogut passar de les semifinals dels 50 metres lliures. Ahir l'equip espanyol de natació, precisament amb Huck, van acabar en quarta posició a la final del relleu mix del 4% metres lliures. Van acabar la prova cinquens, però França va ser desqualificada.
7: Catalunya Ràdio.
8: No hi ha hagut a aquesta hora cap nova entrada massiva a Ceuta. El Marroc sí que ha frustrat un intent de desenes de persones que volien saltar a Espanya. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.

0: Tot i les alarmes que avui, 15 d'agost, hi hauria una nova arribada de milers de persones a Ceuta, la situació continua tranquil·la. Ceuta, Àlex Gerald Robert, i la frontera entre Espanya i el Marroc està blindada per militars i policies a les dues bandes.
1: Sí, militarització sense precedents a la frontera hispano-marroquina davant l'amenaça d'una nova entrada massiva convocada a través de les xarxes. El dispositiu ha permès que la ciutat autònoma de moment respiri alleujada. Més preocupant és la situació dels milers d'immigrants que continuen vagant per Ceuta en condicions d'absoluta precarietat i amb crides d'ONGs i veïns a les institucions perquè hi posin remei d'una vegada per totes.
0: En surt aquesta matinada a Granada per un terratrèmol de magnitud 5. No ha provocat víctimes ni ferits, però les autoritats alerten que continuaran les rèpliques. Antonio Sanz és el conseller d'Emergències d'Andalusia.
2: Tanto de prevención como de respuesta ante posibles réplicas que pudieran producirse, que de hecho se han producido a las 6 de la mañana dos nuevas réplicas.
0: Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan i des de llavors el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Ho detallarem. També parlarem de la calor i de com espanta el turisme. Un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor asseguren que no hi tornaran. Ho diu un informe que concreta que l'arc mediterrani és una de les zones on es dona més aquesta situació. I a l'altra cara de la moneda, xifres de rècord a les zones de muntanya. Al Pallars, per exemple, aquest any han augmentat un 20% les reserves d'activitats aquàtiques respecte a l'any passat. I encara sobre la calor, també recollirem la petició que fan les entitats que treballen amb persones sense sostre perquè les administracions les atenguin també durant les vacances, perquè és justament quan més pateixen les onades de calor.
3: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de, ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
0: És Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels. I la cultura ens portarà avui a Estocolm, la ciutat escollida enguany per fer-hi l'aplec de Difolk. Hi participen gairebé 1,200 persones d'entitats de cultura popular catalana. I quan faltin 5 minuts per 2:45, els esports, Roger Arnau, de què estem pendents avui?
4: Doncs sobretot ara mateix del Barça, que ha fet oficial ja el traspàs de Ferran Torres al PSG. El davanter signa fins al 2031 amb el club francès, que pagarà 50 milions aproximadament pel traspàs. El Barça s'ha entrenat al matí, a la tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. Tot plegat, el dia avui, que comença el campionat de Lliga amb els dos primers partits, a la Alavés Getafe i Sevilla Rayo. L'Espanyol s'estrena demà a les 7 de la tarda contra el Llevant. I atenció també la doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit. Totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguida el marxador de Gavà, Pol McGrath, a la mitja marató. I la segona de bronze se l'ha penjada la maresmenca Raquel González a la prova llarga, la marató. En marxa també a aquesta hora la segona jornada de l'heptatló, a Maria Vicente, que de moment és vuitena a la general. També es disputen els europeus de natació a París i Nil Cadavall s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils.
0: I ara trànsit, connexió amb l'equip viari, un matí complicat a la P7, situació a aquesta hora, Carmina Malagarriga, bon dia.
5: Bon dia, Eva, doncs molta tranquil·litat a aquesta hora, després d'un matí, com deies, amb molta mobilitat i incidències. Ara queden retencions només a la C25, hi ha un carril tallat a Arbúcies en sentit Vic per l'avaria d'un vehicle, a la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, i també direm que es dona pas alternatiu a la G632 a Bellcaire d'Empordà per un accident. A més, a la B20 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud per les obres que s'hi fan justament a la Ronda de Dalt. Des d'ahir a les 10 del vespre fins demà diumenge a la mitjanit hi ha talls a les sortides 13 i 14 per obres de pavimentació. Al llarg del cap de setmana hi haurà dos dels tres carrils de circulació tallats. Uns talls que se sumen als que ja s'estan fent entre les sortides 5 i 6. I malauradament hem d'afegir que un vianant ha mort aquesta nit després de ser atropellat a la P7 Aigua Viva al Gironès. Un camió va atropellar el passatger davanter d'un turisme aturat a la via, que era fora del vehicle. L'home mort aquesta matinada tenia 73 anys i era veí de Massanes. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
0: I avui, pel que fa al temps, contrast. Per una banda, el risc d'incendi, que es manté al nivell 3/4 a 17 comarques del sud de Catalunya, Catalunya Central i Penedès, i per l'altra, activat l'Inuncat per la previsió de tempestes aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Doncs sí, les tempestes en aquests moments ja estan creixent i a més ho fan amb moltes ganes. Hi ha tempestes al Pirineu, Prepirineu, també a molts llocs de la Catalunya Central. També tenim una franja de núvols que durant tot

0: El matí s'ha mantingut persistent a les Terres de l'Ebre, comarques de Ponent. Ha fet baixar de cop les temperatures. Ara mateix a Ponent tenen valors 10 graus per sota els que hi havia ahir a la mateixa hora. I s'espera una tarda molt inestable. Amb totes aquestes tempestes que poden aparèixer en qualsevol punt de l'interior, poden ser fortes, amb calamarsades, amb ventades fortes fins i tot. I després, durant la tarda vespre, n'hi haurà algunes que també podrien arribar entre la Costa Daurada i el sud de la Costa Central. Llavors, demà s'espera un dia una mica més tranquil, com a mínim al matí, més clarianes, a la tarda els ruixats i també als llocs habituals del Pirineu, Prepirineu i la zona del prelitoral, amb unes temperatures que tendeixen a recular lleugerament.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Són les 2:06. Matí tranquil a la frontera entre el Marroc i Ceuta, blindada per milers de policies després del perill que avui hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. A primera hora hi ha hagut un intent de creuar la frontera terrestre per la ciutat de Fenidek, que les autoritats marroquines han frustrat. Més enllà d'això, la realitat sobre el terreny continua sent la de centenars de joves que malviuen des de fa 15 dies a Ceuta, intentant evitar que els repatrin cap al Marroc. Anem cap a Ceuta i tenim un enviat especial. Àlex Giral Robert, bon dia.
3: Bon dia, Eva. Sí, jornada de contrastos aquí a Ceuta. La boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no ha amagat, com sí que ha passat altres vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres d'aquells governs dels dos països porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, l'executiu ha informat que han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la zona muntanyosa que divideix els dos territoris. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Que el país nord-africà aquest cop s'hi ha posat, també ens ho han confirmat taxistes marroquins amenaçats de penes de presó pel govern alauita si els enxampaven acostant a la frontera immigrants amb intenció de travessar-la. Tot plegat ha donat pas a un matí de calma, tensa però calma, aquí al costat espanyol. Els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats s'estan fent veure al llarg de tota la frontera, però sobretot als punts més sensibles. Un clar contrast amb el que va passar aquí mateix ara fa 2 setmanes.
2: Àlex, i tu aquest matí has estat a Ceuta. Quin és l'ambient a la ciutat 2 setmanes després de l'entrada de més de 70.000 persones?
3: Sí, hi ha imatges molt impactants, com per exemple a la platja del Trampolín. Allà milers d'immigrants, novament sobretot subsaharians, que són els més reticents a tornar al Marroc pel seu propi peu, han aixecat un campament de cabanyes a base de caixes de cartró, branques, sacs de plàstic. Els serveis socials ja han instal·lat unes dutxes perquè puguin mantenir unes condicions mínimes d'higiene, però tot i això la situació és de misèria màxima. Ho explicava en aquesta emissora Ramsès Mohamed Azoumik, que és educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
4: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del Ceti, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
3: I no només a la platja del Trampolín, d'immigrants de l'entrada multitudinària de fa mig mes n'hi ha a molts punts de Ceuta, sobretot a zones muntanyoses i a platges, sempre a la recerca d'un ombra. Per això les associacions Pro Drets Humans i les veïnals s'han reunit avui amb el president de Ceuta i insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
2: Gràcies, Àlex. I una de les principals preocupacions continuen sent els menors que s'apleguen pels carrers de Ceuta. No hi ha càlculs fiables de quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents, però les ONGs calculen que en podrien ser fins a 4.000, Marta Sánchez.
5: Les entitats que treballen sobre el terreny lamenten la lentitud de resposta de les administracions amb aquests menors, que en alguns casos no superen els 10 anys. El director general de la Federació Suracoge, José Miguel Morales, ho contraposa al paper exemplar que han tingut molts veïns de Ceuta. N'ha parlat en una entrevista a 3Cat Info.
6: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidente, en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes, como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer independientemente que fuesen volver a Marruecos o no.
5: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun per decidir si se'ls ha de retornar cap al Marroc.
2: I en clau política, el PP carrega contra la gestió que el govern espanyol està fent de Ceuta, acusa Pedro Sánchez de fer servir els seus ministres per tapar el fet que ell està de vacances i li exigeix un comandament únic. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encara ha anat més enllà i ha vinculat sense dades la crisi humanitària amb el terrorisme.
7: Sobre Ceuta, decir que España mantiene desde hace 11 años el nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista yihadista y el gobierno ha dejado que seamos...

0: estamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar. Por tanto, Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor.
1: Cinc minuts i arribarem a un quart de tres. Les diverses rèpliques del terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Granada de magnitud 5 no han provocat, de moment, ni víctimes ni ferits d'habitants gelà.
2: Passaven 4 minuts de la una de la matinada quan s'ha registrat aquest moviment amb epicentre a l'Endín, a una profunditat de 2 quilòmetres i que ha durat uns 8 segons. Tot i que s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències, les conseqüències només són danys materials. El conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, demana que la ciutadania que es protegeixi davant el risc de pròximes rèpliques.
3: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
1: A Indonèsia ja són gairebé una quarantena les víctimes mortals a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7,7 que aquesta matinada ha afectat sobretot l'illa de Flores.
2: I que ha provocat també un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha ofert al Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, per ajudar en les tasques de recerca.
1: I l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar Colòmbia dilluns eleva a 288 el nombre de morts.
2: Mentre que els desapareguts són ara poc més de 200, l'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades.
1: I pel que fa a l'incendi que crema des de fa ja molts dies a Huelva, els serveis d'emergència aprofiten les últimes hores de condicions favorables per combatre el foc, que amb 38.000 hectàrees cremades és el més devastador d'Andalusia. De cara a la tarda es preveu que el vent torni a bufar i dificulti les tasques d'extinció.
2: Per primera vegada en 8 dies, aquesta nit les flames no han avançat i s'han donat les condicions favorables per consolidar el perímetre del foc, sobretot als flancs nord i est, segons el Consell d'Emergència Andalusia. Tot i això, Antonio Sanz no vol llançar les campanes al vol.
3: Que es la primera vez que el fuego no ha avanzado durante toda la noche y los trabajos se están concentrando en consolidar ya el perímetro y en asegurar todas las líneas de control. Eso significa una evolución favorable, pero como siempre y dadas las circunstancias de este incendio, nos verán siempre mantener la máxima prudencia.
2: Mentrestant, l'operatiu que està combatent el foc de les penyes de Riglos a Osca i que ja ha cremat 15.000 hectàrees ha aconseguit contenir les flames que es dirigien als nuclis urbans.
1: El 15 d'agost del 2026, avui fa 5 anys, els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. La caiguda de Kabul i la fugida de l'aleshores president Ashraf Ghani va provocar un intent d'èxode de milers d'afganesos, centenars dels quals van poder veure enganxant-se als avions nord-americans mentre s'enlairaven en unes imatges que es van fer icòniques. El règim actual s'ha consolidat amb més força i més capacitat econòmica i amb socis internacionals amb gran capacitat d'influència, en Andús Anoguera.
4: La decisió de l'aleshores president nord-americà Joe Biden i de l'OTAN d'acabar amb l'ocupació de l'Afganistan després de 20 anys va anar acompanyada d'una ocupació progressiva de territori per part dels talibans. Les noves autoritats es van presentar al món com un règim més moderat, però aquesta obertura s'ha limitat a una certa modernització econòmica amb el suport d'influents aliats com la Xina i Qatar. La periodista de l'Ara i excorresponsal Mònica Bernabé ha visitat el país fa poc.
5: Els talibans actuals són molt més poderosos i no sembla que hi hagi res que pugui trontollar el seu règim, no? Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, estan obrint noves avingudes, estan arreglant els carrers.
4: El règim actual ha mantingut la repressió contra les dones i ha prohibit l'educació a les nenes de més de 12 anys. En aquests 5 anys, un total de 2,5 milions n'han quedat excloses. La responsable d'Educació d'Emergències de la UNESCO, Hoda Jaberian, ha alertat de l'impacte d'això en tot el sistema educatiu.
6: És un cercle viciós complet. Evidentment, menys nenes poden estudiar, menys dones poden arribar a ser mestres i professionals. I el sistema educatiu, a poc perd el capital humà que necessita per recuperar-se en algun moment i poder assumir el paper que s'espera que tingui.
1: I 9 persones han mort i 3 més han resultat ferides en un bombardeig israelià contra un habitatge situat als afores d'Ansar, al sud del Líban. Entre les víctimes mortals hi ha dones i nens i es tracta d'un dels episodis més mortífers des de finals de juny, Quim Codinàs.
7: L'Agència Nacional

0: Nacional de Notícies libanesa alerta que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada i que alguns bombardejos han arribat a zones que fins ara no havien estat objecte d'operacions militars. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha denunciat textualment a través del seu compte oficial d'X que els 7 màrtirs de l'atac aeri israelià contra el poble d'Ansar no són infraestructura militar. D'altra banda, el president Aoun ha avisat que els darrers atacs israelians al Líban envien un missatge clar pel futur de les negociacions. En resposta, l'exèrcit israelià ha afirmat que els atacs al Líban són només una resposta a una violació de la treva per part de Hezbollah. L'escalada dels atacs arriba malgrat l'acord signat el juny pels dos estats veïns amb la mediació dels Estats Units. El pacte preveia reduir les hostilitats i una futura negociació de pau.
1: I a tot això, Donald Trump anuncia entre rialles que després de derrotar l'Iran vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units. Miquel Àngel Violant.
2: El president nord-americà diu que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís. Sentim Trump.
3: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
2: Però un periodista del Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, assegura que el president dels Estats Units feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat això, les autoritats iranianes hi han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià.
1: I avui fa justament un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar la guerra d'Ucraïna. Ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament en res, alhora que ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
4: Bon dia. La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exteriors rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
5: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
6: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
4: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
7: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
4: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
8: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
9: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
10: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
9: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
10: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
11: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
1: Ho destacàvem a les dues. Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci, Maite Curtó.
12: Sí, segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Heyman.
13: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
12: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
14: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre.

0: abril i novembre i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: Una tendència que s'evidencia en el turisme al Pirineu, perquè aquest cap de setmana és un dels de més activitat a les empreses d'esport d'aventura del Pallars Sobirà.

0: volem més o menys aproximadament un 20% de les reserves per sobre del que hem tingut en l'entrenació de l'any passat.
1: Les previsions apunten a una temporada d'esports d'aventura de rècords si la climatologia continua acompanyant. Les empreses confien superar les 840.000 activitats contractades aquest any.
2: I encara sobre la calor, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Demanen que els plans d'atenció a aquest col·lectiu s'estenguin durant tot l'any i lamenten la falta de recursos que s'hi destinen.
3: Les temperatures extremes tenen un gran impacte en aquestes persones que sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació i un empitjorament generalitzat de la seva salut. Des de la Fundació Rels reclamen que es creï una xarxa de refugis climàtics especialitzat. Ho explica 3CAT Info, Sara Girón, que és responsable de l'equip de carrer de la Fundació Rels.
4: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS, que pugui tenir les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no?
3: I més enllà de les demandes de l'administració, també reclamen a la ciutadania un canvi de mirada cap a aquestes persones. Lara Brogni és la directora del centre d'acollida ASSIS.
5: Quan veuen persones en situació de sense llar que puguin necessitar aigua, beguda o alguna cosa, poder apropar-se i demanar, no? O també si es troben bé. En molts casos hi ha persones que reporten cremades greus perquè es queden dormides durant el dia, ja que per la nit no poden descansar.
2: I avui us volem parlar de la síndrome de Menia, una malaltia poc coneguda que es manifesta amb recurrents crisi de vertigen que arriben sense avisar. Aquest és el testimoni del Roberto Calderón, pacient i president d'ASMES, l'associació d'afectats a nivell espanyol.
6: Aquesta imprevisibilitat dona por a sortir de casa sol, dona por a fer viatges, a organitzar la teva vida.
2: Es tracta d'una patologia crònica que va acompanyada de símptomes auditius i que deriva en una pèrdua de l'oïda irreversible, Laura Cugat.
7: La síndrome de Menier està causada per una acumulació indeguda de l'endolimfa a la part interna de l'orella, un líquid que s'encarrega de transmetre les vibracions sonores i moure els receptors de l'equilibri. Els pacients sovint pateixen incomprensió i aïllament i reclamen que es tinguin molt més en compte les seqüeles a l'hora de reconèixer un grau de discapacitat. L'objectiu del tractament és controlar les crisis de vertigen i, de retruc, la pèrdua d'audició. Francesc Larrossa és el cap del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic.
8: Si tenim un pacient que té dos crisis de vertigen a l'any, tenim un pacient que considerem ben controlat.
7: Un control que passa per una dieta baixa en sal i tractaments farmacològics i quirúrgics en funció del cas.
2: I la cultura popular catalana arriba aquest cap de setmana a Estocolm amb una nova edició de l'Aplec Internacional de Difolk. La cita reuneix prop de 1.200 participants de 42 entitats catalanes que portaran a la capital sueca una mostra de les tradicions i expressions més representatives del país.
9: L'Aplec Internacional és el principal projecte de Difolk per donar projecció a la cultura popular catalana arreu del món. Aquest any la cita cultural coincideix amb el Kulturfestivalen, el festival de cultura a l'aire lliure més gran d'Estocolm. Segons Ivan Besores, president de Difolk, un dels motius que fa especial l'Aplec és l'intercanvi cultural que es fa entre els dos països participants.
10: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, a la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, a la societat civil de casa nostra.
2: 5 minuts i arribarem a 2:45. Els esports, Roger Nau, bona tarda.
11: Bona tarda, ja és oficial. Ferran Torres ja és jugador del Paris Saint-Germain. El Barça ha fet oficial el traspàs aquest matí amb un comunicat on ha expressat el seu agraïment a Ferran per la seva dedicació al llarg de les 5 temporades que ha defensat la samarreta blaugrana. Li ha desitjat molta sort en aquesta nova etapa a la seva carrera professional. El PSG, recordem-ho, pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip que dirigeix Luis Enrique. Ferran, de fet, aquest matí ja s'ha entrenat a París sota a les ordres del tècnic asturià. El Barça, sense Ferran, s'ha entrenat a la ciutat esportiva blaugrana i aquesta tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i el podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. El Barça continua la seva preparació, però avui ja comença la Lliga de Primera amb els dos primers partits del campionat, l'Alavés Getafe i el Sevilla Rayo. La primera jornada comença, això sí, sense la participació de diversos clubs, entre ells Barça, Madrid, Atlètic i Betis.

0: perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà, recordem-ho, el Celta Osasuna ajornat pel mal estat de la gespa de Balaïdos. Sí que debuta aquest cap de setmana l'Espanyol, ho farà demà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. L'equip blanquiblau, per cert, ho farà després d'anunciar el fitxatge de Banja Darkušić, el central de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. Ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg i arriba cedit fins a final de temporada. L'Espanyol, això sí, té una opció de compra.
1: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
0: Darkušić és la cinquena incorporació del club blanquiblau després de Calatrava, Núñez, Hartman i Moscardo. Aquest cap de setmana també comença la Lliga de Segona Divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona. Ho farà demà a Montilivi contra el Leganés a les 7. El tècnic Quique Álvarez té molt clar el que vol.
2: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
0: Porto Ounahi i Unai Hernández, que tot just ahir va arribar cedit des de l'Aràbia Saudita, són els únics descartats per jugar demà. El Sabadell, per part seva, jugarà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7 de la tarda. De fet, ahir ja es va disputar el primer partit de segona, el Real Societat B, 0, Castelló, 0. I atenció, perquè hi ha doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguida Paul McGrath a la mitja marató. El marxador d'acabar ha fet un temps d'una hora 23 minuts i 23 segons. Després de la prova, ho ha valorat així el portal Carrer Lliure.
3: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'isquiotibial una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
0: Amb aquest títol europeu, McGrath aconsegueix el seu millor resultat fins ara després de la plata continental de fa 2 anys a Roma i de la medalla de bronze en el Mundial de Tòquio l'any passat. La segona medalla catalana d'aquest matí se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també de marxa.
4: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus 5è europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
0: González suma una nova medalla després de la plata aconseguida a Múnich el 2022. La també catalana Laura Monge ha acabat 11a. Per altra banda, està en marxa la segona jornada de l'heptatló femení amb la presència de Maria Vicente i les 3 últimes proves de la competició. Vicente ja ha completat el salt de longitud, ara es disputa el llançament de javelina i al vespre correrà els 800 metres llisos. Vicente, de moment, és 8a a la general. Per altra banda, a París, nova jornada als europeus de natació. Nil Cadavall s'ha classificat per les semifinals dels 200 estils. Es disputarà aquesta tarda, ha aconseguit l'11è millor temps.
5: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca i supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
0: Bones notícies de Nil Cadavall. Menys sort ha tingut el sitgetà Luca Huck, que no ha pogut passar a les semifinals dels 50 metres lliures. Per tant, bona sort per Cadavall, menys sort per Luca Huck.

0: Ara són 2:45 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info i aquests són els principals titulars d'aquesta hora. El Marroc assegura que ha impedit una nova entrada massiva de centenars de migrants a Ceuta, al costat espanyol de la frontera, blindada a banda i banda i custodiada per militars i policies. La situació de moment es manté tranquil·la. També estem destacant que bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'hi ha registrat aquesta matinada i que no ha provocat víctimes ni tampoc ferits. També hi ha hagut un terratrèmol a Indonèsia, en aquest cas ha sigut de magnitud 7,7 i deixa una quarantena de persones mortes. Tot això el dia que fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. El país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. I des d'ara fins a les 3 de la tarda també us explicarem que el govern pagarà la creació de 3.300 places noves a l'escola concertada. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament durant els propers 4 anys, començant per aquest mes de setembre. A més, també repassarem la llista de les millors universitats del món. Ja us podem avançar que la Universitat de Barcelona, la UB, és una de les primeres 200 de la llista, una vegada més. I passarem també per Platja d'Aro, on les queixes veïnals per incivisme s'han reduït un 37% en 10 anys. El motiu? La mediació amb els responsables dels locals d'oci nocturn i també una nova unitat policial de convivència.
1: Esports.
0: Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera, d'or, l'ha aconseguit el marxador de Gavà, Paul McGrath, a la mitja marató, i la segona, de bronze, se l'ha penjada l'atleta maresmenca Raquel González a la prova llarga, la marató. I el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al PSG. El davanter signa fins al 2031 pel club francès, que pagarà uns 50 milions per aquest traspàs. L'equip blaugrana s'ha entrenat aquest matí i a la tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gampard. I els europeus de natació de París, Nil Cadavall, s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils. Menys sort ha tingut el sitgetà Luca Hug, que no s'ha pogut classificar per les semifinals dels 50 metres lliures. I pel que fa al temps, tarda molt inestable, amb tempestes fortes que poden arribar a ser violentes. Apareixeran a les comarques de l'interior, però també podrien arribar a la Costa Daurada i al sud de Barcelona. La temperatura serà més baixa que ahir. Ara passen 3 minuts de 2:45 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de desenes de migrants, la majoria subsaharians, que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fanidec. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada a banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva de migrants. Al costat espanyol de la frontera, la situació es manté tranquil·la. Enviat especial a Ceuta de 3CAT Info, Àlex Giralt Robert.
2: Jornada de contrastos a Ceuta, la boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no amagat, com sí que ha passat tantes vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres d'aquells governs porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, les forces de l'ordre han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la muntanya. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Tot plegat està donant pas a un dia de calma, tensa però calma, al costat espanyol. Els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats a la ciutat autònoma s'estan fent veure al llarg de tota la frontera. Això mentre els milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol segueixen sobrevivint com poden. Cap a 2.000 s'han instal·lat en barraques a base de caixes de cartró i branques a la platja del Trampolín, en condicions d'absoluta misèria. Ramsés Mohamed Azoumik, educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
3: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del Ceti, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
2: Les entitats pro drets humans i les veïnals, que s'han reunit avui amb el president de Ceuta, insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
0: I tal com avançava l'Àlex, més enllà del blindatge de la ciutat, la situació dels menors no acompanyats continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents. Les ONGs, però, calculen que en serien entre 3 i 4 mil. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director general d'aquesta entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3Cat Info.
4: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: En canvi, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la seva ciutat. Nosaltres

0: queremos subrayar que aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como El Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
1: Morales demana que els menors que ja s'han identificat siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cada un d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: I estem pendents durant tot el dia de Granada. Ja hi ha hagut diverses rèpliques del terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada de magnitud 5 i de moment aquestes rèpliques tampoc han provocat ni víctimes ni tampoc ferits. Passaven 4 minuts de la 1 de la matinada quan s'ha registrat aquest moviment amb epicentre a Alendín a una profunditat de 2 quilòmetres i que ha durat uns 8 segons. Tot i que s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències, les conseqüències només són danys materials. El conseller de Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, demana a la ciutadania que es protegeixi davant el risc de properes rèpliques.
3: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
1: D'altra banda, a Indonèsia ja són gairebé 40 les víctimes mortals a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7,7 que ha afectat aquesta matinada, sobretot l'illa de Flores, i que ha provocat també un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha ofert al Copernicus, que és el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, per ajudar en les tasques de recerca. I pel que fa a Colòmbia, l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar aquest país dilluns s'eleva a 288 morts, mentre que el nombre de desapareguts ara són poc més de 200, la meitat que ahir. L'ajuda humanitària continua sent necessària, però a les zones més afectades i fer-la arribar és una de les principals dificultats sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
4: Bon dia. Les tasques per trobar persones vives i els cossos dels morts continuen aquí a Colòmbia, però amb menys possibilitats de trobar supervivents. Els Miracle, com se'ls coneix en aquestes catàstrofes naturals. El país sud-americà ja projecta en paral·lel la reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol i va sumant aportacions milionàries de diversos països i també organismes internacionals. L'empresariat colombià ha recaptat, per exemple, 65 milions de dòlars per ja destinar-los immediatament a recuperar carreteres i infraestructures afectades pel sisme de dilluns i per ajudar els damnificats. El president del país, Abelardo de la Espriella, que assumia el càrrec fa 8 dies, recorria la ciutat de Pereira en aquestes darreres hores, juntament amb Cali, la més afectada en danys, damnificats, ferits, morts i desapareguts, i parlava d'aquesta manera.
5: Yo sé que la situación es apocalíptica, pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el gobierno nacional para reconstruir a nuestro país.
4: Els camps de damnificats s'omplen en un escenari de crisi humanitària. Pavellons esportius i places públiques a Cali i Pereira és on malviuen ara els qui ho han perdut tot, reclamant més assistència del govern colombià, a qui s'acusa per part de l'oposició d'haver reaccionat malament i d'acceptar tard l'ajuda internacional.
1: I també de l'àmbit internacional destaquem que avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb 2 dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11 de setembre. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets, sobretot per les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i també del secretari general de l'OTAN, combinat amb un avenç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la fugida del president Ashraf Ghani avui fa 5 anys. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món, com la dels afganesos perseguint i enfilant-se a avions militars nord-americans que ja corrien per la pista. Occident havia fracassat després de 2 dècades intentant consolidar un govern afí. Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, va ser 8 anys corresponsal en aquest país.
6: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població, ni que la població

0: es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
1: El nou règim es va presentar com a més obert, però el cert és que la repressió va tornar, i sobretot per les dones. A partir dels 12 anys, ara les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests últims 5 anys. Jodha Javerian, responsable de programes d'educació d'emergència de la UNESCO.
2: L'accés és només una part de la crisi. Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
1: El règim actual, doncs, és més fort que mai, disposa de l'armament que van deixar els Estats Units i l'OTAN. Malgrat tenir un reconeixement internacional escàs, compta amb els influents Qatar i la Xina com a aliats i no hi ha contestació interna. Per això, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a aquesta situació. 3Cat Info. 3Cat Info. I ho hem destacat al sumari, les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors als propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incluïa la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant al setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
3: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim i també important és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos, perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
1: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics, que està dotat, recordem, amb 118 milions d'euros. I ho hem sabut aquest matí, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món segons el rànquing de Shanghai, que és el més important del món. És l'única universitat de l'Estat que està entre les 200 primeres posicions. En el llistat de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals la Universitat Autònoma de Barcelona i també la Pompeu Fabra. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca que fa 20 anys que mantenen el lideratge estatal en aquest rànquing i la millora que han aconseguit pel que fa a la producció científica i a l'impacte de les seves publicacions.
4: Que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món en aquest indicador. Això vol dir que la nostra comunitat sap perfectament com enfocar l'àmbit de la producció científica, té els coneixements, l'expertesa i la capacitat per fer-ho. Tant de bo tinguéssim més recursos per seguir ampliant.
1: El rànquing de Shanghai valora indicadors com el nombre de premis rellevants obtinguts per l'alumnat i el professorat, els investigadors més citats i també els articles en publicacions de referència. Estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes. Les primeres posicions són per Harvard, Stanford i també per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. El temps. És una previsió de l'Eloi Cordomí.
5: Ja fa estona que tenim núvols i algunes precipitacions aquí a les Terres de l'Ebre. Estan agafant una mica més d'entitat, els extrem sud de Catalunya, i la previsió és que aquests núvols vagin arribant cada vegada a més zones del país, amb més inestabilitat aquesta tarda i, per tant, més possibilitat de tempestes en qualsevol punt de l'interior. Compte, perquè poden ser tempestes fortes que podrien anar acompanyades de pedregades, de calamarsades, d'aiguats forts, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de nivell groc i taronja i fins i tot amb algunes ràfegues fortes de vent. Avui, amb previsió també que a última hora del dia, entre la costa central i la costa daurada, puguin arribar alguna d'aquestes tempestes, però aquí ja serien més irregulars, però puntualment fortes encara, i amb unes temperatures altes encara, però no tant com les d'ahir. Sembla que demà tindrem encara un dia insegur. Al matí, variable, més estones de sol, més núvols sobretot cap a l'extrem nord del país, i a la tarda, novament, tindrem alguns ruixats i tempestes concentrats al Pirineu, Prepirineu i en alguns llocs del prelitoral, amb una temperatura que baixarà lleugerament. La setmana que ve sembla que el temps serà més tranquil fins dimecres. A partir de dijous repuntarà la inestabilitat.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passa un minut de 3:15 de la tarda. Commoció al Regne Unit per la mort, presumptament per suïcidi, de Jason Hardy, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la seva tesi doctoral. La policia va trobar ahir el seu cos sense vida al seu apartament de Londres i n'investiga ara les circumstàncies. El mateix primer ministre britànic, Andy Burnham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut de acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
7: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
1: Jason Hardy, de 41 anys, ensenyava Sociologia de l'Educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni tampoc llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors en la seva tesi derivats del seu trastorn.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Les queixes per incivisme a les nits a Platja d'Aro han caigut un 37% en 10 anys gràcies a la mediació amb l'oci nocturn. A més, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre als locals un cop han tancat per prevenir conflictes. Més detalls, Berta Artigas Fontàs.
8: Si l'any 2016 es van registrar una setantena de queixes de veïns per incivisme, el 2025 n'eren 28. L'Ajuntament atribueix aquesta davallada en bona part a la tasca de mediació que han tingut durant aquests anys amb els responsables dels locals d'oci nocturn. I és que la seguretat privada d'aquests bars i discoteques no només vigilen l'interior dels locals, sinó també l'entorn. Maurici Jiménez és l'alcalde de Platja d'Aro.
9: Funcionant de porta cap a dins de la manera en què cadascú creia que havia de funcionar, però de portes cap a fora, doncs, era com, bueno, això ja és un problema de l'Ajuntament. I aquí el que hem aconseguit és que l'oci nocturn entengui que no és un problema de l'Ajuntament, perquè el que ve a fer, el que passa en el seu entorn, genera queixes cap a aquesta activitat.
8: A més, aquest any la policia local ha incorporat una nova unitat de convivència que recorre aquests locals un cop han tancat per comprovar que la sortida dels clients es faci sense incidències i amb l'objectiu de prevenir possibles conflictes.
1: Els veïns de les Masies Catalanes, una urbanització que pertany a l'Albiol, al Baix Camp i també a Alcover, a l'Alt Camp, temen que amb l'arribada de les pluges de la tardor hi torni a haver inundacions provocades per una central fotovoltaica que s'ha construït a l'Albiol. L'any passat va passar dues vegades i es van omplir d'aigua diversos carrers perquè la parcel·la on hi ha les plaques solars no fa un bon drenatge. Ens ho explica des de l'Albiol Arnau Martínez Teruel.
10: Després de les dues inundacions i les mesures correctores per part dels impulsors de la central fotovoltaica, l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable perquè considera que les accions proposades encara no són suficients. Davant aquest escenari, després de gairebé un any dels primers aiguats, els veïns segueixen preocupats. Aurelio Hernández és el president de l'Associació de Propietaris Masies Alcover.
11: Que nos preocupa mucho, mucho, porque el clima está cambiando, las lluvias torrenciales es un fenómeno que puede ir en aumento y agravarse, y con estas condiciones tememos que un día podamos tener una desgracia importante.
10: Des del Departament de Territori traslladen la responsabilitat de complir els informes emesos a l'Ajuntament de l'Albiol, però el seu alcalde assegura que no han rebut encara cap documentació. A més, remarca que un municipi de 500 habitants no té els recursos suficients per fer front a aquesta situació.

10 minuts i seran les 3 de la tarda. Fa un parell de mesos va morir l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé, una de les personalitats més rellevants del país. Va morir a casa seva, a Solivella, molt a prop del monestir de Santa Maria de Vallbona, on 325 anys enrere havia mort l'abadessa Maria de Llúria. Era també un 14 de juny, però de l'any 1701. És un reportatge de la Carmina Malagarriga amb Albert Jòdar al

0: Aquests últims anys, el monestir de Santa Maria de Vallbona s'ha convertit, per als estudiosos de diferents disciplines, en un espai d'interès, però encara dorm en el cenobi una quantitat ingent de documentació per investigar i divulgar. Un dels que va obrir les portes a la investigació de Vallbona va ser l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé.
1: És un monestir que ha estat molt poc estudiat, a diferència dels monestirs de Poblet i Santes Creus. A nivell contemporani hi ha hagut molt poca feina fins al senyor Sans Travé. O sigui, va recuperar una mica les ganes i el plaer d'estudiar Vallbona.
0: És la historiadora Marta Cusó, autora d'una tesi sobre el monestir femení cistercenc de Vallbona. Un dels episodis més assenyalats de final segle XVII va ser el litigi de Vallbona contra Poblet, el que es coneix com a plet de paternitat, en el qual Poblet s'autoproclamava fundador de Vallbona. El plet de paternitat va durar 7 anys.
1: Serà un plet molt llarg, un plet molt costós, que es jutjarà a Madrid, a Barcelona, a Cító. L'abat de Cító, evidentment, defensarà des del bon començament que Vallbona no depèn de Poblet, sinó que depèn de l'abat general. S'escriuran molts articles i al final el plet acabarà sent favorable, evidentment, a Vallbona, i els abats de Poblet hauran de girar cua i acceptar la derrota.
0: Maria de Llúria, que en aquell moment era vocera de Vallbona, és a dir, tresorera del monestir, va ser una de les monges que més es va implicar en la defensa de la independència de Poblet amb arguments contundents i enèrgics. Però qui era Maria de Llúria?
1: Una dama de noble i antic llinatge, descendent de Llúria, segons la carta de presentació que va fer ella. Va sobresortir pels càrrecs que havia exercit anteriorment a la seva abadessa. Havia sigut sotspriora, havia sigut també vocera.
0: Maria de Llúria es va encarregar durant gairebé 4 dècades de l'administració de Vallbona abans de ser elegida abadessa, només 2 mesos abans de la seva mort. Un dels seus llegats és el Directori Espiritual, un llibre de mística de gran valor utilitzat per la comunitat que s'inscriu en la línia de l'ascètica cistercenca. Maria de Llúria va morir el 14 de juny de 1701 i va deixar una vida al servei del monestir que Josep Maria Sans i Travé revelaria a través dels seus estudis. 325 anys justos separen les morts de l'un i de l'altre. Solivella, el poble de Sans i Travé, és a tocar de Santa Maria de Vallbona. 2 mons en un mateix paisatge de vinyes.
2: Esports. Fins a les 3 amb el Roger Arnau. Bona tarda.
3: Bona tarda. Ja és oficial. Ferran Torres ja és jugador del Paris Saint-Germain i, de fet, el davanter ja s'ha entrenat aquest matí amb l'equip francès. El PSG, recordem, pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Amb l'equip que dirigeix Luis Enrique, Ferran, de fet, com diem, ja s'ha entrenat a París sota les ordres del tècnic asturià. D'ell, precisament, n'ha parlat, de Ferran Torres, als mitjans del club parisenc.
4: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí y para mí, pues, tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes, pues, es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
3: El Barça, en un comunicat, ha expressat el seu agraïment a Ferran per la seva dedicació al llarg de les 5 temporades en què ha defensat la samarreta blaugrana i li ha desitjat molta sort en aquesta nova etapa de la seva carrera professional. El Barça, Ferran, ha marcat 65 gols en 207 partits i ha guanyat 3 títols de Lliga, una Copa del Rei i 2 Supercopes d'Espanya. El Barça, en paral·lel ja, sense Ferran, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva blaugrana i a la tarda viatjarà cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i el podreu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
3: I més coses, el Barça continua la seva preparació, però avui ja comença el campionat de Lliga de Primera amb els 2 primers partits. Alavés Getafe a 8:15 del vespre i Sevilla Rayo a 10:15. La primera jornada comença, això sí, sense la participació encara de diversos clubs, entre ells el Barça, el Madrid, l'Atlètic i el Betis, que perquè algun dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà aquest cap de setmana el Celta o Osasuna, que s'ha ajornat pel mal estat costat de la gespa de Balaïdos. Sí que debuta aquest cap de setmana a l'Espanyol, ho farà demà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. L'equip blanquiblau, per cert, ho farà després d'anunciar el fitxatge de Vanja Đerkušić. El central de 27 anys és internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg i arriba cedit fins a final de temporada. Això sí, l'Espanyol té una opció de compra.
5: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
3: Đerkušić és la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau després de Calatrava, Núñez, Harman i Moscardo. I aquest cada setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català en debutar serà el Girona, ho farà demà a Montilivi contra el Leganés a les 7. El tècnic Quique Álvarez té molt clar el que vol.
6: Depèn d'aquests 15 dies. Al final tot s'ha de quadrar perquè al final són jugadors importants, són jugadors bons, però jo necessito jugadors que estiguin a Girona i que vulguin estar aquí. Això sí que ho tinc clar. És veritat que pot ser que ara mateix no estigui aquí, però d'aquí una setmana es connecti, perquè per lo que sigui. I llavors això és el que ha de valorar jo. El jugador bo és bo quan està connectat. I això sí que ho tinc clar jo.
3: Porto, Unagi i Unai Hernández, que tot just va arribar ahir cedit des de l'Arabia Saudita, són els únics descartats per jugar demà contra el Leganés. El Sabadell jugarà dilluns al camp de l'Sporting a les 7 de la tarda. I ahir, de fet, ja es va disputar el primer partit de segona, el Real Societat B0, Castelló 1. Encara en futbol, dos apunts per dir primer que l'equip femení del Barça disputa un partit amistós a Anglaterra aquesta tarda contra el Manchester City a partir de les 5, mentre que per altra banda també s'enfronten en un partit de preparació l'Espanyol femení i el Badalona Women, aquest cas a les 7. I més coses, doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguida Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha recorregut amb un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la prova ho ha valorat així el portal Carrer Lliure.
7: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'isquiotibial una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
3: Amb aquest títol europeu, McGrath aconsegueix el seu millor resultat fins ara, després de la plata europea aconseguida fa dos anys a Roma i la medalla de bronze al Mundial de Tòquio de l'any passat. Per altra banda, al marge de McGrath, la segona medalla catalana d'aquest matí se l'ha penjada Raquel González, ha estat de bronze a la marató, també de marxa.
8: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus cinquens europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
3: La marxadora del Maresme ha completat els 42 quilòmetres de la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. González suma així una nova medalla europea després de la plata aconseguida a Múnich el 2022. La també catalana, Laura Monge, ha acabat en 11a posició. Per altra banda, està en marxa també avui la segona jornada de l'heptatló femení en presència de Maria Vicente. Es disputen les 3 últimes proves d'aquesta competició. Vicente ja ha completat el salt de longitud. S'està disputant el llançament de javelina i al vespre correrà els 800 metres llisos. De moment, Vicente és vuitena a la general. I mentrestant, a París, nova jornada en aquest cas dels europeus de natació. Nil Cadavall s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils que es disputaran aquesta tarda. Ha aconseguit l'11è millor temps.
9: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca i supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
10: Trescat Info.

El Marroc xifra en 111 els migrants interceptats i 61 les persones detingudes per incitar la migració il·legal, assegurant que ha frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera blindada banda i banda i custodiada per militars i policies, la situació es manté tranquil·la. 5 anys després del retorn dels talibans al poder a l'Afganistan, el règim està més fort que mai i sense perspectiva de caure. Tal dia com avui, el 2021, el president pro-occidental del país va fugir enmig de la retirada de les forces nord-americanes i de l'OTAN. En aquest

0: temps, gairebé 2,5 milions de nenes han quedat excloses del sistema educatiu. Els serveis d'extinció miren de consolidar els flancs nord i est de l'incendi de Huelva abans que el vent, entrada a la tarda, pugui tornar a bufar amb certa intensitat. L'exèrcit israelià ha matat 9 persones, entre elles dones i nens, al sud del Líban. L'atac aeri que ha destruït una casa ha deixat també 3 persones ferides. Davant dels fets, el president libanès, Josef Aoun, ha avisat que els darrers atacs envien un missatge clar pel futur de les negociacions amb Israel. Les queixes veïnals per incivisme a Platja d'Aro, al Baix Empordà, s'han reduït un 37% en 10 anys. És el resultat de les polítiques de mediació que s'han fet aquests anys amb els responsables dels locals d'oci nocturn. A més, l'Ajuntament ha incorporat una unitat policial de convivència. Les onades de calor fan que un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i les pateixen decideixin que no hi tornaran. L'arc mediterrani serà un dels més perjudicats si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics, segons un informe de CaixaBank. I la 38a edició de l'Aplec Internacional d'Aldi Folk arriba aquest cap de setmana a Estocolm. La cita reuneix prop de 1.200 participants de 42 entitats catalanes que ofereixen a la capital sueca una mostra de les tradicions i expressions més representatives del país.
1: Esports. Ferran Torres ja és oficialment jugador del Paris Saint-Germain. El davanter signa fins al 2031 pel club francès, que pagarà al Barça uns 50 milions d'euros pel traspàs. Els blaugranes, en paral·lel, s'han entrenat aquest matí i a la tarda viatgen a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. I tot plegat el dia que comença el campionat de Lliga amb els dos primers partits, a la vez Getafe i Sevilla Rayo. L'Espanyol s'estrena demà a les 7 de la tarda a casa contra el Llevant. I doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputa a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or del marxador Paul McGrath a la mitja marató i la segona de bronze de Raquel González a la marató, també de marxa. I finalment, els europeus de natació de París, Nil Cadavall, s'ha classificat per disputar aquesta tarda les semifinals dels 200 metres estils.
0: I pel que fa al temps, tarda molt inestable, amb tempestes fortes que poden arribar a ser violentes. Apareixeran a les comarques de l'interior, però també podrien arribar a la Costa Daurada i al sud de Barcelona. Les temperatures baixaran respecte a les d'ahir.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 3. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Les autoritats marroquines xifren en 148 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 128, són subsaharians i una vintena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de desenes de persones, la majoria subsaharianes, que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidek. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. Al costat espanyol de la frontera, la situació es manté tranquil·la. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Jornada de contrastos a Ceuta, la boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no amagat, com sí que ha passat tantes vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres de què els governs porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, les forces de l'ordre han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la muntanya. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Tot plegat està donant pas a un dia de calma, tensa però calma, al costat espanyol, els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats a la ciutat autònoma s'estan fent veure al llarg de tota la frontera. Això mentre els milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol segueixen sobrevivint com poden. Cap a 2.000 s'han instal·lat en barraques, a base de caixes de cartró i branques, a la platja del Trampolín, en condicions d'absoluta misèria. Ramsés Mohamed Azoumic, educador social i activista de l'associació Elie

0: Inda Ceuta.
1: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del CETI, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
0: Les entitats pro drets humans i les veïnals, que s'han reunit avui amb el president de Ceuta, insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
2: Més enllà del blindatge de la ciutat, la situació dels menors no acompanyants continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents. Les ONGs calculen, però, que en serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions, 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
3: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de la administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
2: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
3: Nosotros queremos subrayar que aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como El Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
2: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun per decidir si se'ls ha de retornar cap al Marroc. Mig quart passa ara de les 3, avui fa 5 anys, del retorn dels talibans a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb dues dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. És una informació de Nando Sanoguera amb muntatge de Marçal Turo.
4: El 15 d'agost del 2021, el president de l'Afganistan, Ashraf Ghani, va fugir de Kabul. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, mesos enrere, combinat amb un avanç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la caiguda del govern, sostingut per Occident. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món. Com la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista en un intent desesperat de fugir del país. Biden va defensar fins al final la decisió de marxar amb l'argument que no podien allargar la seva presència indefinidament, però també va admetre la seva sorpresa per com van anar els esdeveniments.
5: Mantinc plenament la meva decisió. Després de 20 anys he après de la manera més dura que mai no va ser un bon moment per retirar les forces dels Estats Units. La veritat és que tot això es va desenvolupar més ràpidament del que havíem previst. Així doncs, què va passar? Els líders polítics afganesos van renunciar al govern i van fugir del país.
4: Què va fallar? Per què els 20 anys d'ocupació no van servir per consolidar un govern democràtic amb el suport d'Occident?
6: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país.
7: Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, corresponsal a l'Afganistan durant 8 anys.
6: Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
4: 5 anys és el mateix que va durar el primer govern talibà, del 1996 al 2001. Però què té el règim actual que no tenia l'anterior?
6: Els talibans actuals són molt més poderosos i no sembla que hi hagi res que pugui trontollar el seu règim, no? Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, estan obrint noves avingudes, estan arreglant els carrers.
4: Però la repressió va tornar, sobretot per les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2 milions i mig de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys.

0: L'accés és només una part de la crisi.
1: Hodaj Averian, responsable de programes d'educació d'emergència, UNESCO.
0: Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
2: Cap país d'Occident té ambaixada a l'Afganistan, però els talibans tenen dos socis molt influents, la Xina i Qatar. El poder que té el règim és més gran que mai i no hi ha contestació interna. Així les coses, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació.
3: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si li agrada com si no, al règim dels talibans per pura supervivència.
4: I 9 persones han mort i 3 més han resultat ferides en un bombardeig israelià contra un habitatge situat als afores d'Ansar, al sud del Líban. Entre les víctimes mortals hi ha dones i nens i es tracta d'un dels episodis més mortífers des de finals de juny. L'Agència Nacional de Notícies Libanesa alerta que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada i que alguns bombardejos han arribat a zones que fins ara no havien estat objecte d'operacions militars. El president libanès, Josef Aoun, ha avisat que els darrers atacs israelians del Líban han enviat un missatge clar pel futur de les negociacions. En resposta, l'exèrcit israelià ha afirmat que aquests atacs són només la resposta a una violació de la treva per part d'Hezbollah. L'escalada arriba malgrat l'acord signat al juny pels dos estats veïns amb la mediació dels Estats Units. El pacte revela reduir les hostilitats i una futura negociació de pau.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Els serveis d'emergències aprofiten les últimes hores de condicions favorables per combatre el foc de Huelva, que amb 38.000 hectàrees cremades és el més devastador d'Andalusia. De cara a la tarda es preveu que el vent torni a bufar i dificulti les tasques d'extinció. Per primera vegada en 8 dies, aquesta nit les flames no han avançat i s'han donat les condicions favorables per consolidar el perímetre del foc, sobretot als flancs nord i est, segons el conseller d'Emergències d'Andalusia. Tot i això, Antonio Sanz vol mantenir la prudència.
6: Que és la primera vegada que el fuego no ha avanzado durante toda la noche y los trabajos se están concentrando en consolidar ya el perímetro y en asegurar todas las líneas de control. Eso significa una evolución favorable, pero como siempre y dadas las circunstancias de este incendio, nos verán siempre mantener la máxima prudencia.
4: Mentrestant, l'operatiu que està combatent el foc a les penyes de Riglos, a Osca, que ja ha cremat 15.000 hectàrees, ha aconseguit contenir les flames que es dirigien als nuclis urbans. I les diverses rèpliques del terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Granada, de magnitud 5, tampoc han provocat de moment ni víctimes ni ferits. Passaven 4 minuts de la 1 de la matinada quan s'ha registrat aquest moviment amb epicentre a Aledin, a una profunditat de 2 quilòmetres i que ha durat uns 8 segons. Tot i que s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències, les conseqüències només són danys materials. El conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, demana a la ciutadania que es protegeixi davant el risc de pròximes rèpliques.
6: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
4: D'altra banda, ja són gairebé una cinquantena les víctimes mortals a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7,7 que ha afectat aquesta matinada sobretot l'illa de Flores, a Indonèsia, i que ha provocat també un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha ofert el Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, per ajudar a les tasques de recerca. I l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar Colòmbia dilluns eleva 288 el nombre de morts, mentre que els desapareguts són ara poc més de 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és un dels principals dificultats sobre el terreny.
5: El temps.
4: Amb l'Eloi Cordomí.
7: S'espera una tarda molt inestable. De fet, en aquests moments ja tenim tempestes que creixen a

0: Energia a molts llocs de l'interior del país, a més dels ruixats, que durant el matí ja han anat caient al sud de Catalunya, també a les comarques de Ponent, han deixat molts núvols i, per tant, aquí unes temperatures força més baixes que no pas ahir a la mateixa hora. Concretament, a Ponent tenim 10 graus menys que ahir a la mateixa hora. En tempestes que aquesta tarda apareixeran en qualsevol punt de l'interior, fins i tot de cara al vespre i nit es podrien reactivar en alguns trams de la costa, entre el sud de la costa central i la costa daurada. Moltes d'aquestes tempestes poden ser violentes, amb alguna calamarsa o ventades fortes. Demà, una mica de treva al matí, més o menys tranquil, amb moltes clarianes, restes de núvols a la meitat nord, potser algun ruixadet abans del migdia, i a la tarda, novament, tempestes al Pirineu, Prepirineu, demà diumenge a la tarda, que també podrien afectar més puntualment en àrees del prelitoral. En principi, menys inestabilitat i, per tant, tempestes una mica més moderades. Les temperatures reculen un palet. La setmana que ve, però, torna a recuperar-se entre dimarts i dimecres. Tindrem una primera part de la setmana més o menys tranquil·la, però la segona part, a partir de dijous, tornarà arribar noves tempestes.
1: A 3Cat Info,
2: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
3: Jo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
5: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
6: Les queixes per incivisme a les nits a Platja d'Aro han caigut un 37% en 10 anys gràcies a la mediació amb l'oci nocturn. A més, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. Més detalls amb la Berta Artigas Fontàs.
7: Si l'any 2016 es van registrar una setantena de queixes de veïns per incivisme, el 2025 n'eren 28. L'Ajuntament atribueix aquesta davallada en bona part a la tasca de mediació que han tingut durant aquests anys amb els responsables dels locals d'oci nocturn, i és que la seguretat privada d'aquests bars i discoteques no només vigilen l'interior dels locals, sinó també l'entorn. Maurici Jiménez és l'alcalde de Platja d'Aro.
8: Funcionant de porta cap a dins de la manera en què cadascú creia que havia de funcionar, però de portes cap a fora, doncs, era com, bueno, això ja és un problema de l'Ajuntament. I aquí el que hem aconseguit és que l'oci nocturn entengui que no és un problema de l'Ajuntament, perquè el cap i la fi, el que passa en el seu entorn, genera queixes cap a aquesta activitat.
7: A més, aquest any, la policia local ha incorporat una nova unitat de convivència que recorre aquests locals un cop han tancat per comprovar que la sortida dels clients es faci sense incidències i amb l'objectiu de prevenir possibles conflictes.
6: Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis, ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Heyman.
9: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
6: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
10: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
6: El turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món segons el rànquing de Xangai, el més important del món. És l'única universitat de l'Estat que està entre les 200 primeres posicions. En el llistat de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona, destaca que fa 20 anys que mantenen el lideratge estatal en aquest rànquing i la millora que han aconseguit pel que fa a la producció científica i a l'impacte de les seves publicacions.
11: Que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món en aquest indicador. Això vol dir que la nostra comunitat sap perfectament com enfocar l'àmbit de la producció científica, té els coneixements, l'expertesa i la capacitat per fer-ho. Tant de bo tinguéssim més recursos per seguir ampliant.
6: El rànquing de Xangai valora indicadors com el nombre de premis rellevants obtinguts per l'alumnat i el professorat, els investigadors més citats,

0: Castellana de Catalunya.
1: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos, perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics, que està dotat amb 118 milions d'euros.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: La cultura popular catalana arriba aquest cap de setmana a Estocolm amb una nova edició de la Plec Internacional d'Adi Folk. La cita reuneix prop de 1.200 participants de 42 entitats catalanes que portaran a la capital sueca una mostra de les tradicions i expressions més representatives del país. Des de la primera edició celebrada a Amsterdam el 1988, la iniciativa ha passat per diverses ciutats europees amb la voluntat de difondre el patrimoni català i afavorir l'intercanvi entre cultures. Aquest any la cita cultural coincideix amb el Kulturfestivalen, el festival de cultura a l'aire lliure més gran d'Estocolm. Segons Ivan Besores, president d'Adi Folk, un dels motius que fa especial la Plec Internacional és l'intercanvi cultural que es fa entre els dos països participants.
1: Des d'Adi Folk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
0: La Plec inclou un ampli programa d'activitats amb 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals, entre altres propostes. Esports. Marc Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda. Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues en la disciplina de marxa. La primera d'or, l'aconseguida Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la prova ho ha valorat el portal Carrer Lliure.
3: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'inscripcial una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
2: Amb aquest títol europeu, McGrath ha aconseguit el seu millor resultat fins ara, després de la medalla de plata continental guanyada fa 2 anys a Roma i la medalla de bronze al Mundial de Tòquio de l'any passat. La segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat bronze a la marató.
4: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus 5è europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
2: La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. González suma una nova medalla després de la plata aconseguida a Múnich el 2022. La també catalana Laura Monge ha acabat 11a.
5: 3CAT Info.
2: Ja que parlem d'atletisme, està en marxa la segona jornada de l'heptatló femení amb la presència de Maria Vicente i les tres últimes proves de la competició. Vicente ha completat el salt de longitud i el llançament de javelina i al vespre, recordem-ho, correrà els 800 metres llisos. De moment, Vicente és 8a a la general. Mentrestant, aquest matí, ni l'equip masculí ni l'equip femení espanyol de 4% metres els relleus han pogut acabar la seva sèrie perquè han fallat en l'entrega precisament dels relleus. A la prova femenina hi han participat Jael Sakura Bastué i Erika Maceras, i a la masculina hi ha corregut Guillem Crespí. El Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG ha pagat ja prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip que dirigeix Luis Enrique. Ferran, de fet, aquest matí ja s'ha entrenat a París a sota les ordres del tècnic asturià. El davanter valencià ha elogiat el seu nou entrenador en declaracions als mitjans del club parisenc.
6: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí, y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes

0: pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
1: Mentrestant, el Barça s'ha entrenat a la ciutat esportiva Blaugrana i aquesta tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea, l'últim amistós d'abans al Gamper. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Tot plegat el dia que comença la Lliga a primera divisió, amb els dos primers enfrontaments, a l'Alavés a Getafe a 8:15 del vespre i Sevilla-Rayo a 10:15. Una primera jornada en què encara no competiran clubs com el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid o el Betis, perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Sí que debuta aquest cap de setmana l'Espanyol, ho farà demà a casa contra el Llevant a 7:00 PM. D'aquí una estona podrem sentir el tècnic Manolo González a la prèvia d'aquest partit.
2: Trescatinfo.
1: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer català, equip català a debutar serà el Girona demà a Montilivi contra el Leganés a 7:00. Sentim el tècnic Quique Álvarez.
3: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors, això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
1: Un entrenador gironí que ha explicat que Porto, recuperant-se de la lesió, Unagi, que va arribar tard pel Mundial, i Unai Hernández, tot just incorporat ahir, són els únics descartats per jugar demà, contra el conjunt madrileny. El Sabadell jugarà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a 7:00. Ahir ja es va disputar el primer partit de la temporada de segona divisió, Reial Societat B0, Castelló 1. I per tancar el futbol, l'equip femení del Barça disputa avui un amistós a Anglaterra. Jugarà contra el Manchester City a 5:00 PM. També s'enfronten l'Espanyol femení i el Badalona Women, en aquest cas a 7:00, a la ciutat esportiva d'Ani Jarque.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: I a París, nova jornada dels europeus de natació amb la participació de diversos catalans. Nil Cadavall s'ha classificat per a les semifinals dels 200 metres d'estil que es disputaran aquesta tarda. Ha aconseguit l'11è millor temps.
4: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca. I supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
1: El barceloní nedarà a la segona semifinal quan passin pocs minuts de 8:00 PM, igual que el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González. També s'ha classificat per a la final l'equip espanyol del 4x200 lliures mixt, amb la sabadellenca Ainhoa Campabadal i el nedador del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy. La final serà a partir de 8:45 PM. Menys sort ha tingut el sitgetà Luca Huck, que no ha pogut passar a les semifinals dels 50 metres lliures.

0: Bona tarda, són 3:45. Informacions destacades a aquesta hora. El Marroc xifra en 111 els migrants interceptats i 61 les persones detingudes per incitar a la migració il·legal i asseguren que ha frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera, blindada a banda i banda i custodiada per militars i policies, la situació es manté tranquil·la. 5 anys després del retorn dels talibans al poder a l'Afganistan, el règim està més fort que mai i sense perspectiva de caure. Tal dia com avui, el 2021, el president prooccidental del país va fugir enmig de la retirada de les forces nord-americanes i de l'OTAN. En aquest temps, gairebé 2,5 milions de nenes han quedat excloses del sistema educatiu. I els serveis d'extinció miren de consolidar els flancs nord i est de l'incendi de Huelva abans que el vent, entrada a la tarda, pugui tornar a bufar amb certa intensitat. A partir d'ara repassarem els concerts que podeu veure avui als diferents festivals i festes majors del país i a partir de 3:45 anirem a la Seu d'Urgell, on avui es pot veure l'última representació de la temporada del Retaule de Sant Armengol.
1: Esports.
0: Marc Andrés, què ens destaques a aquesta hora? Bona tarda.
2: El fitxatge, bona tarda, de Ferran Torres per al Paris Saint-Germain. El conjunt francès paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter de Foios, que signa amb el PSG fins al 2031. Això mentre el conjunt de Hansi Flick, ja sense Ferran, s'ha entrenat aquest matí i viatjarà aquesta tarda a les 6 cap a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea.
0: I pel que fa al temps, tarda molt inestable, amb tempestes fortes que poden arribar a ser violentes. Apareixeran a les comarques de l'interior, però també podrien arribar a la Costa Daurada i al sud de les de Barcelona. Les temperatures baixaran respecte de les

0: Ahí. Passen 2 minuts i mig de 3:45 de la tarda.
1: 3Cat Info.
0: Les autoritats marroquines xifren en 148 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 128, són subsaharians i una vintena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de desenes de persones, la majoria subsaharianes, que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidec. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada a banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. Al costat espanyol de la frontera, la situació es manté tranquil·la. Ceuta, enviat especial de 3Cat Info, Àlex Giral Robert.
2: Jornada de contrastos a Ceuta, la boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no amagat, com sí que ha passat tantes vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres d'aquells governs porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, les forces de l'ordre han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la muntanya. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Tot plegat està donant pas a un dia de calma, tensa però calma, al costat espanyol, els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats a la ciutat autònoma s'estan fent veure al llarg de tota la frontera. Això mentre els milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol segueixen sobrevivint com poden. Cap a 2.000 s'han instal·lat en barraques, a base de caixes de cartró i branques, a la platja del Trampolín, en condicions d'absoluta misèria. Ramsés Mohamed Azoumik, educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
3: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del CEPI, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
2: Les entitats pro drets humans i les veïnals, que s'han reunit avui amb el president de Ceuta, insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
0: Les diverses rèpliques del terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Granada de magnitud 5 tampoc han provocat de moment ni víctimes ni ferits. Passaven 4 minuts de la 1 de la matinada quan s'ha registrat aquest moviment amb epicentre Al Edin a una profunditat de 2 quilòmetres i que ha durat uns 8 segons. Tot i que s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències, les conseqüències només són danys materials. El conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, demana a la ciutadania que es protegeixi davant el risc de próximas réplicas.
4: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
0: D'altra banda, ja són gairebé una cinquantena les víctimes mortals a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7,7 que ha afectat aquesta matinada sobretot l'illa de Flores, a Indonèsia, i que ha provocat també un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha ofert al Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, per ajudar en les tasques de recerca. I l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar Colòmbia dilluns eleva a 288 el nombre de morts, mentre que els desapareguts són ara poc més de 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les principals dificultats sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
5: Les tasques per trobar persones vives i els cossos dels morts continuen aquí a Colòmbia, però amb menys possibilitats de trobar supervivents. Els Miracle, com se'ls coneix en aquestes catàstrofes naturals, el país sud-americà ja projecta en paral·lel la reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol i va sumant aportacions milionàries de diversos països i també organismes internacionals. L'empresariat colombià ha recaptat, per exemple, 65 milions de dòlars per ja destinar-los immediatament a recuperar carreteres i infraestructures afectades pel sisme de dilluns i per ajudar els damnificats. El president del país, Abelardo de la Espriella, que assumia el càrrec fa 8 dies, recorria la ciutat de Pereira en aquestes darreres hores juntament amb Cali, la més afectada en danys, damnificats, ferits, morts i desapareguts, i parlava d'aquesta manera.
6: Yo sé que la situación es apocalíptica, pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el Gobierno Nacional

0: para reconstruir a nuestro país.
1: Els camps de damnificats s'omplen en un escenari de crisi humanitària. Pavellons esportius i places públiques a Cali i Pereira és on malviuen ara els qui ho han perdut tot, reclamant més assistència del govern colombià, a qui s'acusa per part de l'oposició d'haver reaccionat malament i d'acceptar tard l'ajuda internacional.
2: Avui fa 5 anys els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. La caiguda de Kabul i la fugida de l'aleshores president Ashraf Ghani va provocar un intent d'èxode de milers d'afganesos, centenars dels quals van poder veure enganxant-se als avions nord-americans mentre s'enlairaven en unes imatges que es van fer icòniques. El règim actual s'ha consolidat amb més força i més capacitat econòmica i amb socis internacionals amb gran capacitat d'influència. La decisió de l'aleshores president nord-americà Joe Biden i de l'OTAN d'acabar amb l'ocupació de l'Afganistan després de 20 anys va anar acompanyada d'una ocupació progressiva de territori dels talibans. Les noves autoritats es van presentar al món com un règim més moderat, però aquesta obertura s'ha limitat a una certa modernització econòmica amb el suport d'influents aliats com la Xina i Qatar. La periodista de l'Ara i excorresponsal Mònica Bernabé ha visitat el país fa poc.
3: Els talibans actuals són molt més poderosos i no sembla que hi hagi res que pugui trontollar el seu règim, no? Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, s'estan obrint noves avingudes, s'estan arreglant els carrers.
2: El règim actual ha mantingut la repressió contra les dones i ha prohibit l'educació de les nenes de més de 12 anys. En aquests 5 anys, un total de 2,5 milions n'han quedat excloses. La responsable d'Educació d'Emergències de la UNESCO, Khoda Jaberian, ha alertat de l'impacte d'això en tot el sistema educatiu.
4: És un cercle viciós complet. Evidentment, menys nenes poden estudiar, menys dones poden arribar a ser mestres i professionals. I el sistema educatiu, a poc a poc, el capital humà que necessita per recuperar-se en algun moment i poder assumir el paper que s'espera que tingui.
2: Les autoritats actuals disposen de l'armament que van deixar els Estats Units i l'OTAN. La seva mà de ferro impedeix que hi hagi contestació interna i les perspectives a llarg termini són que el règim continuï la seva consolidació. L'any 2025 hi va haver actives 53 negociacions de pau al món, la xifra més alta dels últims anys segons un estudi de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, que també alerta de l'auge dels conflictes armats. Clàudia Serra.
4: El 2025 es van registrar 40 guerres al món, la xifra més alta de l'última dècada, segons dades de la mateixa institució. La majoria són a l'Àfrica, l'Àsia Pacífic i l'Orient Mitjà. La bona notícia és que en més de la meitat d'aquests conflictes hi havia en marxa converses de pau, tot i que l'estudi recalca que cada vegada és més difícil tancar grans acords. Jordi Urgell n'és un dels autors.
5: Si comparem la dècada actual amb la dècada posterior o els temps posteriors al final de la Guerra Freda, no, als anys 90, doncs aquesta, diguéssim, el número de conflictes, és a dir, el número d'acords de pau que estem veient en els darrers anys ha decrescut claríssimament. Per tant, estem veient que hi ha un número significatiu de negociacions de pau, però costa molt que aquestes iniciatives, aquests processos de diàleg, aquestes negociacions de pau, cristal·litzin.
4: La gran majoria, un 90% d'aquestes negociacions, compten amb l'acompanyament d'actors externs que ajuden en tasques de mediació. Poden ser governs de tercers països, organitzacions intergovernamentals o religioses o agents de la societat civil. Entre ells hi ha l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, que l'any passat va intervenir en gairebé la meitat dels processos que analitza l'estudi.
5: En un context, no, en el qual hi ha un cert qüestionament o crítica, confrontació oberta, no, al multilateralisme, el dret internacional, les organitzacions internacionals, doncs crec que això és bona notícia i crec que és important. I la tasca que fan aquestes Nacions Unides i altres organitzacions internacionals és molt perfectible.
4: L'estudi també ha analitzat el paper de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, i conclou que són parts encara massa invisibilitzades a l'hora de poder defensar els seus drets en aquests processos de negociació de pau.

0: Commoció al Regne Unit per la mort de Jason Ardey, el professor negre més jove de la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar ahir el seu cos sense vida al seu apartament de Londres i n'investiga les circumstàncies. El mateix primer ministre britànic, Andy Burnham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
1: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
0: Jason Ardey, de 41 anys, ensenyava Sociologia de l'Educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal perquè, de nen, li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. Els veïns de les Masies Catalanes, una urbanització que pertany a l'Albiol, al Baix Camp i a Alcover, a l'Alt Camp, temen que amb l'arribada de les pluges de la tardor hi torni a haver inundacions provocades per una central fotovoltaica que s'ha construït a l'Albiol. L'any passat va passar dues vegades i es van omplir d'aigua diversos carrers perquè la parcel·la on hi ha les plaques solars no fa un bon drenatge. Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
2: Després de les dues inundacions i les mesures correctores per part dels impulsors de central fotovoltaica, l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable perquè considera que les accions proposades encara no són suficients. Davant aquest escenari, després de gairebé un any dels primers aiguats, els veïns segueixen preocupats. Aurelio Hernández és el president de l'Associació de Propietaris Masies Alcover.
3: Que nos preocupa mucho porque el clima está cambiando, las lluvias torrenciales es un fenómeno que puede ir en aumento y agravarse, y con estas condiciones tememos que un día podamos tener una desgracia importante.
2: Des del Departament de Territori traslladen la responsabilitat de complir els informes emesos a l'Ajuntament de l'Albiol, però el seu alcalde assegura que no han rebut encara cap documentació. A més, remarca que un municipi de 500 habitants no té els recursos suficients per fer front a aquesta situació.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui, 15 d'agost, és un dels dies de l'any amb una agenda de concerts més farcida. Repassem algunes de les cites més destacades. Si he llegado hasta aquí, me permito decir que he descubierto el buen indiscutible. Aquesta, aquí sentim, Luz Casal, actua al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. L'artista hi presenta la gira Me voy a permitir, un espectacle que fa de pont entre el passat i el futur i que confirma la seva condició de compositora intuïtiva i intèrpret excepcional. El concert és a 10:15 de la nit al Jardí Botànic de Cap Roig. Sense moure'ns del Baix Empordà, avui també hi ha un parell de propostes que ens porten fins a Sant Feliu de Guix.

Mònica Naranjo i Tartar Elena actuen al Festival de la Porta Ferrada. Tartar Elena, aquí sentim, actuen a les 8 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer. Aquest any celebren 10 anys d'una trajectòria musical marcada pel cant tradicional, la polifonia i l'electrònica. A 2:15 de la nit, Mònica Naranjo actua al Guíxols Arena, commemora 30 anys de carrera amb un espectacle basat en els seus grans èxits. I a Badalona, al Barcelonès, hi actua Ginestar.

0: Els germans Júlia i Pau Serrasolses actuen en el marc de la Festa Major i presenten el seu cinquè àlbum, un treball que s'endinsa en les diverses capes de l'amor des d'una mirada més reflexiva i menys immediata. El concert és al passeig de la Rambla de Badalona a 11:45 de la nit.
1: El temps.
0: Passen gairebé 3:45, ara amb l'Eloi Cordomí.
2: En aquests moments tenim tempestes fortes a molts llocs de l'interior del país, al Pirineu, a la Catalunya Central, creixen amb energia, a més dels ruixats que descarreguen des del matí en punts de les Terres de l'Ebre, les comarques de Ponent. Aquí hi ha hagut més núvols i les temperatures han baixat entre 8 i 10 graus respecte a les que hi havia ahir a la mateixa hora. La tarda es presenta molt inestable, amb tempestes fortes, sobretot a les comarques de l'interior. Poden ser tempestes violentes, associades a ràfegues fortes de vent o fins i tot anar acompanyades de calamarsada o pedregada, precaucions en aquest sentit. I a última hora del dia, alguna d'aquestes tempestes també podria reactivar-se a la costa, entre Barcelona i també a la Costa Daurada, al nord de les Terres de l'Ebre. De cara a demà, una mica de treva al matí, clarianes, restes de núvols a la meitat nord, algun ruixet residual abans del migdia, i a la tarda, novament, creixeran algunes tempestes, però amb menys inestabilitat, i creiem que apareixeran als llocs habituals, del Pirineu, Prepirineu, potser també cap al prelitoral. I aquests pròxims dies, la setmana que ve serà més tranquil·la, com a mínim fins dimecres, les temperatures tornaran a remuntar, però a partir dijous sembla que arribaran noves tempestes.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: La Seu d'Urgell viu avui l'última representació de la temporada del Retaule de Sant Armengol. La recreació de la vida d'aquest bisbe d'Urgell del segle XI s'ha convertit en tota una tradició a la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
5: El Retaule de Sant Armengol és un dels actes culturals més importants de la Seu i un dels senyals d'identitat de la ciutat. Xavier Piguillem és el director artístic del Retaule.
6: És un espectacle de gran format que explica, com es diu habitualment, la vida i miracles del bisbe Sant Armengol de la Seu, tot el que va fer durant tota la seva vida, tant des del punt de vista religiós com des del punt de vista de treballar pel comtat i per la gent fent coses d'obra civil i d'ensenyament. I la veritat és que és una tradició molt maca i que gràcies a la il·lusió de la gent es pugui anar mantenint i el públic estigui cada vegada frisós per venir a veure-la.
5: És una tradició viva perquè 69 anys després de la primera representació, cada any incorpora novetats.
6: Tenim un parell d'escenes noves, hem reforçat projeccions, hem reforçat músiques i algunes escenes que ja eren antigues també les hem reforçat amb més actors i actrius. Per tant, té una altra cara diferent i, clar, comparat amb el que era antigament, s'ha teatralitzat molt més i llavors és un tipus d'espectacle molt diferent.
5: Hi participen un centenar de persones de la Seu i els voltants, entre tècnics i actors. Per molts, com el Xavier, la Urgell o la Lourdes, s'ha convertit en més que una tradició.
7: És totalment una família, els papers són doblats, o sigui, hi ha altra gent que fa de bisbe també, d'altres personatges, i per tant, bueno, es va repartint tot. Es fa comunitat.
8: És molt maco perquè pot explicar com era abans la vida i està molt bé, ens passa molt bé.
9: És un orgull, tu. Fa molts anys que estem aquí i aquest entorn, la gent, els voluntaris, tot, doncs és molt bonic i ho hem de conservar. És una cosa que s'ha de conservar.
5: El Retaule ja prepara una edició molt especial per l'any que ve, quan es compliran 70 anys de la primera representació. Una de les novetats serà un auca sobre la vida del sant i la seva importància per la Seu per poder apropar-la a les escoles.
0: I fa un parell de mesos va morir l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé, una de les personalitats més rellevants del país. Va morir a casa seva, a Solivella, molt a prop del monestir de Santa Maria de Vallbona, on 325 anys enrere havia mort l'abadessa Maria de Llúria. Era també un 14 de juny, però de l'any 1701. Ens en parla Carmina Malagarriga amb Albert Joder al control.

0: Aquests últims anys, el monestir de Santa Maria de Vallbona s'ha convertit per als estudiosos de diferents disciplines en un espai d'interès, però encara dorm en el cenobi una quantitat ingent de documentació per investigar i divulgar. Un dels que va obrir les portes a la investigació de Vallbona va ser l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé.
1: És un monestir que ha estat molt poc estudiat, a diferència dels monestirs de Poblet i Santes Creus. A nivell contemporani hi ha hagut molt poca feina fins al senyor Sans Travé. O sigui, va recuperar una mica les ganes i el plaer d'estudiar a Vallbona.
0: És la historiadora Marta Cusó, autora d'una tesi sobre el monestir femení cistercenc de Vallbona. Un dels episodis més assenyalats a final segle XVII va ser el litigi de Vallbona contra Poblet, el que es coneix com a plet de paternitat, en el qual Poblet s'autoproclamava fundador de Vallbona. El plet de paternitat va durar 7 anys.
1: Serà un plet molt llarg, un plet molt costós, que es jutjarà a Madrid, a Barcelona, a Citó,

0: l'abat de Sitó evidentment defensarà des del bon començament que Vallbona no depèn de Poblet, sinó que depèn de l'abat general. S'escriuran molts articles i al final el plet acabarà sent favorable, evidentment, a Vallbona, i els abats de Poblet hauran de girar cua i acceptar la derrota.
1: Maria de Llúria, que en aquell moment era vocera de Vallbona, és a dir, tresorera del monestir, va ser una de les monges que més es va implicar en la defensa de la independència de Poblet amb arguments contundents i enèrgics. Però qui era Maria de Llúria?
0: Una dama de noble i antic llinatge, descendent de Llúria, segons la carta de presentació que va fer ella. Va sobresortir pels càrrecs que havia exercit anteriorment a la seva abadessa, havia sigut sotspriora, havia sigut també vocera.
1: Maria de Llúria es va encarregar durant gairebé 4 dècades de l'administració de Vallbona abans de ser elegida abadessa, només 2 mesos abans de la seva mort. Un dels seus llegats és el Directori Espiritual, un llibre de mística de gran valor utilitzat per la comunitat que s'inscriu en la línia de l'ascètica cistercenca. Maria de Llúria va morir el 14 de juny de 1701 i va deixar una vida al servei del monestir que Josep Maria Sans i Traver revelaria a través dels seus estudis. 325 anys justos separen les morts de l'un i de l'altre. Solivella, el poble de Sans i Traver, és a tocar de Santa Maria de Vallbona. Dos mons en un mateix paisatge de vinyes.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
3: Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda. Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, totes dues en la disciplina de marxa. La primera, d'or, l'ha aconseguida Paul McGrath a la mitja Mataró. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons, i després ho ha valorat al portal Carrer Lliure.
5: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'isquiotibial una miqueta duri, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
4: Amb aquest títol europeu, McGrath ha aconseguit el seu millor resultat fins ara, després de la plata aconseguida fa 2 anys a Roma i el bronze al Mundial de Tòquio. I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat de bronze a la Marató.
6: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus 5ers europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
4: La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. La també catalana Laura Monge ha acabat 11a.
2: 3Cat Info.
4: D'altra banda, tenim en marxa entre aquest matí i aquesta tarda la segona jornada de l'heptatló femení amb la presència de Maria Vicente i les 3 últimes proves. Vicente ja ha completat el salt de longitud i el llançament de javelina i al vespre correrà els 800 metres llisos. De moment, la d'Hospitalet de Llobregat és 8a a la general i, mentrestant, l'equip masculí i el femení espanyol del 4x100 metres han pogut acabar la seva sèrie perquè han fallat en l'entrega dels relleus. A la prova femenina hi han participat les catalanes Jael Sacura Bastué i Erika Maceras i a la masculina hi ha corregut Guillem Crespí. El Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del PSG.
7: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
4: I el Barça, mentrestant, s'ha entrenat a la ciutat esportiva blaugrana i aquesta tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Tot plegat el dia que comença la Lliga de Primera Divisió amb els 2 primers enfrontaments, a l'Alavés Getafe a 8:15 del vespre i Sevilla Rayo a 10:15. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de 7:00 PM i d'aquí pocs minuts ja podrem escoltar les primeres declaracions d'aquesta Lliga de Manolo González a la prèvia del partit.
2: 3Cat Info.
4: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, demà Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el tècnic Quique Álvarez.
8: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
4: Un entrenador gironí que ha explicat que Porto, recuperant-se de la lesió, Unagi, que va arribar tard pel Mundial, i Unai Hernández, tot just incorporat ahir, són els únics descartats per jugar demà contra el conjunt madrileny. El Sabadell jugarà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. I per tancar el futbol, l'equip femení del Barça disputa avui un partit amistós a Anglaterra. Juga contra el Manchester City a les 5 de la tarda. El Barça, que ja ha anunciat el seu 11 i està ara format per Catacoll, Martina, Paredes, Van Aasten i Brooks en defensa, Patricini i Vicky al mig del cap, al mig del camp, i a davant Graham, Pina i Payor en punta. També s'enfronten l'Espanyol femení i el Badalona Women, en aquest cas a les 7 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
2: L'actualitat esportiva a fons.
4: I a París, nova jornada dels europeus de natació amb la participació de diversos catalans. Nil Cadavall s'ha classificat per a les semifinals dels 200 metres estils que es disputaran aquesta tarda. Ho ha aconseguit fent l'11è millor temps.
9: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca i supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
4: El barceloní nedarà a la segona semifinal quan passin pocs minuts de les 8 del vespre, igual que el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González. També s'ha classificat per a la final l'equip espanyol del 4x200 lliures mixt, amb la sabadellenca Ainhoa Campabadal i el nedador del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy. La final serà a partir de 8:45 del vespre. Menys sort ha tingut el sitgetà Luca Huck, que no ha pogut passar a les semifinals dels 50 metres lliures. Aquesta tarda també participaran en aquests europeus altres nedadors de clubs catalans. A l'inici de la jornada, de la tarda, el nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, nedarà la final del 200 metres papallona. Més tard, uns minuts abans d'un 8:45 del vespre, la nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, participarà en la final del 100 metres esquena, i just la prova següent, els 100 metres esquena masculins, la nedarà Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, aquesta tarda, finals individuals dels diferents aparells. A partir de les 6, la catalana Alba Petisco competirà a la prova de terra i buscarà el bronze aconseguit l'any passat. D'altra banda, la també catalana Laia Font és reserva tant a la prova de terra com a la de salt amb poltre. I acabarem amb futbol sala perquè el Barça ha guanyat el seu primer test de pretemporada. Victòria per 3-2 contra el Cartagena.
2: Trescat Info.

El Marroc xifra en 111 els migrants interceptats i 61 les persones detingudes per incitar a la migració il·legal, assegurant que ha frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera, blindada a banda i banda i custodiada per militars i policies, la situació es manté més tranquil·la. Els serveis d'extinció miren de consolidar els flancs nord i est de l'incendi de Huelva abans que el vent, a entrada a la tarda, pugui tornar a bufar amb certa intensitat. Per altra banda, bombers i policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'ha registrat aquesta matinada sense provocar víctimes ni ferits. Mentrestant, ja són 14 les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia, que també ha provocat un tsunami. L'exèrcit israelí ha matat 9 persones, entre elles dones i nens, al sud del Líban. L'atac aeri, que ha destruït una casa, ha deixat també 3 persones ferides. Davant dels fets, el president libanès, Josef Aoun, ha avisat que els darrers atacs envien un missatge clar per al futur de les negociacions amb Israel. I les onades de calor fan que un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i les pateixen decideixin que no hi tornaran. L'arc mediterrani serà un dels més perjudicats si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics, segons un informe de CaixaBank. Les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics destinats a aquest col·lectiu. Denuncien que molts espais tanquen a l'estiu i expliquen que les temperatures

0: Les altes, com les d'aquest estiu, són especialment perjudicials per als qui dormen al carrer i que pateixen cremades, cops de calor i un empitjorament de les malalties que tenen.
1: Esports.
2: Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham. Paul McGrath ha aconseguit l'or a la mitja marató i Raquel González s'ha penjat el bronze a la marató. El Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa amb els parisencs fins al 2031. I tot plegat el dia que comença la Lliga de Primera Divisió amb els dos primers enfrontaments, a l'Alavés-Getafe a 8:15 del vespre i Sevilla-Rayo a 10:15.
0: I pel que fa al temps, tarda molt inestable, amb tempestes fortes que poden arribar a ser violentes. Apareixeran a les comarques de l'interior, però també podrien arribar a la Costa Daurada i al sud de les de Barcelona. Les temperatures baixaran avui respecte a les d'ahir.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Us informa Anna Hernández.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les autoritats marroquines xifren en 148 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 128, són subsaharians i una vintena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de desenes de persones, la majoria subsaharianes que s'haurien amagat a les afores de la ciutat fronterera de Fenidec. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada a banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. Al costat espanyol de la frontera, la situació es manté tranquil. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giralt Robert.
3: Jornada de contrastos a Ceuta, la boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no amagat, com sí que ha passat tantes vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres de què els governs porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, les forces de l'ordre han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la muntanya. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Tot plegat està donant pas a un dia de calma, tensa però calma, al costat espanyol. Els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats a la ciutat autònoma s'estan fent veure al llarg de tota la frontera. Això mentre els milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol segueixen sobrevivint com poden. Cap a 2.000 s'han instal·lat en barraques, a base de caixes de cartró i branques, a la platja del Trampolín, en condicions d'absoluta misèria. Ramsés Mohamed Azumic, educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
4: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del Ceti, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
3: Les entitats pro drets humans i les veïnals, que s'han reunit avui amb el president de Ceuta, insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
0: Més enllà del blindatge de la ciutat, la situació dels menors no acompanyats continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents. Les ONGs calculen, però, que en serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
5: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de la administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
5: Nosotros queremos subrayar que aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun per decidir si se'ls ha de retornar cap al Marroc.
1: 3Cat Info.
0: Les diverses rèpliques del terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Granada de magnitud 5 tampoc han provocat de

0: moment ni víctimes ni ferits. Passaven 4 minuts de la 1 de la matinada quan s'ha registrat aquest moviment amb epicentre a Alendín, una profunditat de 2 quilòmetres i que ha durat uns 8 segons. Tot i que s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències, les conseqüències només són danys materials. El conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, demana a la ciutadania que es protegeixi davant del risc de les pròximes rèpliques.
1: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
0: D'altra banda, ja són gairebé una cinquantena les víctimes mortals a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7,7 que ha afectat aquesta matinada, sobretot a l'illa de Flores, a Indonèsia, i que ha provocat també un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert el Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, per ajudar en les tasques de recerca. De fet, hi ha hagut un segon sisme al nord d'Indonèsia de 6,9 de magnitud que podria ser una rèplica del primer terratrèmol. Aquest segon moviment, que de moment no ha provocat víctimes, s'ha registrat a més de 180 quilòmetres de profunditat a l'est de l'arxipèlag. I l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar Colòmbia dilluns eleva a 288 el nombre de morts, mentre que els desapareguts són ara poc més de 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les principals dificultats sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosco.
2: Les tasques per trobar persones vives i els cossos dels morts continuen aquí a Colòmbia, però amb menys possibilitats de trobar supervivents. Els Miracle, com se'ls coneix en aquestes catàstrofes naturals. El país sud-americà ja projecta en paral·lel la reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol i va sumant aportacions milionàries de diversos països i també organismes internacionals. L'empresariat colombià ha recaptat, per exemple, 65 milions de dòlars per ja destinar-los immediatament a recuperar carreteres i infraestructures afectades pel sisme de dilluns i per ajudar els damnificats. El president del país, Abelardo de la Espriella, que assumia el càrrec fa 8 dies, recorria la ciutat de Pereira en aquestes darreres hores, juntament amb Cali, la més afectada en danys, damnificats, ferits, morts i desapareguts, i parlava d'aquesta manera.
3: Yo sé que la situación es apocalíptica, pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el gobierno nacional para reconstruir a nuestro país.
2: Els camps de damnificats s'omplen en un escenari de crisi humanitària. Pavellons esportius i places públiques a Cali i Pereira és on malviuen ara els qui ho han perdut tot, reclamant més assistència del govern colombià, a qui s'acusa per part de l'oposició d'haver reaccionat malament i d'acceptar tard l'ajuda internacional.
0: I els serveis d'emergències aprofiten les últimes hores de condicions favorables per combatre el foc de Huelva, que amb 38.000 hectàrees cremades és el més devastador d'Andalusia. De cara a la tarda es preveu que el vent torni a bufar i dificulti les tasques d'extinció. Per primera vegada en 8 dies, aquesta nit les flames no han avançat i s'han donat les condicions favorables per consolidar el perímetre del foc, sobretot als flancs nord i est. Segons el conseller d'Emergències d'Andalusia, això ho ha explicat aquest conseller. Tot i això, Antonio Sanz vol mantenir la prudència.
1: Que es la primera vez que el fuego no ha avanzado durante toda la noche y los trabajos se están concentrando en consolidar ya el perímetro y en asegurar todas las líneas de control. Eso significa una evolución favorable, pero como siempre y dadas las circunstancias de este incendio, nos verán siempre mantener la máxima prudencia.
0: Mentrestant, l'operatiu que està combatent el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja ha cremat 15.000 hectàrees, ha aconseguit contenir les flames que es dirigien als nuclis urbans.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La cúpula dels talibans a l'Afganistan demana a Occident que s'obri a cooperar amb el seu país. Les màximes autoritats han commemorat avui en una cerimònia multitudinària els 5 anys del seu retorn al poder. Aquell mateix dia el president prooccidental va abandonar Kabul i els talibans van ocupar el país, coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. Des del primer moment el règim va expressar la voluntat de no aïllar-se, però fins ara cap país occidental hi té ambaixada, tot i que tenen el suport de

0: a potències influents com Rússia, la Xina i Qatar. El ministre d'Afers Estrangers ha demanat en una entrevista al New York Times que els Estats Units hi obrin una delegació diplomàtica i hi inverteixin. La periodista de l'Ara i excorresponsal Mònica Bernabé ha explicat que el país ha viscut una certa modernització.
1: Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, estan obrint noves avingudes, estan arreglant els carrers.
0: El règim actual ha mantingut la repressió contra les dones i ha prohibit l'educació a les nenes de més de 12 anys. En aquests 5 anys, un total de 2 milions i mig n'han quedat excloses, segons ha calculat la UNESCO. I 9 persones han mort i 3 més han resultat ferides en un bombardeig israelià contra un habitatge situat als afores d'Anzar, al sud del Líban. Entre les víctimes mortals hi ha dones i nens i es tracta d'un dels episodis més mortífers des de finals de juny. L'Agència Nacional de Notícies Libanesa alerta que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada i que alguns bombardejos han arribat a zones que fins ara no havien estat objecte d'operacions militars. Segons l'exèrcit israelià, aquests atacs són només la resposta a una violació de la treva per part de Hezbollah. D'altra banda, en un comunicat, la milícia pro-iraniana ha amenaçat amb una resposta adequada i ha instat Beirut a posar fi a les negociacions amb Israel que s'han estat duent a terme des de l'abril.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 persones han resultat ferides en un tiroteig a la Universitat Estatal de Virgínia, als Estats Units. Un dels ferits està crític. La resta han estat hospitalitzats, però han estat lleu. Els fets han passat durant la matinada i hi haurien participat diverses persones, segons ha informat la universitat en un comunicat. Les autoritats han demanat ajuda a través de les xarxes socials per si algú té més informació d'aquests fets. Segons l'entitat que comptabilitza aquest tipus d'incidents, aquest any hi ha hagut 500 tirotejos als Estats Units amb 4 persones mortes o ferides, o també se'n podrien comptabilitzar més en les properes hores. Encara als Estats Units, Donald Trump anuncia entre rialles que, després de derrotar l'Iran, vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units. El president nord-americà diu que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís.
3: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
0: Però un periodista del Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, assegura que el president dels Estats Units feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat això, les autoritats iranianes hi han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià. Ara és 4:45 de la tarda. Obrim l'àrea de servei.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
4: S'espera una tarda molt inestable. De fet, en aquests moments ja tenim tempestes que creixen amb energia a molts llocs de l'interior del país, a més dels ruixats que durant el matí ja han anat caient al sud de Catalunya, també a les comarques de Ponent. Han deixat molts núvols i, per tant, aquí unes temperatures força més baixes que no pas ahir a la mateixa hora. Concretament, a Ponent tenim 10 graus menys que ahir a la mateixa hora. En tempestes que aquesta tarda apareixeran en qualsevol punt de l'interior, fins i tot de cara al vespre i nit es podrien reactivar en alguns trams de la costa, entre el sud de la costa central i la Costa Daurada. Moltes d'aquestes tempestes poden ser violentes amb alguna calamarsada o ventades fortes. Demà, una mica de treva al matí, més o menys tranquil, amb moltes clarianes, restes de núvols a la meitat nord, potser algun ruixadet abans del migdia, i a la tarda, novament, tempestes al Pirineu, Prepirineu, demà diumenge a la tarda, que també podrien afectar més puntualment en àrees del prelitoral. En principi, menys inestabilitat i, per tant, tempestes una mica més moderades. Les temperatures reculen un palet. La setmana que ve, però, torna a recuperar-se entre dimarts i dimecres. Tindrem una primera part de la setmana més o menys tranquil·la, però la segona part, a partir de dijous, tornarà a arribar noves tempestes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passen pràcticament 2 minuts d'un 4:45 de la tarda. Més qüestions. Als veïns de les Masies Catalanes, una urbanització que pertany a l'Albiol, al Baix Camp i al Cuber, a l'Alt Camp, temen que amb l'arribada de les pluges de la tardor hi torni a haver inundacions provocades per una central fotovoltaica que s'ha construït a l'Albiol. L'any passat va passar 2 vegades i es van omplir d'aigua diversos carrers perquè la parcel·la on hi ha les plaques solars no fa un bon drenatge. Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
5: Després de les 2 inundacions i les mesures correctores per part dels impulsors impulsors de central fotovoltaica, l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable perquè considera que les accions proposades encara no són suficients. Davant aquest escenari, després de gairebé un any dels primers aiguats, els veïns segueixen preocupats. Aurelio Hernández és el president de l'Associació de Propietaris Masies Alcover.
6: Que nos preocupa mucho, mucho, porque el clima está cambiando, las lluvias torrenciales es un fenómeno que puede ir en aumento y agravarse, y con estas condiciones tememos que un día podamos tener una desgracia importante.
5: Des del Departament de Territori traslladen la responsabilitat de complir els informes emesos a l'Ajuntament de l'Albiol, però el seu alcalde assegura que no han rebut encara cap documentació. A més, remarca que un municipi de 500 habitants no té els recursos suficients per fer front a aquesta situació.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Demanen que els plans d'atenció a aquest col·lectiu s'estenguin durant tot l'any i lamenten la falta de recursos que s'hi destinen. Les temperatures extremes tenen un gran impacte en aquestes persones, que sovint pateixen insolació, cremades i deshidratació, i també un empitjorament generalitzat de la seva salut. Des de la Fundació Arrels reclamen que es creï una xarxa de refugis climàtics especialitzat. Ho explica 3CAT Info, Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels.
7: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS, que pugui tenir les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no?
0: I més enllà de les demandes de l'administració, també reclamen a la ciutadania un canvi de mirada cap a aquestes persones. Lara Brogni és la directora del centre d'acollida de Sis.
8: Quan veuen persones en situació de sense llar que puguin necessitar aigua, beguda o alguna cosa, poder apropar-se i demanar, no? O també si es troben bé, perquè en molts casos hi ha persones que reporten cremades greus perquè es queden dormides durant el dia, ja que per la nit no poden descansar.
0: Gairebé 2.000 persones dormen al carrer només a la ciutat de Barcelona, i tot i que no hi ha xifres oficials, en el conjunt del país en podrien ser gairebé 7.000. Encara parlant de calor, un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya no hi tornaran. Un informe de Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Heyman.
9: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
0: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
10: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
0: És una tendència que s'evidencia en el turisme al Pirineu, perquè aquest cap de setmana és un dels de més activitat a les empreses d'esports d'aventura del Pallars Sobirà. Justament les altes temperatures i la intensa calor han fet que les reserves per als esports d'aigua hagin registrat un augment del 20% respecte a l'any passat. Sort, Marta Llubic.
11: El ràfting segueix sent l'esport rei i l'activitat més demanada, seguint el descens de barrancs i el piragüisme tant en rius com en pantans. Florido Dolcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
12: Llacs, els barrancs i el que són els rius tinguessin un augment de la demanda. Calculem més o menys aproximadament un 20% de les reserves per sobre del que hem tingut en l'entració de l'any passat.
11: Les previsions apunten a una temporada d'esports d'aventura de rècords si la climatologia continua acompanyant. Les empreses confien superar les 840.000 activitats contractades aquest any.
0: I les queixes per incivisme a les nits a Platja d'Aro han caigut un 37% en 10 anys gràcies a la mediació amb l'oci nocturn. A més, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre als locals un cop han tancat per prevenir conflictes. Més detalls, Berta Artigas Fontàs.
13: Si l'any 2016 es van registrar una setantena de queixes de veïns per incivisme, el 2025 n'eren 28. L'Ajuntament atribueix aquesta davallada en bona part a la tasca de mediació

0: A més, aquest any la policia local ha incorporat una nova unitat de convivència que recorre aquests locals un cop han tancat per comprovar que la sortida dels clients es faci sense incidències i amb l'objectiu de prevenir possibles conflictes.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: La circulació de trens de la línia R3 de Rodalies està interrompuda entre Vic i Manlleu per la presència d'un arbre a les vies. En aquests moments ja s'ha establert servei alternatiu per carretera entre les estacions afectades. D'altra banda, i pel que fa a la circulació per carretera, la C25 s'ha hagut de tallar totalment 20 minuts a primera hora de la tarda al terme de Sant Julià de Vilatorta, a Osona, per precipitacions intenses. Una tempesta ha descarregat amb força i s'ha acumulat aigua a la via. Tot i que la situació està normalitzada, es recomana conduir amb prudència perquè la pluja pot caure de manera sobtada i generar condicions de perill per la conducció.
1: Esports.
2: Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui comença la primera divisió al futbol espanyol amb els dos primers enfrontaments. A l'Alavés, Getafe a 8:15 del vespre, Sevilla-Rayo a 10:15. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda i en directe a Catalunya Ràdio. I avui ja hem pogut sentir el tècnic Manolo González. De fet, l'hem pogut sentir fa uns minuts, un Manolo que ha valorat la pretemporada del conjunt blanquiblau.
4: Però tot i així, el que busques és que els jugadors agafin minuts i carreguin minuts. A partir d'aquí, la realitat de... La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
1: Trescat Info.
3: El Barça, que ja ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del club parisenc.
5: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes, pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
3: I mentrestant, el Barça s'ha entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquesta tarda viatja cap a Suïssa a les 6 per jugar demà al camp del Basilea. Aquest partit serà demà a 5:15 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català que ho farà serà el Girona, demà a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el tècnic Quique Álvarez.
6: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
3: Un entrenador gironí que ha explicat que Porto recuperant-se de la lesió, Unagi, que va arribar tard per al Mundial, i Unai Hernández, tot just incorporats ahir, són els únics descartats per jugar demà contra el conjunt madrileny. El Sabadell jugarà el dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7 de la tarda. I per tancar el futbol, l'equip femení del Barça disputa avui un amistós a Anglaterra, juga contra el Manchester City a les 5 de la tarda. Un Barça que jugarà amb Catacoll, Martina, Paredes, Van Aston i Brooks en defensa, Patri, Sidney i Vicky al mig del camp i davant Graham, Pina i Payor en punta. També s'enfronta l'Espanyol femení i el Badalona Women, en aquest cas a les 7, a la ciutat esportiva Dani Jarque.
1: Trescat Info.
3: Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues en la disciplina de marxa. La primera, d'or, l'ha aconseguida Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la prova, l'hem pogut sentir al portal Carrer Lliure.
7: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però... sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'inscripcional una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
3: La segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat bronze a la marató.
8: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç, els meus cinquens europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se.

0: així que molt contenta, sí.
1: La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. La també catalana Laura Monge ha acabat 11a. D'altra banda, Maria Vicente és 8a, la general de l'heptatló femení, a falta de l'última prova dels 800 metres llisos que es disputarà aquest vespre. Mentrestant, ni l'equip masculí ni el femení del 4% metres han pogut acabar la seva sèrie perquè han fallat en l'entrega dels relleus. A la prova femenina hi han participat Jael Sakura Bastué i Erika Maceres, i a la masculina també el també català Guillem Crespí.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Tornem un moment al futbol perquè parlàvem de que comença la Lliga de Primera Divisió avui, que havíem pogut sentir a Manolo, i ara estem en condicions de contactar amb el nostre enviat a la roda de premsa de Manolo González prèvia a aquest primer partit de Lliga, el Xevi Soler. Hola, Xevi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Un primer partit de Lliga que els enfrontarà al Llevant demà a la RCD Stadium a partir de les 7 en una pretemporada que arriba molt d'hora per l'equip blanquilblau, encara amb possibles reforços per fer i també encara amb poc rodatge pel que fa als partits que s'han jugat de pretemporada. Això sí, Manolo González ha volgut ser molt clar parlant de l'objectiu que tindrà aquesta temporada el seu equip.
4: Però un objectiu... així, el que busques és que els jugadors agafin minuts i carreguin minuts. A partir d'aquí, la realitat de... la realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
3: I un Manolo González que tampoc ha volgut desvetllar si demà el nou fitxatge, Baniader Kusić, que recordem va arribar ahir, podrà o no jugar. S'estan fent els possibles perquè arribi als acords amb la Lliga perquè pugui jugar, però ara mateix encara es dubta la seva participació.
1: Gràcies, Xevi. Ara saltem del futbol a la natació perquè aquesta tarda tenim acció als europeus de París amb, per exemple, Nil Cadavall, que s'ha classificat per a les semifinals del 200 metres estils que es disputaran aquesta tarda. Cadavall nedarà a la segona semifinal quan passin pocs minuts de les 8 del vespre, igual que el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González. També s'ha classificat per a la final l'equip espanyol del 4x200 lliures mixt amb la sabadellenca Ainhoa Campabadal i el nedador del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy.

0: Ara són 2:45 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info i aquests són els principals titulars a aquesta hora. El Marroc assegura que ha impedit una nova entrada massiva de centenars de migrants a Ceuta, al costat espanyol de la frontera, blindada a banda i banda i custodiada per militars i policies. La situació es manté tranquil·la. Bombers i policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'hi ha registrat aquesta matinada i que no ha provocat víctimes ni ferits. També hi ha hagut un terratrèmol a Indonèsia. Ha sigut de magnitud 7,7 i deixa una quarantena de persones mortes. I des d'ara i fins a les 5 de la tarda us explicarem que el govern pagarà la creació de 3.300 places noves a l'escola concertada. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament durant els pròxims 4 anys, començant aquest mes de setembre. També repassarem la llista de les millors universitats del món. Ja us avancem que la Universitat de Barcelona, la UB, és una de les primeres 200 d'aquesta llista. I avui, 15 d'agost, és un dels dies de l'any amb una agenda de concerts més farcida. En repassarem alguns dels més destacats, com ara el de Luz Casal, el Festival Cap Roig o Ginestar, que formen part de la programació de la Festa Major de Badalona.
1: Esports.
0: Marc Andrés.
2: El Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El conjunt francès ha pagat prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter de Foios. Tot plegat el dia que comença la Lliga a la primera divisió i en els últims minuts ja hem pogut sentir Manolo González. Recordem que l'Espanyol debuta demà a les 7 de la tarda a casa contra el Llevant.
0: I pel que fa al temps, tarda molt inestable amb tempestes fortes que poden arribar a ser violentes. Apareixeran a les comarques de l'interior, però també podrien arribar a la Costa Daurada i al sud de Barcelona. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent amb la possibilitat de tempestes acompanyades de pedregades, vent fort i esclafits a les comarques d'Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. La temperatura serà, això sí, més baixa que la d'ahir. Passant 2:30 de 4:45 de la tarda, les autoritats marroquines xifren en 148 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 128, són subsaharians i una vintena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de desenes de persones, la majoria subsaharianes, que s'haurien amagat a les afores de la ciutat fronterera de Fenidec. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada a banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. Al costat espanyol de la frontera, la situació, Àlex Gerald Robert des de Ceuta, es manté més tranquil·la.
3: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de...
0: Sembla que no podem escoltar aquesta crònica d'Àlex Girard Robert. En qualsevol cas, el PP ha carregat contra la gestió que el govern espanyol està fent de Ceuta. Acusa Pedro Sánchez de fer servir els seus ministres per tapar el fet que ell està de vacances i li exigeix un comandament únic. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encara ha anat més enllà i ha vinculat sense dades la crisi humanitària amb el terrorisme.
4: Sobre Ceuta, decir que España mantiene desde hace 11 años el nivel 4/5 de alerta terrorista yihadista y el gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar. Por tanto, Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor.
1: 3CAT Info.
0: Les diverses rèpliques del terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Granada de magnitud 5 tampoc han provocat de moment ni víctimes ni ferits. Passaven 4 minuts de la 1 de la matinada quan s'ha registrat aquest moviment amb epicentre a Alendín a una profunditat de 2 quilòmetres i que ha durat uns 8 segons. Tot i que s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències, les conseqüències només són danys materials. El conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, demana a la ciutadania que es protegeixi davant de pròximes rèpliques.
5: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
0: D'altra banda, ja són gairebé una cinquantena les víctimes mortals a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7.7 que ha afectat aquesta matinada sobretot l'illa de Flores, a Indonèsia, i que ha provocat també un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha ofert el Copernicus, que és el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea i que serveix per ajudar en aquestes tasques de recerca. De fet, hi ha hagut un segon sisme al nord d'Indonèsia de 6.9 de magnitud que podria ser una rèplica del primer terratrèmol. Aquest segon moviment, que de moment no ha provocat víctimes, s'ha registrat a més de 180 quilòmetres de profunditat a l'est de l'arxipèlag. I l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar Colòmbia dilluns eleva a 288 el nombre de morts, mentre que els desapareguts són ara poc més de 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les principals dificultats sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosco.
1: Les tasques per trobar persones vives i els cossos dels morts continuen aquí a Colòmbia, però amb menys possibilitats de trobar supervivents. Els Miracle, com se'ls coneix en aquestes catàstrofes naturals, el país sud-americà ja projecta en paral·lel la reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol i va sumant aportacions milionàries de diversos països i també organismes internacionals. L'empresariat colombià ha recaptat, per exemple, 65 milions de dòlars per ja destinar-los immediatament a recuperar carreteres i infraestructures afectades pel sisme de dilluns i per ajudar els damnificats. El president del país, Abelardo de la Espriella, que assumia el càrrec fa 8 dies, recorria la ciutat de Pereira en aquestes darreres hores, juntament amb Cali, la més afectada en danys, damnificats, ferits, morts i desapareguts, i parlava d'aquesta manera.
6: Yo sé que la situación es apocalíptica, pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el gobierno nacional para reconstruir a nuestro país.
1: Els camps de damnificats s'omplen en un escenari de crisi humanitària. Pavellons esportius i places públiques a Cali i Pereira és on malviuen ara els qui ho han perdut tot, reclamant més assistència del govern colombià, a qui s'acusa per part de l'oposició d'haver reaccionat malament i d'acceptar tard l'ajuda internacional.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: 7 minuts passen de 4:45 de la tarda. Més qüestions. Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incluïa la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant al setembre, amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
8: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim i també important és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics, que està dotat amb 118 milions d'euros. I la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Shanghai, el més important del món. És l'única universitat de l'estat espanyol que està entre les 200 primeres posicions. En el llistat de les 500 millors universitats del món, l'estat hi té 12 centres, entre els quals hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i també la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca que fa 20 anys que mantenen el lideratge estatal en aquest rànquing i la millora que han aconseguit pel que fa a la producció científica i a l'impacte de les seves publicacions.
9: Que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món en aquest indicador. Això vol dir que la nostra comunitat sap perfectament com enfocar l'àmbit de la producció científica, té els coneixements, l'expertesa i la capacitat per fer-ho. Tant de bo tinguéssim més recursos per seguir ampliant.
0: El rànquing de Shanghai valora indicadors com el nombre de premis rellevants obtinguts per l'alumnat i el professorat, els investigadors més citats i els articles en publicacions de referència. Estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes. Les primeres posicions són per Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al Regne Unit, commoció per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove de la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar ahir el seu cos sense vida al seu apartament de Londres i n'investiga les circumstàncies. El mateix primer ministre britànic, Andy Burnham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
10: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
0: Jason Ardai, de 41 anys, ensenyava sociologia de l'educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal perquè, de nen, li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors en la seva tesi derivats precisament d'aquest trastorn.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I quan falten gairebé 3 minuts per 3 quarts de 5 de la tarda, us expliquem que les crisis de vertigen poden aparèixer per múltiples causes, però si són repetides i van acompanyades de sorolls i pressió a l'orella, probablement tenen un nom: síndrome de Menier, una malaltia crònica que pot arribar a ser molt incapacitant i que comporta una pèrdua progressiva d'audició irreversible. Ens ho explica la Laura Cugat.
11: La síndrome de Menier afecta la part interna de l'orella i és causada per una acumulació indeguda de l'endolimfa, un líquid que s'encarrega de transmetre les vibracions sonores i moure els receptors a l'equilibri. En condicions normals, aquest líquid se segrega i es reabsorbeix contínuament, però aquesta patologia fa que la quantitat es descompensi i això deriva en repetides crisis de vertigen acompanyades de símptomes auditius. Els experts apunten que no és una malaltia minoritària, afecta 100 de cada 100.000 habitants, però sí que és poc coneguda socialment i pot provocar por i frustració entre els afectats, perquè les crisis de vertigen arriben sense avisar. Ho descriu Roberto Calderón, pacient i president d'ASMES, l'associació que representa el col·lectiu en l'àmbit espanyol.
12: Tu estàs fent vida normal i una crisi es pot venir. Estàs a l'autobús, estàs al metro, en el meu cas jo estava a la classe. Aquesta imprevisibilitat dona por a sortir de casa sol, dona por a fer viatges, a organitzar la teva vida.
11: Fet que a la llarga també pot generar ansietat, incomprensió i aïllament, segons Calderón, i és per aquest motiu que des de l'entitat organitzen grups d'ajuda mútua. També reclamen que es tinguin molt més en compte les seqüeles que produeix, com la pèrdua auditiva, els marejos i la inestabilitat, a l'hora de reconèixer un grau de discapacitat o rebre ajudes socials per finançar audiòfons o implants coclears. Com que és una malaltia crònica, el tractament procura minimitzar-ne l'impacte. Francesc Larrosa és el cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic.
13: L'objectiu principal del tractament és controlar les crisis de vertigen, perquè és el que t'incapacita, no tant la pèrdua auditiva que va lligada amb aquestes crisis de vertigen.
11: Durant la crisi se subministren fàrmacs antivertigen i a títol preventiu, dieta baixa en sal per no acumular líquids i també altres tractaments farmacològics i quirúrgics en funció del cas. La Rosa ressalta que amb un bon seguiment es poden contenir les crisis i minimitzar-ne en gran manera els efectes.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei us expliquem que un vianant ha mort aquesta nit després de ser atropellat a l'AP7 a Aiguaviva, al Gironès. Per causes que encara s'investiguen, un camió va atropellar ahir al vespre aquest passatger davanter d'un turisme aturat a la via que era fora del vehicle. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Tenia 73 anys i era veí de Massanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dels bombers i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. públiques. Amb aquesta víctima ja són 84 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. I ara arribem al punt de 4:45 de la tarda. Obrim l'àrea de servei.
7: El temps.
0: Amb una previsió que fa Eloi Cordomí.
14: En aquests moments tenim tempestes fortes a molts llocs de l'interior del país, al Pirineu, a la Catalunya Central, creixen amb energia, a més dels ruixats que descarreguen des del matí en punts de les Terres de l'Ebre, les comarques de Ponent. Aquí hi ha hagut més núvols i les temperatures han baixat entre 8 i 10 graus respecte a les que hi havia ahir a la mateixa hora. La tarda es presenta molt inestable, amb tempestes fortes, sobretot a les comarques de l'interior. Poden ser tempestes violentes, anar associades a ràfegues fortes de vent o fins i tot anar acompanyades de calamarsada o pedregada, precaucions en aquest sentit. I a última hora del dia, alguna d'aquestes tempestes també podria reactivar-se a la costa, entre Barcelona i també a la Costa Daurada, al nord de les Terres de l'Ebre. De cara a demà, una mica de treva al matí, clarianes, restes de núvols a la meitat nord, algun ruixet residual abans del migdia, i a la tarda, novament, creixeran algunes tempestes, però menys inestabilitat, i creiem que apareixeran els llocs habituals, del Pirineu, Prepirineu, potser també cap al prelitoral. I aquests pròxims dies, la setmana que ve serà més tranquil·la, com a mínim fins dimecres, les temperatures tornaran a remuntar, però a partir dijous sembla que arribaran noves tempestes.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I la circulació de trens de la línia R3 de Rodalies està interrompuda ara mateix entre Vic i Ripoll per la presència d'un arbre a les vies. En aquests moments ja s'ha establert servei alternatiu per carretera entre les estacions afectades. Pel que fa a la circulació per carretera, hi ha vies que presenten incidències a causa de la meteorologia. A la B4031 a Castellar de Nuc se circula amb retencions per calamarsada. D'altra banda, a la C25 s'han hagut de tallar totalment uns 20 minuts a primera hora de la tarda al terme de Sant Julià de Vilatorta, a Osona, per precipitacions intenses. Una tempesta hi ha descarregat amb força i s'ha acumulat aigua a la via. Tot i que la situació està normalitzada, es recomana conduir amb prudència perquè la pluja pot caure aquesta tarda de manera sobtada i generar condicions de perill per la conducció.
7: 3CAT Info. 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
15: En aquest Insostenibles parlarem de les conseqüències ambientals i socials del cultiu de bona part dels alvocats que consumim. Ens trobarem amb Gustavo Duc, expert en sobirania alimentària, i amb un camperol colombià que prefereix mantenir-se en l'anonimat precisament per les amenaces de la indústria de l'alvocat.
16: En 10 anys, Catalunya ha multiplicat per 5 les importacions d'alvocat i ha arribat a les 32.000 tones, procedents bàsicament de l'Amèrica Llatina, però també del Marroc i Israel. D'aquestes 32.000 tones en consumim gairebé la meitat i la resta l'exportem a França, als Països Baixos, Portugal, Itàlia o fins i tot al Marroc. Curiosament, un dels països a qui comprem aquest fruit.
15: Som al Canal Montsià, l'epicentre del cultiu d'alvocat a Catalunya.
17: Els primers aguacats que es van plantar aquí al Canal, igual fa 80 anys que es van plantar. Un enginyer d'una finca que hi havia aquí baix, que era a Sud-amèrica, este va ser el primer que va plantar aguacats. Però industrialment, mon pare fa uns 23 anys que va plantar aguacats. Com una alternativa al cítric, que està molt cremat i tenim una molta competència desleal, i van dir l'aguacat podria ser una solució, i mira.
18: Nosaltres vam començar plantant fa 6 anys, i ara cada vegada es veuen més finques, no molt grans, però que cada vegada s'està apostant més per aquest cultiu com a alternativa al cítric.
19: L'alvocat és un fruit de demanda mundial creixent i és molt més rendible. I després perquè aquí també estem en una zona que climàticament és viable produir-lo.
15: Els camps del David Martínez i els del Ricard Rivera i l'Edith Gallardo produeixen una petitíssima part de les 15.000 tones anuals d'alvocat que ens mengem a Catalunya. Els efectes de la importació massiva d'alvocats pels nostres esmorzars o per les nostres amanides són semblants als que té la importació de soja, de sucre o d'oli de palma, la implantació de monoconreus de grans empreses que desplacen els cultius tradicionals.
20: I el petit pagès sempre queda desplaçat. Mai guanya en el joc del mercat internacional. Que després nosaltres ens preocupem i veiem com aquests països la gent que ha emigrat perquè no té formes de subsistència.
15: En països com Colòmbia o el Perú, però també al sud d'Espanya, les plantacions d'alvocats han canviat el paisatge, han esborrat cultius i biodiversitat. I ara, per garantir la continuïtat de la producció, necessiten una alta càrrega de pesticides, alguns de prohibits a Europa, que ens arriben amb el fruit i posen en risc la nostra salut. I què passa amb l'aigua? Doncs depèn d'on el plantem. L'alvocat és un arbre de regadiu amb exigències similars a les dels cítrics, però el problema el tenim quan se n'implanten cultius extensius en regions seques.
20: El tema està en quan una regió com Andalusia la gires tota i li poses pues, todo Málaga, todo Granada, al conreu d'alvocat. Un monoconreu, milers i milers d'hectàrees exigint una aigua que els aqüífers d'Andalusia no tenen capacitat de regenerar.

0: toboganes en la montaña para que el agua salga. Provoca un fenómeno de erosión bastante grande y un fenómeno de secado del agua. Y entonces el agua llueve y las quebradas se llenan de agua, pero cuando hay verano hay muy poca agua.
1: I avui, 15 d'agost, és un dels dies de l'any amb una agenda de concerts més farcida. Repassem algunes de les cites més destacades. Si he llegado hasta aquí, me permito decir... Aquesta que sentim, Luz Casal, actua al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. L'artista hi presenta la gira Me voy a permitir, un espectacle que fa de pont entre el passat i el futur i que confirma la seva condició de compositora intuïtiva i intèrpret excepcional. Sense moure'ns del Baix Empordà, avui també hi ha un parell de propostes que ens porten fins a Sant Feliu de Guíxols. Ai, quina fam, ai, quina fam de pessetes que tinc. Ai, quina fam, ai, quina fam de pessetes que tinc. Ai, quina fam, ai, quina fam de pessetes que tinc. Ai, quina fam, ai, quina fam de pessetes. Mònica Naranjo i Tartarrelena actuen al Festival de Porta Ferrada. Tartarrelena actuen a les 8 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer. Aquest any celebren 10 anys d'una trajectòria musical marcada pel cant tradicional.

0: I ara els esports amb Marc Andrés.
1: Avui comença la primera divisió al futbol espanyol amb els dos primers enfrontaments. A la Alavés Getafe a 8:15 del vespre i GE Sevilla Rayo a 10:15. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7:00 PM i avui, de fet, fa uns minuts ja hem pogut sentir el tècnic Manolo González valorar la pretemporada del conjunt blanc i blau.
2: Però tot i així el que busques és que els jugadors agafin minuts i carreguin minuts. A partir d'aquí la realitat de... La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
1: Mentrestant, fem un apunt d'esport en directe perquè tenim el Barça d'en Bol jugant el seu primer duel de pretemporada, un partit corresponent a les semifinals de la Premium Cup. El conjunt de Carlos Ortega ara mateix està perdent per 16-14 contra el Nordhorn alemany en un partit que es pot seguir en directe per Esport 3.
3: 3Cat Info.
1: Parlant del Barça, ens fixem ara en el Barça de futbol, que ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i just ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del club parisenc.
4: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
1: I el Barça, mentrestant, s'ha entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquesta tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea. El partit es disputarà a 5:15 PM i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. També aquest cap de setmana comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, demà a Montilivi contra el Leganés, a les 7. A les 7:00 PM sentim a la prèvia el tècnic Quique Álvarez.
5: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil, després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible. No? Llavors, això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
1: Un entrenador gironí que ha explicat que Porto, recuperant-se de la lesió, o Unagi, que va arribar tard pel Mundial, i Unai Hernández, tot just incorporat ahir, són els únics descartats per jugar demà contra el conjunt madrileny. El Sabadell, de la seva banda, jugarà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. I per tancar el futbol, l'equip femení del Barça disputa avui una amistosa a Anglaterra. Juga contra el Manchester City d'aquí pocs minuts, de fet, a partir de les 5:00 PM. El Barça, que sortirà amb Catacoll, Martina, Paredes, Van Aasten i Brooks en defensa, Patri, Sidney i Vicky al mig del canvi, davant Graham, Pina i Payor en punta. També s'enfrontaran l'Espanyol femení i el Badalona Women, en aquest cas a les 7:00 PM a la ciutat esportiva d'Ani Jarque.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Doble medalla catalana als

0: europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues en la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguit Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora i 23 minuts i 23 segons. Després de la prova, l'hem pogut sentir al portal Carrer Lliure.
1: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'inscripcional una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
0: I la segona medalla catalana, en aquest cas, se l'ha penjada Raquel González, que ha estat bronze a la marató.
2: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus cinquens europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
0: La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. La també catalana Laura Monge ha acabat onzena. D'altra banda, Maria Vicente és vuitena a la general de l'heptatló femení a falta de l'última prova dels 800 metres llisos que es disputarà aquest vespre. Mentrestant, ni l'equip masculí ni el femení dels 4% metres han pogut acabar la seva sèrie perquè han fallat en l'entrega dels relleus. A la prova femenina n'hi han participat les catalanes Ajael, Sakura Bastué i Erika Maceras, i a la masculina hi ha corregut Guillem Crespí.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: I a París, pendents de una nova jornada dels europeus de natació amb la participació de diversos catalans. Nil Cadavall s'ha classificat per a les semifinals dels 200 metres estils que es disputaran aquesta tarda. Ho ha fet amb l'11è millor temps.
4: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca. I supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
0: El barceloní nedarà a la segona semifinal quan passin pocs minuts de les 8 del vespre, igual que el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González. També s'ha classificat per a la final l'equip espanyol del 4x200 lliures mixt amb la sabadellenca Ainhoa Campabadal i el nedador del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy. La final serà a partir de 8:45 del vespre. Menys sort, això sí, ha tingut el sitgetà Luca Huck, que no ha pogut passar a les semifinals dels 50 metres lliures.
3: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 5. El Meteocat avisa de la possibilitat de temps violent amb tempestes fortes i calamarsades en diverses comarques del centre i el nord del país, sobretot a Osona, l'Anoia i el Bages. En alguns llocs com Camprodon i Bagà, les tempestes ja descarreguen amb intensitat. El Marroc xifra en 111 els migrants interceptats i 61 les persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Asseguren que ha frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera, blindada banda i banda i custodiada per militars i policies, la situació es manté tranquil·la. La cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui, del 2021, el president prooccidental del país va fugir enmig de la retirada de les forces nord-americanes i de l'OTAN, i els talibans van ocupar Kabul. En aquest temps, gairebé 2,5 milions de nenes han quedat excloses del sistema educatiu. L'exèrcit israelià ha matat 9 persones, entre elles dones i nens, al sud del Líban. L'atac aeri, que ha destruït una casa, ha deixat també 3 persones ferides. Davant dels fets, el president libanès, Josef Aoun, ha avisat que els darrers atacs envien un missatge clar pel futur de les negociacions amb Israel. Els serveis d'extinció miren de consolidar els flancs nord i est de l'incendi de Huelva abans que el vent, entrada a la tarda, pugui tornar a bufar amb certa intensitat. Les onades de calor fan que un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i les pateixen decideixin que no hi tornaran. L'arc mediterrani serà un dels més perjudicats si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics, segons un informe de CaixaBank. I la 38a edició de l'Aplec Internacional d'Adi Folk arriba aquest cap de setmana a Estocolm. La cita reuneix prop de 1.200 participants de 42 entitats catalanes que ofereixen a la capital sueca una mostra de les tradicions i expressions més representatives del país.
1: Esports. Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham. Pol Macrath ha aconseguit l'hora a la

0: mitja marató i Raquel González s'ha penjat el bronze a la marató. Mentrestant, esport en directe, en futbol, acaba de començar l'amistós del Barça femení a Manchester, un partit entre el Manchester City i el Barça, que ara mateix al minut 2 de partit està empatant a 0. I també en directe tenim el primer test de pretemporada del Barça d'handbol, semifinals de la Premium Cup. Al minut 24 de la primera meitat, Nordhorn alemany 20, Barça 18.
1: I pel que fa al temps, temperatura clarament més baixa que ahir, excepte en punts de les comarques del nord-est. Atenció a les tempestes que continuen caient de forma intensa localment i amb calamarsa i ratxes fortes de vent. Sobretot continuaran en punts de la Catalunya central, el Pirineu, i s'aniran desplaçant cap a punts del sud. Difícilment arribaran a les comarques properes a la Costa Brava i a la Costa central. Sí que podrien fregar alguns punts del Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
1: Passen gairebé 4 minuts de les 5. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Doncs us ho destacàvem ara mateix. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent amb la possibilitat de tempestes acompanyades de pedregades, vent fort i esclafits a les comarques d'Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Les tempestes també es poden desplaçar cap a l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell. De fet, des de primera hora d'aquesta tarda ja plou amb intensitat en alguns punts del país i també hi ha hagut alguna calamarsada. Per ampliar-nos aquesta informació tenim el nostre meteoròleg Francesc Mauri. Francesc, bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs sí, resseguint una miqueta el que comentaves, ara mateix doncs són destacables algunes tempestes. Cauen a diversos indrets de Catalunya, sobretot Pirineu, Prepirineu i punts de la Catalunya central, fins i tot de l'altiplà central, a prop ja del prelitoral barceloní. Destaquen ara mateix els nuclis situats entre el Bages i l'Anoia, on hi ha més activitat. De moment, són registres provisionals fins a les 5 d'aquesta tarda, 60 litres per metre quadrat a Camprodon, prop de 40 a Berga, a Súria, 55 a Santa Eulàlia de Riu Primer, a la comarca d'Osona. Podem destacar els 20 de Castellfollit de Riu Bregós o, per exemple, els 25 en el cas, perdó, els 35 en el cas de Planoles. La previsió, doncs, encapçalada per aquests ruixats i tempestes irregulars, sempre, no vol dir ni que plogui a tot arreu ni tota la tarda. De fet, hi ha zones ara mateix amb sol, sobretot de la costa barcelonina i Costa Brava, que són difícilment plourà, o si arriba serà pluja molt desdibuixada. De moment no ho ha fet, per exemple, el Pla de Lleida. No és impossible que més tard es formin algunes tempestes. No està clara aquesta zona. A qualsevol punt de Catalunya podrien ser localment fortes, violentes, amb possibilitat de calamar-se o pedra. Ens diuen que els Prats de Rei, per exemple, a l'Anoia, han caigut pedres de 4 centímetres de diàmetre, i també destacar aquesta zona de la Catalunya central, de moment també Pirineu i Prepirineu, i de cara al vespre s'aniran desplaçant cap al sud, arribant a l'interior de les comarques tarragonines, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Aquesta nit moririen aquestes tempestes. La calor, que ha disminuït una miqueta només al nord-est de Catalunya amb una marcada xafogó, ha caigut en picat a ponent, al sud, amb algunes baixades de temperatura de 5 a 10 graus o superiors allà on ha descarregat.
1: Podríem dir les tempestes d'estiu de tota la vida.
3: Sí, tempestes d'estiu de tota la vida, però sí que és veritat que aquesta energia tan elevada que tenim en forma d'un mar amb temperatura rècord amb rècords de temperatura les darreres setmanes, etc. Tot això és energia acumulada i això fa que algunes pedregades, sobretot tant avui com en dies anteriors, hagin tingut mides que ni de bon tros són les de les tempestes de tota la vida. Per tant, cada cop més, algunes d'elles poden ser més violentes,

0: i per tant, doncs, anirem seguint la seva evolució, no tan sols avui, sinó també les properes setmanes.
1: Doncs, Francesc Mauri, anirem vigilant aquestes tempestes, aquestes calamarsades, i anirem també informant al llarg de la tarda. Moltes gràcies.
0: Ho anirem seguint. Moltes gràcies.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
1: Passen ara 8 minuts de les 5 de la tarda. Les autoritats marroquines xifren en 148 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 128, són subsaharians i una vintena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidek. Les autoritats coneixen que s'han fet càrregues policials on s'han utilitzat gasos lacrimògens i que han utilitzat helicòpters, drons i gossos. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada a banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. Al costat espanyol de la frontera la situació es manté tranquil·la. Ceuta, enviat especial Àlex Giral Robert.
3: Jornada de contrastos a Ceuta, la boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no amagat, com sí que ha passat tantes vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres de què els governs porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, les forces de l'ordre han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la muntanya. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Tot plegat està donant pas a un dia de calma, tensa però calma, al costat espanyol. Els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats a la ciutat autònoma s'estan fent veure al llarg de tota la frontera. Això mentre els milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol segueixen sobrevivint com poden. Cap a 2.000 s'han instal·lat en barraques a base de caixes de cartró i branques a la platja del Trampolín, en condicions d'absoluta misèria. Ramsés Mohamed Azumic, educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
4: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del Ceti, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
3: Les entitats pro drets humans i les veïnals, que s'han reunit avui amb el president de Ceuta, insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
1: Més enllà del blindatge de la ciutat, la situació dels menors no acompanyats continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents. Les ONGs calculen, però, que en serien entre 3 i 4 mil. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CatInfo.
5: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
1: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
5: Nosotros queremos subrayar que aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como El Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
1: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun per decidir si se'ls ha de retornar cap al Marroc. I 11 persones han mort i 3 més han resultat ferides en un bombardeig israelià contra un habitatge situat als afores d'Ansar, al sud del Líban. Entre les víctimes mortals hi ha dones i nens i es tracta d'un dels episodis més mortífers des de finals de juny. L'Agència Nacional de Notícies Libanesa alerta que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matí matinada i que alguns bombardejos han arribat a zones que fins ara no havien estat objecte d'operacions militars. Segons l'exèrcit israelià, aquests atacs són només la resposta a una violació de la treva per part d'Hezbollah. D'altra banda, en un comunicat, la milícia pro-iraniana ha amenaçat amb una resposta adequada i ha instat Beirut a posar fi a les negociacions amb Israel que s'han estat duent a terme des de l'abril.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Els serveis d'emergències aprofiten les últimes hores de condicions favorables per combatre el foc de Huelva, que amb 38.000 hectàrees cremades és el més devastador d'Andalusia. De cara a la tarda es preveu que el vent torni a bufar i dificulti les tasques d'extinció. Per primera vegada en 8 dies, aquesta nit les flames no han avançat i s'han donat les condicions favorables per consolidar el perímetre del foc, sobretot als flancs nord i est, segons el conseller d'Emergències d'Andalusia. Tot i això, Antonio Sanz vol mantenir la prudència.
6: Que és la primera vez que el fuego no ha avanzado durante toda la noche y los trabajos se están concentrando en consolidar ya el perímetro y en asegurar todas las líneas de control. Eso significa una evolución favorable, pero como siempre y dadas las circunstancias de este incendio, nos verán siempre mantener la máxima prudencia.
1: Mentrestant, l'operatiu que està combatent el foc a les penyes de Riglos a Osca, que ja ha cremat 15.000 hectàrees, ha aconseguit contenir les flames que es dirigien als nuclis urbans. Les diverses rèpliques del terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Granada de magnitud 5 no han provocat de moment ni víctimes ni ferits. Passaven 4 minuts de la 1 de la matinada quan s'ha registrat aquest moviment amb epicentre a Aledin a una profunditat de 2 quilòmetres i que ha durat uns 8 segons. Tot i que s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències, les conseqüències només són danys materials. El conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, demana a la ciutadania que es protegeixi davant el risc de próximas réplicas.
6: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
1: L'últim balanç del terratrèmol d'Indonèsia ja frega la 50ena de morts. El sisme que ha afectat aquesta matinada, sobretot l'illa de Flores, ha tingut una magnitud de 7,7 i també ha provocat un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha ofert al Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la UE, per ajudar a les tasques de recerca. De fet, hi ha hagut un segon sisme al nord d'Indonèsia de magnitud 6,9, que podria ser una rèplica del primer terratrèmol. Aquest segon moviment, que de moment no ha provocat víctimes, s'ha registrat a més de 180 quilòmetres de profunditat a l'est de l'arxipèlag.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan, coincidint amb la fi de les dues dècades de govern pro-occidental després de l'11S. Les noves autoritats van intentar marcar diferències amb el primer règim talibà al poder del 96 al 2001 i des d'un primer moment van demanar cooperació a la comunitat internacional. Avui, precisament, la cúpula ha insistit en aquesta petició. Cap país occidental té ambaixada a l'Afganistan i les promeses de modernització s'han traduït en tímids avenços econòmics. El règim continua sent repressiu, sobretot pel que fa a les dones. Per fer balanç d'aquests 5 anys, saludem a 3Cat Info a Nadia Ghulam, que és escriptora i activista afganesa. Bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Quan era petita, es va fer passar pel seu germà difunt per poder treballar, fet que recull la novel·la El secret del meu turbant. Amb l'actual règim, creu que es veuria obligada a repetir una experiència semblant?
7: De fet, ja la situació encara ha pitjorat moltíssim, perquè a l'època que jo he viscut el primer règim de talibà, en aquell moment doncs, telèfons mòbils, els telèfons intel·ligents no existien. I ara els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones cada vegada està empitjorant moltíssim, perquè un costat de comunitat internacional van dir donem estatut d'asil a qualsevol dona afganesa que sol·liciti estatut d'asil a un país d'Europa. Per altre costat, si mateixes talibans no deixen cap dona sortir sola ni de casa seva, com poden anar a viatjar a un altre país i poden demanar auxili? Llavors, cada vegada aquesta situació és molt pitjor perquè dins del país estan molt vigilats i fora no poden sortir.
1: I en aquests 5 anys, quins canvis ha percebut sobre el terreny en la vida quotidiana de les dones afganeses? Hi ha hagut algun àmbit on la situació hagi empitjorat especialment?
7: És que exactament, és totalment, les dones estan eliminades de la societat, per exemple, el tema de sanitat, perquè ja ha passat 5 anys, ja no tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això? A part d'això, que no poden estudiar, llavors cada vegada la limitació i les normes està augmentant, que no pots parlar en públic, que no pots sortir, que no pots comprar, que no pots anar sola. Llavors això afecta a nivell psicològic i psíquic, no tan sol de les dones afganeses i de les nenes, sinó de, també en tota la família, perquè sabeu que en una família, si un membre de família està en un estat de salut greu de depressió i tot això, la resta de família tampoc podran estar bé. Llavors la violència domèstica a casa s'ha augmentat moltíssim per aquesta raó de que cada vegada dins del país la població està patint molt al nivell psicològic i psíquic degut a aquesta opressió.
1: Els talibans afirmen que han portat més seguretat i estabilitat després d'anys de guerra. Creu que dins la població hi ha qui comparteix aquest diagnòstic?
7: Sí, perquè una cosa no treu una a l'altra, perquè si abans pues, hi ha hagut inseguretat perquè hi havia molts atemptats suïcidis i les persones morien, perquè els homes quan sortien al carrer, les dones a casa patien perquè pensaven que ara no tornarà perquè hi haurà o mort o atemptat suïcidi o una bomba. I ara pues, no hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones com que no poden fer res i com us he mencionat abans del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa, la immolació de les dones dins de la casa, i llavors és com si ara no estan morint les homes per guerra, però estan morint les dones dins de casa per la tristesa i per la falta de llibertat.
1: De fet, els talibans es declaren oberts a la cooperació internacional. D'Occident està en disposició de restablir relacions internacionals normals a canvi d'exigir que hi hagi menys repressió. Faria alguna petició especial a la Unió Europea o als Estats Units?
7: La Unió Europea o Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els hi convengui, no perquè el convengui les dones afganeses. Ara, la meva tristesa profunda és que quan parlem dels drets humans, llavors les dones són sers humans, com podem oblidar-li? I això, no ho sé, en general, en cada costat que veig, que ja no estan actuant segons els interessos dels drets humans, sinó els interessos polítics i econòmics dels països. Llavors, la meva petició de la comunitat internacional és que davant de qualsevol decisió que prenguin, primer que tinguin present els éssers humans. Llavors, les dones afganeses mereixen de tenir una atenció, les dones afganeses mereixen de tenir el seu dret més bàsic i elemental, que és la educació i la llibertat de poder treballar, perquè sense feina una dona com pot viure a l'Afganistan que no tingués un home? Que sense educació com poden viure aquestes nenes? Que cada dia parlo amb les nenes de 11 anys que em ploren i em diuen, Nadia, l'any que ve no puc anar a escola. Les noies que ara tenen 14, 15 anys i no veuen llum per causa d'aquesta falta de llibertat. Llavors, que la comunitat internacional, si és que no és qüestió ni de religiosa ni de política. És com si simplement la comunitat internacional ara veuen els interessos econòmics, que on cau els diners, doncs vale. Ara mateix, si els talibans els proporcioni alguna cosa, diguéssim, a nivell intercanvi polític o econòmic,

0: per poder donar veu en aquest silenci d'aquestes dones afganeses i per poder treballar. I també fomento molt la llibertat interior d'aquestes dones afganeses perquè treballem que elles no perdin la força i esperança per seguir endavant, perquè no ens queda un altre remei que mirar endavant, perquè ningú altre pot canviar la nostra vida. Nosaltres, les dones afganeses, hem d'unir-nos per canviar aquesta situació.
1: Doncs agraïm a Nadia Gholam, avui que fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan, escriptora i activista afganesa, que hagi atès els micròfons de 3CAT Info. Bona tarda.
0: Bona tarda, moltes gràcies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATinfoViari. Esports.
1: Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda, avui comença la primera divisió al futbol espanyol amb els dos primers enfrontaments. Alavés Getafe a 8:15 del vespre i Sevilla Rayo a 10:15. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda, i avui ja hem pogut sentir el tècnic Manolo González a la prèvia. Manolo ha valorat la pretemporada del conjunt blanquiblau.
4: Però tot i així el que busques és que els jugadors agafin minuts i carreguen minuts. A partir d'aquí la realitat de... La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
3: Mentrestant, en esport en directe tenim el Barça femení jugant un amistós de pretemporada a la ciutat esportiva del Manchester City. De moment, minut 25 de la primera meitat i l'equip blaugrana guanya per 0-2. Gràcies primer a un bon gol de Graham al minut 5 de partit, i fa tot just pocs instants la mateixa Graham ha assistit a Vicky López, que ha fet el 0-2. D'altra banda, tenim el Barça d'handbol jugant el seu primer duel de pretemporada en partit corresponent a les semifinals de la Premium Cup. El conjunt de Carlos Ortega és ara mateix al descans i jugant contra el Northcorn alemany, i de moment, com diem, està al descans i perd per 26-22.
2: 3CAT Info.
3: El Barça, en aquest cas de futbol, ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del club parisenc.
5: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí, y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
3: El Barça, mentrestant, s'ha entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquesta tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea. El partit es disputarà a 5:15 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, demà Montilivi contra el Leganés. A les 7, sentim el tècnic Quique Álvarez.
6: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
3: L'entrenador gironí ha explicat que Porto, recuperant-se de la lesió, o Unahi, que va arribar tard pel Mundial, i Unai Hernández, tot just per incorporat ahir, són els únics descartats per jugar demà contra el conjunt madrileny. El Sabadell, de la seva banda, redebutarà en aquesta segona divisió després de l'ascens el dilluns. Serà al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. I per tancar el futbol, tenim derbi català femení entre l'Espanyol i el Badalona Women, en aquest cas també a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva Dani Jarque.
2: 3CAT Info.
3: Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham. Totes dues en la disciplina de marxa. La primera, d'or, l'ha aconseguit Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1:23:23. Després de la prova, l'hem pogut sentir a McGrath al portal Carrer Lliure.
7: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això 20-15 segons, i sabia em trobava bé, em trobava no, amb força, però...

0: pels tenia l'inscripció una miqueta d'orit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
1: I la segona medalla catalana se l'ha penjada, en aquest cas, Raquel González. Ha estat de bronze a la prova de la marató.
2: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus cinquens europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
1: La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. La també catalana Laura Monge ha acabat 11a. D'altra banda, Mireia Vicente és 8a a la general de l'heptatló femení a falta de l'última prova dels 800 metres llisos que es disputarà aquest vespre. Mentrestant, ni l'equip masculí ni el femení espanyol del 4% metres han pogut acabar la seva sèrie perquè han fallat en l'entrega dels relleus. A la prova femenina hi han participat les catalanes Jael Sakura Bastué i Erika Maceras, i a la masculina hi ha corregut Guillem Crespí.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: I a París seguim parlant dels europeus de natació amb la participació de diversos catalans. Nil Cadavall s'ha classificat per a les semifinals dels 200 metres estils que es disputaran aquesta tarda. Ho ha fet amb el 11è millor temps. El barceloní nedarà a la segona semifinal quan passin pocs minuts de les 8 del vespre, igual que el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González. També s'ha classificat per a la final de l'equip espanyol del 4x200 lliures mixt amb la sabadellenca Ainhoa Campabadal i el nedador del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy. La final serà a partir de 8:45 del vespre. D'altra banda, a l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, aquesta tarda, finals individuals dels diferents aparells. A partir de les 6, la catalana Alba Petisco competirà a la prova de terra i buscarà el bronze aconseguit l'any passat.

0: Dos quarts de sis, us destaquem aquesta hora que el Meteocat avisa de la possibilitat de temps violent amb tempestes fortes i calamarsades en diverses comarques del centre i el nord del país, sobretot a Osona, l'Anoia i el Bages. En alguns llocs com Camprodon i Bagà, les tempestes ja descarreguen amb intensitat. El Marroc xifra en 111 els migrants interceptats i 61 les persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Asseguren que han frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera, blindada a banda i banda i custodiada per militars i policies, la situació es manté tranquil·la. La cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui, el 2021, el president pro-occidental del país va fugir enmig de la retirada de les forces nord-americanes i de l'OTAN, i els talibans van ocupar Kabul. En aquest temps, gairebé 2,5 milions de nenes han quedat excloses del sistema educatiu. I l'exèrcit israelià ha matat 9 persones, entre elles dones i nens, al sud del Líban. L'atac aeri, que ha destruït una casa, ha deixat també 3 persones ferides. Davant dels fets, el president libanès, Josef Aoun, ha avisat que els darrers atacs envien un missatge clar pel futur de les negociacions amb Israel. A partir d'ara, temps pel reportatge sobre l'actualitat internacional Mapa Mundi, en què la Cèlia Cernadas ens parlarà de la importància geoestratègica de l'Àrtic.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda. Crec que hi ha novetats al Barça.
2: Sí, el Barça que està jugant en dues disciplines. Primer, en futbol, està jugant el Barça femení a la ciutat esportiva del Manchester City. Minut 32 de la primera meitat, el Barça que guanya per 0-2 gràcies als gols de Graham i de Vicky López, un partit que es pot seguir a TV3. Mentrestant, Esport 3 està jugant el Barça d'handbol, el seu primer partit de pretemporada, i ara mateix, al minut 35, per tant, el 5 de la segona meitat, el conjunt blaugrana està perdent per un gol 29-28 contra el Nordhorn alemany.
0: I pel que fa al temps, temperatura clarament més baixa que ahir, excepte en punts de les comarques del nord-est. Atenció a les tempestes, que continuen caient de forma intensa localment i amb calamarsa i ratxes fortes de vent. Sobretot continuaran en punts de la Catalunya central, el Pirineu, i s'aniran desplaçant cap a punts del sud. Difícilment arribaran a les comarques properes a la Costa Brava i la Costa Central. Sí que podrien fregar alguns punts del Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts de 6:15 de la tarda.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tarda de tempestes, algunes acompanyades de calamarsa, sobretot a les comarques del nord i centre del país. Aquest és el so de la pluja intensa que ha caigut a primera hora d'aquesta tarda a Camprodon, al Ripollès i també en altres localitats del país. De fet, es manté l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per temps violent amb la possibilitat de tempestes acompanyades de pedregades, vent fort i esclafits a les comarques d'Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Les tempestes també es poden desplaçar cap a l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell, cap al final del dia arribaran a les comarques del sud. Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, especialment a les zones pròximes a rius, rieres i barrancs. Nosaltres ampliarem l'actualitat meteorològica a 6:15 amb la crònica del Francesc Mauri.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Les autoritats marroquines xifren en 148 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 128, són subsaharians i una vintena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenike Dek, on les autoritats reconeixien que s'han fet càrregues policials, on s'han utilitzat gasos lacrimògens i que han utilitzat helicòpters, drons i gossos. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. Al costat espanyol de la frontera, la situació es manté tranquil·la. Ceuta, Enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: Jornada de contrastos a Ceuta, la boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no amagat, com sí que ha passat tantes vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres de què els governs porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, les forces de l'ordre han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la muntanya. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Tot plegat està donant pas a un dia de calma, tensa però calma, al costat espanyol. Els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats a la ciutat autònoma s'estan fent veure al llarg de tota la frontera. Això mentre els milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol segueixen sobrevivint com poden. Cap a 2.000 s'han instal·lat en barraques, a base de caixes de cartró i branques, a la platja del Trampolín, en condicions d'absoluta misèria. Ramsés Mohamed Azumic, educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
4: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del CETI, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
3: Les entitats pro drets humans i les veïnals, que s'han reunit avui amb el president de Ceuta, insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
0: A les Balears, una quarantena de migrants han arribat aquest matí en dues pasteres a les costes de Cabrera i Formentera, i una tercera embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb nou migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanix. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 241 pasteres amb més de 4.500 ocupants. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401 amb més de 7.000 persones a bord. La cúpula dels talibans a l'Afganistan demana a Occident que s'obri a cooperar amb el seu país. Les màximes autoritats han commemorat avui en una cerimònia multitudinària els 5 anys del seu retorn al poder. Aquell mateix dia el president pro-occidental va abandonar Kabul i els talibans van ocupar el país, coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. Des del primer moment el règim va expressar la voluntat de no aïllar-se, però fins ara cap país occidental hi té ambaixada, tot i que tenen el suport de potències influents com Rússia, la Xina i Qatar. El ministre d'Afers Estrangers ha demanat en una entrevista al New York Times que els Estats Units hi obrin una delegació diplomàtica i inverteixin. La periodista de l'Ara i excorresponsal Mònica Bernabé ha explicat que el país ha viscut una certa modernització.
5: Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, estan obrint noves avingudes,

0: s'estan arreglant els carrers.
1: El règim actual ha mantingut la repressió contra les dones i ha prohibit l'educació a les nenes de més de 12 anys. En aquests 5 anys, un total de 2 milions i mig n'han quedat excloses, segons ha calculat la UNESCO. 11 persones han mort i 3 més han resultat ferides en un bombardeig israelià contra un habitatge situat als afores d'Ansar, al sud del Líban. Entre les víctimes mortals hi ha dones i nens, i es tracta d'un dels episodis més mortífers des de finals de juny. L'Agència Nacional de Notícies Libanesa alerta que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada i que alguns bombardejos han arribat a zones que fins ara no havien estat objecte d'operacions militars. Segons l'exèrcit israelià, aquests atacs són només la resposta a una violació de la treva per part d'Hezbollah. D'altra banda, en un comunicat, la milícia pro-iraniana ha amenaçat amb una resposta adequada i ha instat Beirut a posar fi a les negociacions amb Israel que s'han estat duent a terme des de l'abril.
2: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
4: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
1: 5 minuts i arribarem a 6:15 de la tarda. Les queixes per incivisme a les nits de Platja d'Aro han caigut un 37% en 10 anys gràcies a la mediació amb l'oci nocturn. A més, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. Més detalls des de Platja d'Aro amb Berta Artigues Fontàs.
5: Si l'any 2016 es van registrar una 70 de queixes de veïns per incivisme, el 2025 n'eren 28. L'Ajuntament atribueix aquesta davallada en bona part a la tasca de mediació que m'han tingut durant aquests anys amb els responsables dels locals d'oci nocturn, i és que la seguretat privada d'aquests bars i discoteques no només vigilen l'interior dels locals, sinó també l'entorn. Maurici Jiménez és l'alcalde de Platja d'Aro.
6: Funcionaven de porta cap a dins de la manera en què cadascú creia que havia de funcionar, però de portes cap a fora, doncs, era com, bueno, això ja és un problema de l'Ajuntament. I aquí el que hem aconseguit és que l'oci nocturn entengui que no és un problema de l'Ajuntament, perquè al cap i a la fi el que passa en el seu entorn genera queixes cap a aquesta activitat.
5: A més, aquest any la policia local ha incorporat una nova unitat de convivència que recorre aquests locals un cop han tancat per comprovar que la sortida dels clients es faci sense incidències i amb l'objectiu de prevenir possibles conflictes.
1: Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis, ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Heyman.
7: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
1: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
8: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: El turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. Els veïns de les Masies Catalanes, una urbanització que pertany a l'Albiol, al Baix Camp i al Cuber, a l'Alt Camp, tenen que amb l'arribada de les pluges de la tardor hi torni a haver inundacions provocades per una central fotovoltaica que s'ha construït a l'Albiol. L'any passat va passar dues vegades i es van omplir d'aigua diversos carrers perquè la parcel·la on hi ha les plaques solars no fa un bon drenatge. Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
9: Després de les dues inundacions i les mesures correctores per part dels impulsors de central fotovoltaica, l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable perquè considera que les accions proposades encara no són suficients. Davant aquest escenari, després de gairebé un any dels primers aiguats, els veïns segueixen preocupats. Aurelio Hernández és el president de l'Associació de Propietaris Masies Alcover.
10: Que nos preocupa mucho, mucho, porque el clima está cambiando, la

0: lluvias torrenciales es un fenómeno que puede ir en aumento y agravarse, y con estas condiciones tememos que un día podamos tener una desgracia importante.
1: Des del Departament de Territori traslladen la responsabilitat de complir els informes emesos a l'Ajuntament de l'Albiol, però el seu alcalde assegura que no han rebut encara cap documentació. A més, remarca que un municipi de 500 habitants no té els recursos suficients per fer front a aquesta situació.
2: Els esports d'aventura és una tendència que s'evidencia en el turisme al Pirineu, perquè aquest cap de setmana és un dels de més activitats a aquestes empreses del Pallars Sobirà. Justament, les altes temperatures i la intensa calor han fet que les reserves pels esports d'aigua hagin registrat un augment del 20% respecte a l'any passat. Sort, Marta Llubic.
3: El ràfting segueix sent l'esport rei i l'activitat més demanada, seguint el descens de barrancs i el piragüisme tant en rius com en pantans. Florido Dolcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
4: Llacs, els barrancs i el que són els rius tinguessin un augment de la demanda. Un augment de la demanda. Calculem més o més aproximadament un 20% de les reserves per sobre del que hem tingut en l'entració de l'any passat.
3: Les previsions apunten a una temporada d'esports d'aventura de rècords si la climatologia continua acompanyant. Les empreses confien superar les 840.000 activitats contractades aquest any.
2: La circulació de trens de la línia R3 de Rodalies està interrompuda entre Vic i Ripoll per la presència d'un arbre a les vies. En aquests moments ja s'ha restablert servei alternatiu per carretera entre les estacions afectades. Pel que fa a la circulació per carretera, hi ha vies que presenten incidències a causa de la meteorologia. A la BB-4031, a Castellar de Nuc, se circula amb retencions per calamarsada. D'altra banda, la C25 s'ha hagut de tallar totalment uns 20 minuts a primera hora de la tarda al terme de Sant Julià de Vilatorta, Osona, per precipitacions intenses. Una tempesta ja ha descarregat amb força i s'ha acumulat aigua a la via. Tot i que la situació està normalitzada, recomana conduir amb prudència perquè la pluja pot caure de manera sobtada i generar condicions de perill per la conducció.
5: El temps.
2: Ampliem dades ara amb en Francesc Mauri.
6: Seguiment aquesta tarda dels ruixats i tempestes que en alguns punts són intensos i violents. Ens deien fa una estona, amb dades fins a les 5 d'aquesta tarda, anem actualitzant a mesura que avancen els minuts, doncs el Coll del Bruc, en algunes vivendes, destrosses per pedres de 5 centímetres en algunes canals i en alguns vidres de vivendes i vehicles. Destacar també les pedres de 4 centímetres als Prats de Rei i a l'Anoia i quantitats caigudes en alguns observatoris del Ripollès, d'Osona, del Bages, del Berguedà, de 20 a 60 litres per metre quadrat, també a la Cerdanya. Ressaltar la previsió de cara a aquesta tarda, que ens indica que els ruixats i tempestes irregulars poden afectar Pirineu i Prepirineu, Catalunya interior, la central sobretot, però esporàdicament poden arribar a algun punt del Pla de Lleida i d'una manera més clara, a mesura que avanci la tarda vespre, cap a l'interior de les comarques tarragonines, arribant a última hora a la mateixa Costa Daurada, o també Terres de l'Ebre. Marcada aixafogó, tot i que amb valors entre 5 i 10 graus més baixos que els d'ahir a Ponent i al sud. Demà, diumenge, menys tempestes a l'àrea del Pirineu i Prepirineu de tarda i dia variable.
5: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
7: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
8: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
9: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat, primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear i a nivell geogràfic. I
8: Maya Soiterich, analista del diari noruec Dagsavisen.
10: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant

0: anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
1: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El desgel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
2: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració, el vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses, mines de carbó fins l'any passat i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es desgela i que tothom cobdicia, i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
3: So Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north to 81 degrees north. It has 60% glaciers.
2: Primera parada, Museu de Svalbard, a l'entrada un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
4: Molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
2: El Centre d'Artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats de Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
5: Sí, lo de osos polares están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle. Pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales. Y también es importante observar la naturaleza. Porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
2: El vent és un dels sons dominants de Svalbard. L'altre, el de les motos de neu. I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, i ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
6: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou. Rebo moltes invitacions, però no puc anar-hi des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia.
2: A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruskii Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
7: It's just the sheer beauty of it.
8: És la seva bellesa pura el que t'atrapa. I a mesura que hi vas, també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites, et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
2: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic. I Noruega, i per extensió l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
9: Noruega té problemes.
0: problemes greus a Svalbard. Les mines de carbó han tancat. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus. Tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
9: És un reportatge de Cèlia Cernades amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat.info.
10: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat.info a Instagram, Facebook i X. Esports.
11: Marc Andrés, bona tarda.
12: Bona tarda, avui comença la primera divisió del futbol espanyol amb els dos primers enfrontaments, a la Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, Sevilla-Rayo a 10:15. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda i avui ja hem pogut sentir el tècnic Manolo González a la prèvia. Manolo valora la pretemporada del conjunt blanquiblau.
13: Però tot i així el que busques és que els jugadors agafin minuts i carreguen minuts. A partir d'aquí la realitat de... La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
12: Mentrestant, en esport en directe, tenim el Barça femení jugant un amistós de pretemporada a la ciutat esportiva del Manchester City. De moment, el partit és al descans i l'equip blaugrana guanya per 0-2 gràcies a un gol de Graham Ben Matiner i un altre de Vicky López. El duel es pot seguir en directe per TV3. D'altra banda, també tenim el Barça d'handbol jugant el seu primer duel de la pretemporada corresponent a les semifinals de la Premium Cup. El conjunt de Carlos Ortega està guanyant per 2 gols de diferència quan estan ara mateix en un temps mort, però falten aproximadament uns 10 minuts de joc. El partit l'estan jugant contra el Nordhorn alemany i és un enfrontament que es pot seguir en directe per Esport 3. I també en directe, l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb a Croàcia, la catalana Alba Petisco ha estat la primera en participar a la final de terra i ho ha fet millorant la seva puntuació a la classificació. Petisco ara mateix és tercera per darrere de les franceses Elena Colas i Manila Espósito.
10: 3Cat Info.
12: El Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del PSG.
14: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
12: I el Barça, mentrestant, s'ha entrenat a la ciutat esportiva aquest matí i viatja ara a partir de les 6 a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea. Ho fa amb els guanyadors del Mundial, com Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Joan García o Eric García, mentre no viatja Pedri. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, demà a Montilivi contra el Leganés. A les 7 sentim el tècnic Quique Álvarez.
15: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
12: Un entrenador gironí que ha explicat que Porto, recuperant-se de la lesió, Unagi, que va arribar tard pel Mundial, i Unai Hernández, tot just incorporat ahir, són els únics descartats per jugar demà contra el conjunt madrileny. Mentrestant, el Sabadell jugarà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. I per tancar el futbol, tenim derbi català aquesta tarda entre l'Espanyol i el Badalona Women, en aquest cas a les 7, a la ciutat esportiva Dani Jarque.
10: 3Cat Info.
12: Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, totes dues en la disciplina de marxa. La primera, d'or, l'ha aconseguida Pol McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora 23 minuts i 23 segons. Després de la prova, ho ha valorat el portal Carrer Lliure.
16: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons.

0: i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però els tenia l'isquiotibial una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
1: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat de bronze a la marató.
2: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus cinquens europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
1: La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. La també catalana Laura Monge ha acabat en 11a posició. D'altra banda, Maria Vicente és 8a a la general de l'heptatló femení, a falta de l'última prova dels 800 metres llisos que es disputarà aquest vespre.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: I parlem ara de natació a París amb la jornada dels europeus, on Nil Cadavall aquest matí s'ha classificat per a les semifinals dels 200 metres estils, que es disputaran aquesta tarda, i ho ha fet amb l'11è millor temps.
4: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca i supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
1: El barceloní nedarà a la segona semifinal quan passin pocs minuts de les 8 del vespre, igual que el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González. També s'ha classificat per a la final l'equip espanyol del 4x200 lliures mixt amb la sabadellenca i Noa Campabadal i el nedador del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy. I acabarem fent una actualització d'aquest europeu de Zagreb de gimnàstica artística, on Alba Petisco segueix tercera quan falten 3 participants per fer el seu exercici. Per tant, podria sumar una medalla de bronze a la catalana.
3: 3CAT Info.

0: El Marroc xifra en 111 els migrants interceptats i 61 les persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Asseguren que ha frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera, blindada a banda i banda, custodiada per militars i policies, la situació es manté tranquil·la. El Meteocat avisa de la possibilitat de temps violent amb tempestes fortes i calamarsades en diverses comarques del centre i del nord del país, sobretot a Osona, l'Anoia i el Bages. En alguns llocs com Camprodon i Bagà, les tempestes ja descarreguen ara amb intensitat. I la cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui del 2021, el president prooccidental del país va fugir i els talibans van ocupar Kabul. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les xarxes socials han contribuït a empitjorar la situació de la dona. I al Líban, l'exèrcit israelià ha matat 9 persones, entre elles dones i nens, al sud del país. L'atac aeri, que ha destruït una casa, ha deixat també 3 persones ferides. Davant dels fets, el president libanès, Josef Aoun, ha avisat que els darrers atacs envien un missatge clar per al futur de les negociacions amb Israel. Bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que ha registrat aquesta matinada sense provocar víctimes ni ferits. Mentrestant, ja són 14 les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia, que també ha provocat un tsunami. I avui es manté el nivell 3 sobre 4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona també detinguda i una desena d'hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona.
1: Esports.
2: Múltiples focus d'esport en directe català en aquests moments a Zagreb. Alba Petisco ha fet el seu exercici de terra i ara mateix és tercera a falta de 2 participants. Veurem si la catalana pot repetir la medalla aconseguida l'any passat. Mentrestant, és a punt de començar la segona part de l'amistós que el Barça femení està jugant a la ciutat esportiva del Manchester City, un amistós que les blaugranes estan guanyant per 0-2 gràcies a les dianes de Graham i Vicky López. El partit es pot seguir a TV3. I en directe, últims 5 minuts del primer test de pretemporada del Barça d'handbol, un partit que es pot seguir en directe per Esport 3, en un partit que són les semifinals de la Premium Cup. Ara mateix, com diem, 5 minuts pel final, el Barça que està guanyant

0: per 38 a 41 al Nordhorn alemany.
1: I tarda molt inestable amb tempestes fortes que poden arribar a ser violentes. Apareixeran a les comarques de l'interior, però també podrien arribar a la Costa Daurada i al sud de les de Barcelona. Les temperatures baixaran respecte a les d'ahir.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen gairebé 4 minuts de les 6 de la tarda. Des d'ara i fins al punt de les 7 us informa Anna Hernández i Garriga. Les autoritats marroquines xifren en 148 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 128, són subsaharians i una vintena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidek. Les autoritats reconeixen que s'han fet càrregues policials on s'han utilitzat gasos lacrimògens i que han fet servir helicòpters, drons i gossos. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada a banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. Al costat espanyol de la frontera, però, la situació es manté de moment tranquil·la. Ceuta, Àlex Giral, Robert.
3: Jornada de contrastos a Ceuta, la boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no amagat, com sí que ha passat tantes vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres que els governs porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, les forces de l'ordre han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la muntanya. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Tot plegat està donant pas a un dia de calma, tensa però calma, al costat espanyol. Els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats a la ciutat autònoma s'estan fent veure al llarg de tota la frontera. Això mentre els milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol segueixen sobrevivint com poden. Cap a 2.000 s'han instal·lat en barraques, a base de caixes de cartró i branques, a la platja del Trampolín, en condicions d'absoluta misèria. Ramsés Mohamed Azoumik, educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
4: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del CETI, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
3: Les entitats pro drets humans i les veïnals, que s'han reunit avui amb el president de Ceuta, insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
1: Més enllà del blindatge de la ciutat, la situació dels menors no acompanyats continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents. Les ONGs calculen, però, que en serien entre 3 i 4 mil. Des de l'ONG Federación Suracoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
5: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
1: Morales, però, posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
5: Nosotros queremos subrayar que aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
1: I també demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun per decidir si se'ls ha de retornar cap al Marroc.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tarda de tempestes, algunes acompanyades de calamarsa, sobretot a les comarques del nord i centre del país. Aquest és el so de la pluja intensa que ha caigut a primera hora d'aquesta tarda a Camprodon, al Ripollès i també en altres localitats del país. De fet, es manté l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per temps violent amb la possibilitat de tempestes acompanyades de pedregades ben fort i esclafits a les comarques d'Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Les tempestes també es poden desplaçar cap a l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell. Cap al final del dia arribaran a les comarques del sud. Per tot plegat, Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, especialment a les zones pròximes a rius, rieres i barrancs. El règim talibà demana més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el cinquè aniversari del seu retorn al poder a l'Afganistan. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista a The New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin al país. D'altra banda, l'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam ha denunciat que la situació de la dona ha empitjorat. En una entrevista a 3Cat Info ha assegurat que les xarxes socials han contribuït a reforçar el control i les denúncies.
6: Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
1: Ghulam ha denunciat també que en 5 anys el sistema sanitari s'ha quedat sense treballadores, cosa que impossibilita a la pràctica l'accés de les dones també com a pacients.
6: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
1: Les nenes tenen prohibida l'educació a partir dels 12 anys. Segons la UNESCO, gairebé 2,5 milions de nenes han quedat excloses del sistema educatiu durant aquests últims 5 anys. I al Líban, 11 persones mortes i una vintena de ferides en els atacs d'avui al sud d'aquest país per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies pro-iranianes de Hezbollah. Aquestes accions són de les més mortíferes de l'acord d'alto el foc del 26 de juny sota la mediació dels Estats Units, les més mortíferes des d'aquest alto el foc. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Anzar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. En un segon atac, 4 persones han mort a la ciutat de Deir al-Zarani. L'acord d'alto el foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia pro-iraniana s'hi nega.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Anem fins a Granada perquè les diverses rèpliques del terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada de magnitud 5 no han provocat de moment ni víctimes ni ferits. Passaven 4 minuts de la 1 de la matinada quan s'ha registrat aquest moviment amb epicentre a Alendín, a una profunditat de 2 quilòmetres i que ha durat uns 8 segons. Tot i que s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències, les conseqüències només són danys materials. El conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, demana a la ciutadania que es protegeixi davant del risc de pròximes rèpliques.
7: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: L'últim balanç del terratrèmol d'Indonèsia ja frega la 50ena de morts. El sisme que ha afectat aquesta matinada, sobretot l'illa de Flores, ha tingut una magnitud de 7,7 i també ha provocat un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha ofert el Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, per ajudar en les tasques de recerca. De fet, hi ha hagut un segon sisme al nord d'Indonèsia de magnitud 6,9 que podria ser una rèplica del primer terratrèmol. Aquest segon moviment, que de moment no ha provocat víctimes, Canàries s'ha registrat a més de 180 quilòmetres de profunditat a l'est d'aquest arxipèlag. I també els serveis d'emergències aprofiten les últimes hores de condicions favorables per combatre el foc de Huelva, que amb 38.000 hectàrees cremades és el més devastador d'Andalusia. De cara a la tarda es preveu que el vent torni a bufar i dificulti les tasques d'extinció. Per primera vegada en 8 dies aquesta nit les flames no han avançat i s'han donat les condicions favorables per consolidar el perímetre del foc, sobretot als flancs nord i est, segons el conseller d'Emergències d'Andalusia. Tot i això, Antonio Sanz vol mantenir la

0: Prudencia.
1: Que es la primera vez que el fuego no ha avanzado durante toda la noche y los trabajos se están concentrando en consolidar ya el perímetro y en asegurar todas las líneas de control. Eso significa una evolución favorable, pero como siempre y dadas las circunstancias de este incendio, nos verán siempre mantener la máxima prudencia.
0: Mentrestant, l'operatiu que està combatent el foc a les penyes de Riglos, a Osca, que ja ha cremat 15.000 hectàrees, ha aconseguit contenir les flames que es dirigien als nuclis urbans. I les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures, unes temperatures extremes que tenen un gran impacte en aquestes persones que sovint pateixen insolació, cremades i deshidratació i un empitjorament generalitzat de la salut. Des de la Fundació Arrels reclamen que es creï una xarxa de refugis climàtics especialitzat. Ho explica 3CAT Info, Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels.
2: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS que pugui tenir les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no?
0: I més enllà de les demandes de l'administració, també reclamen a la ciutadania un canvi de mirada cap a aquestes persones. Lara Abronyi és la directora del centre d'acollida de Sis.
3: Quan veuen persones en situació de sense llar que puguin necessitar aigua, beguda o alguna cosa, poder apropar-se i demanar, no? O també si es troben bé, perquè en molts casos hi ha persones que reporten cremades greus perquè es queden dormides durant el dia, ja que per la nit no poden descansar.
0: Un quart de set de la tarda, obrim l'àrea de servei.
4: El temps.
0: Francesc Mauri.
5: Pendents de l'evolució de les tempestes, algunes d'elles violentes, quantitats caigudes que en alguns casos s'acosten a valors de 40-60 litres per metre quadrat. És el cas, per exemple, de Berga, de Camprodon, de Santa Eulàlia, de Riuprimer, de Súria, per exemple, o també de Planoles. I destacar algunes pedregades, 4 centímetres de diàmetre als Prats de Rei, a l'Anoia, o també, atenció, l'àrea del Bruc. Pedres, ara mateix ens informen dades fins a les 5 de la tarda, això sí, en aquesta zona del Coll del Bruc, pedres de 5 centímetres amb danys en algunes vivendes, algunes canaletes, alguns vidres, evidentment també de vehicles. Seguim aquestes tempestes que poden continuar caient aquesta tarda al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i no descartem que algunes, amb el pas de les hores, arribin més discretament, però localment amb virulència, fortes ratxes de vent i calamarsa o pedra, al Pla de Lleida i, amb més probabilitat, a mesura que avanci la tarda i vespre, al sud, és a dir, Camp de Tarragona, sobretot muntanyes interiors i terres de l'Ebre. L'àrea amb menys probabilitat, o fins i tot no acabaran caient, Costa Brava, Costa Barcelona. La calor marcada, però clarament inferior a la calor extrema d'ahir, sobretot a l'oest i al sud, amb alguns descensos de 8-10 graus respecte ahir. De cara a demà, matí de sol i núvols i tarda de ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu.
4: 3CAT Info.
0: I ara hem de treure el cap a la Bisbal del Penedès, on avui hi ha una de les diades castelleres més tradicionals del mes d'agost i participa la colla local i de convidades als castellers de Vilafranca i les dues colles del Xiquet de Valls. I anem en directe. David Prats, bona tarda.
6: Bona tarda des d'un dels balcons de la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca. Avui la Bisbal del Penedès torna a ser un dels punts calents del calendari casteller. Al carrer del Doctor Robert acull la Diada de la Mare de Déu d'agost amb quatre colles i amb alguns reptes de primer nivell. Hi participen els bous de la Bisbal, els castellers de Vilafranca, la colla jove Xiquets de Valls i la colla vella dels Xiquets de Valls. És una actuació especialment interessant per vers, joves i vella perquè permetrà veure en quin moment arriba cadascuna de les colles quan la temporada temporada s'acosta al seu equador. Hi ha diversos objectius importants damunt la taula. La Joves de Valls té entre cella i cella el 4 de 9 sense folre, un castell de màxima dificultat que van arribar a carregar en aquesta mateixa plaça l'any 2000. Enguany ja l'han descarregat, va ser per

0: Sant Joan el 24 de juny i el passat dimecres 5 d'agost a la Fira Gos va quedar en intent desmuntat. També en l'actuació d'avui volen consolidar el 3 de 9 i el 2 de 9 acabarien amb el Pilar de 7. La Vella arriba després d'una Fira Gos molt destacada i també vol fer un pas endavant. A banda del 3 i el 4 de 9, podria intentar el 5 de 9, el 7 de 9, fins i tot el 4 de 9 net, tres castells que hi han completat aquest 2026. I els castellers de Vilafranca, després d'una setmana de descans, reprenen la competició amb la mirada posada ja en Sant Fèlix. Venen després d'haver descarregat el 3 de 10 el dissabte 1 d'agost a Vilanova i ara volen consolidar els castells de 9 pisos i també la gamma extra ja assolida en aquest 2026 abans de plantejar nous reptes. Avui, en principi, porten el 5 de 9, caldrà veure si també entre el 9 de 8 o el 4 o el 3 de 9 amb l'agulla. Al final també s'espera que puguin tirar el pilar de 8. I per als bous de la Bisbal, el repte és més modest, però igualment important, tornar a ajuntar el 3 i el 4 de 7 i si poden també fer un pas més amb el 4 de 7 amb l'agulla o la torre de 7, dos castells que encara no han fet mai però han assajat. Una diada que començarà a partir de 2:15 de la tarda amb el següent ordre d'actuació, obriran plaça els bous, seguiran els verds, després les joves i tancarà la vella. Seran 5 rondes més una de final pels pilars de mèrit. M'acompanya aquí al balcó de la Societat Cultural Recreativa Bisbalenca el responsable de dades del web casteller, Joan. Molt bona tarda.
1: Molt bona, gràcies a vosaltres.
0: En primer lloc, què n'esperem de les tres colles joves, vella, verds, 15 dies de la Diada de Sant Fèlix?
1: Avui és la primera actuació d'aquest frenètic últims 15 dies d'agost i castells de nou, castells nets, a veure si les tres colles ens ensenyen aquests castells.
0: I els bous de la Bisbal a un altre nivell, com hem dit, però també en un moment de temporada interessant, tornant a juntar la gamma bàsica de set.
1: Sí, i a més crec que amb forces camises, i això és important per la Bisbal.
0: Una diada de la Mare de Déu d'agost que començarà en breus instants. Ja ho veuen, moltes coses per damunt del carrer del Doctor Robert. Per tercer any consecutiu aquesta actuació es fa a la tarda per evitar les altes temperatures. Ara mateix, segons ens indiquen, des de l'Ajuntament de la Bisbal, 33,5 graus és la temperatura. Una mica ennuvolat, però en principi no amenaça pluja en aquesta actuació de la Mare de Déu d'agost. Ho anirem explicant al llarg de la tarda en connexions en directe per 3Cat Info.
2: David, moltes gràcies i fins després.
0: Fins després.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: Les queixes per incivisme a les nits a Platja d'Aro han caigut un 37% en 10 anys gràcies a la mediació amb l'oci nocturn. A més, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. Més detalls, Berta Artigas Fontàs.
4: Si l'any 2016 es van registrar una setantena de queixes de veïns per incivisme, el 2025 n'eren 28. L'Ajuntament atribueix aquesta davallada en bona part a la tasca de mediació que han tingut durant aquests anys amb els responsables dels locals d'oci nocturn, i és que la seguretat privada d'aquests bars i discoteques no només vigilen l'interior dels locals, sinó també l'entorn. Maurici Jiménez és l'alcalde de Platja d'Aro.
5: Funcionant de porta cap a dins de la manera en què cadascú creia que havia de funcionar, però de portes cap a fora, doncs, era com, bueno, això ja és un problema de l'Ajuntament. I aquí el que hem aconseguit és que l'oci nocturn entengui que no és un problema de l'Ajuntament, perquè el cap i la fi, el que passa en el seu entorn, genera queixes cap a aquesta activitat.
4: A més, aquest any, la policia local ha incorporat una nova unitat de convivència que recorre aquests locals un cop han tancat per comprovar que la sortida dels clients es faci sense incidències i amb l'objectiu de prevenir possibles conflictes.
2: I els veïns de les Masies Catalanes, d'una urbanització que pertany a l'Albiol, al Baix Camp i a l'Alcover, a l'Alt Camp, temen que amb l'arribada de les pluges de la tardor hi torni a haver inundacions provocades per una central fotovoltaica que s'ha construït a l'Albiol. L'any passat va passar dues vegades i es van omplir d'aigua diversos carrers perquè la parcel·la on hi ha les plaques solars no fa un bon drenatge. Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
6: Després de les dues inundacions i les mesures correctores per part dels impulsors de central fotovoltaica, l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable perquè considera que les accions proposades encara no són suficients. Davant aquest escenari, després de gairebé un any dels primers aiguats, els veïns segueixen preocupats. Aurelio Hernández és el president de l'Associació de Propietaris Masies Alcover.
7: que nos preocupa mucho

0: Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, avui comença la primera divisió del futbol espanyol amb els dos primers enfrontaments, a la Alavés Getafe a 7:45 del vespre i Sevilla Rayo a 10:15. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda i avui ja han pogut sentir el tècnic Manolo González, un Manolo que ha demanat que tothom mostri respecte a una competició com la Lliga.
2: La Lliga, a la Lliga que té el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos, vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
1: Mentrestant, esport en directe, tenim el Barça femení jugant un amistós de pretemporada a la ciutat esportiva del Manchester City. De moment, partit al minut 66, per tant, el 21 de la segona meitat, i el Barça veu com li empaten un partit que anava guanyant 0-2 al descans. Graham i Vicky López havien fet els dos gols blaugranes, però ara a la segona part el Manchester City està sent superior i ha empatat el partit. El duel es pot seguir en directe a TV3. D'altra banda, el Barça d'handbol ha guanyat 41-44 al Nordhorn alemany, el primer duel de pretemporada dels blaugranes, en un partit corresponent a les semifinals de la Premium Cup. Demà el conjunt de Carlos Ortega jugarà a la final d'aquest torneig a 4:45 contra el Fuchs de Berlín i en directe per Sport 3. I també en directe a l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia. Això és una notícia d'última hora. La catalana Alba Petisco ha quedat cinquena a la final de terra, quedant-se només una dècima de pujar al podi.
3: 3CAT Info.
1: Parlem ara del Barça, en aquest cas masculí, perquè ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del PSG.
4: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes, pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
1: I el Barça, mentrestant, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva i ara, des de les 6 de la tarda, viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea. Ho fa amb Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon a la convocatòria. En canvi, no hi viatgen ni Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà demà a 5:15 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, demà a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim una de les noves incorporacions, Unai Hernández.
5: Una gran felicitat per tornar a casa, no només doncs, esportivament, sinó també al meu poble. I bé, ha sigut un canvi molt gran i encara estic, jo crec, una mica en xoc de tornar aquí, de tornar a casa, i més al Girona on vaig estar 7 anys.
1: Un Unai que no podrà disputar el partit de demà, o que no el disputarà, més ben dit, ja que s'acaba d'incorporar i no entrarà a la convocatòria. Tampoc el jugaran Porto, recuperant-se de la seva lesió, ni Unagi, que va arribar tard pel Mundial. I per tancar el futbol, d'aquí una mica més de mitja hora, tindrem derbi català femení entre l'Espanyol i el Badalona Women, en aquest cas a les 7 de la tarda, com dèiem, a la ciutat esportiva de Nijarque.
3: 3CAT Info.
1: Parlem ara dels europeus de natació de París perquè és a punt de començar la jornada de tarda, una jornada que començarà a partir de 7:15 amb participants catalans. Per exemple, Nil Cadavall, que aquest matí s'ha classificat per a la semifinal del 200 metres estils amb l'11è millor temps, una semifinal que nadarà Cadavall a partir pocs minuts després de les 8 del vespre, a la mateixa semifinal que nadarà el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González. Sentim Nil Cadavall després d'aquesta classificació per les semifinals.
6: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca i supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
1: També s'ha classificat per a la final l'equip espanyol del 4x200 lliures mixt amb la sabadellenca Ainhoa Campabadal i el nedador del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy. La final serà a partir de 9:15 del vespre. Menys sort ha tingut, això sí, el sitgetà Luca Huck, que no ha pogut passar a les semifinals dels 50 metres lliures. Com diem, aquesta jornada començarà aquesta mateixa tarda, comença, de fet, d'aquí un minut i mig, a partir de 7:15, i ho farà, per exemple, amb la final del 200 metres papallona, on neda el nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González. Més tard, uns minuts abans d'un 9:15 del vespre, la nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, participarà en la final del 100 metres esquena, i just a la prova següent, el 100 metres esquena masculins,

0: La nedarà Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona. Mentrestant, en atletisme, avui hem tingut doble medalla catalana als europeus que s'estan disputant a Birmingham, totes dues en la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguit de Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la prova, ho ha valorat així al portal Carrer Lliure.
1: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'isquiotibial una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
0: I la segona medalla catalana se l'ha penjat Raquel González, ha estat de bronze a la marató.
2: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus cinquens europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.

0: Ara són 6:45 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info i aquests són els principals titulars a aquesta hora. El Marroc xifra en 111 els migrants interceptats i 61 les persones detingudes per incitar la migració il·legal. Asseguren que ha frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera, blindada a banda i banda i custodiada per militars i policies, la situació es manté més tranquil·la. El Meteocat avisa de la possibilitat de temps violent amb tempestes fortes i calamarsades en diverses comarques del centre i el nord del país, sobretot a Osona, l'Anoia i el Bages. En alguns llocs com Camprodon i Bagà, les tempestes ja descarreguen amb intensitat. I la cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui de fa 5 anys, 2021, el president prooccidental del país va fugir i els talibans van ocupar Kabul. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3CAT Info que les xarxes socials han contribuït a empitjorar la situació de la dona. I des d'ara i fins a les 7 de la tarda també us explicarem que els pròxims 4 cursos les escoles concertades tindran 3.300 mestres i professors nous. D'aquesta manera es revisa una plantilla estancada des de fa 30 anys. També que la Universitat de Barcelona es torna a situar en solitari i entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Shanghai, un dels més prestigiosos del món. En la llista de les 500 millors universitats mundials també hi trobem l'Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra, mentre que la Universitat de Lleida cau del rànquing. I tornarem a passar per la Diada Castellera de la Festa Major de la Bisbal del Penedès, on hi tenim el David Prats per donar-nos-en la última hora.
1: Esports.
0: En esports, Marc Andrés, què destacarem?
2: Parlem ara mateix d'unes focus d'esport en directe perquè el Barça femení està disputant una amistosa a la ciutat esportiva del Manchester City. Minut 75 de partit, Manchester City 2, Barça 2. Tot plegat mentre ara a París comença la jornada de tarda dels europeus de natació, per exemple, amb el barceloní Nil Cadavall buscant una final o Ainhoa Campabadal, la sabadellenca, buscant medalla a la prova del 4x200 lliures mixt.
0: I pel que fa al temps, tarda molt inestable amb tempestes fortes que poden arribar a ser violentes. Apareixeran a les comarques de l'interior, però també podrien arribar a la Costa Daurada i al sud de Barcelona. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent amb la possibilitat de tempestes acompanyades de pedregades, vent fort i esclafits a les comarques d'Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. La temperatura serà, això sí, més baixa que no pas la d'ahir. Passant gairebé 3 minuts de 6:45 de la tarda, les autoritats marroquines xifren en 148 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 128, són subsaharians i una vintena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidec. Les autoritats reconeixen que s'han fet càrregues policials on s'han utilitzat gasos lacrimògens i que han utilitzat helicòpters, drons i gossos. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada a banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. Al costat espanyol de la frontera, la situació es manté tranquil·la. Anem fins allà, fins a Ceuta, amb l'Àlex Giral Robert.
3: Jornada de contrastos a Ceuta, la boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no amagat, com sí que ha passat tantes vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres

0: de que els governs porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, les forces de l'ordre han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la muntanya. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Tot plegat està donant pas a un dia de calma, tensa però calma, al costat espanyol. Els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats a la ciutat autònoma s'estan fent veure al llarg de tota la frontera. Això mentre els milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol segueixen sobrevivint com poden. Cap a 2.000 s'han instal·lat en barraques a base de caixes de cartró i branques a la platja del Trampolín, en condicions d'absoluta misèria. Ramsés Mohamed Azoumik, educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
1: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del CETI, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
0: Les entitats pro drets humans i les veïnals, que s'han reunit avui amb el president de Ceuta, insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
2: I a les Balears, una quarantena de migrants han arribat aquest matí en dues pasteres a les costes de Cabrera i Formentera, i una tercera embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 241 pasteres amb més de 4.500 ocupants. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401 amb més de 7.000 persones a bord.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Tarda de tempestes, algunes acompanyades de calamarsa, sobretot a les comarques del nord i del centre del país. Aquest és el so de la pluja intensa que ha caigut a primera hora d'aquesta tarda a Camprodon, al Ripollès i també en altres localitats del país. De fet, es manté l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per temps violent, amb la possibilitat de tempestes acompanyades de pedregades, vent fort i esclafits a les comarques d'Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Les tempestes també es poden desplaçar cap a l'Anoia, el Solsonès i el Bages, també a la Segarra i a l'Urgell. Cap a final del dia arribaran a les comarques del sud. Per tot plegat, Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, especialment a les zones pròximes a rius, rieres i barrancs.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La cúpula dels talibans a l'Afganistan demana a Occident que s'obri a cooperar amb el seu país. Les màximes autoritats han commemorat avui en una cerimònia multitudinària els 5 anys del seu retorn al poder. Aquell mateix dia, el president prooccidental va abandonar Kabul i els talibans van ocupar el país, coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. Des del primer moment, el règim va expressar la voluntat de no aïllar-se, però fins ara cap país occidental hi té ambaixada, tot i que tenen el suport de potències influents com Rússia, la Xina i Qatar. Els ministres d'Afers Estrangers han demanat en una entrevista a al New York Times que els Estats Units hi obrin una delegació diplomàtica i que hi inverteixin. La periodista de l'Ara i excorresponsal Mònica Bernabé ha explicat que el país ha viscut una certa modernització.
4: Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, estan obrint noves avingudes, estan arreglant els carrers.
2: El règim actual ha mantingut una repressió contra les dones i ha prohibit l'educació a les nenes de més de 12 anys. En aquests 5 anys, un total de 2 milions i mig n'han quedat excloses, segons ha calculat la UNESCO.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs al govern i les patronals del sector i que incluïa la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant al setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
5: Això es concretarà al primer curs euros en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària, en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos, perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
2: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics, que està dotat amb 118 milions d'euros. I la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món segons el rànquing de Shanghai, el més important del món. És l'única universitat de l'Estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals hi ha l'Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. Per altra banda, la Universitat de Lleida és una de les 8 universitats de l'Estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
6: Cal destacar la nostra millora enorme amb impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
2: El rànquing de Shanghai valora indicadors com el nombre de premis rellevants obtinguts per l'alumnat i el professorat, els investigadors més citats i els articles en publicacions de referència. Estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors.

0: Cinc persones han resultat ferides en un tiroteig a la Universitat Estatal de Virgínia, als Estats Units. Un dels ferits està crític. La resta han estat hospitalitzats, però han estat lleu. Els fets han passat durant la matinada i hi haurien participat diverses persones, segons ha informat la universitat en un comunicat. Les autoritats han demanat ajuda a través de les xarxes socials per si algú té més informació dels fets. Segons l'entitat que comptabilitza aquest tipus d'incidents, aquest any hi ha hagut 500 tirotejos als Estats Units amb 4 o més persones mortes o ferides. I avui, justament, que fa un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna. Ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Moscou, Cristina Solies.
1: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
2: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
3: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
1: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
4: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
1: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Falten 2 minuts per arribar a 6:45 de la tarda. A aquesta hora obrim l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Francesc Mauri.
6: Seguiment aquesta tarda dels ruixats i tempestes que en alguns punts són intensos i violents. Ens deien fa una estona, amb dades fins a les 5 d'aquesta tarda, anem actualitzant a mesura

0: avancen els minuts, doncs el Coll del Bruc en algunes vivendes destrosses per pedres de 5 centímetres en algunes canals i en alguns vidres de vivendes i vehicles. Destacar també les pedres de 4 centímetres als Prats de Rei i a l'Anoia i quantitats caigudes en alguns observatoris del Ripollès, d'Osona, del Bages, del Berguedà, de 20 a 60 litres per metre quadrat, també a la Cerdanya. A ressaltar la previsió de cara a aquesta tarda, que ens indica que els ruixats i tempestes irregulars poden afectar Pirineu i Prepirineu, Catalunya interior, la central sobretot, però esporàdicament poden arribar a algun punt del Pla de Lleida i d'una manera més clara, a mesura que avanci la tarda vespre, cap a l'interior de les comarques tarragonines, arribant a última hora a la mateixa costa Daurada o també Terres de l'Ebre. Marcada aixafogor, tot i que amb valors entre 5 i 10 graus més baixos que els d'ahir a Ponent i al sud. Demà, diumenge, menys tempestes a l'àrea del Pirineu i Prepirineu de tarda i dia variable.
1: I pel que fa a la circulació de trens de la línia R3 de Rodalies, està interrompuda entre Vic i Ripoll per la presència d'un arbre a les vies. En aquests moments ja s'ha establert servei alternatiu per carretera entre les estacions afectades. Pel que fa a la circulació per carretera, hi ha vies que presenten incidències a causa de la meteorologia. A la BB-4031 a Castellar de Nuc se circula amb retencions per calamarsada. D'altra banda, a la C25 s'ha hagut de tallar totalment uns 20 minuts a la primera hora de la tarda al terme de Sant Julià de Vilatorta, a Osona, per precipitacions intenses. Una tempesta ja ha descarregat amb força i s'ha acumulat alguna aigua a la via. Tot i que la situació està normalitzada, es recomana conduir amb prudència perquè, com hem sentit ara, com ens comentava Francesc Mauri, la pluja pot caure de manera sobtada a moltes zones del país i generar condicions de perill per la conducció.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquesta tarda hi ha en marxa la Diada Castellera de la Festa Major, que ja ha començat a la Bisbal del Penedès. Última hora des de la Bisbal. David Prats, molt bona tarda.
3: Bona tarda de nou des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès. Hi hem vist dos castells en aquesta actuació de la Mare de Déu d'Agost, els bous de la Bisbal, que han obert plaça amb el 4 de 7, el 6è de l'any, i fa pocs minuts els castellers de Vilafranca han descarregat el primer gamma extra de la tarda. Ha estat el 4 de 9 amb l'agulla, el 6è que completen aquesta temporada, un castell que l'han executat gairebé a la perfecció, i els verds, doncs, que de moment sumen un gran castell. Caldrà veure si arriben més games extres en una diada molt important per a ells, perquè és a 15 dies de Sant Fèlix. Ara les joves també ja té col·locats els baixos del 3 de 9, i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que tancarà la ronda. Caldrà veure amb quin castell ho fa, encara no ens han confirmat els dirigents rosats. Dels dos castells, Joan Borràs, responsable de dades del web casteller, tant del 4 a 7 dels bous de la Bisbal com del 4 de 9 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca, què en podem dir tècnicament?
4: Doncs el 4 dels bous, cap problema, perfecte, i en el cas del 4 de 9 amb agulla dels castellers de Vilafranca, amb moviment de 4, per tant, el 4 ho ha fet superbé, i l'únic problema ha sigut el pilar, però aquell moviment de davant enrere, però que no ha fet parella el pilar en cap moment.
3: Gràcies per les aportacions tècniques, Joan Borràs. Estem a l'espera de les joves de Valls, que aprovarà el 3 de 9. Això és tot des del carrer Doctor Robert.
1: David, moltíssimes gràcies i fins després.
3: Adéu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
5: Avui voltem per Roda de Ter. Fa 1.200 anys de la primera referència documentada del nom de Roda de Ter, tot i que el municipi és molt més antic. La celebració també coincideix amb els 50 anys de les excavacions a l'important jaciment arqueològic de l'Esquerda. Una bona excusa per visitar Roda, d'on és el poeta Miquel Martí Pol, i descobrir-ne la història. És un reportatge de la Nàtia Dell, amb el muntatge musical de Josep Lluís Santíssim. Quan va néixer el monestir de Montserrat, que acaba de celebrar el mil·lenari, Roda de Ter ja portava molts anys de recorregut, oi?
6: Exacte, l'arqueòloga Imma Ullí, que és la directora del projecte de l'Esquerda. El nom de Roda és molt antic, pot ser d'origen celta, pot ser bé que tingui doncs 3 milers d'anys, però tenim el nom de Roda Ciutat. Aquest afegit de Roda Ciutat ja ho tenim escrit, i ho tenim fa 1.200 anys, i això és el que celebrem ara.
7: Bet Contreras, regidora de Cultura.
8: Tenim documentats més de 2.800 anys, sabem que ja hi havia gent aquí vivint, però fa 1.200 anys que es va registrar en els annals del rei de França que Roda Ciutat havia estat destruïda i, per tant, ja existia.
7: El nom de Roda surt l'any 826 a les cròniques oficials del fill de Carlemany, el rei Lluís el Pietós, quan parla de la revolta del noble Issó contra l'imperi franc. La destrucció final de l'esquerda, però, no arriba fins al 1314.
9: Així fou com el batlle del bisbe de Vic, Català de Soler, convocà homes armats de Vic, Gurb i Torelló per atacar Roda i destruir la fortalesa amb la seva església i el seu pòrtic.
5: El jaciment de l'esquerda és l'origen i el fil conductor de la història de Roda. Per on comencem?
7: Doncs mira, et recomanen començar pel museu i després anar al jaciment.
5: Doncs vinga, som-hi.
10: Benvinguts a l'esquerda i també a Roda. Podeu veure aquí en el museu una mica la història d'aquest lloc tan important que és el jaciment arqueològic de l'esquerda del mateix nom.
7: La Maria Ocaña, la directora del museu, ens fa un recorregut ràpid per l'espai.
10: Comences per la part més antiga, que és l'ocupació del segle VIII abans de Crist. Després tenim tot el que és l'assentament ibèric, un lloc molt important també per la història de Catalunya i també d'Osona, perquè sembla que Roda era, de fet, Ausa, l'antiga capital dels ausetans, i una represa de l'esquerda de l'ocupació en el món visigòtic. I entrem en el món medieval, continuem doncs, pel món carolingi i tota l'època feudal. Val, si ara anem pujant les escales i ara quan ja som al primer pis, doncs veiem primer de tot la situació del jaciment, que ocupa una península formada per un meandre del riu Ter, aquell lloc privilegiat que és l'esquerda.
7: Per imaginar-nos com era la vida a l'esquerda, hi ha des de tauletes tàctils fins a objectes de diferents èpoques que s'han trobat en les excavacions.
10: Com, per exemple, àmfores que també venen de fora per guardar oli o vi. Per tant, també veiem aquest contacte comercial. Coses curioses com fitxes de joc, per exemple, peces de taler, una part de la vida quotidiana d'aquests ausetans.
7: Sortim a l'exterior. Només sortir del museu ens trobem la reproducció d'una torre de guaita de fusta de l'època carolíngia. Segurament està ubicada a tocar de l'església, on les vistes són excepcionals.
6: Per controlar el pas cap al nord, pel cantó del Voltreganès, cap al Ripollès i la Cerdanya. I llavors ja se'ls hi escapolien en amunt, els musulmans. Per controlar pel cantó d'aquí del Ter, seguint el Ter i les Guilleries, avall, a la rereguarda de Girona. I tercera cosa, preparar l'atac a Barcelona. Barcelona va caure l'any 801.
7: I ens deixem portar per l'Imma fins al jaciment.
6: A l'entrada veiem la muralla, que és d'origen visigòtic, aprofitada també pels carolingis afegint-hi unes torres, i dura tota l'època medieval, que fa 150 metres de cingle a cingle. Però a darrere s'ha localitzat l'altra muralla, que és la ibèrica, la de la tribu dels ausetans, i últimament les excavacions han estat trobant fragments d'una altra muralla, més antiga encara, que seria del bronze final.
7: Fa 50 anys que s'excava a l'esquerra i encara queda molt per descobrir.
6: És com Empúries, això. Nosaltres des de fa anys ens hem centrat al capdamunt de la península i encara hi som. Per tant, aquí hi ha feina per generacions.
7: El jaciment, que és a les Masies, tot i pertany a Roda, de moment és un espai obert on pot entrar tothom lliurement.
5: Nati, si algú li interessa saber més coses de Roda, què ha de fer?
7: Doncs trobareu tota la informació a lesquerda.cat. Es fan visites guiades, molts tallers i pels més menuts fins i tot hi ha un joc arqueològic en línia.
10: Espero que us hagi agradat. És un lloc que no només és interessant a nivell històric, sinó també paisatgístic, perquè quan visiteu l'esquerda veieu la plana de Vic quasi bé al complet, amb totes les muntanyes que l'envolten, i per tant doncs és un lloc que és molt interessant de conèixer i encara molt desconegut. Per tant, ja ho sabeu, us esperem aquí a l'esquerda.
2: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
1: Ara falten 2 minutets perquè en faltin 5 per arribar a les 7 de la tarda.
2: Esports.
1: Marc Andrés, bona tarda.
11: Bona tarda. Avui comença la primera divisió al futbol espanyol amb els dos primers enfrontaments. Alavés Getafe a 8:15 del vespre i Sevilla Rayo a 10:15. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra, volíem dir, el Llevant a partir de les 7:00 PM. I avui ja hem pogut sentir

0: El tècnic Manolo González, un Manolo, que ha demanat que tothom mostri respecte a una competició com és la Lliga.
1: La Lliga, a la Lliga que tenen el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
0: Mentrestant, en esport en directe, acaba de finalitzar l'amistós del Barça femení a la ciutat esportiva del Manchester City, un partit que ha acabat amb empat a 2. Els gols blaugranes els han fet Graham al minut 5 i Vicky López cap al 25 de la primera meitat. Un Barça que havia dominat el primer temps, però ha vist com a la segona ràpidament li han fet aquest empat a 2. Ara, a les 7 de la tarda, començarà un derbi català, també de pretemporada, entre l'Espanyol i el Badalona Women, un partit que, com diem, començarà d'aquí 5 minuts i es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque.
2: 3CAT Info.
0: D'altra banda, també en directe, ja tenim en marxa la jornada de tarda a l'Europeu de Natació de París i també a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Començant amb la natació, el català Nil Cadavall nedarà les semifinals dels 200 metres estils quan passin pocs minuts de les 8 del vespre, juntament amb el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González. Cadavall, per cert, s'ha classificat per aquestes semifinals amb l'11è millor temps aquest matí. També nedarà la sabadellenca Ainhoa Campabadal la final del 4x200 lliures mixt a partir de les 9:15 del vespre. Campabadal compartirà relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. Mentrestant, el nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, ha acabat setè a la final del 200 metres papallona. Més tard, uns minuts abans d'un 8:15 del vespre, la nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, participarà en la final dels 100 metres esquena i just a la prova següent, els 100 metres esquena masculins, la nedarà Ivan Martínez del Club Natació Barcelona. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, a 9:15, la catalana Maria Vicente tancarà la seva participació a l'heptatló femení amb la prova dels 800 metres. De moment, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat és vuitena a la general. Just després es farà la prova dels 10.000 metres masculins, on hi participarà el reusenc Abdesamat Ukelfen. Tot plegat amb un dia de doble medalla catalana als europeus d'aquests d'atletisme, tots els dues en la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguida Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la prova, hem pogut parlar amb ell en una entrevista que emetrem en exclusiva i en íntegra al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Bueno, això és un somni per realitat. Fa dos anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar... Em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
0: La segona medalla catalana se l'ha penjada en aquest cas Raquel González, ha estat de bronze, també a la prova de la marató, no la mitja, sinó la marató completa.
4: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus cinquers europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
0: La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. La també catalana Laura Monge ha acabat 11a. Mentrestant, aquest matí ni l'equip masculí ni el femení espanyol del 4x100 metres han pogut acabar la seva sèrie perquè han fallat en l'entrega dels relleus. A la prova femenina hi han participat les catalanes Jael Sakura Bastué i Erika Maceras, i a la masculina, hi ha corregut Guillem Crespí.
2: 3CAT Info.
0: Tornant al futbol, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del club parisenc.
5: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
0: Mentrestant, el Barça a aquesta hora està viatjant cap a Suïssa per jugar amb el camp del Basilea. Ho fa amb Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon com a novetats. En canvi, no hi viatja ni Gavi ni Pedri. Tampoc s'han desplaçat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà demà a 2:15 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya.

0: Catalunya Ràdio.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, demà a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. Sentim el jugador Unai Hernández.
2: Una gran felicitat per tornar a casa, no només doncs, esportivament, sinó també al meu poble. I bé, ha sigut un canvi molt gran i encara estic, jo crec, una mica en xoc de tornar aquí, de tornar a casa, i més al Girona on vaig estar 7 anys.
0: Un Unai que no disputarà el partit de demà, ja que s'acaba d'incorporar i no entrarà a la convocatòria. Tampoc el disputarà en Porto, que s'està recuperant de la seva lesió, ni Unagi, que va arribar tard pel Mundial. I acabarem amb un apunt de gimnàstica artística, perquè a l'europeu que s'està celebrant a Zagreb, a Croàcia, la catalana Alba Petisco ha quedat cinquena a la final de terra, quedant-se només una dècima de pujar al podi.
1: Trescat Info.

0: El Marroc xifra en 148 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Al costat espanyol de la frontera, blindada a banda i banda i custodiada per militars i policies, la situació ha estat tranquil·la tot el dia. Protecció Civil demana precaució, sobretot en les activitats a l'exterior, en les zones on hi ha tempestes que poden anar acompanyades de vent fort i pedra. Les principals afectacions són el Ripollès, Osona, l'Anoia i el Bages. La cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui, del 2021, el president prooccidental del país va fugir i els talibans van ocupar Kabul. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat Info que les xarxes socials han contribuït a empitjorar la situació de la dona. El terratrèmol que hi ha hagut a Indonèsia ha causat una cinquantena de morts i hi ha 2.000 persones evacuades. A Granada, els municipis afectats pel terratrèmol de la matinada passada descarten danys estructurals als edificis. Les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics destinats a aquest col·lectiu. Denuncien que molts espais tanquen a l'estiu i expliquen que les temperatures altes, com les d'aquest estiu, són especialment perjudicials pels qui dormen al carrer, que pateixen cremades, cops de calor i un empitjorament de les malalties que tenen. La Universitat de Barcelona es torna a situar en solitari entre les 200 millors del món segons el rànquing de Xangai, un dels més prestigiosos del món. A la llista de les 500 millors universitats mundials també hi trobem la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra, mentre que la Universitat de Lleida cau del rànquing. La 38a edició de la Plec Internacional de Difol, que arriba aquest cap de setmana a Estocolm, la cita reuneix prop de 1.200 participants de 42 entitats catalanes que ofereixen a la capital sueca una mostra de les tradicions i expressions més representatives del país.
1: Esports. El Barça a aquesta hora viatja cap a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea. Ho fa amb novetats com els futbolistes del Mundial, Lamine Yamal, Cubarsí o Olmo, però no hi viatgen ni Gavi ni Pedri. Mentrestant, el Barça femení ha disputat un amistós al camp del Manchester City, ho ha fet amb empat a 2, els gols blaugranes els han fet Graham i Vicky López, i ara mateix, a les 7, ha començat el partit amistós també entre l'Espanyol i el Badalona Women, a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. I també en directe ja tenim en marxa les sessions de tarda dels europeus d'atletisme de Birmingham i també de l'europeu de natació de París, amb els catalans Abdesaman Wekelfen o Maria Vicente en l'atletisme o Nil Cadavall en natació.
0: El temps, temperatura clarament més baixa que ahir, excepte en punts de les comarques del nord-est. Atenció a les tempestes que continuen caient de forma intensa localment i amb calamar-se i ratxes fortes de vent. Sobretot continuaran en punts de la Catalunya central, al Pirineu, i s'aniran desplaçant cap a punts del sud. Difícilment arribaran a les comarques properes a la Costa Brava i la Costa Central. Sí que podrien fregar alguns punts del Pla de Lleida.
2: 3cat Info.
0: Passen 4 minuts a les 7. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
2: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 248, són subsaharians i una cinquantena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de desenes de persones, la majoria subsaharianes, que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidec. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada de banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. Al costat espanyol de la frontera, la situació es manté tranquil·la. Ceuta, enviat especial, Àlex Giral-Robert.
3: Jornada de contrastos a Ceuta, la boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no amagat, com sí que ha passat tantes vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres d'aquells governs porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, les forces de l'ordre han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la muntanya. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. lacrimògens. Tot plegat està donant pas a un dia de calma, tensa però calma, al costat espanyol, els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats a la ciutat autònoma s'estan fent veure al llarg de tota la frontera. Això mentre els milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol segueixen sobrevivint com poden. Cap a 2.000 s'han instal·lat en barraques a base de caixes de cartró i branques a la platja del Trampolín, en condicions d'absoluta misèria. Ramsés Mohamed Azoumik, educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
4: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del CETI, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
3: Les entitats pro drets humans i les veïnals, que s'han reunit avui amb el president de Ceuta, insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
0: A les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a la Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401 amb més de 7.000 persones a bord. Ara passen 7 minuts de les 7 de la tarda, tarda de tempestes, algunes acompanyades de calamarsa, sobretot a les comarques del nord i centre del país. Aquest és el so de la pluja intensa que ha caigut a primera hora d'aquesta tarda a Camprodon, al Ripollès i també en altres localitats del país. De fet, es manté l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per temps violent amb la possibilitat de tempestes acompanyades de pedregades. Vent fort i esclafits a les comarques d'Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Les tempestes també es poden desplaçar cap a l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra, l'Urgell. Cap al final del dia arribaran a les comarques del sud. Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, especialment a les zones pròximes a rius, rieres i barrancs.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El règim talibà demana més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el 5è aniversari del seu retorn al poder a l'Afganistan. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat, en una entrevista a The New York Times, que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin el país. D'altra banda, l'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam ha denunciat que la situació de la dona ha empitjorat. En una entrevista a 3CAT Info ha assegurat que les xarxes socials han contribuït a reforçar el control i les denúncies.
5: Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
0: Ghulam ha denunciat també que en 5 anys el sistema sanitari s'ha quedat sense treballadores, cosa que

0: impossibilita a la pràctica l'accés de les dones també com a pacients.
1: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
0: Les nenes tenen prohibida l'educació a partir dels 12 anys. Segons la UNESCO, gairebé 2,5 milions de nenes han quedat excloses del sistema educatiu durant aquests 5 anys. 11 persones mortes i una vintena de ferides en els atacs d'avui al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies pro-iranianes d'Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto al foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament d'Hezbollah. En un segon atac, 4 persones han mort a la ciutat de Deir el-Zahari, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto al foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia pro-iraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. 5 minuts i arribarem a un quart de 8 del vespre. L'últim balanç del terratrèmol d'Indonèsia és d'una 50 de morts, nombrosos ferits i 2.000 evacuats. El sisme ha tingut una magnitud de 7,7 i ha afectat sobretot l'illa de Flores. En Santi, ciutadà espanyol que viu allà, explica com ha estat el moment en què s'ha produït.
2: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: També hi ha hagut un segon sisme de magnitud 6,9 a Sumatra, a l'oest d'Indonèsia, que no ha provocat víctimes. I el terratrèmol que hi ha hagut de la matinada passada a Granada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments dels municipis afectats. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, despreniments de pedres de les teulades i algunes esquerdes. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre Al-Eddin ha passat quan passaven 4 minuts a l'una de la matinada i ha durat uns 8 segons. Alguns veïns de les zones afectades expliquen com han viscut el moment.
3: Está todo por los suelos, todo.
4: Y un pilar que había ahí al lado, encima de la moto, y lo ha hecho pedazos.
5: A la una de la mañana se movían las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio de enfrente.
6: Estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la una de la mañana nos damos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
0: Després també hi ha hagut diverses rèpliques que no han causat ferits. El terratrèmol també ha causat danys en 5 temples catòlics de la ciutat de Granada que s'han tancat. L'Alhambra ha obert a mig matí un cop s'ha comprovat que no hi ha afectacions. L'incendi a les penyes de Riglos a Osca ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'acord de Màlaga permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. A hores d'ara, les condicions meteorològiques estan dificultant les tasques d'extinció i aquest dissabte a la tarda s'ha hagut de desallotjar el municipi de Bernués, cosa que eleva 19 els nuclis evacuats. L'executiu autonòmic ha demanat a través d'un missatge És Alert que les persones que estiguin fent excursions o altres activitats en zones forestals no es moguin dels entorns urbans. I les queixes veïnals pels sorolls i l'incivisme a les nits a Platja d'Aro han caigut un 37% en els últims 10 anys. L'Ajuntament ho atribueix a la mediació que manté amb els responsables dels locals d'oci nocturn. Berta Artigas Fontàs.
7: Aquesta coordinació público-privada permet, segons el consistori, actuar de manera preventiva i evitar que els conflictes arribin a produir-se. De fet, abans de cada temporada d'estiu, l'Ajuntament es reuneix amb la policia local, els Mossos d'Esquadra i els responsables d'oci nocturn per analitzar els problemes problemes de l'estiu anterior i acordar mesures. Ho explica Maurici Jiménez, l'alcalde.
8: És a dir, treballem amb l'oci nocturn per treballar millor de cares a la temporada d'estiu. I això ens ajuda molt. Hi ha hagut una reducció en les trucades des d'un punt de vista de convivència amb l'oci nocturn i això és bo.
7: Tot i la davallada de queixes que han passat d'una setantena a 28 en 10 anys, el consistori

0: reconeix que el problema del soroll i l'incivisme no ha desaparegut.
1: Ens han aparegut queixes perquè doncs, encara hi ha gent que fa botellón o encara hi ha gent que te pot sortir de local de ser nocturn. No es queda en l'entorn, es mouen i una vegada es mouen doncs resulta que se'n van a una plaça, se queden sentats, fan sorolls i els veïns truquen perquè s'han quedat sentats.
0: Per això la policia local ha incorporat aquest any una nova unitat de convivència que recorre aquests locals un cop han tancat per comprovar que la sortida dels clients es faci sense incidències.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
3: Mig minut i arribarem a un quart de vuit. Aquesta tarda hi ha en marxa la Diada Castellera de Festa Major de la Bisbal del Penedès. Des de la Bisbal, David Prats, última hora. Bona tarda.
4: Bona tarda de nou des del carrer Doctor Robert d'aquest municipi de la comarca del Baix Penedès. A punt de començar la segona ronda, serà el torn dels bous de la Bisbal, on veiem ja els baixos col·locats del 3 a 7. Una diada de la Mare de Déu d'agost que ha acabat la primera ronda i s'ha hagut d'interrompre uns minuts a causa de la caiguda del 5 de 9 de la Colla Vella dels Xiquets de Valls perquè hi ha hagut un casteller lesionat i això ha obligat a doncs, aturar uns minuts la diada. Ara es podrà reprendre després que les assistències se l'hagin emportat. Una actuació de moment amb dos castells de gamma extra, la Vella que ha carregat el 5 de 9 i els castellers de Vilafranca el 4 de 9 amb l'agulla, el 6è de l'any. També hem vist el 4 de 7 dels bous de la Bisbal, el 6è de la temporada, i el 3 de 9 de la colla joves Xiquets de Valls, que és el 8è de l'any. Una mica una primera ronda que ha quedat eclipsada per aquesta caiguda de la supercatedral Rosada, però que ara començarà la segona amb el 3 de 7 dels bous. Tornem a tenir amb nosaltres el Joan Borràs, responsable de dades del web casteller. Aquesta caiguda de 5 de 9 de la Vella, castell que tenien fins al moment dominat, però aquesta relliscada que han tingut, eh?
5: Doncs sí, el castell doncs ja tenia algunes coses fins a carregar i la descarregada doncs s'ha complicat i s'ha complicat a nivell tant de terços com de quarts i de quins i al final doncs el castell s'acaba trencant. Que normalment aquest castell ja té moviment, però quan estàs una mica més limitat i a la Bisbal passa això, doncs fa que el castell tingui més dificultat.
4: Caldrà veure com es replanteja després d'aquesta caiguda l'actuació la colla Vella. Les joves, en principi, en segona ronda, segons ens han informat, podria intentar el 4 de 9 net, un castell que van descarregar en la diada de Sant Joan del passat 24 de juny i que en la diada de Firagós de fa una setmana el van deixar en intent desmuntat. Un castell total que les joves va carregar fa 26 anys en la diada de la Bisbal de l'any 2000 i que avui busca descarregar, ja que aquest castell no s'ha vist mai descarregat aquí a la plaça Doctor Robert de la Bisbal del Penedès. Desmunten el peu del castell de 7, del 3 a 7, els bous de la Bisbal. De moment, falta que comenci doncs, aquesta segona ronda. Això és tot des d'aquesta diada de la Mare Déu d'agost.
3: Gràcies, David Prats. Seguirem connectant per saber més novetats. Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: I afegim que la circulació de trens de la línia R3 de Rodalies ja s'ha restablert entre Vic i Ripoll després que ha estat interrompuda per la presència d'un arbre a les vies. L'arbre s'ha retirat, però es manté el servei alternatiu per carretera entre les estacions afectades pels retards derivats de la incidència. Pel que fa a la circulació per carretera, hi ha vies que presenten incidències a causa de la meteorologia. A la BV-4031 a Castellar de Nuc se circula amb retencions per Calamarsada. D'altra banda, a la C25 s'ha hagut de tallar totalment uns 20 minuts a primera hora de la tarda al terme de Sant Julià de Vilatorta, Osona, per precipitacions intenses. Una tempesta hi ha descarregat amb força i s'ha acumulat aigua a la via. Tot i que la situació està normalitzada, es recomana conduir amb prudència perquè la pluja pot caure de manera sobtada i generar condicions de perill per la conducció.
2: El temps.
3: Ampliem dades de la previsió ara amb en Francesc Mauri.
6: Pendents de l'evolució de les tempestes, algunes d'elles violentes, quantitats caigudes que en alguns casos s'acosten a valors de 40-60 litres per metre quadrat. És el cas, per exemple, de Berga, de Camprodon, de Santa Eulàlia, de Riuprimer, de Súria, per exemple, o també de Planoles. i destacar algunes pedregades, 4 centímetres de diàmetre als Prats de Rei, a l'Anoia, o també, atenció, l'àrea del Bruc. Pedres, ara mateix ens informen, dades fins a les 5 de la tarda, això sí, en aquesta zona del Coll del Bruc, pedres de 5 centímetres amb danys en algunes vivendes, algunes canaletes, alguns vidres, evidentment també de vehicles. Seguim aquestes tempestes que poden continuar caient aquesta tarda al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, i no descartem que algunes, amb el pas de les hores, arribin més discretament, però localment amb virulència, fortes ratxes de vent i calamarsa o pedra, al Pla de Lleida, i amb més probabilitat, a mesura que avanci la tarda i vespre, al sud, és a dir, Camp de Tarragona, sobretot muntanyes interiors i Terres de l'Ebre. L'àrea amb menys probabilitat, o fins i tot no acabaran caient, Costa Brava, Costa Barcelona. La calor marcada, però clarament inferior a la calor extrema d'ahir, sobretot a l'oest i al sud, amb alguns descensos de 8-10 graus respecte ahir. De cara a demà, matí de sol i núvols i tarda de ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu.
7: Tresca Info.
8: Bombo. El Barça es posa en marxa.
9: I gol!
8: Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Aquest dimecres, a la festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al Ahly.
11: Ranqui-tanqui-tanqui.
7: 3CAT Info.
3: Les entitats que tenen diàriament persones sense sostre reclamen que les administracions facin més accions dirigides a aquest col·lectiu. En un estiu en què s'han repetit les onades de calor i molts dies s'han superat els 40 graus, denuncien que les persones sense llar són un col·lectiu molt vulnerable i, en canvi, no s'hi destinen prou recursos. I posen d'exemple els refugis climàtics que s'obren on moltes vegades aquestes persones no hi poden entrar. Per això, tant la Fundació Arrels com el Centre d'Acollida CIS reclamen que es creï una xarxa de refugis especialitzats. Sentim Sara Girón, responsable de l'equip del carrer de la Fundació Arrels, i Lara Brogni, directora del Centre d'Acollida CIS, en declaracions a 3CAT Info.
12: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS, que pugui tenir les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no?
13: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles, per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental, no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
3: El centre obert de la Fundació Arrels ha atès des de dilluns 285 persones, el doble de les que van atendre l'última setmana del mes de juny, coincidint amb la primera onada de calor. Girona alerta que de les greus conseqüències que les altes temperatures tenen en aquestes persones.
12: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de, ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
3: Gairebé 2.000 persones dormen al carrer només a la ciutat de Barcelona i, tot i que no hi ha xifres oficials, en el conjunt del país en podrien ser gairebé 7.000. La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai. El més important del món, és l'única universitat de l'Estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'Estat que ha caigut del rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
14: Cal destacar la nostra millora enorme en impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
3: El rànquing de Xangai valora indicadors com el nombre de premis rellevants obtinguts per l'alumnat i el professorat, els investigadors més citats i els articles en publicacions de referència. Estudia 2.500 universitats a tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes. Les primeres posicions són per Harvard, Stanford i l'Institut.

0: Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda i avui hem pogut sentir el tècnic Manolo González en prèvia de partit. Un Manolo que ha demanat que tothom mostri respecte a una competició com la Lliga.
1: A la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
0: De l'Espanyol masculí al femení, perquè ara mateix tenim un derbi català entre l'Espanyol i el Badalona Women a la ciutat esportiva Dani Jarque, i tenim el Roger Serrat. Hola, Roger, bona tarda.
2: Bona tarda. Minut 25 a la ciutat esportiva Dani Jarque. De moment, resultat de 0-0 entre l'Espanyol i el Badalona Women. No hi ha control del partit per cap dels dos equips, que apreten amb arribades puntuals, però sense fer-se gaire mal. L'acció més perillosa del partit fins ara ha arribat a mans de l'equip Perico, amb una rematada des de la frontal de l'àrea que ha sortit fregant el travesser. De moment, partit molt igualat a la ciutat esportiva Dani Jarque, amb resultat de 0-0 entre l'Espanyol i el Badalona Women, en l'últim partit de pretemporada abans de l'inici de Lliga.
0: Gràcies, Roger. Mentrestant, fa uns minuts ha finalitzat l'amistós del Barça femení a la ciutat esportiva del Manchester City, un partit que ha acabat amb empat a 2. Els gols blaugranes els han fet Graham i Vicky López a la primera part.
3: 3CAT Info.
0: D'altra banda, a aquesta hora el Barça masculí viatja a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea. Ho fa amb les novetats mundialistes com Lamine Yamal, Koundé, Anthony Gordon. En canvi, no hi van ni Pedri ni Gavi. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà demà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Això mentre aquest matí el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del club francès.
4: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
0: Recordem que el PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter de Foyos, que signa fins al 2031 amb els parisencs. Tornem a l'esport en directe, ja que tenim la jornada de tarda en marxa de l'Europeu de Natació de París i l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Començant amb la natació, el català Nil Cadavall nedarà a les semifinals dels 200 metres estils quan passin pocs minuts de les 8 del vespre, juntament amb el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González. Cadavall s'ha classificat per aquestes semifinals amb l'11è millor temps. També nedarà la sabadellenca Ainhoa Campabadal la final del 4x200 lliures mixt a partir de 8:45 del vespre. Campabadal compartirà relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. Mentrestant, en acció que ja ha passat o que passarà, el nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, ha acabat setè a la final del 200 metres papallona. Més tard, ha de participar a partir d'un 8:15 del vespre la nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, a la final del 100 metres esquena, i a la prova següent, als 100 metres esquena masculins, la nedarà Ivan Martínez del Club Natació Barcelona.
3: 3CAT Info.
0: I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, com dèiem, a 8:15, la catalana Maria Vicente tancarà la seva participació a l'heptatló femení amb la prova dels 800 metres. De moment, a la general, l'atleta d'Hospitalet de Llobregat és vuitena. Just després d'aquesta prova, o uns minuts després, es farà la prova dels 10.000 metres masculins, ja a la final, amb el participant reusenc Abdesamat Ukelfen. Tot plegat en un dia amb doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham. Totes dues en la disciplina de marxa. La primera, d'or, l'ha aconseguida Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Un Paul McGrath que, després d'aquesta cursa, ha atès els micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio i podreu sentir l'entrevista íntegra a partir de les 11 de les 11 d'aquesta nit.
5: Bueno, això és un somni, un somni per realitat. Fa dos anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma, i em faltava valor. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
0: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat de bronze, també a la marató, en aquest cas la marató completa.
6: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus cinquers europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
0: La marxadora

0: Maresmenc ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. També ha participat la catalana Laura Monge, que ha acabat 11a.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, demà a Montilivi contra el Leganés a les 7. Hi haurà 3 jugadors que no disputaran aquest partit. Són Unai Hernández, que s'acaba d'incorporar i queda descartat, i tampoc hi serà Porto, recuperant-se de la seva lesió, ni Unagi, que va arribar tard pel Mundial.

0: Dos quarts de vuit, cal destacar aquesta hora que el Marroc xifra en 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar la migració il·legal. Al costat espanyol de la frontera, blindada a banda i banda i custodiada per militars i policies, la situació ha estat tranquil·la tot el dia. Protecció Civil demana precaució, sobretot en les activitats a l'exterior, en les zones on hi ha tempestes que poden anar acompanyades de vent fort i pedra. Les principals afectacions són el Ripoll, Osona, l'Anoia i el Bages. I la cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui del 2021, el president prooccidental del país va fugir i els talibans van ocupar Kabul. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat Info que les xarxes socials han contribuït a empitjorar la situació de la dona. A partir d'ara parlarem d'educació emocional a l'espai Aula Oberta amb la Sara Canyete i també...
1: Esports.
0: Marc Andrés, què ens destaques a aquesta hora? Bona tarda.
2: Bona tarda. Expliquem que el Barça viatja hores d'ara cap a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea. Ho fa amb les novetats mundialistes com Lamine Yamal, Koundé i Anthony Gordon. En canvi, no hi van ni Gavi ni tampoc Pedri. Mentrestant, a hores d'ara, a 7:45 ha de començar a la Lliga, a primera divisió, amb el primer partit, a l'Alavés-Getafe.
0: I pel que fa al temps, temperatura clarament més baixa que ahir, excepte en punts de les comarques del nord-est. Atenció a les tempestes que continuen caient de forma localment intensa i amb calamarsa i ratxes fortes de vent. Sobretot continuaran en punts de la Catalunya central, al Pirineu, i s'aniran desplaçant cap a punts del sud. Difícilment arribaran a les comarques properes a la Costa Brava i la Costa Central. Sí que podrien fregar alguns punts del Pla de Lleida. Ara passen 2 minuts i mig de 7:45 de la tarda. Les autoritats marroquines xifren en 148 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar la migració il·legal i la majoria dels migrants detinguts. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fedinec. Les autoritats reconeixen que s'han fet càrregues policials on s'han utilitzat gasos lacrimògens i que han utilitzat helicòpters, drons i gossos. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants al costat espanyol de la frontera. La situació es manté tranquil·la. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralgo Robert.
3: Jornada de contrastos a Ceuta, la boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no amagat, com sí que ha passat tantes vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres de què els governs porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, les forces de l'ordre han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la muntanya. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Tot plegat està donant pas a un dia de calma, tensa però calma, al costat espanyol. Els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats a la ciutat autònoma s'estan fent veure al llarg de tota la frontera. Això mentre els milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol segueixen sobrevivint com poden. Cap a 2.000 s'han instal·lat en barraques, a base de caixes de cartró i branques, a la platja del Trampolín, en condicions d'absoluta misèria. Ramsés Mohamed Azoumik, educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
4: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del Ceti, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
3: Les entitats pro drets humans i les veïnals, que s'han reunit avui amb el president de Ceuta, insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
0: A les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en 3 pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a la Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401 amb més de 7.000 persones a bord. Tarda de pluges intenses i calamarsades en diversos punts del país, sobretot a les comarques de la Catalunya central. A Camprodon, Castellà de Nuc, Planoles i la zona del Coll del Bruc, entre d'altres, hi ha hagut pedregades aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per temps violent a les comarques d'Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Les tempestes també es poden desplaçar cap a l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell. Cap al final del dia arribaran a les comarques del sud. Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, sobretot a les zones pròximes a rius, rieres i barrancs. I el règim talibà ha demanat més cooperació de la comunitat internacional, coincidint amb el 5è aniversari del seu retorn al poder a l'Afganistan. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista de New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin al país. Avui fa 5 anys que Kabul va caure a mans dels talibans, coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. El règim actual aspira al reconeixement internacional i per ara té el suport de països influents com la Xina, Qatar o Rússia. No obstant això, la situació de la dona ha empitjorat, fins i tot en comparació amb el primer règim talibà, el d'abans de l'11S. És la visió de l'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam, que ha deixat les seves impressions en una entrevista a 3CAT Info. Nando Zanuguera.
1: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials.
5: Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
1: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
5: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
1: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
5: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis ha augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
1: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
5: La Unió Europea o Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: 6 minuts i mig arribarem a 7:45. Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incluïa la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant al setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
7: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que

0: també tinguin més recursos, perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
1: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels països, amb els dels centres públics. A la urbanització de les Masies Catalanes, entre l'Albiol, el Baix Camp i el Cuber, a l'Alt Camp, hi ha preocupació pel drenatge incorrecte d'una central fotovoltaica instal·lada a tocar de les cases que la tardor passada ja va provocar inundacions. Ara els veïns temen que repeteixi una situació semblant quan arribi la temporada d'aiguats. Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
2: L'Agència Catalana de l'Aigua considera que, un any després, les solucions proposades pels promotors de la central fotovoltaica no són suficients. Davant aquest escenari, els veïns han traslladat la seva preocupació per noves inundacions a diverses administracions públiques, però cap ha donat resposta. Aurelio Hernández és el president de l'Associació de Propietaris Masies Alcover.
3: Que nos sentimos como ignorados. A ver, vamos a ser... pensando bien que se están estudiando el tema, pero podían tener la delicadeza o el respeto ciudadano de informar de cómo están los trámites y cómo, qué medidas proponen para una solución efectiva.
2: L'alcalde de l'Albiol, Andreu Carrasco, explica que no tenen constància de cap informe de l'ACA i assenyala que un municipi de 500 habitants no té els recursos suficients per fer front a una situació com aquesta.
4: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, perdó, de que són molt innovadores i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
2: Al setembre, l'Ajuntament de l'Albiol i els tècnics de l'ACA es reuniran per abordar el problema.
1: La demanda d'activitats d'aigua com el ràfting, el piragüisme i el descens de barrancs del Pallars Sobirà ha registrat un increment del 20% respecte a l'any passat. Aquest creixement ve impulsat principalment per les altes temperatures i la intensa calorada que conviden a la pràctica d'esports aquàtics. Sort, Marta Llubic.
5: Aquest cap de setmana és un dels de més activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua com el ràfting, el descens de barrancs o el piragüisme ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
6: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més lloguers, més gent, sobretot dies de molta xafogó, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
5: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Gegants, castellers, sardanes i bastoners han arribat aquest cap de setmana als carrers d'Estocolm en el marc de la Plec Internacional de Difolk. La trobada convertirà la capital sueca en un aparador de la cultura popular catalana amb la participació d'unes 1.200 persones procedents de 42 entitats. Des del 1988, a Difolk ha portat les tradicions catalanes a diferents punts d'Europa. L'objectiu és donar visibilitat al patrimoni cultural català i al mateix temps establir un diàleg amb les tradicions dels països que acullen l'esdeveniment. En aquesta edició, la Plec compartirà protagonisme amb el Kulturfestivalen, un dels grans esdeveniments culturals a l'aire lliure de la ciutat. El president de Difolk, Ivan Besores, posa en valor aquesta coincidència i l'oportunitat de generar un intercanvi entre la cultura catalana i la sueca.
8: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
1: Durant el cap de setmana, 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals, entre altres propostes, protagonitzaran bona part de les activitats programades. I avui és 15 d'agost, és festa major a molts municipis del país i és un dels dies de l'any amb una agenda de concerts més farcida.

D'entrada, Luz Casal actua al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. L'artista hi presenta la gira Me Voy a Permitir. El concert és a 10:15 de la nit. I a la Festa Major de Badalona... De tot el món. I avui hi ha concert de ginestar. Els germans Júlia i Pau Serrasolses actuen al Passeig de la Rambla de Badalona a 11:45 de la nit. I al Festival de la Portaferrada...

0: Hem arribat a 8:45.
1: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
2: Seguiment aquesta tarda dels ruixats i tempestes que en alguns punts són intensos i violents. Ens deien fa una estona, amb dades fins a les 5 d'aquesta tarda, anem actualitzant a mesura que avancen els minuts, doncs el Coll del Bruc, en algunes vivendes, destrosses per pedres de 5 centímetres en algunes canals i en alguns vidres de vivendes i vehicles. Destacar també les pedres de 4 centímetres als Prats de Rei i a l'Anoia i quantitats caigudes en alguns observatoris del Ripollès, d'Osona, del Bages, del Berguedà, de 20 a 60 litres per metre quadrat, també a la Cerdanya. Ressaltar la previsió de cara a aquesta tarda, que ens indica que els ruixats i tempestes irregulars poden afectar Pirineu i Prepirineu, Catalunya interior, la central sobretot, però esporàdicament poden arribar a algun punt del Pla de Lleida i d'una manera més clara, a mesura que avanci la tarda vespre, cap a l'interior de les comarques tarragonines, arribant a última hora a la mateixa Costa Daurada, o també Terres de l'Ebre. Marcada aixafogó, tot i que amb valors entre 5 i 10 graus més baixos que els d'ahir a Ponent i al sud. Demà, diumenge, menys tempestes a l'àrea del Pirineu i Prepirineu de tarda i dia variable.
0: Doncs anem corrents cap a la Bisbal del Penedès, on a aquesta hora està en marxa la Diada Castellera de la Festa Major. David Prats, bona tarda.
3: Bona tarda de nou des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès. Connexió oportuna perquè la colla Jove Xiquets de Valls està muntant els baixos del 4 de 9 net, del 4 de 9 sense folre, un castell que té molt de valor aquí a la Bisbal perquè l'any 2000 aquesta estructura la van carregar i avui busquen descarregar-la. Un 4 de 9 net que aquesta temporada la Joves ja va descarregar per Sant Joan i també va deixar en intent desmuntat el passat 5 d'agost a la diada de la Fira Gos de Valls. Busca, doncs, aquest castell total fora de casa, a molta concentració a la rotllana de la colla Jove Xiquets de Valls, conformant la pinya amb el seu cap de colla, pel que veiem des de la nostra posició, el Francesc Inglés dissenyant aquesta pinya del 4 de 9 net. Mentrestant, podem explicar-vos doncs, el que s'ha vist fins ara en aquesta actuació de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès. La colla local està fent un molt bon paper amb el 4 de 7 i el 3 de 7. Per sisena vegada han descarregat aquests dos castells. Caldrà veure quin serà la tercera estructura dels de la camisa taronja. Els castellers de Vilafranca de moment són qui lideren aquesta jornada amb el 4 de 9 amb l'agulla, el 6è de l'any i el 5 de 9 el tercer de l'any que descarreguen. I la colla vella dels Xiquets de Valls, que no ha tingut sort de sortida perquè els hi ha quedat a mitges el 5 de 9 que s'ha dit quan sortia el pis de sisens, una caiguda que sobretot se'ls ha obert per baix aquest castell i caldrà veure com reformular els de l'agrupació del Portal Nou a aquesta actuació de la Mare de Déu d'Agost. Mentrestant, al cantó de les Joves, als baixos, ja agafats, encara tardarà una

0: estona la construcció d'aquesta estructura, us ho explicarem en la següent connexió a 3Cat Info. Bona tarda.
1: Bona tarda, David.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
4: Obrim l'aula per parlar d'educació emocional. Coneixem el projecte Ments Despertes, un programa per a la prevenció i promoció de la salut mental entre els joves del grup Som Via. La iniciativa posa en contacte alumnes a partir de secundària amb testimonis que han superat un problema de salut mental perquè els expliquin en primera persona com han viscut el seu diagnòstic. Visitem l'Institut Pau Claris de Barcelona, un dels 75 centres que s'han inscrit al programa.
5: Algú podria dir-me de què estic parlant?
6: De pressió.
5: Molt bé.
4: La trobada té lloc a l'aula. Davant d'un grup d'alumnes de primer d'ESO, la Carme els explica que ha patit 4 depressions.
7: Som persones funcionals. Jo puc tenir una vida plena en tots els sentits. O sigui, nosaltres quan parlem és com plantar llavors, que la gent escolti el nostre testimoni i si alguna cosa amb ells els hi ressona, el dia que demà això s'hi trontolla alguna cosa en ells o en el seu company o en algun familiar puguin dir, escolta, m'he vist això i puc fer alguna cosa des de la meva part.
4: Més enllà de posar nom al diagnòstic, la Carme no entra en detalls mèdics. El seu és un testimoni positiu i de superació que vol trencar estigmes.
7: Jo volia dir això, de que he estat als inferns, he pogut pujar i porto notícies a l'infern, no? I es deia, doncs hi ha llum al final del camí. I que s'ha de demanar ajuda, que és de valents.
4: El que s'hi fa a la Carme és focalitzar-se en els indicadors, les alarmes que li van fer veure que necessitava ajuda, perquè l'altre gran objectiu del programa, a banda de trencar estigmes, és la prevenció.
7: Quan es queda perpetrat en el temps és quan és una alarma. Un dia que no dormis, un dia que no mengis, no passa res, però quan passa més de 3 setmanes que estàs, que no dorms, que no menges, que tens sensació de vòmits, que les coses que fan il·lusió ja no fan il·lusió, que una cosa quotidiana que abans feies ara no la pots fer, és quan has de dir, algú passa, anem a demanar ajuda professional.
4: De tots aquests indicadors, la falta de son cronificada és un dels que més ha impactat en Teo, l'Emma i la Meisem, 3 dels alumnes, però també n'hem parlat amb l'Àfrica, en Yassin i les Diep.
8: Si jo deixés de dormir com si fos 1 o 2 hores, ja m'estaria preocupant bastant. I també menjar, perquè jo m'agrada menjar molt. I si no mengés, primer de tot, tindria un mal de panxer de l'infern.
9: Lo de no poder dormir, perquè sento que és una cosa que pot passar majoritàriament en moltes persones.
10: Lo de dormir, que no pugui sortir al carrer.
4: Un altre dels factors que més influeixen en la salut mental i que més reconeixen els alumnes és el de la relació amb l'entorn, els problemes amb els amics, l'assetjament escolar o la discriminació intercultural.
9: Hi havia gent que es distanciava de mi, però aquella etapa ja va passar. Ara s'està millor amb diferents companys.
11: Per exemple, ens han ensenyat que si alguna persona et diu alguna cosa que t'ha sabut greu o no t'agrada, hi ha que ignorar-la perquè després et pots posar més trista.
8: Amb companys que tinc una relació forta, doncs puc veure el que els hi passa, perquè si jo veig que tipus, no volen jugar o així, ja els està passant alguna cosa, ja em fixaria en què els està passant.
4: Sílvia García Márquez és la responsable de l'àrea de programes del grup Som Via i guia les sessions amb els alumnes.
12: El fet de que els nostres testimonis expliquin des de l'experiència i no des d'un mapa biomèdic connecten directament, no?, amb aquestes causes i, per tant, reflexionen en primera persona també els alumnes quines són les seves pròpies conductes de risc i, per tant, les causes que els poden portar a tenir problemes de salut mental.
4: La xerrada d'una hora ha passat volant i ha deixat les emocions a flor de pell. Marta Salvia és la tutora dels alumnes.
13: Els pot servir per poder acompanyar una altra persona que vegin que no està bé o per adonar-se que si mateixos potser hi ha alguna cosa que no funciona del tot, no? A vegades no arriba a ser un problema de salut mental, a vegades és que emocionalment no estem bé, però si s'allarga molt, doncs potser sí que ens acaba afectant en el nostre dia a dia, amb les ganes de jugar, de veure gent, de

0: estudiar, d'estar a gust amb nosaltres mateixos.
1: El missatge dels testimonis també parla als alumnes d'enfortir l'autoestima i d'estendre la mà al company que ho necessita, i creuen que aquesta activitat els pot ajudar a ser millors companys.
2: Tenim que tenir tots consciència.
3: I també podem ajudar a prevenir-ho, no dient comentaris que poden ofendre els companys.
4: Quan tots ens tratem bé, sentim confiança.
1: Ments despertes són històries de vida que ajuden a parlar de salut mental de manera fàcil, propera i clara. Amb ells, tanquem l'aula.
5: Aula oberta.

0: Esports.
1: Oriol Corral, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui comença la primera divisió al futbol espanyol. Tenim en joc el primer partit de la temporada des de 7:45 del vespre, Alavés Getafe. Al minut 24 de la primera meitat, Alavés 0, Getafe 0. També avui es disputarà el Sevilla-Rayo Vallecano a 9:45 del vespre. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. I avui ja n'hem pogut sentir el tècnic Manolo González, un Manolo que ha demanat que tothom mostri respecte a una competició com la Lliga.
3: La Liga, a la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
2: A les 7 ha començat un derbi català de pretemporada entre l'Espanyol i el Badalona Women. A la ciutat esportiva Dani Jarque hi tenim el Roger Serrat. Hola, Roger, bona tarda.
4: Bona tarda. Temps de descans a la ciutat esportiva Dani Jarque entre l'Espanyol i el Badalona Women. Amb victòria per la mínima del conjunt perico amb un gol de Bicho al minut 38 a la sortida d'un córner. Tot i que el partit ha començat molt igualat, a partir del minut 20 s'ha començat a decantar el camp a favor de l'Espanyol, que abans del gol ja havia tingut alguna arribada de molt perill. De moment, partit bastant controlat per l'equip perico, que guanya 1-0 al Badalona Women a la ciutat esportiva Dani Jarque en l'últim partit de pretemporada pels dos conjunts abans de l'inici de Lliga.
2: Moltes gràcies, Roger. I també ha acabat un altre partit amistós de pretemporada, en aquest cas el del Barça femení, que ha jugat a la ciutat esportiva del Manchester City. El partit ha acabat amb empat a 2, amb gols de Graham i Vicky López, els dos, a la primera meitat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: D'altra banda, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del club francès.
5: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
2: El Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i ara, des de les 6, viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea. Ho fa amb Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no hi han viatjat ni Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com, per exemple, Marc Casado o Héctor Fort. El partit contra el Basilea es disputarà 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. En marxa la jornada de tarda a l'Europeu de Natació de París. El català Nil Cadevall nedarà les semifinals dels 200 metres estils quan passin 2 minuts de les 8 del vespre, d'aquí a poc menys de 4 minuts. Ho farà juntament amb el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González. Cadevall s'ha classificat amb l'11è millor temps. També nedarà la sabadellenca Ainhoa Campabadal, la final dels 4x200 lliures mixt a partir de 8:45 del vespre. Campabadal compartirà relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. I aquesta tarda el nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, ha acabat 7è a la final dels 200 metres papallona. Més tard, uns minuts abans 9:15 del vespre, la nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles,

0: participarà en la final dels 100 metres esquena. Just la prova següent, els 100 metres esquena masculins, la nadarà Ivan Martínez del Club Natació Barcelona. I destaquem dues medalles d'aquest matí de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. La medalla d'or de Paul McGrath a la mitja marató de marxa i la medalla de bronze a la marató de marxa de Raquel González.
1: 3CAT Info. Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
2: Bona tarda, són les 8. Protecció Civil demana precaució, sobretot en les activitats a l'exterior, en les zones on hi ha tempestes que poden anar acompanyades de vent fort i de pedra. Les principals afectacions són el Ripollès, Osona, l'Anoia i el Bages. El Marroc xifra en 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Les autoritats marroquines admeten que han fet càrregues policials i han utilitzat gasos lacrimògens per frenar aquest nou intent d'entrada massiva de migrants. La cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui del 2021, el president pro-occidental del país va fugir i els talibans van ocupar Kabul. Els talibans busquen inversions i modernitzar l'economia, però els drets humans, especialment els de les dones, han retrocedit completament. El terratrèmol que hi ha hagut a Indonèsia ha causat una cinquantena de morts i hi ha 2.000 persones evacuades. A Granada, els municipis afectats pel terratrèmol de la matinada passada descarten danys estructurals als edificis. En marxa la Diada Castellera de la Festa Major de la Bisbal del Penedès i participen la colla local i de convidades els castellers de Vilafranca i les dues colles dels Xiquets de Valls. I la Universitat de Barcelona es torna a situar en solitari entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Shanghai, un dels més prestigiosos del món. En la llista de les 500 millors universitats mundials també hi trobem la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra, mentre que la Universitat de Lleida cau d'aquest rànquing.
1: Esports.
0: El Barça viatja cap a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea. Ho fa amb les novetats mundialistes com Lamine Koundé i Gordon. En canvi, no hi van Gavi ni tampoc Pedri. D'altra banda, tenim en joc el primer partit de la temporada de la Lliga de Primera Divisió, Alavés-Getafe. Al minut 30 de la primera meitat, Alavés 0, Getafe 0. I també en futbol, també en directe, el descans espanyol femení 1, Badalona Women 0. Abans, el Barça empatat a 2 a la Ciutat Esportiva del Manchester City.
2: I pel que fa al temps, les tempestes es desfan a la meitat nord del país. En sorgeixen, però, algunes a la meitat sud, que poden ser localment fortes, però força menys extenses. A la nit, però, ja s'hauran desfet. Demà esperem un dia amb temperatura semblant, cel variable i tempestes de tarda al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
2: Ara passen 3 minuts de les 8 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: I com diem, durant la tarda hi ha hagut pluges intenses acompanyades de calamarsada, pedra i vent fort en diversos punts del país que han causat alguns desperfectes en habitatges i en cotxes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja ara cap a les comarques del sud, on poden caure xàfecs de 20 litres per metre quadrat en mitja hora fins aquesta mitjanit. Fins a les 6 d'aquesta tarda, el telèfon d'emergències ha gestionat 138 trucades relacionades amb incidències causades per la pluja, la majoria des de les comarques del Segrià, el Baix Llobregat i també el Ripollès. Per això ens aturem un moment i saludem a aquesta hora al Francesc Mauri. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: On hi ha hagut les tempestes i les pedregades més intenses aquesta tarda?
3: Bé, sens dubte, la pedregada més intensa, com a mínim pel que fa a mida de les pedres, les tenim enregistrades en dues ubicacions. Una a la zona del Bruc, pedres de fins a 5 centímetres de grandària, o als Prats de Rei, a l'Anoia, amb pedres de 4 centímetres. A diversos indrets hi ha constància de calamarsa o granís, que en definitiva

0: seria, doncs, com boletes d'anís, per entendre'ns, de menys d'un centímetre de grandària. I pel que fa a registres de precipitació, quantiosos, en alguns casos, a Sallent, per exemple, perdó, a Súria, s'han fregat els 59 litres per metre quadrat i més de 50, per exemple, a Santa Eulàlia de Riuprimer, a Osona, o també més de 50 en el cas de Camprodon, a la zona del Ripollès. Artés, el Bages ha fregat els 50 litres per metre quadrat i els vents en alguns casos han superat els 70 km per hora. Destaquen a Caldes de Montbui un cop de 80 km per hora i a Berga un de 98 km per hora. Són aiguats o tempestes típics d'aquesta època, però, evidentment, el que no és habitual, perquè ja ho estem arrossegant des de la primavera, són la mida de les pedres, que ens estan indicant una reserva d'energia notable que, de moment, ens dona aquestes tempestes relativament focalitzades, però que les properes setmanes, en alguns casos, es podrien incrementar pel que fa a extensió, freqüència i sobretot virulència. De moment, aquesta nit desapareixen del tot. Demà, temperatura semblant a la d'avui, ha baixat a tot el país i clarament el que passa és que l'ambient ha estat xafogós i en alguns casos la baixada de 2 a 8 graus ha estat una mica amagada per aquesta xafogor. Demà valors semblants, matí de sol i núvols i tarda amb algunes tempestes més focalitzades al Pirineu i Prepirineu. I tot això a l'espera de l'esperança d'un descens de temperatura nou que arribaria dijous i que podria ser notable a partir de divendres que ve.
1: Perfecte, gràcies Francesc, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: Les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 248, són subsaharians i una cinquantena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones i admet que ha efectuat càrregues policials i que ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i militars, mentre que al costat espanyol la situació es manté de moment força tranquil·la. Anem en directe cap a Ceuta, allà hi tenim un enviat especial, és l'Àlex Giral. Robert, bona tarda.
3: Bona tarda, Laia, sí. Espanya encara no vol donar l'episodi per tancat, però ja assumeixen que el dispositiu a una banda i l'altra de la frontera aquest cop ha funcionat. El desplegament militar i policial sense precedents a Ceuta ha servit per reforçar la imatge de seguretat després de la crisi de finals de juliol, ho recordem, amb més d'un centenar de morts i l'arribada de més de 70.000 migrants. Això sí, avui en cap moment han hagut d'entrar en acció a la frontera perquè el Marroc, amb l'ús de la força, ha barrat el pocs centenars de persones que han intentat arribar a l'estat espanyol per la muntanya. Els avisos constants aquesta setmana dels dos països han acabat d'afablir una convocatòria que ja havia perdut força a les xarxes. Amb tot sobre el terreny, el panorama continua sent de molta misèria entre uns immigrants que, com l'Ujavi, prioritzen refugiar-se de la colo durant el dia.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: Es calcula que pels carrers, platges i boscos de Ceuta encara hi deambulen cap a 10.000 immigrants. En Marwan ens ha explicat com i per què va decidir marxar del Marroc amb tan sols 19 anys.
5: Li vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam fresar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I no ha pogut reprendre el contacte amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil en creuar la frontera.
1: Àlex Giral, Robert, en directe des de Ceuta. Gràcies, bona tarda.
3: Gràcies, bona tarda.
1: I del món avui també és notícia a l'Afganistan. El règim talibà ha demanat més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el 5è aniversari del seu retorn al poder.

0: La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista al The New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin al país. Avui fa 5 anys que Kabul va caure a mans dels talibans, coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. El règim actual s'ha enfortit durant aquest temps, està fortament armat i no té contestació interna. Els intents de modernitzar-se estan afectant l'economia, però en drets humans, sobretot els de les dones, hi ha hagut un retrocés molt important. És un reportatge del Nando Genoguera amb el muntatge de Marçal Toro.
1: El 15 d'agost del 2021, el president de l'Afganistan, Ashraf Ghani, va fugir de Kabul. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, mesos enrere, combinat amb un avanç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la caiguda del govern, sostingut per Occident. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món. Com la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista en un intent desesperat de fugir del país. Biden va defensar fins al final la decisió de marxar amb l'argument que no podien allargar la seva presència indefinidament, però també va admetre la seva sorpresa per com van anar els esdeveniments.
2: Mantinc plenament la meva decisió. Després de 20 anys he après de la manera més dura que mai no va ser un bon moment per retirar les forces dels Estats Units. La veritat és que tot això es va desenvolupar més ràpidament del que havíem previst. Així doncs, què va passar? Els líders polítics afganesos van renunciar al govern i van fugir del país.
1: Què va fallar? Per què els 20 anys d'ocupació no van servir per consolidar un govern democràtic amb el suport d'Occident?
3: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país.
4: Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, corresponsal a l'Afganistan durant 8 anys.
3: Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
1: 5 anys és el mateix que va durar el primer govern talibà, del 1996 al 2001. Però què té el règim actual que no tenia l'anterior?
3: Els talibans actuals són molt més poderosos i no sembla que hi hagi res que pugui trontollar el seu règim, no? Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, estan obrint noves avingudes, estan arreglant els carrers.
1: Però la repressió va tornar, sobretot per les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys.
5: L'accés és només una part de la crisi.
4: Hoda Javerian, responsable de programes d'educació d'emergència, UNESCO.
5: Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
1: Cap país d'Occident té ambaixada a l'Afganistan, però els talibans tenen dos socis molt influents, la Xina i Qatar. El poder que té el règim és més gran que mai i no hi ha contestació interna. Així les coses, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació.
3: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si li agrada com si no, al règim dels talibans per pura supervivència.
0: I del món també tenim un ull posat a Indonèsia. L'últim balanç del terratrèmol és d'una 50ena de morts, nombrosos ferits i 2.000 persones evacuades. El sisme ha tingut una magnitud de 7,7 i ha afectat sobretot l'illa de Flores. En Santi, ciutadà espanyol que viu allà, explica com ha estat el moment en què s'ha produït el sisme.
6: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: També hi ha hagut un segon sisme de magnitud 6,9 a Sumatra, això és a l'oest d'Indonèsia, però en aquest cas no ha provocat víctimes.

0: I aquesta matinada passada també hi ha hagut un terratrèmol a Granada. No ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments dels municipis afectats. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, despreniments de pedres de les teulades i també algunes esquerdes. El sisme, de magnitud 5 i amb epicentre a l'Etdin, ha passat quan passaven 4 minuts de la 1 de la matinada i ha durat uns 8 segons. Alguns veïns de les zones afectades expliquen com han viscut el moment.
1: Está todo por los suelos, todo.
2: Y un pilar que había ahí al lado, encima de la moto, y lo ha hecho pedazos.
3: A la 1 de la mañana se movían las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio de enfrente.
4: Y estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la 1 de la mañana notamos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
0: Després també hi ha hagut diverses rèpliques que no han causat ferits. I pel que fa als incendis, el que crema a les penyes de Riglos a Osca ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte el govern de l'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. A hores d'ara, les condicions meteorològiques estan dificultant les tasques d'extinció i aquest dissabte a la tarda s'ha hagut de desallotjar al municipi de Bernués, cosa que eleva a 19 els municipis evacuats. L'executiu autonòmic ha demanat a través d'un missatge és alert que les persones que estiguin fent excursions o altres activitats en zones forestals no es moguin dels entorns urbans.
5: El temps.
0: Ara és un quart de nou, actualitzem la previsió meteorològica amb el Francesc Mauri.
6: Aquest dissabte ens ha portat un descens general de les temperatures de 2, 4, 5 graus, però en alguns observatoris ha arribat als 8 o 9 graus. Veníem, però, de tan amunt, amb temperatures extremes ahir divendres, que en alguns casos només ho han notat els termòmetres. Si ahir alguns registres arribaven als 41-42 graus, avui la màxima a Catalunya s'han registrat a Girona Ciutat, 37. I atenció, les tempestes molt notables, però no especialment extenses. 59 litres per metre quadrat, per exemple, a Súria, i destaquen registres superiors als 50 litres a la zona, per exemple, de Santa Eulàlia de Riuprimer, o també a l'àrea d'Artés, el Bages i Camprodon, i d'altres de 20 a 50 a nombrosos observatoris al voltant del Berguedà, Osona, Cerdanya, Ripollès i Bages, també algun racó de l'Anoia. Algunes ratxes de vent han fregat els 100 km per hora acompanyant aquestes tempestes. A hores d'ara, la majoria s'han desfet o s'han desactivat, i molt, tot i que s'han activat alguna al sud de Catalunya, sobretot al voltant de la Conca de Barberà, però molt més localitzades. Acabaran per desaparèixer aquesta nit. Demà temperatura estable, sol i núvols al matí, i a la tarda algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 9 i hem d'anar en directe cap a la Bisbal del Penedès perquè aquesta tarda hi ha en marxa la Diada Castellera de Festa Major. Última hora, doncs, des de la Bisbal. David Prats, bona tarda.
7: Bona tarda. Des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès som a la meitat de la tercera ronda d'una diada que de moment porta un total de 4 castells de gamma extra. El moment màgic ha estat a la segona ronda a càrrec de la colla jove Xiquets de Valls, que ha descarregat el 4 de 9 net, un castell que enguany ja havien fet però que aquí a la Bisbal només l'havien carregat l'any 2000 i que s'ha aconseguit descarregar per primer cop a la història en aquest municipi del Baix Penedès. La Joves també ha descarregat el 3 de 9. Els castellers de Vilafranca, que ara estan ja pujant el 4 de 9, que serà el seu castell de comiat, a falta de la ronda de pilars, han completat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla i el 5 de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls no ha tingut sort de sortida, han sopegat amb el 5 de 9 que ha deixat a mitges i a la segona ronda ha descarregat el 4 de 9. Caldrà veure quin serà el seu tercer castell. Els bous de la Bisbal ja han completat les tres rondes, s'han anotat la clàssica de castells de 7 amb el 4 de 7, el 3.

0: 3 a 7 i la Torre de 6. Ara els castellers de Vilafranca amb els dos col·locats al 4 de 9 acomiadaran les 3 rondes de castells. Es preveu que aquest castell el puguin aconseguir també descarregar. De moment, això és tot.
1: Gràcies, David. Us deixem pendents de la diada i actualitzem d'aquí a mitja hora. Fins ara.
0: Fins ara.
2: 3CAT Info.
1: Ho hem destacat també en titulars. La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Shanghai, que és el més important del món. És l'única universitat de l'Estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, en canvi, és una de les 8 universitats de l'Estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
3: Cal destacar la nostra millora enorme en impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
1: El rànquing de Shanghai valora indicadors com el nombre de premis rellevants obtinguts per l'alumnat i el professorat, els investigadors més citats i també els articles en publicacions de referència. Estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes. Les primeres posicions són per Harvard, Stanford i també per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I encara relacionat amb el sector educatiu, les escoles concertades catalanes incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incluïa la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant al setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
4: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim i també important és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
1: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. Les queixes veïnals per sorolls i per incivisme a les nits a Platja d'Aro han caigut un 37% en els últims 10 anys. L'Ajuntament ho atribueix a la mediació que manté amb els responsables dels locals d'oci nocturn i amb l'obertura d'una nova unitat a la policia. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
5: Aquesta coordinació público-privada permet, segons el consistori, actuar de manera preventiva i evitar que els conflictes arribin a produir-se. De fet, abans de cada temporada d'estiu, l'Ajuntament es reuneix amb la policia local, els Mossos d'Esquadra i els responsables d'oci nocturn per analitzar els problemes de l'estiu anterior i acordar mesures. Ho explica Maurici Jiménez, l'alcalde.
6: És a dir, treballem amb l'oci nocturn per treballar millor de cares a la temporada d'estiu. I això ens ajuda molt. Hi ha hagut una reducció en les trucades des d'un punt de vista de convivència amb l'oci nocturn i això és bo.
5: Tot i la davallada de queixes que han passat d'una setantena a 28 en 10 anys, el consistori reconeix que el problema del soroll i l'incivisme no ha desaparegut.
6: Ens han aparegut queixes perquè doncs, encara hi ha gent que fa botellón o encara hi ha gent que te pot sortir del local d'oci nocturn. No es queden en l'entorn, es mouen i una vegada es mouen doncs resulta que se'n van a una plaça, se queden sentats, fan sorolls i els veïns truquen perquè s'han quedat sentats.
5: Per això, la policia local ha incorporat aquest any una nova unitat de convivència que recorre aquests locals un cop han tancat per comprovar que la sortida dels clients es faci sense incidències.
1: 5 minuts i seran 2:15.
2: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui comença la primera divisió al futbol espanyol. Tenim en joc el primer partit de la temporada des de 2:15 a del vespre.

l'Alavés Getafe. Ara mateix, al descans, Alavés 0, Getafe 0, un Getafe que juga amb 10 des del minut 43 per l'expulsió de Kiko Femenia. També avui es disputarà el Sevilla-Rayo Vallecano.

0: arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
1: D'altra banda, ara a les 7 ha començat un derbi català de pretemporada entre l'Espanyol i el Badalona Women. A la Ciutat Esportiva d'Any Harkey tenim el Roger Serrat. Hola, Roger, bona tarda.
2: Bona tarda. Minut 66 a la Ciutat Esportiva d'Any Harkey entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb victòria per la mínima del conjunt perico amb un gol de Bicho al minut 38 a la sortida d'un córner. Tot i que el partit ha començat molt igualat, a partir del minut 20 s'ha començat a decantar el camp a favor de l'Espanyol. Tot i això, l'Espanyol continua apretant en busca del segon gol que pràcticament confirmi la victòria del club perico en aquesta segona part. A hores d'ara, el partit controlat, com he dit, per l'Espanyol, amb resultat de 1-0 favorable per l'equip perico contra el Badalona Women a la Ciutat Esportiva Dani Harke en l'últim partit de pretemporada pels dos conjunts abans de l'inici de Lliga.
1: Moltes gràcies, Roger. I fa una estona s'ha acabat l'amistós del Barça femení a la Ciutat Esportiva del Manchester City. Un partit que ha acabat amb empat a dos. Els gols del Barça els han fet Graham i Vicky López, els dos a la primera meitat. L'entrenador, Pere Romeu, diu que està content amb el rendiment de l'equip.
3: La valoració és molt positiva, hem tingut una primera part molt bona, on ens hem posat 0-2 en el marcador, on hem tingut diverses ocasions per inclús materialitzar el partit. Molt bé, les coses que hem preparat, que hem entrenat, han sortit força, força bé davant d'un rival molt i molt exigent, així que content.
1: Mentrestant, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter valencià, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del Paris Saint-Germain.
4: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
1: El Barça s'ha entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i ara, des de les 6, viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea. Ho fa amb Lamin Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no hi van Gavi ni tampoc Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit contra el Basilea es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. D'altra banda, també està en marxa la jornada de tarda a l'Europeu de Natació de París. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa en la prova dels 200 metres estils. A partir de 9:45 del vespre, la sabadellenca Ainhoa Campabadal nedarà la final del 4x200 lliure mixt. Campabadal compartirà relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. Aquesta tarda, més coses. El nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, ha acabat 7è a la final dels 200 metres papallona. Més tard, un minut abans d'un 8:45 del vespre, la nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Cércoles, participarà a la final dels 100 metres esquena i a la prova següent nedarà els 100 metres d'esquena masculins Ivan Martínez del Club Natació Barcelona. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, a 9:45, la catalana Maria Vicente tancarà la seva participació a l'heptatló femení amb la prova dels 800 metres. De moment, l'atleta de l'Hospitalet del Llobregat és 8a a la general. Just després es farà la prova dels 10.000 metres masculins amb el reusenc Abdesamat Ouhelfen. Tot plegat en un dia amb doble medalla catalana als europeus d'atletisme, totes dues en la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguit Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. La segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató. La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3:20:49. La catalana Laura Monge ha acabat 11a.
5: Catalunya Ràdio i 3cat Info en emissió.

0: Ara són 9:15 i aquests són els principals titulars que estem destacant a aquesta hora. Tarda de tempestes importants en alguns punts del país. Protecció Civil demana precaució, sobretot en les activitats a l'exterior, en les zones on hi ha tempestes que poden anar acompanyades de vent fort i de pedra. Les principals afectacions són el Ripollès, Osona, l'Anoia i el Bages. El Marroc assegura que ha interceptat 300 migrants quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Les autoritats marroquines admeten que han fet càrregues policials i han utilitzat gasos lacrimògens per frenar aquesta possible nova entrada massiva de migrants. I la cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les xarxes socials han contribuït a empitjorar la situació de la dona al seu país. A més, des d'ara i fins a les 9 de la nit també destacarem que avui també fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a una base militar d'Alaska, una trobada històrica que havia de ser el primer pas per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però que no ha tingut continuïtat. A més, explicarem que les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics destinats a aquest col·lectiu i, abans d'arribar a les 9, tornarem a treure el cap a la Bisbal del Penedès, on hi ha en marxa la Diada Castellera de la seva festa major. De seguida hi anem en directe. I pel que fa als esports, què destacarem, Oriol?
1: Que el Barça viatja cap a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea. Ho fa ja amb els mundialistes, com Lamine Koundé i Anthony Gordon. En canvi, no hi van Gavi ni tampoc Pedri. Tenim en joc el primer partit de la temporada de la Lliga de Primera Divisió. El descans, a la vez, 0, Getafe 0.
0: I pel que fa al temps, les tempestes es desfan a la meitat nord del país, però n'estan sorgint algunes a la meitat sud que poden ser localment fortes, tot i que força menys extenses. A la nit s'hauran desfet. Demà esperem un dia amb temperatura semblant, cel variable i tempestes de tarda al Pirineu i al Prepirineu. Ara passen 9:02.
2: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, les tempestes es desplacen a aquesta hora cap a les comarques del sud i el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja en aquestes zones on poden caure xàfecs de 20 litres per metre quadrat en mitja hora fins a aquesta mitjanit. Durant la tarda hi ha hagut pluges intenses acompanyades de calamarsada, pedra i vent fort en diversos punts del país que han causat alguns desperfectes en habitatges i també en alguns cotxes. Les pedregades més destacades han estat a l'àrea del Bruc, amb pedres de 5 centímetres de diàmetre i també als Prats de Rei, a l'Anoia. Fins a les 6 d'aquesta tarda, el telèfon d'emergències 112 ha gestionat 138 trucades relacionades amb incidències causades per la pluja, la majoria des del Segrià, el Baix Llobregat i el Ripollès. Mentrestant, al País Valencià hi ha alerta taronja per pluges intenses i vent molt fort a la província de Castelló. Al municipi de Begís, a l'Alt Palància, s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat i s'han desbordat els barrancs d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Les tempestes també han causat retards en diversos vols a l'aeroport de Manises.
2: 3cat Info. 3cat Info.
0: Les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 248, són subsaharians i una cinquantena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones i admet que ha efectuat càrregues policials i que també ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, doncs, es manté blindada a banda i banda per policies i militars, mentre que al costat espanyol la situació de moment es manté força tranquil·la. Tenim un enviat especial a Ceuta, és l'Àlex Giral Robert.
3: Espanya encara no vol donar l'episodi per tancat, però ja assumeixen que el dispositiu a una banda i l'altra de la frontera frontera aquest cop ha funcionat. El desplegament militar i policial sense precedents a Ceuta ha servit per reforçar la imatge de seguretat després de la crisi de finals de juliol. Això sí, avui en cap moment han hagut d'entrar en acció a la frontera perquè el Marroc, amb l'ús de la força, ha barrat el pas als pocs centenars de persones que han intentat arribar a l'estat espanyol per la muntanya. Els avisos constants aquesta setmana dels dos països han acabat d'afablir una convocatòria que ja havia perdut força a les xarxes. En tot sobre el terreny, el panorama continua sent de misèria entre uns immigrants que, com l'Oujavi, prioritzen refugiar-se de la calor durant el dia.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: Es calcula que pels carrers, platges i boscos de Ceuta encara hi deambulen cap a 10.000 immigrants. En Marwan ens ha explicat com i per què va decidir marxar del Marroc amb tan sols 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte, vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I no ha pogut reprendre el contacte amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil en creuar la frontera.
0: Tot això a Ceuta, mentrestant a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401 amb més de 7.000 persones a bord.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I avui també és notícia a l'Afganistan. El règim talibà ha demanat més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el cinquè aniversari del seu retorn al poder. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista al The New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin al seu país. Avui fa 5 anys que Kabul va caure a mans dels talibans coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. El règim actual aspira al reconeixement internacional i per ara ja té el suport de països influents com serien la Xina, Qatar o Rússia. Tot i així, la situació de les dones ha empitjorat fins i tot en comparació amb el primer règim talibà, el d'abans de l'11S. És la visió de l'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam, que ha deixat les seves impressions en una entrevista a 3Cat Info. L'ha recollit el Nando Genoguera.
6: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials.
7: Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
6: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
7: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
6: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
7: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
6: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
7: La Unió Europea o els Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: I I d'una efemèride passem a una altra, perquè avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, això és a Alaska, una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna. Ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, de fet, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solies.
8: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna. És a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el

0: Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
1: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
2: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
0: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Inna Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
3: L'esperit d'Anchorage s'estava apurant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte si realment hi esteu interessats.
0: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
4: I encara de l'àmbit internacional, 11 persones han mort i una vintena han resultat ferides en els atacs d'avui al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto al foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. En un segon atac, 4 persones han mort a la ciutat de Deir al-Rani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto al foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I precisament l'any passat, el 2025, hi van haver actives 53 negociacions de pau al món, la xifra més alta dels últims anys, segons un estudi de l'Escola de Cultura de la Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. També alerta de l'auge dels conflictes armats. Clàudia Serra.
5: El 2025 es van registrar 40 guerres al món, la xifra més alta de l'última dècada, segons dades de la mateixa institució. La majoria són a l'Àfrica, l'Àsia Pacífic i l'Orient Mitjà. La bona notícia és que en més de la meitat d'aquests conflictes hi havia en marxa converses de pau, tot i que l'estudi recalca que cada vegada és més difícil tancar grans acords. Jordi Urgell n'és un dels autors.
6: Si comparem la dècada actual amb la dècada posterior o els temps posteriors al final de la Guerra Freda, no, als anys 90, doncs aquesta, diguéssim, el número de conflictes, és a dir, el número d'acords de pau que estem veient en els darrers anys ha decrescut claríssimament. Per tant, estem veient que hi ha un número significatiu de negociacions de pau, però costa molt que aquestes iniciatives, aquests processos de diàleg, aquestes negociacions de pau, cristal·litzin.
5: La gran majoria, un 90% d'aquestes negociacions, compten amb l'acompanyament d'actors externs que ajuden en tasques de mediació. Poden ser governs de tercers països, organitzacions intergovernamentals o religioses o agents de la societat civil. Entre ells hi ha l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, que l'any passat va intervenir en gairebé la meitat dels processos que analitza l'estudi.
6: En un context, no, en el qual hi ha un cert qüestionament o crítica, confrontació oberta, no, al multilateralisme, al dret internacional, a les organitzacions internacionals, doncs crec que això és bona notícia i crec que és important. I la tasca que fan aquestes Nacions Unides i altres organitzacions internacionals és molt perfectible.
5: L'estudi també ha analitzat el paper de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, i conclou que són parts encara massa invisibilitzades a l'hora de poder defensar els seus drets en aquests processos de negociació de pau.
4: Pràcticament 9:45 de la nit.
7: El temps.
4: Actualitzem la previsió meteorològica amb el Francesc Mauri.
7: Aquest dissabte ens ha portat un descens general de les temperatures de 2, 4, 5 graus, però en alguns observatoris ha arribat als 8 o 9 graus. Veníem, però, de tan amunt, amb temperatures extremes ahir divendres, que en alguns casos només ho han notat els termòmetres. Si ahir alguns registres arribaven als 41-42 graus, avui la màxima a Catalunya s'han registrat a Girona Ciutat, 37. I atenció, les tempestes molt notables, però no especialment extenses. 59 litres per metre quadrat, per exemple, a Súria, i destaquen registres superiors als 50 litres a la zona, per exemple, de Santa Eulàlia de Riuprimer, o també a l'àrea d'Artés, el Bages i Camprodon, i d'altres de 20 a 50 a nombrosos observatoris al voltant del Berguedà, Osona, Cerdanya, Ripollès i Bages, també algun racó de l'Anoia. Algunes ratxes de vent han fregat els 100 km per hora acompanyant aquestes tempestes. A hores d'ara, la majoria s'han desfet o s'han desactivat, i molt, tot i que s'han activat alguna al sud de Catalunya, sobretot al voltant de la Conca de Barberà, però molt més localitzades. Acabaran per desaparèixer aquesta nit. Demà, temperatura estable, sol i núvols al matí, i a la tarda algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la nit i a aquesta hora hem de tornar cap a la Bisbal del Penedès. Allà hi ha en marxa la Diada Castellera de la Festa Major d'aquesta localitat i hi tenim en directe altra vegada el David Prats. David, bona tarda.
1: Bona tarda de nou des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, tram final de la tercera ronda. Ara és el torn de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que intentarà el 4 de 8 amb el Pilar. El moment més màgic d'aquesta Diada de la Mare de Déu d'agost fins al moment ha estat a la segona ronda càrrec de la Colla Joves Xiquets de Valls, que ha descarregat el 4 de 9 net. El segon que descarrega aquesta temporada, però per aquest municipi de la comarca del Baix Penedès és molt especial, perquè es tanca un cercle. L'any 2000 aquesta mateixa colla l'havia carregat i avui l'ha aconseguit descarregar 26 anys després per primera vegada. Festa grossa que s'ha completat en la tercera ronda pels del carrer d'en Gassó, descarregant el 2 de 9 de sortida. Les Joves havia completat el 3 de 9. Caldrà veure quin serà el Pilar. Suposem que serà de 7 pisos, unes Joves que d'aquí a 15 dies té també la prova de la Diada de Sant Fèlix, on aquí podrien arribar castells com el 2 de 8 net o el Pilar de 8. Els castellers de Vilafranca també han ofert un bon paper de gamma extra amb el 4 de 9 amb l'agulla de sortida, la segona ronda el 5 de 9 i han finalitzat amb el 4 de 9. La Colla Vella dels Xiquets de Valls no ha tingut la sort en la primera ronda, ha deixat a mitges el 5 de 9, els ha caigut quan sortien les sisenes. A la segona ronda han completat el 4 de 9 i ara, com us dèiem, intentaran el 4 de 8 amb el Pilar. Caldrà veure també quin serà el Pilar final, tant de verds com de rosats. I la colla local, els Bous de la Bisbal, que han completat la clàssica de castells de 7 amb el 4 de 7, el 3 de 7 i la torre de 6. Al final no hi ha hagut ni 4 de 7 amb l'agulla ni torre de 7. Dia de la Bisbal, quan ara mateix sonen gralles del 4 de 8 amb el Pilar de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Segurament en la propera connexió ja estarem en el tram final d'aquesta actuació de la Mare de Déu d'agost.
4: Gràcies, David Prat. Tornem a connectar amb vosaltres d'aquí a mitja hora. Fins ara.
1: Fins ara.
8: 3Cat Info. 3Cat Info.
4: 10 minuts i seran les 9 de la nit. Les entitats que atenen diàriament persones sense sostre reclamen que les administracions facin més accions dirigides a aquest col·lectiu. En un estiu en què s'han repetit les onades de calor i molts dies s'han superat els 40 graus, denuncien que les persones sense llar són un col·lectiu molt vulnerable i que, en canvi, no s'hi destinen prou recursos. Posen d'exemple els refugis climàtics que s'obren, on moltes vegades aquestes persones no hi poden entrar. Per això, tant la Fundació Arrels com el Centre d'Acollida Assís reclamen reclamen que es creï una xarxa de refugis especialitzats. Sentim Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels, i Lara Brodny, directora del Centre d'Acollida de Sis, en declaracions a 3CAT Info.
9: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS, que pugui tenir les eines per poder donar servei.

0: Servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no?
1: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Cort Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
2: El centre obert de la Fundació Arrels ha atès des de dilluns 285 persones, el doble de les que va atendre l'última setmana del mes de juny, coincidint amb la primera onada de calor. Girona alerta de les greus conseqüències que les altes temperatures tenen en aquestes persones.
0: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de, ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
2: Només a la ciutat de Barcelona gairebé 2.000 persones dormen al carrer i, tot i que no hi ha xifres oficials, en el conjunt del país en podrien ser gairebé 7.000. I continuem parlant de la calor, perquè un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor asseguren que no hi tornaran. Segons un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank, els indrets més turístics del país, com l'Arc Mediterrani, poden ser els més perjudicats. Ho assegura un dels investigadors d'aquest informe, David César Heyman.
3: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
2: També les agències de viatges ho troben un problema.
4: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
2: Sentíem Jordi Vinyoles, que és el vicepresident de la patronal ACABE. Segons aquest informe de CaixaBank, l'economia del país es pot veure afectada si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis de calor. Cal tenir en compte que el turisme representa el 13% del producte interior brut de l'estat espanyol. I precisament la demanda d'activitats d'aigua com el ràfting, el piragüisme o el descens de barrancs al Pallars Sobirà ha registrat un increment del 20% respecte a l'any passat. Aquest creixement ve impulsat principalment, com dèiem, per les altes temperatures i per la intensa calorada que conviden a la pràctica d'esports aquàtics. Ens ho explica des de Sort la Marta Llubic.
5: Aquest cap de setmana és un dels demés activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua com el ràfting, el descens de barrancs o el piragüisme ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
6: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més ioguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
5: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confia en superar el que queda de temporada.
2: 7 minuts i seran les 9 de la nit.
7: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral, bona nit.
8: Bona nit. Avui comença la primera divisió al futbol espanyol. Tenim en joc el primer partit de la temporada des de 7:45 del vespre, a la vez Getafe, al minut 63, a la vez 0, Getafe 0. El Getafe juga amb 10 des del minut 43 per l'expulsió de Kiko Femenia. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda i avui ja n'hem pogut sentir el tècnic, Manolo González.
9: Però tot i així el que busques és que els jugadors agafin minuts i carreguin minuts. A partir d'aquí la realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
8: I fa pocs moments que s'ha acabat el derbi català de pretemporada entre l'Espanyol i el Badalona Women a la ciutat esportiva d'Ani Harkey. Tenim el Roger Serrat. Hola, Roger, bona tarda.
7: Bona tarda, exacte. Final del partit a la ciutat esportiva Dani Harke entre l'Espanyol i el Badalona Women, que ha acabat amb victòria per la mínima del conjunt peritco, amb un gol de Bicho que ha arribat al minut 38 a la sortida d'un córner. Tot i que el partit ha començat molt igualat, a partir del minut 20 s'ha començat a decantar el camp a favor de l'Espanyol, que a la segona part no ha baixat els braços i ha continuat tenint l'hegemonia del partit, que a sobre s'ha vist encara més afavorida després de l'expulsió per doble targeta groga de Vicky Losada al minut 65. Resultat final de 1-0 favorable a l'Espanyol contra el Badalona Women a la ciutat esportiva Dani Harke en l'últim partit de pretemporada pels dos conjunts abans de l'inici de Lliga.
8: Moltes gràcies, Roger. I fa una estona també s'ha acabat l'amistós del Barça femení a la ciutat esportiva del Manchester City, un partit que ha acabat amb empat a 2. Els gols blaugranes els ha fet Graham i Vicky López, els dos a la primera meitat. L'entrenador Pere Romeu està content amb el rendiment de l'equip.
10: La valoració és molt positiva, hem tingut una primera part molt bona, on ens hem posat 0-2 en el marcador, on hem tingut diverses ocasions per inclús materialitzar el partit. Molt bé, les coses que hem preparat, que hem entrenat, han sortit força bé davant d'un rival molt i molt exigent, així que content.
8: D'altra banda, el Barça ja és a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda de diumenge i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I avui el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del Paris Saint-Germain.
11: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
8: D'altra banda, també tenim en marxa la jornada de tarda a l'Europeu de Natació de París. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils, ha fet el 14è millor temps, el nedador del Club Natació Terrassa. D'altra banda, Hugo González ha fet el millor temps i ha batut el rècord del campionat d'Espanya. I fa pocs minuts ha acabat també la competició dels 4x200 metres lliures mixt. Hi nedava la sabadellenca Ainhoa Campabadal, però l'equip espanyol ha acabat en setena posició. Campabadal compartia relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa Miguel Pérez Godoy i també César Castro. Aquesta tarda, el nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, ha acabat setè a la final dels 200 metres papallona. La nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, ha acabat cinquena a la final dels 100 metres esquena i Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, ha acabat sisè a la mateixa prova masculina. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, des de 9:15, la catalana Maria Vicente tancava la seva participació a l'heptatló femení amb la prova dels 800 metres. Tot just ara ha acabat aquesta prova i Maria Vicente ha acabat en desena posició la prova dels 800 metres. De moment, l'atleta de l'Hospitalet del Llobregat és vuitena a la general. Just després es farà la prova dels 10.000 metres en categoria masculina amb el reusenc Abdesaman Ouhelfen. Tot plegat en un dia amb doble medalla catalana als europeus d'atletisme, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguit Paul McGrath a la mitja marató.
12: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'isquiotibial una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
8: La segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat bronze a la Mataró.
13: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus cinquens europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
8: La també catalana Laura Monge ha acabat la marató en 11a posició.
14: Trescat Info.

0: Són les 9. Moment per repassar les informacions més destacades a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Les autoritats marroquines admeten que han fet càrregues policials i han utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. Protecció Civil demana precaució, sobretot en les activitats a l'exterior, en les zones on hi ha tempestes, que poden anar acompanyades de vent fort i pedra. Les principals afectacions són el Ripollès, Osona, l'Anoia i el Bages. En plan internacional, la cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim, 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui, del 2021, el president prooccidental del país va fugir i els talibans van ocupar Kabul. Els talibans busquen inversions i modernitzar l'economia, però els drets humans, especialment els de la dona, han retrocedit completament. El terratrèmol que hi ha hagut a Indonèsia ha causat una 50ena de morts i hi ha 2.000 persones evacuades. A Granada, els municipis afectats pel terratrèmol que hi ha hagut també aquesta matinada passada descarten danys estructurals als seus edificis. La Universitat de Barcelona es torna a situar en solitari entre les 200 millors del món segons el rànquing de Xangai, un dels més prestigiosos del món. En la llista de les 500 millors universitats mundials també hi trobem la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra, mentre que la Universitat de Lleida cau del rànquing. Les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, sancionin per rentar-se a les fonts. I en marxa la Diada Castellera de la Festa Major de la Bisbal del Penedès. Hi participen la colla local i de convidades, els castellers de Vilafranca i les dues colles dels Xiquets de Valls. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2:15...
1: Esports.
0: Oriol, què destacarem?
2: Que el Barça ja és a Suïssa per jugar demà a amistós al camp del Basilea. Ho fa ja amb els mundialistes com Lamine Yamal, Koundé i Anthony Gordon. En canvi, no hi van Gavi ni tampoc Pedri. D'altra banda, tenim en joc el primer partit de la temporada de la Lliga de Primera Divisió, Alavés-Getafe. Al minut 72 de partit, Alavés 0, Getafe 0. I també en futbol, l'Espanyol femení ha acabat amb victòria per 1-0 a l'amistós contra el Badalona Women. Abans, el Barça ha empatat a 2 a la Ciutat Esportiva del Manchester City.
0: I pel que fa a la previsió del temps, les tempestes es desfan a la meitat nord del país. En sorgeixen algunes a la meitat sud també, però que poden ser localment fortes, però força menys extenses. A la nit s'hauran desfet, almenys és el que es preveu. Demà esperem un dia amb temperatures semblants a les d'avui, cel variable, i tempestes de tarda al Pirineu i també al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i us estaré acompanyant repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Comencem repassant aquesta actualitat anant cap a Ceuta, on les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats que volien creuar la frontera i han detingut 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 248, són subsaharians i una 50ena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones i admet que ha efectuat càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació es manté tranquil·la. Precisament allà a Ceuta hi tenim l'Àlex i l'Albert.
3: Espanya encara no vol donar l'episodi per tancat, però ja assumeixen que el dispositiu a una banda i l'altra de la frontera aquest cop ha funcionat. El desplegament militar i policial sense precedents a Ceuta ha servit per reforçar la imatge de seguretat després de la crisi de finals de juliol. Això sí, avui en cap moment

0: Han hagut d'entrar en acció a la frontera perquè el Marroc, amb l'ús de la força, ha barrat el pas als pocs centenars de persones que han intentat arribar a l'estat espanyol per la muntanya. Els avisos constants aquesta setmana dels dos països han acabat d'afeblir una convocatòria que ja havia perdut força a les xarxes. En tot sobre el terreny, el panorama continua sent de misèria entre uns immigrants que, com l'Oujavi, prioritzen refugiar-se de la calor durant el dia.
1: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
0: Es calcula que pels carrers, platges i boscos de Ceuta encara hi deambulen cap a 10.000 immigrants. En Marwan ens ha explicat com i per què va decidir marxar del Marroc amb tan sols 19 anys.
2: Li vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte, vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
0: I no ha pogut reprendre el contacte amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil en creuar la frontera.
3: Moltes gràcies, Àlex. Tornem a casa nostra. Les tempestes es desplacen cap a les comarques del sud i el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja en aquestes zones, on poden caure xàfecs de 20 litres per metre quadrat en mitja hora fins a la mitjanit. Durant la tarda hi ha hagut pluges intenses, acompanyades de calamarsada, pedra i vent fort en diversos punts del país que han causat alguns desperfectes, tant en habitatges com en cotxes. Les pedregades més destacades han estat a l'àrea del Bruc, amb pedres de 5 centímetres i també als Prats de Rei, a l'Anoia. Fins a les 6 d'aquesta tarda, el telèfon d'emergències ha gestionat 138 trucades relacionades amb incidències causades per la pluja. La majoria d'elles, el Segrià, el Baix Llobregat i també el Ripollès. Al País Valencià hi ha alerta taronja per pluges intenses i vent molt fort a la província de Castelló. Al municipi de Begís, a l'Alt Palància, s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Les tempestes també han causat retards en diversos vols a l'aeroport de Manises. 3CAT Info. 3CAT Info. El règim talibà ha demanat més cooperació de la comunitat internacional, coincidint amb el 5è aniversari del seu retorn al poder a l'Afganistan. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista a The New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin al país. Avui, precisament, fa 5 anys que Kabul va caure a mans dels talibans, coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i també de l'OTAN. El règim actual aspira al reconeixement internacional i per ara té el suport de països influents com la Xina, Qatar o també Rússia. No obstant això, la situació de la dona ha empitjorat fins i tot en comparació amb el primer règim talibà, el d'abans de l'11S. És la visió de l'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam, que ha deixat les seves impressions en una entrevista a 3CAT Info. Ens ho explica en Nando Zanuguera.
4: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials.
5: Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
4: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
5: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
4: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
5: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
4: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
5: La Unió Europea o els Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.

0: Posem ara el focus a Indonèsia, on l'últim balanç del terratrèmol succeït aquesta matinada és d'una cinquantena de morts, nombrosos ferits i també 2.000 evacuats. El sisme ha tingut una magnitud de 7,7 i ha afectat sobretot l'illa de Flores. En Santi, ciutadà espanyol que viu precisament allà, explica com ha estat el moment en què s'ha produït el sisme.
1: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: També hi ha hagut un segon terratrèmol de magnitud 6,9 a Sumatra, a l'oest d'Indonèsia. Aquest, però, no ha provocat víctimes. I també el terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada mateix a Granada no ha causat danys estructurals importants als edificis dels municipis on ha succeït, segons les primeres avaluacions d'aquests ajuntaments, dels municipis afectats. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, despreniment de pedres de les teulades i també per algunes esquerdes. El sisme de magnitud 5, i amb epicentre al municipi d'Alendín, ha passat quan passaven 4 minuts de la 1 de la matinada i ha durat prop de 8 segons. Alguns veïns de la zona afectades expliquen també com han viscut aquesta sacsejada.
2: Está todo por los suelos, todo.
3: Y un pilar que había ahí al lado, encima de la moto y la he hecho pedazo.
4: A la 1 de la mañana se movían las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio de enfrente.
5: Y estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la 1 de la mañana notamos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
0: Després d'aquest sisme també hi ha hagut diverses rèpliques que no han causat ferits. El terratrèmol també ha causat danys en 5 temples catòlics de la ciutat de Granada que s'han tancat. L'Alhambra ha obert a mig matí un cop s'ha comprovat que no hi havia afectacions estructurals. I a l'Aragó, l'incendi a les Penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 1 miler de veïns de la zona. Aquest dissabte el govern de l'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als bombers aragonesos. A hores d'ara, les condicions meteorològiques estan dificultant les tasques d'extinció i aquest dissabte a la tarda ha hagut de desallotjar el municipi de Bernués, cosa que eleva a 19 els nuclis evacuats. L'executiu autonòmic ha demanat a través d'un missatge és alert que les persones que estiguin fent excursions o altres activitats en aquestes zones forestals no es moguin dels entorns urbans.

0: Parlem ara d'educació. La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, el més important que hi ha a nivell mundial. És l'única universitat de l'Estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals la Universitat Autònoma de Barcelona i també la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'Estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
1: Cal destacar la nostra millora enorme en impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
0: El rànquing de Xangai valora indicadors com el nombre de premis rellevants obtinguts per l'alumnat i el professorat, els investigadors més citats i els articles en publicacions de referència. Estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes. Les primeres posicions són per Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. Les escoles concertades també de Catalunya, per això, incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament durant els pròxims anys, començant al setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
2: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos, perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar l'alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara, quan és un quart de 10, toca mirar el cel.
3: El temps.
0: La crònica és d'en Francesc Mauri.
4: Aquest dissabte ens ha portat un descens general de les temperatures de 2, 4, 5 graus, però en alguns observatoris ha arribat als 8 o 9 graus. Veníem, però, de tan amunt, amb temperatures extremes ahir divendres, que en alguns casos només ho han notat els termòmetres. Si ahir alguns registres arribaven als 41-42 graus, avui la màxima a Catalunya s'han registrat a Girona Ciutat, 37. I atenció, les tempestes molt notables, però no especialment extenses. 59 litres per metre quadrat, per exemple, a Súria, i destaquen registres superiors als 50 litres a la zona, per exemple, de Santa Eulàlia de Riuprimer, o també a l'àrea d'Artés, el Bages i Camprodon, i d'altres de 20 a 50 a nombrosos observatoris al voltant del Berguedà, Osona, Cerdanya, Ripollès i Bages, també algun racó de l'Anoia. Algunes ratxes de vent han fregat els 100 km per hora acompanyant aquestes tempestes. A hores d'ara, la majoria s'han desfet o s'han desactivat, i molt, tot i que s'han activat alguna al sud de Catalunya, sobretot al voltant de la Conca de Barberà, però molt més localitzades. Acabaran per desaparèixer aquesta nit. Demà, temperatura estable, sol i núvols al matí, i a la tarda algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu.
5: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
6: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
5: Denuncien l'accés de burocràcia...
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
7: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
5: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
7: I de la resta del món.
5: Pendents de la cimera internacional...
7: Faci el temps que faci.
9: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
7: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
3: 3Cat Info.
0: I ara ja sentim aquesta música. Anem cap a la Bisbal del Penedès per actualitzar la darrera hora de la Diada Castellera de la Festa Major que s'està celebrant allà. Bona tarda, David Prats. Com va tot?
10: Bona tarda de nou des del carrer Doctor Robert. Final de la Diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès amb els pilars de comiat de les quatre colles participants, els castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove Xiquets de Valls i els anfitrions, els bous de la Bisbal. Actuació amb cinc castells de gamma extra. Les joves de Valls ha aconseguit el castell més important de la jornada, la segona ronda, descarregar el 4 de 9 net. Aquest castell que feia 26 anys l'havia carregat en aquesta mateixa actuació, avui l'ha aconseguit descarregar. A les joves, que també a la tercera ronda s'ha notat el 2 de 9, el tercer de la temporada, i ha obert plaça amb el 3 de 9, ha acabat amb el pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han ofert un bon paper de gamma extra després del seu retorn de vacances. Els verds han completat de sortida el 4 de 9 amb l'agulla, el 6è de l'any. Seguidament han completat el 5 de 9, el tercer de l'any, i han acabat les 3 rondes de castells amb el 4 de 9. A la ronda de pilars han vestit l'espadat de 7. La colla vella dels Xiquets de Valls ha tingut una sortida accidentada amb el 5 de 9 que han deixat a mitges una supercatedral que els ha caigut quan sortien la sisena. S'ha obert per baix. Han hagut de redreçar l'actuació amb el 4 de 9. El 4 de 8 amb el pilar ha estat el castell de la tercera ronda i han acabat amb el pilar de 6. I la colla anfitriona, els bous de la Bisbal, que s'han anotat la clàssica de castells de 7 amb el 4 de 7, el 3 de 7 i la torre de 6. Aquí a la Bisbal, però, no han estat els únics castells que s'han vist

0: en aquesta tarda del 15 d'agost. També a la mateixa hora, al carrer Cos del Bou de Tarragona, hi ha hagut la diada de Sant Roc amb una jove de Tarragona que pocs dies de Sant Magí ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, que ha tornat a descarregar el 4 de 8 amb l'agulla la segona ronda i ha tornat també a juntar el 3 i el 4 de 8. S'han acomiadat amb el Pilar de 7 carregat. Els xiquets de Tarragona també han actuat a Ferran, on han ajuntat el 3 de 8, el 7 de 8 i el 4 de 8. Tarda vespre del 15 d'agost de Castells, aquí a la Bisbal, i amb tot dat i beneït, amb una actuació amb un total de 5 castells de gamma extra.
1: Moltes gràcies, David Prats, que ens ha anat explicant tota aquesta diada de castells a la Bisbal del Penedès. Moltes gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: 10 minuts i arribarem a 2:15.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Les entitats que tenen diàriament persones sense sostre reclamen que les administracions facin més accions dirigides precisament a aquest col·lectiu. En un estiu en què s'han repetit les onades de calor i molts dies s'han superat els 40 graus, denuncien que les persones sense llar són un col·lectiu molt vulnerable i, en canvi, no s'hi destinen prou recursos. I posen d'exemple els refugis climàtics que s'obren, on moltes vegades aquestes persones no hi poden entrar. Per això, tant la Fundació Arrels com el centre d'acollida Assís reclamen que es creï una xarxa de refugis especialitzats. Sentim Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels, i Lara Brogni, directora del centre d'acollida Assís, en declaracions a 3CAT Info.
3: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS, que pugui tenir les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no?
4: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles, per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental, no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
1: El centre obert de la Fundació Arrels ha atès des de dilluns 285 persones, el doble de les que va atendre l'última setmana del mes de juny, coincidint amb la primera onada de calor. Girón alerta de les greus conseqüències que les altes temperatures tenen en aquestes persones.
3: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de, ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
1: Gairebé 2.000 persones dormen al carrer només a la ciutat de Barcelona i, tot i que no hi ha xifres oficials en el conjunt del país, en podrien ser gairebé 7.000. I un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor diuen que no hi tornaran. Segons un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank, els indrets més turístics del país, com l'Arc Mediterrani, poden ser dels més perjudicats. Ho assegura un dels investigadors d'aquest informe, David César Heyman.
5: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
1: També les agències de viatges detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
6: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: Segons l'informe de CaixaBank, l'economia del país es pot veure afectada si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis de calor. Cal tenir en compte que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I ara, fins 10:15...
2: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral.
7: Avui comença la primera divisió al futbol espanyol. Tenim en joc el primer partit de la temporada des de 8:15 del vespre, Alavés-Getafe. Ara mateix l'Alavés acaba de fer el 3-0. El primer gol l'ha fet Tenaglia, el segon gol l'ha fet el davanter nascut a Premià de Mar, Mariano Díaz, i el 3-0 l'ha fet Rodríguez. També es disputarà avui el Sevilla-Rayo.

Vallecano a 2:15 del vespre. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. Avui hem pogut sentir el tècnic del conjunt blanc i blau, Manolo González.

0: D'altra banda, el Barça ja és a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur al Barça, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit contra el Basilea es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I avui el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició a les seves xarxes socials.
1: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
0: D'altra banda, també tenim en marxa la jornada de tarda a l'Europeu de Natació de París. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nadador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Espanya. D'altra banda, a la final dels 4x200 lliures mixt, amb la sabadellenca Ainhoa Campabadal, l'equip espanyol ha acabat en 7a posició. Campabadal compartia relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. Aquesta tarda, el nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, ha acabat 7è a la final dels 200 metres papallona. La nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, ha acabat 5è a la final dels 100 metres esquena, i Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, ha acabat 6è, la mateixa prova masculina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, la catalana Maria Vicente tanca en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, els 10.000 metres masculins començaran en breus instants amb la participació del reusenc Abdessamán Ouhelfen. Tot plegat en un dia amb doble medalla catalana en aquests europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, Anglaterra. Totes dues a la disciplina de marxa. La primera, d'or, l'ha aconseguit Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1:23:23. Després de la prova ho ha valorat el portal Carrer Lliure.
3: Sí, bueno, problemes físics els últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però els tenia l'isquiotibial una miqueta dolorit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
0: I la segona medalla se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató també en marxa.
4: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus 5è europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
0: La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3:20:49. La també catalana Laura Monge ha acabat 11a. D'altra banda, ni l'equip masculí ni l'equip femení espanyol del 4x100 metres han pogut acabar la seva sèrie perquè han fallat en l'entrega dels relleus. A la prova femenina hi han participat les catalanes Jael Sakura Bestué i Erika Maceras, i a la masculina ha corregut Guillem Crespí.
5: Dos quarts de deu.

0: també que han utilitzat gasos lacrimògens. A casa nostra, Protecció Civil demana mantenir la prudència, sobretot en les activitats a l'exterior, en aquelles zones més afectades per les tempestes, com ara el Ripollès, Osona, l'Anoia i el Bages. I la cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan, tot i que el nou règim busqui inversions i també modernitzar l'economia del país. Els drets i les llibertats de la població, sobretot de les dones, han retrocedit amb escreix. I abans de les 10 també us explicarem i recordarem amb la Cristina Solies que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia d'acostar el final de la guerra d'Ucraïna, però que va ser l'inici del distanciament entre Washington i Moscou. I precisament l'any passat hi va haver 53 negociacions de pau al món, la xifra més alta dels últims anys, segons un estudi de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb la Clàudia Serra repassarem aquest informe. I en plana cultural, Estocolm s'ha convertit aquest cap de setmana en l'escenari de la 38a edició de l'Aplec Internacional de Difolk. A l'esdeveniment hi participen uns 1.200 representants de 42 entitats catalanes fent d'ambaixadors de la cultura del país. I també parlarem d'esports.
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que el Barça ja és a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea. Mentrestant, Ferran Torres s'ha acomiadat de l'afició a les seves xarxes socials. I avui començava la Lliga a la primera divisió. L'Alavés ha guanyat per 3 gols a 0 al Getafe i ara, en pocs instants, començarà el Sevilla-Rayo.
0: I pel que fa al temps, les tempestes es desfan a la meitat nord, en sorgeixen algunes a la meitat sud del país, que poden ser localment fortes, però força menys extenses. A la nit s'hauran desfet, segons la previsió. Demà esperem per això un dia amb temperatura semblant com la d'avui, cel variable, i tempestes de tarda al Pirineu i també al Prepirineu. Passen gairebé 3 minuts de 2:15. Les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 248, són subsaharians i una cinquantena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones i admet que ha efectuat càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i militars, mentre que al costat espanyol la situació es manté tranquil·la. Anem cap a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Espanya encara no vol donar l'episodi per tancat, però ja assumeixen que el dispositiu a una banda i l'altra de la frontera aquest cop ha funcionat. El desplegament militar i policial sense precedents a Ceuta ha servit per reforçar la imatge de seguretat després de la crisi de finals de juliol. Això sí, avui en cap moment han hagut d'entrar en acció a la frontera perquè el Marroc, amb l'ús de la força, ha barrat el pas als pocs centenars de persones que han intentat arribar a l'estat espanyol per la muntanya. Els avisos constants aquesta setmana dels dos països han acabat d'afablir una convocatòria que ja havia perdut força a les xarxes. En tot sobre el terreny, el panorama continua sent de misèria entre uns immigrants que, com l'Oujavi, prioritzen refugiar-se de la calor durant el dia.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: Es calcula que pels carrers, platges i boscos de Ceuta encara hi deambulen cap a 10.000 immigrants. En Marwan ens ha explicat com i per què va decidir marxar del Marroc amb tan sols 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte, vam flasar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I no ha pogut reprendre el contacte amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil en creuar la frontera.
0: I seguim parlant d'aquest drama migratori perquè a les Balears prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de 7.000 persones a bord. Les tempestes es desplacen cap

I a aquesta hora, a l'antena de 3Cat Infos, estem explicant que el Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la immigració il·legal. I les autoritats marroquines admeten que han fet càrregues policials

0: Cap a les comarques del sud i el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja en aquestes zones, on poden caure xàfecs de 20 litres per metre quadrat en mitja hora fins a la mitjanit. Durant la tarda hi ha hagut pluges intenses acompanyades de calamarsada, de pedra i també de vent fort en diversos punts del país que han causat alguns desperfectes, tant en habitatges com en cotxes. Les pedregades més destacades han estat a l'àrea del Bruc, amb pedres de 5 centímetres, i també als Prats de Rei, a l'Anoia. Fins a les 6 d'aquesta tarda, el telèfon d'emergències ha gestionat 138 trucades relacionades amb incidències causades per la pluja, la majoria des del Segrià, el Baix Llobregat i el Ripollès. Al País Valencià hi ha alerta taronja per pluges intenses i vent molt fort a la província de Castelló. Al municipi de Begís, a l'Alt Palància, s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Les tempestes també han causat retards en diversos vols a l'aeroport de Manises. I a l'urbanització de les Masies Catalanes, entre l'Albiol, el Baix Camp i l'Alcover, a l'Alt Camp, hi ha preocupació pel drenatge incorrecte d'una central fotovoltaica instal·lada a tocar de les cases que la tardor passada ja va provocar inundacions. Ara els veïns temen que es repeteixi una situació semblant quan arribi la temporada d'aiguats. Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua considera que un any després les solucions proposades pels promotors de la central fotovoltaica no són suficients. Davant aquest escenari, els veïns han traslladat la seva preocupació per noves inundacions a diverses administracions públiques, però cap ha donat resposta. Aurelio Hernández és el president de l'Associació de Propietaris Masies Alcover.
2: Que nos sentimos como ignorados. A ver, vamos a hacer, pensando bien, que se están estudiando el tema, pero podían tener la delicadeza o el respeto ciudadano de informar de cómo están los trámites y cómo, qué medidas proponen para una solución efectiva.
1: L'alcalde de l'Albiol, Andreu Carrasco, explica que no tenen constància de cap informe de l'ACA i assenyala que un municipi de 500 habitants no té els recursos suficients per fer front a una situació com aquesta.
3: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, que són molt innovadores i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
1: Al setembre, l'Ajuntament d'Albiol i els tècnics de l'ACA es reuniran per abordar el problema.
0: I ara obrim plan internacional. El règim talibà ha demanat més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el 5è aniversari del seu retorn al poder de l'Afganistan. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista de New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i també inverteixin al país. Avui fa 5 anys que Kabul va caure a mans dels talibans coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. El règim actual aspira al reconeixement internacional i per ara té el suport de països influents com la Xina, Qatar o Rússia. No obstant això, la situació de la dona ha empitjorat, fins i tot en comparació amb el primer règim talibà, el que hi havia abans de l'11 de setembre. En una entrevista a 3CAT Info, l'activista i escriptora Nadia Ghulam ha denunciat que la dona se l'ha apartat del mercat laboral fins al punt que les dones no poden rebre atenció mèdica perquè no hi ha personal sanitari femení.
4: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones soles no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
0: El règim s'ha enfortit aquests 5 anys i la repressió fa que no hi hagi contestació interna. Això fa que les perspectives de futur siguin pessimistes. Segons la periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal a l'Afganistan durant 8 anys.
5: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. Tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, al règim dels talibans per pura supervivència.
0: El règim actual ha mantingut la repressió contra les dones i ha prohibit l'educació a les nenes de més de 12 anys. En aquests 5 anys, un total de 2,5 milions n'han quedat excloses, segons ha calculat la UNESCO. 5 minuts i arribem.

0: Arribarem a 9:45. Avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però a mesura que han anat passant els mesos no s'ha avançat pràcticament gens i ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
1: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
2: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
3: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
1: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
4: L'esperit d'Anchorage s'estava apurant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
1: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
0: Precisament l'any 2025, l'any passat, hi van haver actives 53 negociacions de pau al món, com aquesta que ens explicava la Cristina Solies d'Anchorage. La xifra més alta dels últims anys, segons un estudi de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, que també alerta de l'auge dels conflictes armats. La Clàudia Serra ens parla d'aquest informe.
5: El 2025 es van registrar 40 guerres al món, la xifra més alta de l'última dècada, segons dades de la mateixa institució. La majoria són a l'Àfrica, l'Àsia Pacífic i l'Orient Mitjà. La bona notícia és que en més de la meitat d'aquests conflictes hi havia en marxa converses de pau, tot i que l'estudi recalca que cada vegada és més difícil tancar grans acords. Jordi Urgell n'és un dels autors.
6: Si comparem la dècada actual amb la dècada posterior o els temps posteriors al final de la Guerra Freda, no, als anys 90, doncs aquesta, diguéssim, el número de conflictes, és a dir, el número d'acords de pau que estem veient en els darrers anys ha decrescut claríssimament. Per tant, estem veient que hi ha un número significatiu de negociacions de pau, però costa molt que aquestes iniciatives, aquests processos de diàleg, aquestes negociacions de pau, cristal·litzin.
5: La gran majoria, un 90% d'aquestes negociacions, compten amb l'acompanyament d'actors externs que ajuden en tasques de mediació. Poden ser governs de tercers països, organitzacions intergovernamentals o religioses o agents de la societat civil. Entre ells hi ha l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, que l'any passat va intervenir en gairebé la meitat dels processos que analitza l'estudi.
6: En un context, no, en el qual hi ha un cert qüestionament o crítica, confrontació oberta, no, al multilateralisme, al dret internacional, a les organitzacions internacionals, doncs crec que això és bona notícia i crec que és important. I la tasca que fan aquestes Nacions Unides i altres organitzacions internacionals és molt perfectible.
5: L'estudi també ha analitzat el paper de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, i conclou que són parts encara massa invisibilitzades a l'hora de poder defensar els seus drets en aquests processos de negociació de pau.
0: Pràcticament 9:45.
7: El temps.
0: Actualitzem la previsió amb en Francesc Mauri.
8: Aquest dissabte ens ha portat un descens general de les temperatures de 2, 4, 5 graus, però en alguns observatoris ha arribat als 8 o 9 graus. Veníem, però, de tan amunt, amb temperatures extremes ahir divendres, que en alguns casos només ho han notat els termòmetres. Si ahir alguns registres arribaven als 41-42 graus, avui la màxima a Catalunya s'han registrat a Girona Ciutat, 37. I atenció,

0: Sí, les tempestes molt notables, però no especialment extenses. 59 litres per metre quadrat, per exemple, a Súria, i destaquen registres superiors als 50 litres a la zona, per exemple, de Santa Eulàlia de Riuprimer, o també a l'àrea d'Artés, el Bages i Camprodon, i d'altres de 20 a 50 a nombrosos observatoris al voltant del Berguedà, Osona, Cerdanya, Ripollès i Bages, també algun racó de l'Anoia. Algunes ratxes de vent han fregat els 100 km per hora acompanyant aquestes tempestes. A hores d'ara, la majoria s'han desfet o s'han desactivat, i molt, tot i que s'han activat alguna al sud de Catalunya, sobretot al voltant de la Conca de Barberà, però molt més localitzades. Acabaran per desaparèixer aquesta nit. Demà temperatura estable, sol i núvols al matí, i a la tarda algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu.
1: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
3: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
1: Escolteu-nos i fem pinya.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
4: Continuem repassant l'actualitat. La demanda d'activitats d'aigua com el rafting, el piragüisme i el descens dels barrancs al Pallars Sobirà ha registrat un increment del 20% respecte a l'any passat. Aquest creixement ve impulsat principalment per les altes temperatures i la intensa calorada que conviuen a la pràctica d'esports aquàtics. Ens ho explica la Marta Llubic des de Sort.
5: Aquest cap de setmana és un dels demés activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
6: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues més lloguers, més gent, sobretot dies de molta xafogó, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
5: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
4: I tota activitat en aquests mesos d'estiu també a vegades comporten efectes negatius. Per exemple, les queixes veïnals per sorolls i incivisme a les nits a Platja d'Aro han caigut un 37% en els últims 10 anys. L'Ajuntament ho atribueix a la mediació que manté amb els responsables dels locals d'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
7: Aquesta coordinació público-privada permet, segons el consistori, actuar de manera preventiva i evitar que els conflictes arribin a produir-se. De fet, abans de cada temporada d'estiu, l'Ajuntament es reuneix amb la policia local, els Mossos d'Esquadra i els responsables d'oci nocturn per anar analitzar els problemes de l'estiu anterior i acordar mesures. Ho explica Maurici Jiménez, l'alcalde.
8: És a dir, treballem amb l'oci nocturn per treballar millor de cares a la temporada d'estiu. I això ens ajuda molt. Hi ha hagut una reducció en les trucades des d'un punt de vista de convivència amb l'oci nocturn i això és bo.
7: Tot i la davallada de queixes que han passat d'una setantena a 28 en 10 anys, el consistori reconeix que el problema del soroll i l'incivisme no ha desaparegut.
8: Ens han aparegut queixes perquè doncs, encara hi ha gent que fa botellón o encara hi ha gent que te pot sortir del local d'oci nocturn. No es queden en l'entorn, es mouen i una vegada es mouen doncs resulta que se'n van a una plaça, se queden sentats, fan sorolls i els veïns truquen perquè s'han quedat sentats.
7: Per això, la policia local ha incorporat aquest any una nova unitat de convivència que recorre aquests locals un cop han tancat per comprovar que la sortida dels clients es faci sense incidències.
4: Parlem ara de cultura. Gegants, castellers, sardanes i bastoners han arribat aquest cap de setmana als carrers d'Estocolm en el marc de la Plec Internacional de Difolk. La trobada convertirà la capital sueca en un aparador de la cultura popular catalana amb la participació de prop de 1.200 persones procedents de 42 entitats. Des del 1988, a Difolk ha portat les tradicions catalanes a diferents punts d'Europa. L'objectiu és donar visibilitat al patrimoni cultural català i al mateix temps

0: establir un diàleg amb les tradicions dels països que acullen l'esdeveniment. En aquesta edició, l'Aplec compartirà protagonisme amb el Kulturfestivalen, un dels grans esdeveniments culturals a l'aire lliure que hi ha en aquesta ciutat. El president de Difolk, Ivan Besores, posa en valor aquesta coincidència i l'oportunitat de generar un intercanvi entre la cultura catalana i la sueca.
1: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
0: I encara en plana cultural, fa un parell de mesos va morir l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé, una de les personalitats més rellevants del país. Va morir a casa seva, a Solivella, molt a prop del monestir de Santa Maria de Vallbona, on 325 anys enrere havia mort l'abadessa Maria de Llúria. Era també un 14 de juny, però de l'any 1701. Ens en parla Carmina Malagarriga, amb Albert Judà, al control.

0: Aquests últims anys, el monestir de Santa Maria de Vallbona s'ha convertit, per als estudiosos de diferents disciplines, en un espai d'interès, però encara dorm en el cenobi una quantitat ingent de documentació per investigar i divulgar. Un dels que va obrir les portes a la investigació de Vallbona va ser l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé.
1: És un monestir que ha estat molt poc estudiat, a diferència dels monestirs de Poblet i Santes Creus. A nivell contemporani hi ha hagut molt poca feina fins al senyor Sans Travé, o sigui, va recuperar una mica les ganes i el plaer d'estudiar Vallbona.
0: És la historiadora Marta Cusó, autora d'una tesi sobre el monestir femení cistercenc de Vallbona. Un dels episodis més assenyalats de final segle XVII va ser el litigi de Vallbona contra Poblet, el que es coneix com a plet de paternitat, en el qual Poblet s'autoproclamava fundador de Vallbona. El plet de paternitat va durar 7 anys.
1: Serà un plet molt llarg, un plet molt costós, que es jutjarà a Madrid, a Barcelona, a Cító. L'abat de Cító, evidentment, defensarà des del bon començament que Vallbona no depèn de Poblet, sinó que depèn de l'abat general. S'escriuran molts articles i al final el plet acabarà sent favorable, evidentment, a Vallbona, i els abats de Poblet hauran de girar cua i acceptar la derrota.
0: Maria de Llúria, que en aquell moment era vocera de Vallbona, és a dir, tresorera del monestir, va ser una de les monges que més es va implicar en la defensa de la independència de Poblet amb arguments contundents i enèrgics. Però qui era Maria de Llúria?
1: Una dama de noble i antic llinatge, descendent dels Llúria, segons la carta de presentació que va fer ella. Va sobresortir pels càrrecs que havia exercit anteriorment a ser abadessa. Havia sigut sotspriora, havia sigut també vocera.
0: Maria de Llúria es va encarregar durant gairebé 4 dècades de l'administració de Vallbona abans de ser elegida abadessa, només 2 mesos abans de la seva mort. Un dels seus llegats és el Directori Espiritual, un llibre de mística de gran valor utilitzat per la comunitat que s'inscriu en la línia de l'ascètica cistercenca. Maria de Llúria va morir el 14 de juny de 1701 i va deixar una vida al servei del monestir que Josep Maria Sans i Travé revelaria a través dels seus estudis. 325 anys justos separen les morts de l'un i de l'altre. Solivella, el poble de Sans i Travé, és a tocar de Santa Maria de Vallbona. 2 mons en un mateix paisatge de vinyes.
2: Esports. Amb l'Oriol Corral, fins les 10.
3: Avui comença la primera divisió al futbol espanyol. Tenim en joc el segon partit de la temporada, Sevilla-Rayo Vallecano, ara mateix al minut 17 de la primera meitat. Sevilla 0, Rayo 1, amb un gol d'Álvaro García al minut 3. També avui s'ha disputat l'Alavés 3, Getafe 0. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda i avui ja n'hem pogut sentir el tècnic, Manolo González.
4: Però tot i així el que busques és que els jugadors agafin minuts i carreguin minuts. A partir d'aquí la realitat de... La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
3: D'altra banda, el Barça ja és a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Mentrestant, avui el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. L'equip francès paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana.
5: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo... Barcelona ha sido mi casa.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, tot just ara ha acabat la final dels 10.000 metres amb el reusenc Abdessamat Ouhelfen, que ha acabat en setena posició. D'altra banda, la catalana Maria Vicente ha tancat en vuitena posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Sentim Maria Vicente a Teledeporte.
7: O sea, sabía que era la italiana la que de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho, por un punto. Y yo, ja, la verdad que muy bien.
3: Tot plegat en un dia amb doble medalla catalana als europeus d'atletisme, totes dues en la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguit Pol Magrà a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la prova ho ha valorat al portal Carrer Lliure.
8: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'isquiotibial una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
3: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també de marxa.
9: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç pels meus cinquens europeus. Segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
3: La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. La també catalana Laura Monge ha acabat onzena. D'altra banda, ni l'equip masculí ni el femení espanyol del 4x100 metres han pogut acabar la seva sèrie perquè han fallat en l'entrega dels relleus. A la prova femenina hi han participat les catalanes Jael Sacura-Bestué i Erika Maceras, i a la masculina ha corregut Guillem Crespí. D'altra banda, també està en marxa l'europeu de natació de París. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, en la mateixa prova ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miquel Pérez Godoy i César Castro. I aquesta tarda, més resultats de l'europeu de París. El nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, ha acabat setè a la final dels 200 metres papallona. La nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, de 16 anys, ha acabat cinquena a la final dels 100 metres esquena. I Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, ha acabat sisè a la mateixa prova, 100 metres esquena, però masculina.
6: Trescat Info.
10: Bona nit, són les 10. Ho acabem de saber, dues persones han mort i dues més menors d'edat han resultat ferides en una rierada que ha provocat una esllavissada de terres a prop de Pontferrada, a Lleó. Els equips d'emergències continuen treballant a la zona per comprovar si hi ha més persones afectades.

0: Catalunya, Protecció Civil demana precaució, sobretot en les activitats a l'exterior, en les zones on hi ha tempestes que poden anar acompanyades de vent fort i de pedra. Les principals afectacions de moment són al Ripollès, a Osona, a l'Anoia i al Bages. El Marroc xifra en 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Les autoritats marroquines admeten que han fet càrregues policials per frenar aquesta nova entrada massiva de migrants. La cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui del 2021, el president pro-occidental del país va fugir i els talibans van ocupar Kabul. El terratrèmol que hi ha hagut a Indonèsia ha causat una cinquantena de morts i hi ha 2.000 persones evacuades. A Grana, dels municipis afectats pel terratrèmol de la matinada passada, descarten danys estructurals als edificis. La Universitat de Barcelona es torna a situar en solitari entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Shanghai, que és un dels més prestigiosos del món. En la llista de les 500 millors universitats mundials també hi trobem la UAB i la Pompeu Fabra, mentre que la Universitat de Lleida cau d'aquest rànquing. Les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics destinats a aquest col·lectiu. Denuncien que molts espais tanquen a l'estiu i expliquen que les temperatures altes, com les d'aquest estiu, són especialment perjudicials pels que dormen al carrer, que pateixen cremades, cops de calor i un empitjorament de les malalties que ja tenen. I les onades de calor fan que un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i les pateixen decideixin que no hi tornaran. L'arc mediterrani serà un dels més perjudicats si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics, segons un informe de CaixaBank.
1: Esports.
2: El Barça ja és a Suïssa per jugar demà un partit amistós al camp del Basilea. Ja hi ha viatjat amb els mundialistes com Lamine Yamal, Koundé i Anthony Gordon. En canvi, no hi han anat Gavi ni tampoc Pedri. D'altra banda, finalitzat el primer partit de la temporada de la Lliga de Primera Divisió, a la vez 3, Getafe 0, i en joc el Sevilla 0, Rayo 1. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Maria Vicente ha acabat l'heptatló en 8a posició i ha fet rècord d'Espanya.
0: I pel que fa al temps, les tempestes es desfan a la meitat nord, però n'estan sorgint algunes a la meitat sud del país que poden ser localment fortes, tot i que menys extenses. Demà esperem un dia amb temperatures semblants, cel variable i tempestes de tarda al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 10 de la nit, us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ho hem sabut fa pocs minuts. Dues persones han mort i dues més menors d'edat han resultat ferides en una rierada que ha provocat una esllavissada de terres a prop de Pontferrada, a Lleó. La rierada ha passat cap a 8:15, enmig d'una tempesta molt intensa, i hi podria haver diverses persones desaparegudes que els equips d'emergències encara estan intentant localitzar. De moment no se sap l'estat dels dos ferits ni tampoc el total d'afectats per aquesta rierada. N'estarem pendents. Mentrestant, a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com inundacions, sanejaments i arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergència 112 ha gestionat més de 150 trucades i també podem informar que a aquesta hora l'N260 està tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Les tempestes a aquesta hora es desplacen cap a les comarques del sud i el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja en aquestes zones, on poden caure xàfecs de 20 litres per metre quadrat en mitja hora fins a la mitjanit. Mentrestant, al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. A València s'han hagut de desallotjar també una església per la caiguda d'un llamp que ha generat una fumera molt densa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les autoritats marroquines xifren

0: En 300 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 248, són subsaharians i una cinquantena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones i ha admet que ha efectuat càrregues policials i que ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, doncs, es manté blindada a banda i banda per policies i militars, mentre que al costat espanyol la situació es manté relativament tranquil·la. Anem, doncs, cap a Ceuta, enviat especial de 3CAT Info, Àlex Giralt Robert.
1: Espanya encara no vol donar l'episodi per tancat, però ja assumeixen que el dispositiu a una banda i l'altra de la frontera aquest cop ha funcionat. El desplegament militar i policial sense precedents a Ceuta ha servit per reforçar la imatge de seguretat després de la crisi de finals de juliol. Això sí, avui en cap moment han hagut d'entrar en acció a la frontera perquè el Marroc, amb l'ús de la força, ha barrat el pas als pocs centenars de persones que han intentat arribar a l'estat espanyol per la muntanya. Els avisos constants aquesta setmana dels dos països han acabat d'afablir una convocatòria que ja havia perdut força a les xarxes. Amb tot sobre el terreny, el panorama continua sent de misèria entre uns immigrants que, com l'Oujavi, prioritzen refugiar-se de la calor durant el dia.
2: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
1: Es calcula que pels carrers, platges i boscos de Ceuta encara hi deambulen cap a 10.000 immigrants. En Marwan ens ha explicat com i per què va decidir marxar del Marroc amb tan sols 19 anys.
3: Li vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte. Vam traçar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
1: I no ha pogut reprendre el contacte amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil en creuar la frontera.
0: Aquí hem d'afegir també que el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i diu que està buscant una solució. Tot això a Ceuta. Mentrestant, a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. L'any passat, la xifra total de pasteres va ser de 400 amb més de 7.000 persones a bord.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El règim talibà ha demanat més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el 5è aniversari del seu retorn al poder a l'Afganistan. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista al The New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin al seu país. Avui fa 5 anys que Kabul va caure a mans dels talibans, coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. El règim actual aspira al reconeixement internacional i de moment ja té el suport de països influents com serien la Xina, Qatar o Rússia. Tot i així, la situació de les dones ha empitjorat fins i tot en comparació amb el primer règim talibà, el d'abans de l'11 de setembre. En una entrevista a 3CAT Info, l'activista i escriptora Nadia Ghulam ha denunciat que a la dona se l'ha apartat del mercat laboral fins al punt que les dones no poden rebre atenció mèdica perquè no hi ha personal sanitari femení.
5: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
0: El règim s'ha enfortit aquests 5 anys i la repressió fa que no hi hagi contestació interna. Això fa que les perspectives del futur siguin pèssimes, segons la periodista del diari Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal a l'Afganistan durant 8 anys.
6: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. Tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, al règim dels talibans per pura supervivència.
0: El règim dels talibans ha mantingut la repressió, com dèiem, contra les dones i ha prohibit l'educació a les nenes de més de 12 anys. En aquests 5 anys, un total de 2 milions i mig n'han quedat excloses, segons ha calculat la UNESCO. I encara de l'àmbit internacional, l'últim balanç del terratrèmol d'Indonèsia és d'una cinquantena de morts, nombrosos ferits i 2.000 persones evacuades. El sisme ha tingut una magnitud de 7,7 i ha afectat sobretot l'illa de Flores. En Santi, ciutadà espanyol que viu allà, explica com ha estat el moment en què s'ha produït aquest moviment.
7: Mi casa tembló muchísimo, tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: També hi ha hagut un segon sisme de magnitud 6,9, en aquest cas a Sumatra, a l'oest d'Indonèsia, que no ha provocat víctimes. I on també hi ha hagut un terratrèmol aquesta matinada passada és a Granada. No ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments dels municipis afectats. La majoria d'incidències són per caigudes de cornisses, despreniments de pedres de les teulades i també algunes esquerdes. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a Al-Nedin ha passat quan passaven 4 minuts de la 1 de la matinada i ha durat uns 8 segons. Alguns veïns de les zones afectades expliquen com han viscut el moment.
8: Está todo por los suelos, todo.
9: Y un pilas que había ahí al lado, encima de la moto, y lo ha hecho pedazos.
10: A la 1 de la mañana se movían las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio de enfrente.
11: Estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la 1 de la mañana nos damos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
0: Després també hi ha hagut diverses rèpliques que no han causat ferits. El terratrèmol també ha causat danys en 5 temples catòlics de la ciutat de Granada, que s'ha tancat. L'Alhambra ha obert a mig matí, un cop s'ha comprovat que no hi havia afectacions. I mentrestant, a Osca, l'incendi a les penyes de Riglós ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern de l'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. A hores d'ara, les condicions meteorològiques estan dificultant una vegada més les tasques d'extinció i aquest dissabte a la tarda s'ha hagut de desallotjar un municipi més, ja n'hi ha una vintena de nuclis evacuats. L'executiu autonòmic ha demanat a través d'un missatge és alert que les persones que estiguin fent excursions o altres activitats aquests dies en zones forestals properes al foc no es moguin dels entorns urbans.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món segons el rànquing de Shanghai, que és el més important del món. És l'única universitat de l'Estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i també la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, en canvi, és una de les 8 universitats de l'Estat que ha caigut del rànquing. El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, destaca el bon resultat obtingut, sobretot pel personal investigador.
12: Cal destacar la nostra millora enorme en impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
0: El rànquing de Xangai valora indicadors com el nombre de premis rellevants obtinguts per l'alumnat i el professorat, els investigadors més citats i també els articles en publicacions de referència. Estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes. Les primeres posicions són per Harvard, Stanford i també per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts.
4: El temps.
0: És un quart d'onze de la nit. Actualitzem la previsió amb el Francesc Mauri.
13: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya.

0: tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara passant 2:45 de la nit, les entitats que atenen diàriament persones sense sostre reclamen que les administracions facin més accions dirigides a aquest col·lectiu. En un estiu en què s'han repetit les onades de calor i molts dies s'han superat els 40 graus, denuncien que les persones sense llar són un col·lectiu molt vulnerable i, en canvi, no s'hi destinen prou recursos. Posen d'exemple els refugis climàtics que s'obren, on moltes vegades aquestes persones no hi poden entrar. Per això, tant la Fundació Arrels com el Centre d'Acollida Assís reclamen que es creï una xarxa de refugis especialitzats. Sentim Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels, i també Lara Brogni, directora del Centre d'Acollida Assís, en declaracions a 3CAT Info.
3: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de les EPS, que pugui tenir les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no?
4: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
2: El centre obert a la Fundació Arrels ha atès des de dilluns 285 persones, el doble de les que va atendre l'última setmana del mes de juny, coincidint amb la primera onada de calor. Girón alerta de les greus conseqüències que les altes temperatures poden tenir en aquestes persones.
3: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de, ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
2: Gairebé 2.000 persones dormen al carrer, això només a la ciutat de Barcelona, i tot i que no hi ha xifres oficials, en el conjunt del país en podrien ser gairebé 7.000. I encara relacionat amb la calor, un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor asseguren que no hi tornaran. Segons un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank, els indrets més turístics del país, com l'Arc Mediterrani, poden ser dels més perjudicats, ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Heyman.
5: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
2: També les agències de viatges detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
6: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
2: Segons l'informe de CaixaBank, l'economia del país es pot veure afectada si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis de calor. Cal tenir en compte que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I precisament les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu, com dèiem, conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Ens ho explica des de Sort, Marta Llubic.
7: Aquest cap de setmana és un dels demés activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua, com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme, ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de lloga de barques.

0: sobretot de famílies.
1: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més lloguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
0: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: La colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la Bisbal del Penedès. N'hem estat pendents tota la tarda a 3Cat Info. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. Ens ho explica des de la Bisbal Josep Almirall.
4: Una colla joves platòrica que ha descarregat un 4 de 9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3 de 9 i a la tercera ronda, el 2 de 9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb dos gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5 de 9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4 de 9 amb les manilles del 4 de 10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5 de 9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
3: I el Cerdanya Film Festival ja ha fet pública la llista de premiats d'aquesta edició amb Femení Singular de Xavi Puebla com a guanyador del premi al millor llargmetratge. En la categoria de curtmetratges s'han reconegut tres obres que, a més, aconsegueixen la preselecció pels Premis Goya. Són Ningú Borda, de Julia Colwell, premiat com a millor curtmetratge de ficció espanyola, Bobs, de Júlia Marcó, com a millor curtmetratge d'animació, i La diva, mi abuela i jo, d'Inés G. Aparicio, com a millor curtmetratge documental. El festival també ha distingit altres treballs i professionals, entre els quals hi ha Emma Vilarasau i Milo Taboada, premiats per les seves interpretacions. Tot i haver anunciat ja els guardons, el Cerdanya Film Festival encara manté part de la programació durant els pròxims dies i l'organització preveu tancar aquesta edició amb prop de 8.000 espectadors.
2: Esports.
3: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral. Bona nit.
5: Bona nit. Avui ha començat la primera divisió al futbol espanyol. Tenim en joc el segon partit de la jornada, Sevilla-Rayo Vallecano. El primer minut del temps afegit de la primera meitat, Sevilla 0, Rayo 1. El gol l'ha fet Álvaro García al minut 3. També avui s'ha disputat l'Alavés 3, Getafe 0, tot just abans d'aquest partit. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda i avui ja n'hem pogut sentir el tècnic Manolo González.
6: Però tot i així el que busques és que els jugadors agafin minuts i carreguin minuts. A partir d'aquí la realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: D'altra banda, el Barça ja és a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric, Joan Garcia, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Avui, d'altra banda, el Barça

Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis

0: El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils, ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps d'aquesta mateixa prova i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa Miguel Pérez Godoy i César Castro. Aquesta tarda, també el nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, ha acabat setè a la final dels 200 metres papallona. La nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, ha acabat cinquena a la final dels 100 metres esquena i Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, no s'ha classificat per la final masculina de la mateixa prova. Parlem ara de l'altre europeu que s'està disputant aquests dies, el d'atletisme a Birmingham, a Anglaterra. La catalana Maria Vicente ha tancat en vuitena posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021.
1: Que, o sea, sabía que era la italiana la que, de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía, y he visto que iba rápido, y digo, venga, sigue, y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho, por un punto, y yo, ja. La verdad que muy bien.
0: D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ukelfen ha acabat setè, la prova dels 10.000 metres, el reusenc ha parlat als micròfons de Teledeporte, està decebut.
2: Yo solo... Arreando por grupo, he optado por intentar estar entre los 5 mejores. He perdido la sexta posición a falta de 50 metros. Bueno, la verdad que es una impotencia, ¿no? No quiero decir que estoy contento, porque creo que valgo mucho más hoy. El trabajo que he hecho hasta ahora ha sido muy bueno.
0: Tot plegat en un dia amb doble medalla catalana en aquests europeus d'atletisme, totes dues en la disciplina de marxa. La primera, la medalla d'or, l'ha aconseguit Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la prova ho ha valorat el portal Carrer Lliure.
3: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'isquiotibial una miqueta... Durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
0: I la segona medalla catalana del campionat se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató.
4: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus cinquens europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
0: La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. La també catalana Laura Monge ha acabat onzena. I un últim apunt, tornem al futbol, perquè el derbi català de pretemporada entre l'Espanyol femení i el Badalona Women ha acabat amb victòria de les blanquiblaves per 1-0. L'únic gol del partit l'ha fet Clàudia Iglesias Bicho. I el Barça femení també ha jugat un amistós a la ciutat esportiva del Manchester City, ha acabat 2-2 amb gols de Graham i Vicky López.

Ara són 2:15 de la nit i aquests són els principals titulars que estem destacant a aquesta hora. Dues persones han mort i dues més menors d'edat han resultat ferides en una riarada que ha provocat una esllavissada de terres a prop de Pontferrada, a Lleó. Els equips d'emergències continuen treballant a la zona per comprovar si hi ha més persones afectades. I tarda de tempestes importants també en alguns punts del país de Catalunya. Protecció Civil demana precaució, sobretot en les activitats a l'exterior, en les zones on hi pugui haver tempestes que poden anar acompanyades de vent fort i de pedra. Les principals afectacions han estat al Ripollès, a Osona, a l'Anoia i al Bages. I el Marroc assegura que ha interceptat 300 migrants quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Les autoritats marroquines admeten que han fet càrregues policials i que han utilitzat gasos lacrimògens per frenar aquesta possible nova entrada massiva.

0: d'emigrants. A més, avui també és notícia que la cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les xarxes socials han contribuït a empitjorar la situació de la dona al seu país. A més, des d'ara i fins a les 11, també destacarem que avui també fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a una base militar d'Alaska, una trobada històrica que havia de ser el primer pas per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però que no ha tingut continuïtat. A més, explicarem que les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics destinats a aquest col·lectiu i tornarem a treure el cap a la Bisbal del Penedès, on hi ha en marxa la Diada Castellera de la seva festa major. De fet, aquesta diada ha acabat ja i ha explicarem com ha anat. I pel que fa als esports, què destaquem, Oriol?
1: Que el Barça ja és a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea. També tenim en joc el segon partit de la primera jornada de Lliga, el descans Sevilla 0, Rayo 1, i demà l'Espanyol debutarà a la Lliga.
0: I pel que fa al temps, les tempestes es desfan a la meitat nord, en sorgeixen algunes a la meitat sud del país que poden ser localment fortes però força menys extenses. A la nit s'hauran desfet. Demà esperem un dia amb temperatures semblants, cel variable i tempestes de tarda al Pirineu i també al Prepirineu. Els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com inundacions, sanejaments i arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat 157 trucades i la Nacional 260 està tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Les tempestes es desplacen cap a les comarques del sud i el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja en aquestes zones, on poden caure xàfecs de 20 litres per metre quadrat en mitja hora fins a la mitjanit. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. A València s'ha hagut de desallotjar una església per la caiguda d'un llamp que ha generat una fumera molt densa. Però sobretot a aquesta hora el que estem és pendents de Pontferrada. Dues persones han mort i dues més menors d'edat han resultat ferides en una rierada que ha provocat una esllavissada de terres. Això ha sigut a Lleó. La rierada ha passat cap a 8:15 enmig d'una tempesta molt intensa i podria haver diverses persones desaparegudes que els equips d'emergències estan intentant localitzar. De moment, però, no se sap l'estat dels dos ferits ni tampoc el nombre total de persones que hi pugui haver afectades.
2: 3cat Info. 3cat Info.
0: Les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 248, són subsaharians i una cinquantena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones i admet que ha efectuat càrregues policials i que ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i militars. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Espanya encara no vol donar l'episodi per tancat, però ja assumeixen que el dispositiu a una banda i l'altra de la frontera aquest cop ha funcionat. El desplegament militar i policial sense precedents a Ceuta ha servit per reforçar la imatge de seguretat després de la crisi de finals de juliol. Això sí, avui en cap moment han hagut d'entrar en acció a la frontera perquè el Marroc, amb l'ús de la força, ha barrat el pas als pocs centenars de persones que han intentat arribar a l'estat espanyol per la muntanya. Els avisos constants aquesta setmana dels dos països han acabat d'afablir una convocatòria que ja havia perdut força a les xarxes. En tot sobre el terreny, el panorama continua sent de misèria entre uns immigrants que, com l'Oujavi, prioritzen refugiar-se de la calor durant el dia.
4: Opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: Es calcula que pels carrers, platges i boscos de Ceuta encara hi deambulen cap a 10.000 immigrants. En Marwan ens ha explicat com i per què va decidir marxar del Marroc amb tan sols 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte. Vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I no ha pogut reprendre el contacte amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil en creuar la frontera.
0: El règim talibà ha demanat més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el 5è aniversari del seu retorn al poder a l'Afganistan. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista al The New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin al seu país. Avui fa 5 anys que Kabul va caure a mans dels talibans coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. El règim actual s'ha enfortit durant aquest temps, està fortament armat i no té contestació interna. Els intents de modernitzar-se estan afectant l'economia, però en drets humans, sobretot els de la dona, hi ha hagut un fort retrocés. És un reportatge del Nando Zanoguera amb el muntatge de Marçal Toro.
6: El 15 d'agost del 2021, el president de l'Afganistan, Ashraf Ghani, va fugir de Kabul. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, mesos enrere, combinat amb un avanç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la caiguda del govern, sostingut per Occident. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món. Com la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista en un intent desesperat de fugir del país. Biden va defensar fins al final la decisió de marxar amb l'argument que no podien allargar la seva presència indefinidament, però també va admetre la seva sorpresa per com van anar els esdeveniments.
7: Mantinc plenament la meva decisió. Després de 20 anys he après de la manera més dura que mai no va ser un bon moment per retirar les forces dels Estats Units. La veritat és que tot això es va desenvolupar més ràpidament del que havíem previst. Així doncs, què va passar? Els líders polítics afganesos van renunciar al govern i van fugir del país.
6: Què va fallar? Per què els 20 anys d'ocupació no van servir per consolidar un govern democràtic amb el suport d'Occident?
8: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país.
9: Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, corresponsal a l'Afganistan durant 8 anys.
8: Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
6: 5 anys és el mateix que va durar el primer govern talibà, del 1996 al 2001. Però què té el règim actual que no tenia l'anterior?
8: Els talibans actuals són molt més poderosos i no sembla que hi hagi res que pugui trontollar el seu règim, no? Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, estan obrint noves avingudes, estan arreglant els carrers.
6: Però la repressió va tornar, sobretot per les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys.
10: L'accés és només una part de la crisi.
9: Odaja Berian, responsable de programes d'educació d'emergència, UNESCO.
10: Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
6: Cap país d'Occident té ambaixada a l'Afganistan, però els talibans tenen dos socis molt influents, la Xina i Qatar. El poder que té el règim és més gran que mai i no hi ha contestació interna. Així les coses, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació.
8: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. Tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, al règim dels talibans per pura supervivència.
0: I 11 persones han mort i una vintena han resultat ferides en els atacs d'avui al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'alto al foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha almenys 3 nens. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hamas, de Hezbollah, volíem dir. En un segon atac, 4 persones han mort a la ciutat de Deir el-Arrani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto al foc, recordem, preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Itàlia. I avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna. Ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solies.
11: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
12: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
13: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
11: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
14: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
11: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres per modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'Estat espanyol, del 1855, però també el Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost, uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
15: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre sobretot és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels convois de l'R1, que hores d'ara no poden arribar aquí.
0: Com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres per millorar els paviments, la il·luminació o bé la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paniqué, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
16: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, a Sants, a Sant Feliu de Llobregat i a Montcada i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més.
2: El temps.
0: Són 3:15 de la nit. Actualitzem la previsió amb el Francesc Mauri.
17: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres,

0: però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara passen 3 minuts de 3 quarts d'11 de la nit a la urbanització de les Masies Catalanes entre l'Albiol, el Baix Camp i l'Alcover, a l'Alt Camp. Hi ha preocupació pel drenatge incorrecte d'una central fotovoltaica instal·lada a tocar de les cases que la tardor passada ja va provocar inundacions. Ara els veïns temen que es repeteixi una situació semblant quan arribi la temporada d'aiguats. Ens ho explica des de l'Albiol Arnau Martínez Teruel.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua considera que un any després les solucions proposades pels promotors de la central fotovoltaica no són suficients. Davant aquest escenari, els veïns han traslladat la seva preocupació per noves inundacions a diverses administracions públiques, però cap ha donat resposta. Aurelio Hernández, des del president de l'Associació de propietaris Masies Alcover.
4: Que nos sentimos como ignorados. A ver, vamos a ser, pensando bien, que se están estudiando el tema, pero podían tener la delicadeza o el respeto ciudadano de informar de cómo están los trámites y cómo, qué medidas proponen para una solución efectiva.
3: L'alcalde de l'Albiol, Andreu Carrasco, explica que no tenen constància de cap informe de l'ACA i assenyala que un municipi de 500 habitants no té els recursos suficients per fer front a una situació com aquesta.
5: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, perdó, de que són molt innovadores i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
3: Al setembre, l'Ajuntament de l'Albiol i els tècnics de l'ACA es reuniran per abordar el problema.
1: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
6: En aquest Insostenibles parlarem de les conseqüències ambientals i socials del cultiu de bona part dels alvocats que consumim. Ens trobarem amb Gustavo Duc, expert en sobirania alimentària, i amb un camperol colombià que prefereix mantenir-se en l'anonimat precisament per les amenaces de la indústria de l'alvocat.
7: En 10 anys, Catalunya ha multiplicat per 5 les importacions d'alvocat i ha arribat a les 32.000 tones, procedents bàsicament de l'Amèrica Llatina, però també del Marroc i Israel. D'aquestes 32.000 tones en consumim gairebé la meitat i la resta l'exportem a França, als Països Baixos, Portugal, Itàlia o fins i tot al Marroc. Curiosament, un dels països a qui comprem aquest fruit.
6: Som al Canal Montsià, l'epicentre del cultiu d'alvocat a Catalunya.
8: Els primers alvocats que es van plantar aquí al Canal, igual fa 80 anys que es van plantar. Un enginyer d'una finca que hi havia aquí baix, que era sud-americà, este va ser el primer que va plantar alvocats. Però industrialment, mon pare fa uns 23 anys que va plantar alvocats. Com una alternativa al cítric, que està molt cremat i tenim una molta competència desleal, i van dir que l'alvocat podria ser una solució. I mira.
9: Nosaltres vam començar plantant fa 6 anys i ara cada vegada es veuen més finques, no molt grans, però que cada vegada s'està apostant més per aquest cultiu com a alternativa al cítric.
10: L'alvocat és un fruit de demanda mundial creixent i és molt més rendible. I després perquè aquí també estem en una zona que climàticament és viable produir-lo.
6: Els camps del David Martínez i els del Ricard Rivera i l'Edith Gallardo produeixen una petitíssima part de les 15.000 tones anuals d'alvocat que ens mengem a Catalunya. Els efectes de la importació massiva d'alvocats pels nostres esmorzars o per les nostres amanides són semblants als que té la importació de soja, de sucre o d'oli de palma, la implantació de monoconreus de grans empreses que desplacen els cultius tradicionals.
11: I el petit pagès sempre queda desplaçat. Mai guanya en el joc del mercat internacional. Després nosaltres ens preocupem i veiem com en aquests països la gent que ha emigrat perquè no té formes de subsistència.
6: En països com Colòmbia o el Perú, però també al sud d'Espanya, les plantacions d'alvocats han canviat el paisatge, han esborrat cultius i biodiversitat. I ara, per garantir la continuïtat de la producció, necessiten una alta càrrega de pesticides, alguns de prohibits a Europa, que ens arriben amb el fruit i posen en risc la nostra salut. I què passa amb l'aigua? Doncs depèn d'on el plantem. L'alvocat és un arbre de regadiu amb exigències similars a les dels cítrics, però el problema el tenim quan se n'implanten cultius extensius en regions seques.
11: El tema està en quan una regió com Andalusia la gira és tota i Lipojas, pues todo Málaga, todo Granada, al conreu d'advocat. Un monoconreu, milers i milers d'hectàrees, exigint una aigua que els aqüífers d'Andalusia no tenen capacitat de regenerar.

0: 4% dels alvocats que hi ha als nostres supermercats provenen de Colòmbia. A l'antic triangle del cafè, el fruit hi va arribar fa 8 anys i va desplaçar els conreus tradicionals i els que els practicaven.
1: El mètode és molt fàcil. Amenazo a minifundistes, grupos paramilitares armados. La gente ya no quiere vivir en esos territorios porque es difícil por temas de seguridad. Vendo barato, aparecen de la nada gente que quiere comprar y después aparecen estas multinacionales, compran todos esos, ya se convierten en latifundios y ahí pueden desarrollar su actividad.
0: La denúncia d'aquestes pràctiques ha posat en perill la seva vida, per això no vol que diguem el seu nom. La seva família, propietària d'una petita finca, resisteix enmig dels latifundis de les multinacionals de l'alvocat, que ja ocupen un 80% de la regió.
1: El fenómeno de la llegada de esto, lo que hace es que había una multiplicidad de actividades agrícolas que se daban en la zona y había un intercambio entre todas las personas que concurrían o vivían en esas veredas. Con este fenómeno, lo que está sucediendo es eso, un paisaje homogéneo, unos árboles que no son autóctonos, sino que es un híbrido que en Colombia no se come un solo aguacate de esa zona.
0: Són tots per l'exportació, però els efectes de cultivar-ne els pateixen ells.
1: Los niños están con sarpullidos o piquiñas en la piel justo en días donde hay fumigación, irritación en los ojos, malestares de respiración muy frecuentes, como ese tipo. Entonces ahí alzamos la voz un poco y vamos a las secretarías de salud de los municipios y lastimosamente el sistema de salud colombiano o de investigación más bien no intentan ir un poco más allá y de entender.
0: En aquesta zona l'aigua no és un problema. De fet, plou tant que fins i tot a l'alvocat n'hi sobra, però això no treu els efectes negatius de la seva gestió.
1: Drenen l'aigua del subsuelo para que los aguacates no se les pudra la raíz. Entonces hacen una serie de toboganes en la montaña para que el agua salga. Provoca un fenómeno de erosión bastante grande y un fenómeno de secado del agua. Y entonces el agua llueve y las quebradas se llenan de agua, pero cuando hay verano hay muy poca agua.
2: Esports. Fins les 11 de la nit amb l'Oriol Corral. Bona nit.
3: Bona nit. Ja tenim en joc la Lliga de Primera Divisió. Avui ha començat la primera jornada. En directe, al segon partit, Sevilla-Rayo. Ara mateix, al minut 52 de partit, Sevilla 0, Rayo 1, amb un penal favorable a l'equip local, a l'equip andalús, que llançarà ara mateix a Guridi, llançarà amb la cama esquerra i farà l'empat. Sevilla 1, Rayo 2 al minut 52. També avui s'ha disputat l'Alavés 3, Getafe 0. Demà debutarà l'Espanyol. Ho farà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda i avui ja n'hem pogut sentir el tècnic Manolo González.
4: La pretemporada jo és que no em refio mai, però no d'ara, des dels anys que porto entrenant, juvenils, primera catalana, tercera edició, segona B. No pots refiar mai, perquè sembla que arribes bé. Jo sempre me'n recordo també del primer any de la Muntanyesa, que fem una pretemporada bona, arriba el primer partit de Lliga i perdem 0-3 amb el Castelldefels, per dir alguna cosa. I dius, hòstia, esto com va? I venien d'una pretemporada de puta mare, llavors. S'ha de tenir en compte perquè és com el jugador que entrena molt bé i arriba al partit i no és tan bo com quan entrena.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem ara del Barça, perquè ja és a Suïssa per jugar demà un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni tampoc Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I avui el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031.

0: anys ja s'han tornat a París sota les ordres de Luis Enrique, el davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició del Barça.
1: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
0: D'altra banda, ja ha finalitzat la penúltima jornada de l'Europeu de Natació de París. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició la final del 4x200 metres lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. Més informació de l'Europeu de Natació. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, però en la mateixa prova ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. També aquesta tarda, el nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, ha acabat 7è a la final dels 200 metres papallona. La nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, ha acabat 5a a la final dels 100 metres esquena. I Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, no s'ha classificat per la final masculina de la mateixa prova.
2: 3CAT Info.
0: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021.
3: Sí, sí, sí, veía que, o sea, sabía que era la italiana la que, de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue, sigue, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho por un punto. Y yo, ja, la verdad que muy bien.
0: D'altra banda, també disputat aquesta nit, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat en 7a posició dels 10.000 metres. Està decebut, ho explica Teledeporte.
4: Yo solo, arreando por grupo, he optado por intentar estar entre los 5 mejores. He perdido la 6ª posición a falta de 50 metros. Bueno, la verdad que es una impotencia, ¿no? No quiero decir que esté contento, porque creo que valgo mucho más hoy. El trabajo que he hecho hasta ahora ha sido muy bueno.
0: Tot plegat en un dia amb doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, totes dues en la disciplina de marxa. La primera, d'or, l'ha aconseguit Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1 hora 23 minuts i 23 segons. Ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Bueno, això és un somni, un somni per realitat. Fa 2 anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma, i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
0: I la segona medalla se l'ha penjada Raquel González, de bronze.
6: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus 5è europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
0: La marxadora maresmenca l'ha aconseguit a la marató de marxa.
2: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i policies. Dues dones mortes i dos menors ferits lleus és el balanç de la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó, on ha caigut un aiguat molt fort. En tota la zona hi ha diverses poblacions aïllades perquè hi ha moltes carreteres tallades a causa del fang i l'aigua. A Catalunya, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb font, amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. La Nacional 260 s'ha hagut de tallar a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment. Els municipis afectats pel terratrèmol de Granada descarten danys estructurals als seus edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a l'Andín ha tingut diverses rèpliques durant aquest dissabte. Els talibans commemoren 5 anys del retorn al poder a l'Afganistan amb actes multitudinaris i reclamen a Occident més cooperació diplomàtica i econòmica. L'activista afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les dones continuen excloses de l'educació, la vida pública i fins i tot de l'accés a la sanitat. A casa nostra, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, sancionin per rentar-se a les fonts. I en el moment de la cultura, Estocolm es converteix aquest cap de setmana en l'escenari de la 38a edició de la Plec Internacional de Difolk. A l'esdeveniment hi participen uns 1.200 representants de 42 entitats catalanes que traslladen a la capital sueca una àmplia mostra de la cultura popular i tradicional catalana.
1: Esports.
0: Oriol Corral, què tenim?
2: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 2026-2027. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. El Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Flick ja tindrà els mundialistes disponibles menys Pedri i Gavi. I a l'europeu d'atletisme, Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató, els dos en la disciplina de marxa.
0: I pel que fa a la previsió del temps, avui s'imposarà la xafogor a tot el país, sobretot a la zona litoral. Aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda algunes tempestes també al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures.
1: 3cat Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i us estaré acompanyant mentre repassem l'actualitat durant aquesta pròxima hora.
1: 3cat Info. 3cat Info.
0: Comencem posant el focus a Ceuta, on les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i també asseguren que han detingut 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i també ha utilitzat gasos lacrimògens per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, això sí, es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, per això, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabí, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: Li vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte. Vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Seguim parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta perquè el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats

0: afectats i amb les autoritats del Marroc i també diu que buscaran una solució. Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar, això sí, víctimes. També hi ha dificultats per circular per les carreteres d'aquesta zona i algunes de les localitats han quedat incomunicades. I a casa nostra, els bombers a Catalunya han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergències ha gestionat 157 trucades. Al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. I al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància. I s'han desbordat els barrancs també d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada que s'hi havia provocat. I ara anem cap a Granada, on el terratrèmol que s'ha provocat aquesta passada matinada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments d'aquestes localitats afectades. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, per despreniments de pedres de les teulades i també per algunes esquerdes que s'han produït als edificis. El sisme, de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat de Lendín, ha durat uns 8 segons. Alguns dels veïns d'aquestes zones afectades expliquen com han viscut aquest sisme.
1: Se movían las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio.
2: Y estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la 1:00 a.m. notamos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
3: Temblaba todo, toda la casa estaba temblando.
4: La cama empezó a temblar, todos los cuadros se movían, 8 segundos ponen, pero en vivo parecía 15 segundos o 20 segundos.
5: Yo no me he salido para nada, yo en el barco he estado nada más.
0: En les hores posteriors s'han registrat més de 60 rèpliques. La majoria, això sí, a l'àrea metropolitana de Granada, tot i que també s'han notat els tremolors en altres províncies andaluses. El servei d'emergències ha rebut més de 500 trucades durant tota la jornada. L'últim balanç provisional, ara anem cap a Indonèsia, del terratrèmol, que també va succeir aquesta passada matinada, és d'una cinquantena de morts en aquest país asiàtic. Nombrosos ferits també i gairebé 2.000 evacuats. El sisme, d'una magnitud de 7,7, ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que ha hagut de marxar ràpidament de casa seva, com ens explica.
6: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: Després d'aquest primer sisme hi ha hagut diverses rèpliques, això sí, sense víctimes. Els equips de rescat continuen treballant en aquestes zones afectades. I tornem a l'estat, on el foc de niebla a Huelva continua evolucionant favorablement i aquest dissabte han pogut tornar a casa seva prop de 150 persones. A més, s'han pogut flexibilitzar també els talls de les carreteres afectades pel foc i s'han habilitat diversos punts de pas per a les persones desallotjades que poden tornar als seus municipis. Antonio Sanz és el conseller d'emergències de la Junta d'Andalusia.
7: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.
0: Aquest foc de niebla, que ha afectat unes 38.000 hectàrees, ja està perimetrat a hores d'ara. Pel que fa a l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. 4 minuts i arribarem a un quart. Obrim plana internacional.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i també millors relacions diplomàtiques. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar el final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN, allò que per a ells suposa recuperar la independència.
8: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
0: El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que a la pràctica se les exclou del sistema i fins i tot de l'accés a la sanitat.
9: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
0: L'Afganistan es va enfortir amb l'ocupació nord-americana i actualment no té contestació interna. La periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal al País, preveu que al règim li queda una llarga vida.
10: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, el règim dels talibans per pura supervivència.
0: Ara fa 5 anys el president afganès va fugir de Kabul coincidint amb l'entrada dels talibans a la capital i la retirada de tropes dels Estats Units i l'OTAN. Es va posar així, fi a 2 dècades d'ocupació i de governs prooccidentals.
11: 3CAT Info.
0: I a casa nostra, la colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat el 4-9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. Anem cap a la Bisbal amb en Josep Almirall.
12: Una colla joves platòrica que ha descarregat un 4-9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3-9 i a la tercera ronda el 2-9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb 2 gamma extra, el 4-9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5-9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4-9 amb les manilles del 4-10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5-9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop en guany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4-9, el 4-8 amb el Pilar i el Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5-8, el 4-9, el 4-8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3-8, el 4-8 amb l'agulla, el 4-8 i el Pilar de 7 carregat.
0: I ara és un quart, moment que aprofitem per actualitzar la previsió del temps.
11: El temps.
0: I ho fem de la mà d'en Francesc Mauri.
13: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
14: Les tasques d'extinció van bé.
11: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
15: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
15: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
11: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
11: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Continuem amb el repàs de l'actualitat. 11 persones mortes i una vintena de ferides en atacs al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto el foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. I després, en un segon atac, 4 persones més han mort a la ciutat de Deir, al Zahrani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto el foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I al Regne Unit hi ha commoció per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar el seu cos sense vida al seu pis de Londres i investiga les circumstàncies de la seva mort. El mateix primer ministre britànic, Andy Barham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
16: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
0: Jason Ardai, de 41 anys, ensenyava sociologia de l'educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal, perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. I a casa nostra, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, el més important a nivell internacional. És l'única universitat de tot l'estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals també hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
17: Cal destacar la nostra millora enorme en impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
0: El rànquing de Xangai estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes, Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I atenció, perquè amb les altes temperatures d'aquests dies, aquesta notícia guanya especial interès. Les entitats que tenen persones sense sostre reclamen que hi hagi refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu, com deien, en què s'han repetit les onades de calor arreu del país, denuncien que les persones sense llar són un dels col·lectius més vulnerables i sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació a causa de la seva condició. Per això, des de la Fundació Arrels, la responsable de l'equip de carrer, Sara Girón, reclama espais específics per a aquestes persones.
18: S'han d'obrir refugis específics per persones sense llar on ja no, sense treballar des d'aquesta mirada de prejudici, no? Hi ha moltes persones en situació de sense llar que sí que poden fer ús ordinari d'una biblioteca o d'un centre cívic i tot està bé, però hi ha persones que tenen altes vulnerabilitats o que tenen situacions més, de més complexitat que requereixen un perfil

0: i professional d'acompanyament.
1: Una demanda que també fan des del centre d'acollida CIS. Lara Brogni n'és la directora.
2: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
1: Totes dues entitats també lamenten que ordenances municipals, com la de Barcelona, multin aquestes persones per rentar-se a les fonts i denuncien que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Segons Arrels, les persones sense llar viuen 25 anys menys que la majoria de la població i 4 de cada 10 tenen una malaltia crònica. I un 15% dels turistes estrangers que viuen una onada de calor a Espanya asseguren que no hi tornaran. Un informe del servei d'estudis CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com ara l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors responsables d'aquest informe, David César Heyman.
3: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
1: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
4: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: Recordem que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I abans dels esports, cultura. A Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de la Plec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana de manera internacional. La iniciativa aplega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. La Plec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i també generar vincles amb les cultures locals. El president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de la Plec Internacional.
5: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
1: El programa inclou un ampli programa d'activitats i participaran 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals. I ara, actualitat esportiva.
6: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral.
7: L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta temporada, aquest diumenge. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti la Lliga.
8: La Lliga, a la Lliga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
7: El primer pas per Manolo és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Derkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols els últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà a 2:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial

0: Comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
1: Es veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més. I que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc i jo crec que amb el que tenim demà estarem preparats per competir bé. Haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
0: L'última incorporació, Unai Hernández, no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unahi, que va arribar tard pel Mundial.
2: 3CAT Info.
0: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Bueno, això és un somni, un somni per realitat. Fa dos anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
0: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. I també dissabte la catalana Maria Vicente ha tancat en vuitena posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Parla de la seva participació a Teledeporte.
4: Sabía que era la italiana de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue, sigue, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho, por un punto. Y yo, ja. La verdad que muy bien.
0: El reusenc Abdesamat Ujelfen ha acabat setè la prova dels 10.000 metres i aquest diumenge Meritxell Xulé correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 9 ho faran Ibrahim Shakir i Ilias Fifa. A l'Europeu de Natació de París, aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils, ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, a la mateixa prova, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 10:45 del matí. A 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estils femení. Quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck està entre els convocats pels 4x100 estils masculins.
5: 11:45.

moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant. El Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i de policies. A casa nostra, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. Almenys dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus per la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó. Diverses poblacions s'han vist aïllades després que hi ha hagut esllavissades i han obligat a tallar carreteres en tota la zona. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i també les patronals del sector. També recordarem que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que ha acabat sent del tot estèril. I traurem el cap al Festival de Locarno, on la producció catalana Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, ha fet doblet.

0: Després d'aconseguir divendres el Bocalino d'Oro a millor pel·lícula, aquest dissabte s'ha endut el premi FIPRESI de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga aquesta temporada. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. També juga diumenge al Barça a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós.
0: I pel que fa al temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. De fet, aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, sobretot al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures. Continuem repassant l'actualitat, centrant-nos en Ceuta. Com us explicàvem, les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen també 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens en aquestes actuacions per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, de moment, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Precisament la situació dels menors no acompanyats de Ceuta continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són molt lents. Les ONGs calculen, però, que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director central general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
6: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
6: Nosotros queremos subrayar que aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. I a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Calamarsal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de

0: 7.000 persones a bord.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat, cap a 7:45 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes, això sí. També hi ha dificultats per circular per les carreteres de la zona i algunes localitats han quedat del tot incomunicades. I a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 150 trucades i al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Ara obrirem Plana Internacional. A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i relacions diplomàtiques. El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que recordem va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés notable en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que la pràctica se les exclou fins i tot del sistema. Fem un repàs de les impressions que ens ha deixat en una entrevista a 3CAT Info.
2: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials.
3: Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
2: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
3: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones soles no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
2: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
3: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
2: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
3: La Unió Europea o Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: Continuem en Plana Internacional perquè aquest dissabte ha fet just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, a més, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
4: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exteriors

0: seria rus Sergei Lavrov, va culpar-ne Washington.
1: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
2: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
0: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
3: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
0: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
4: 3Cat Info.
5: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant el setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
6: Això es concretarà el primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any i després segueix la infantil, la secundària i per últim i també important és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
5: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara fem un apunt de cultura. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, l'Angélica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
7: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
5: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva, i els Andes peruans, i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona. I ara que són 3:15, temps pel temps.
4: El temps.
5: Amb en Francesc Mauri.
8: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'algú un ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
9: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
9: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Seguim repassant l'actualitat. Les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Les previsions apunten cap a una temporada de rècords si la meteorologia acompanya. Marta Llubic, des de Sort.
10: Aquest cap de setmana és un dels demés activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
11: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més lloguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
10: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
5: I a Platja d'Aro, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. De fet, les queixes per incivisme a les nits a la localitat han caigut un 37% en 10 anys, gràcies a la medició en part amb l'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
12: La nova unitat de la policia local de Platja d'Aro treballa cada nit i recorre bars i discoteques un cop han tancat amb l'objectiu d'evitar que els clients continuïn de festa a l'espai públic i generin molèsties als veïns. Maurici Jiménez és l'alcalde.
13: És un grup específic que hem creat aquest any que treballa totes les nits i el que busca és això, poder donar una resposta ja no allò que podem exigir al local, sinó allò que hem de vetllar nosaltres com a policia i com a seguretat ciutadana, que és, bueno, molt bé, la gent ha sortit del local, s'ha d'anar a casa seu, però hi ha alguns que l'alien. No igual, de la manera que sigui, bueno, doncs allà hem d'apretar perquè és una qüestió de convivència.
12: La mesura arriba després d'anys de treball conjunt amb els locals d'oci nocturn que, segons l'Ajuntament, també han reforçat la vigilància a l'exterior dels establiments. El resultat és que les queixes veïnals han passat de les prop de 70 al 2016 a 28 al 2025, una reducció del 37%.
13: La seguretat privada que abans teníem principalment per garantir o per ficar una vigilància en l'accés i en l'interior del local, ara també fan vigilància activa a l'entorn del local. I aquesta vigilància a l'entorn serveix moltes vegades per evitar baralles, per evitar que s'aglutini molta gent fent soroll.
12: Ara bé, el consistori admet que reduir a zero el problema és molt complicat i assegura que en alguns casos els clients surten dels locals i es desplacen a places o carrers on fan botellades o soroll.
5: L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avisa que no té recursos per controlar les inundacions que es generen a l'urbanització de les Masies Catalanes a causa del mal drenatge d'una central fotovoltaica. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable contra els promotors del parc solar després que a la tardor de l'any passat hi hagués dues inundacions en aquesta zona. Ens ho explica l'Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
14: L'Albiol té poc més de 500 habitants. El seu alcalde diu que no poden controlar la construcció d'una infraestructura de les dimensions d'una central fotovoltaica amb més d'11.000 panells. Andreu Carrasco n'és l'alcalde.
15: Nosaltres no en tenim constància des de l'Ajuntament i, en canvi, per una altra banda, ens diuen que nosaltres com a Ajuntament hem de tindre tot arreglat i més perquè d'alguna manera aquest episodi que jo parlava abans no es doni.
14: El Departament de Territori trasllada la supervisió als requeriments fets per l'ACA a l'Ajuntament, però l'alcalde assegura que ni tan sols han rebut la documentació.
15: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem-ne, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, que són molt novedoses i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
14: Un any després de les primeres inundacions i sense una solució definitiva, els veïns temen que la tardor tornin a patir a causa dels aiguats.
5: I seguim parlant d'infraestructures perquè aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres amb l'objectiu de modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, recordem del 1855, però també la del Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost

0: uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
1: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre sobretot és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels convois de l'R1, que hores d'ara no poden arribar aquí.
0: Paral·lelament, com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres amb l'objectiu de millorar els paviments, la il·luminació o, si no, també la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
2: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada, i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més. I abans dels esports, fem un apunt cultural. La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marco, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La Diva, Mi Abuela i Jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
3: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
0: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència de prop de 8.000 espectadors. I ara, fins en punt, toca parlar de l'actualitat esportiva.
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 26-27. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti el campionat de Lliga.
6: A la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
5: El primer pas per l'entrenador de l'Espanyol és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Đerković, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, el Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo, remuntant amb 2 de penal, un de Guridi i un al minut 97 de Peque. El gol del Rayo l'ha fet Álvaro García al minut 4. I l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe, el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip francès. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
7: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido

0: un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
1: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
2: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
1: Unai Hernández no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unahi, que va arribar tard pel Mundial.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1 hora, 23 minuts i 23 segons. Ha parlat de la seva tàctica al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no hem pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
1: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. També dissabte, la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat 7è a la prova dels 10.000 metres aquest diumenge. Meritxell Soler correrà la marató. A 8:45 quan passin 10 minuts de les 10, ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. D'altra banda, a l'Europeu de Natació de París, aquest dissabte s'han disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició a la final del 4x200 lliures mixt. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils, amb el 14è millor temps. En la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del campionat d'Espanya. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 9:45 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estil femenís i quan faltin 10 per les 11, Luca Hug és convocat pels 4x100 masculins.
3: Trescat Info.

0: Són les 12.
1: Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i policies. Dues dones mortes i dos menors ferits lleus és el balanç de la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó, on ha caigut un aiguat molt fort. En tota la zona hi ha diverses poblacions aïllades perquè hi ha moltes carreteres tallades a causa del fang i l'aigua. A Catalunya, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. La Nacional 260 s'ha hagut de tallar a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment. Els municipis afectats pel terratrèmol de Granada descarten danys estructurals als seus edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a l'Andín ha tingut diverses rèpliques durant aquest dissabte. Els talibans commemoren 5 anys del retorn al poder a l'Afganistan amb actes multitudinaris i reclamen a Occident més cooperació diplomàtica i econòmica. L'activista afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3CAT Info que les dones continuen excloses

0: de l'educació, la vida pública i fins i tot de l'accés a la sanitat. A casa nostra, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, sancionin per rentar-se a les fonts. I en el moment de la cultura, Estocolm es converteix aquest cap de setmana en l'escenari de la 38a edició de la Plec Internacional de Difolk. A l'esdeveniment hi participen uns 1.200 representants de 42 entitats catalanes que traslladen a la capital sueca una àmplia mostra de la cultura popular i tradicional catalana.
1: Esports.
0: Oriol Corral, què tenim?
2: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 2026-2027. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. El Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Flick ja tindrà els mundialistes disponibles menys Pedri i Gavi. I a l'europeu d'atletisme, Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató, els dos en la disciplina de marxa.
0: I pel que fa a la previsió del temps, avui s'imposarà la xafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. Aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda algunes tempestes també al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i us estaré acompanyant mentre repassem l'actualitat durant aquesta pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Comencem posant el focus a Ceuta, on les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i també asseguren que han detingut 61 persones acusades d'incitar a l'emigració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i també ha utilitzat gasos lacrimògens per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, això sí, es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, per això, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabí, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: Li vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam fresar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Seguim parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta perquè el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i també diu que buscaran una solució. Dues dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat cap a 7:45 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions.

0: poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar, això sí, víctimes. També hi ha dificultats per circular per les carreteres d'aquesta zona i algunes de les localitats han quedat incomunicades. I a casa nostra, els bombers a Catalunya han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergència ha gestionat 157 trucades. Al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. I al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància. I s'han desbordat els barrancs també d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada que s'hi havia provocat. I ara anem cap a Granada, on el terratrèmol que s'ha provocat aquesta passada matinada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments d'aquestes localitats afectades. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, per despreniments de pedres de les teulades i també per algunes esquerdes que s'han produït als edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat de Lendín ha durat uns 8 segons. Alguns dels veïns d'aquestes zones afectades expliquen com han viscut aquest sisme.
1: Se movía las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio.
2: Y estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la una de la mañana nos damos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
3: Temblaba todo, toda la casa estaba temblando.
4: La cama empezó a temblar, todos los cuadros se movían, 8 segundos ponen, pero en vivo parecía 15 segundos o 20 segundos.
5: Yo no me he salido para nada, yo en el barco he estado nada más.
0: En les hores posteriors s'han registrat més de 60 rèpliques. La majoria, això sí, a l'àrea metropolitana de Granada, tot i que també s'han notat els tremolors en altres províncies andaluses. El servei d'emergències ha rebut més de 500 trucades durant tota la jornada. L'últim balanç provisional, ara anem cap a Indonèsia, del terratrèmol, que també va succeir aquesta passada matinada, és d'una cinquantena de morts en aquest país asiàtic. Nombrosos ferits també i gairebé 2.000 evacuats. El sisme, d'una magnitud de 7,7, ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que ha hagut de marxar ràpidament de casa seva, com ens explica.
6: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: Després d'aquest primer sisme hi ha hagut diverses rèpliques, això sí, sense víctimes. Els equips de rescat continuen treballant en aquestes zones afectades. I tornem a l'estat, on el foc de niebla a Huelva continua evolucionant favorablement i aquest dissabte han pogut tornar a casa seva prop de 150 persones. A més, s'han pogut flexibilitzar també els talls de les carreteres afectades pel foc i s'han habilitat diversos punts de pas per a les persones desallotjades que poden tornar als seus municipis. Antonio Sanz és el conseller d'emergències de la Junta d'Andalusia.
7: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.
0: Aquest foc de niebla, que ha afectat unes 38.000 hectàrees, ja està perimetrat a hores d'ara. Pel que fa a l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. 4 minuts i arribarem a un quart. Obrim plana internacional.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i també millors relacions diplomàtiques. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar el final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN, allò que per a ells suposa recuperar la independència.
9: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per

0: celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
1: El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que a la pràctica se les exclou del sistema i fins i tot de l'accés a la sanitat.
2: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
1: L'Afganistan es va enfortir amb l'ocupació nord-americana i actualment no té contestació interna. La periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal al País, preveu que al règim li queda una llarga vida.
3: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, el règim dels talibans per pura supervivència.
1: Ara fa 5 anys el president afganès va fugir de Kabul coincidint amb l'entrada dels talibans a la capital i la retirada de tropes dels Estats Units i l'OTAN. Es va posar així, fi a 2 dècades d'ocupació i de governs prooccidentals.
4: 3Cat Info.
1: I a casa nostra, la colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. Anem cap a la Bisbal amb en Josep Almirall.
5: Una colla joves platòrica que ha descarregat un 4 de 9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3 de 9 i a la tercera ronda el 2 de 9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb 2 gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5 de 9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4 de 9 amb les manilles del 4 de 10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5 de 9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
1: I ara és un quart, moment que aprofitem per actualitzar la previsió del temps.
4: El temps.
1: I ho fem de la mà d'en Francesc Mauri.
6: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
7: Les tasques d'extinció van bé.
4: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
8: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
8: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Continuem amb el repàs de l'actualitat. 11 persones mortes i una vintena de ferides en atacs al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto el foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. I després, en un segon atac, 4 persones més han mort a la ciutat de Deir, al Zahrani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto el foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I al Regne Unit hi ha commoció per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar el seu cos sense vida al seu pis de Londres i investiga les circumstàncies de la seva mort. El mateix primer ministre britànic, Andy Barham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
9: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
1: Jason Ardai, de 41 anys, ensenyava Sociologia de l'Educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal, perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. I a casa nostra, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, el més important a nivell internacional. És l'única universitat de tot l'estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals també hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
10: Cal destacar la nostra millora enorme en impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
1: El rànquing de Xangai estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes, Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I atenció, perquè amb les altes temperatures d'aquests dies, aquesta notícia guanya especial interès. Les entitats que tenen persones sense sostre reclamen que hi hagi refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu, com deien, en què s'han repetit les onades de calor arreu del país, denuncien que les persones sense llar són un dels col·lectius més vulnerables i sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació a causa de la seva condició. Per això, des de la Fundació Arrels, la responsable de l'equip de carrer, Sara Girón, reclama espais específics per a aquestes persones.
11: S'han d'obrir refugis específics per persones sense llar, on ja no sense treballar des d'aquesta mirada de prejudici, no? Hi ha moltes persones en situació de sense llar que sí que poden fer ús ordinari d'una biblioteca o d'un centre cívic i tot està bé, però hi ha persones que tenen altes vulnerabilitats o que tenen situacions més, de més complexitat que requereixen un perfil professional d'acompanyament.
1: Una demanda que també fan des del centre d'acollida CIS. Lara Brogni n'és la directora.
12: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
1: Totes dues entitats també lamenten que ordenances municipals, com la de Barcelona, multin aquestes persones per rentar-se a les fonts i denuncien que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Segons Arrels, les persones sense

0: Allà viuen 25 anys menys que la majoria de la població i 4 de cada 10 tenen una malaltia crònica. I un 15% dels turistes estrangers que viuen una onada de calor a Espanya asseguren que no hi tornaran. Un informe del servei d'estudis CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com ara l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors responsables d'aquest informe, David César Heyman.
1: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'Arc Mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
0: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
2: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
0: Recordem que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I abans dels esports, cultura. Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Aplec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana de manera internacional. La iniciativa aplega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. L'Aplec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i també generar vincles amb les cultures locals. El president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de l'Aplec Internacional.
3: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
0: El programa inclou un ampli programa d'activitats i participaran 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals. I ara, actualitat esportiva.
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta temporada, aquest diumenge. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti la Lliga.
6: La Lliga, a la Lliga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
5: El primer pas per Manolo és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Derkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe al partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, l'Olmo Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
7: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
5: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió.

0: El primer equip català debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
1: Veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador...

0: L'última incorporació, Unai Hernández, no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unahi, que va arribar tard pel Mundial.
1: 3CAT Info.
0: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: Bueno, això és un somni per realitat. Fa dos anys vaig ser segon a l'europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
0: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. I també dissabte la catalana Maria Vicente ha tancat en vuitena posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Parla de la seva participació a Teledeporte.
3: Sabía que era la italiana de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue, sigue, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho, por un punto. Y yo, ja. La verdad que muy bien.
0: El reusenc Abdesamat Ujelfen ha acabat setè la prova dels 10.000 metres i aquest diumenge Meritxell Xulé correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 9 ho faran Ibrahim Shakir i Ilias Fifa. A l'europeu de natació de París, aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, a la mateixa prova, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 10:45 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estils femení, quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck està entre els convocats pels 4x100 estils masculins.
1: 3CAT Info. Són 12:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant. El Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i de policies. A casa nostra, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. Almenys dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus per la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó. Diverses poblacions s'han vist aïllades després que hi ha hagut esllavissades i han obligat a tallar carreteres en tota la zona. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i també les patronals del sector. També recordarem que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que ha acabat sent del tot estèril. I traurem el cap al Festival de Locarno, on la producció catalana Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, ha fet doblet. Després d'aconseguir divendres el Bocalino d'Oro, a millor pel·lícula, aquest dissabte s'ha endut el Premi Fipresi, de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga aquesta temporada. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. També juga diumenge el Barça a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós.
0: I pel que fa al temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. De fet, aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols

0: I a la tarda hi haurà algunes tempestes, sobretot al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures. Continuem repassant l'actualitat, centrant-nos en Ceuta. Com us explicàvem, les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen també 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens en aquestes actuacions per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, de moment, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
1: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
2: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
1: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
3: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte. Vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
1: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Precisament la situació dels menors no acompanyats de Ceuta continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són molt lents. Les ONGs calculen, però, que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director central general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
4: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de la administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
4: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como El Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. I a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de 7.000 persones a bord.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Ponferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat, cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat

0: arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes, això sí. També hi ha dificultats per circular per les carreteres de la zona i algunes localitats han quedat del tot incomunicades. I a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 150 trucades i al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Ara obrirem Plana Internacional. A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i relacions diplomàtiques. El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que recordem va estar al poder del 1990 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés notable en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que la pràctica se les exclou fins i tot del sistema. Fem un repàs de les impressions que ens ha deixat en una entrevista a 3Cat Info.
1: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials.
2: Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
1: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
2: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
1: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
2: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
1: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
2: La Unió Europea o els Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: Continuem en Plana Internacional perquè aquest dissabte ha fet just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, a més, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
3: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
4: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
5: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
3: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
6: L'esperit d'Anchorage s'estava apurant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte si realment hi esteu interessats.
3: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
7: 3CAT Info.
0: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant el setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
8: Això es concretarà el primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim i també important és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara fem un apunt de cultura. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, l'Angélica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
9: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Víbero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva, i els Andes peruans, i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona. I ara que són 3:15, temps pel temps.
7: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
10: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda del un ruixat o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
11: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
7: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
11: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
7: Trescat Info.
0: Seguim repassant l'actualitat. Les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Les previsions apunten cap a una temporada de rècords si la meteorologia acompanya. Marta Llubic, des de Sort.
12: Aquest cap de setmana és un dels de més activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua com el rafting...

0: El descens de barrancs o el piragüisme ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
1: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues més lloguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
0: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
2: I a Platja d'Aro, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. De fet, les queixes per incivisme a les nits a la localitat han caigut un 37% en 10 anys, gràcies a la medició en part amb l'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
3: La nova unitat de la policia local de Platja d'Aro treballa cada nit i recorre bars i discoteques un cop han tancat amb l'objectiu d'evitar que els clients continuïn de festa a l'espai públic i generin molèsties als veïns. Maurici Jiménez és l'alcalde.
4: És un grup específic que hem creat aquest any que treballa totes les nits i el que busca és això. Poder donar una resposta ja no a allò que podem exigir al local, sinó a allò que hem de vetllar nosaltres com a policia i com a seguretat ciutadana, que és, bueno, molt bé, la gent ha sortit del local, s'ha d'anar a casa seu, però hi ha alguns que la lien. No n'hi igual, de la manera que sigui, bueno, doncs allà hem d'apretar perquè és una qüestió de convivència.
3: La mesura arriba després d'anys de treball conjunt amb els locals d'oci nocturn que, segons l'Ajuntament, també han reforçat la vigilància a l'exterior dels establiments. El resultat és que les queixes veïnals han passat de les prop de 70 al 2016 a 28 al 2025, una reducció del 37%.
4: Seguretat privada, que abans teníem principalment per garantir o per ficar una vigilància en l'accés i en l'interior del local, ara també fan vigilància activa a l'entorn del local. I aquesta vigilància a l'entorn serveix moltes vegades per evitar baralles, per evitar que s'aglutini molta gent fent soroll.
3: Ara bé, el consistori admet que reduir a zero el problema és molt complicat i assegura que en alguns casos els clients surten dels locals i es desplacen a places o carrers on fan botellades o soroll.
2: L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avisa que no té recursos per controlar les inundacions que es generen a l'urbanització de les Masies Catalanes a causa del mal drenatge d'una central fotovoltaica. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable contra els promotors del parc solar després que la tardor de l'any passat hi hagués dues inundacions en aquesta zona. Ens ho explica l'Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
5: L'Albiol té poc més de 500 habitants. El seu alcalde diu que no poden controlar la construcció d'una infraestructura de les dimensions d'una central fotovoltaica amb més d'11.000 panells. Andreu Carrasco n'és l'alcalde.
6: Nosaltres no en tenim constància des de l'Ajuntament i, en canvi, per una altra banda, ens diuen que nosaltres com a Ajuntament hem de tindre tot arreglat i més perquè d'alguna manera aquest episodi que jo parlava abans no es doni.
5: El Departament de Territori trasllada la supervisió als requeriments fets per l'ACA a l'Ajuntament, però l'alcalde assegura que ni tan sols han rebut la documentació.
6: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem-ne, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, que són molt novedoses i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
5: Un any després de les primeres inundacions i sense una solució definitiva, els veïns temen que la tardor tornin a patir a causa dels aiguats.
2: I seguim parlant d'infraestructures perquè aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres amb l'objectiu de modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, recordem del 1855, però també la del Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost, uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
7: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre, sobretot, és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels combois de l'R1, que a hores d'ara no poden arribar aquí.
2: Paral·lelament, com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres amb l'objectiu de millorar els paviments, la il·luminació

0: nació o, si no, també la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
1: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada, i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més. I abans dels esports fem un apunt cultural. La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marco, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La Diva, Mi Abuela i Jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
2: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, que com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
0: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència de prop de 8.000 espectadors. I ara, fins en punt, toca parlar de l'actualitat esportiva.
3: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
4: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 26-27. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti el campionat de Lliga.
5: A la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
4: El primer pas per l'entrenador de l'Espanyol és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Drkušić, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió aquest dissabte, el Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo, remuntant amb 2 de penal, un de Guridi i un al minut 97 de Peque. El gol del Rayo l'ha fet Álvaro García al minut 4. I l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe, el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip francès. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
6: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
4: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
3: que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i quatre anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que, que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
4: Unai Hernández no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unahi, que va arribar tard pel Mundial.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Ha parlat de la seva tàctica al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no hem pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
4: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. També dissabte, la catalana Maria Vicente ha tancat en vuitena posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat setè a la prova dels 10.000 metres aquest diumenge. Meritxell Soler correrà la marató. A 8:45 del matí, quan passin 10 minuts de les 10, ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. D'altra banda, a l'Europeu de Natació de París, aquest dissabte s'han disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils, amb el 14è millor temps. En la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del campionat d'Espanya. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 9:45 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estil femenís, i quan faltin 10 per les 11, Luca Huck és convocat pels 4x100 masculins.
7: 3CAT Info.

0: És la una.
1: Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i policies. Dues dones mortes i dos menors ferits lleus és el balanç de la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó, on ha caigut un aiguat molt fort. En tota la zona hi ha diverses poblacions aïllades perquè hi ha moltes carreteres tallades a causa del fang i l'aigua. A Catalunya, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. La Nacional 260 s'ha hagut de tallar a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment. Els municipis afectats pel terratrèmol de Granada descarten danys estructurals als seus edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a l'Andín ha tingut diverses rèpliques durant aquest dissabte. Els talibans commemoren 5 anys del retorn al poder a l'Afganistan amb actes multitudinaris i reclamen a Occident més cooperació diplomàtica i econòmica. L'activista afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les dones continuen excloses de l'educació, la vida pública i fins i tot de l'accés a la sanitat. A casa nostra, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, sancionin per rentar-se a les fonts. I en el moment de la cultura, Estocolm es converteix aquest cap de setmana en l'escenari de la 38a edició de la Plec Internacional de The Folk. A l'esdeveniment hi participen uns 1.200 representants de 42 entitats catalanes que traslladen a la capital sueca una àmplia mostra de la cultura popular i tradicional catalana.
0: Esports.
1: Oriol Corral, què tenim?
2: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 2026-2027. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. El Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Flick ja tindrà els mundialistes disponibles menys Pedri i Gavi. I a l'europeu d'atletisme, Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató, els dos en la disciplina de marxa.
1: I pel que fa a la previsió del temps, avui s'imposarà la xafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. Aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda algunes tempestes també al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures.
0: 3cat Info.
1: Jo sóc el Cristian Roldán i us estaré acompanyant mentre repassem l'actualitat durant aquesta pròxima hora.
0: 3cat Info. 3cat Info.
1: Comencem posant el focus a Ceuta, on les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i també asseguren que han detingut 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i també ha utilitzat gasos lacrimògens per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, això sí, es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, per això, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte, vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
1: Seguim parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta perquè el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i també diu que buscaran una solució. Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat cap a 7:45 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar, això sí, víctimes. També hi ha dificultats per circular per les carreteres d'aquesta zona i algunes de les localitats han quedat incomunicades. I a casa nostra, els bombers a Catalunya han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergències ha gestionat 157 trucades. Al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional

0: Nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, ha causat un despreniment de roques. I al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància. I s'han desbordat els barrancs també d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada que s'hi havia provocat. I ara anem cap a Granada, on el terratrèmol que s'ha provocat aquesta passada matinada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments d'aquestes localitats afectades. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, per despreniments de pedres de les teulades i també per algunes esquerdes que s'han produït als edificis. El sisme, de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat de Lendín, ha durat uns 8 segons. Alguns dels veïns d'aquestes zones afectades expliquen com han viscut aquest sisme.
1: Se movían las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio de enfrente.
2: Estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la una de la mañana notamos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
3: Temblaba todo, toda la casa estaba temblando.
4: La cama empezó a temblar, todos los cuadros se movían, 8 segundos ponen, pero en vivo parecía 15 segundos o 20 segundos.
5: Yo no me he salido para nada, yo en el barco he estado nomás.
0: En les hores posteriors s'han registrat més de 60 rèpliques. La majoria, això sí, a l'àrea metropolitana de Granada, tot i que també s'han notat els tremolors en altres províncies andaluses. El servei d'emergències ha rebut més de 500 trucades durant tota la jornada. L'últim balanç provisional, ara anem cap a Indonèsia, del terratrèmol, que també va succeir aquesta passada matinada, és d'una cinquantena de morts en aquest país asiàtic. Nombrosos ferits també i gairebé 2.000 evacuats. El sisme, d'una magnitud de 7,7, ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que ha hagut de marxar ràpidament de casa seva, com ens explica.
6: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: Després d'aquest primer sisme hi ha hagut diverses rèpliques, això sí, sense víctimes. Els equips de rescat continuen treballant en aquestes zones afectades. I tornem a l'estat, on el foc de niebla a Huelva continua evolucionant favorablement i aquest dissabte han pogut tornar a casa seva prop de 150 persones. A més, s'han pogut flexibilitzar també els talls de les carreteres afectades pel foc i s'han habilitat diversos punts de pas per a les persones desallotjades que poden tornar als seus municipis. Antonio Sanz és el conseller d'emergències de la Junta d'Andalusia.
7: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.
0: Aquest foc de niebla, que ha afectat unes 38.000 hectàrees, ja està perimetrat a hores d'ara. Pel que fa a l'incendi a les Penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. 4 minuts i arribarem a un quart. Obrim plana internacional.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i també millors relacions diplomàtiques. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar al final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN, allò que per a ells suposa recuperar la independència.
9: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
0: El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que a la pràctica se les exclou del sistema i fins i tot de l'accés a la sanitat.
10: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè

0: puguin atendre a les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
1: L'Afganistan es va enfortir amb l'ocupació nord-americana i actualment no té contestació interna. La periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal al país, preveu que al règim li queda una llarga vida.
2: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si li agrada com si no, el règim dels talibans per pura supervivència.
1: Ara fa 5 anys el president afganès va fugir de Kabul coincidint amb l'entrada dels talibans a la capital i la retirada de tropes dels Estats Units i l'OTAN. Es va posar així, feia 2 dècades d'ocupació i de governs prooccidentals.
3: 3Cat Info.
1: I a casa nostra, la colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. Anem cap a la Bisbal amb en Josep Almirall.
4: Una colla jove esplatòrica que ha descarregat un 4 de 9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortida el 3 de 9 i a la tercera ronda el 2 de 9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb 2 gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5 de 9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4 de 9 amb les manilles del 4 de 10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5 de 9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
1: I ara és un quart, moment que aprofitem per actualitzar la previsió del temps.
3: El temps.
1: I ho fem de la mà d'en Francesc Mauri.
5: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
6: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
7: Registres a Catalunya. A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
7: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Continuem amb el repàs de l'actualitat. 11 persones mortes i una vintena de ferides en atacs al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto al foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. I després, en un segon atac, quatre persones més han mort a la ciutat de Deir, al Zahrani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto el foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I al Regne Unit hi ha commoció per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar el seu cos sense vida al seu pis de Londres i investiga les circumstàncies de la seva mort. El mateix primer ministre britànic, Andy Barham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
8: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
1: Jason Ardai, de 41 anys, ensenyava Sociologia de l'Educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal, perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. I a casa nostra, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, el més important a nivell internacional. És l'única universitat de tot l'estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals també hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
9: Cal destacar la nostra millora enorme amb impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
1: El rànquing de Xangai estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes, Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I atenció, perquè amb les altes temperatures d'aquests dies, aquesta notícia guanya especial interès. Les entitats que tenen persones sense sostre reclamen que hi hagi refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu, com deien, en què s'han repetit les onades de calor arreu del país, denuncien que les persones sense llar són un dels col·lectius més vulnerables i sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació a causa de la seva condició. Per això, des de la Fundació Arrels, la responsable de l'equip de carrer, Sara Girón, reclama espais específics per a aquestes persones.
10: S'han d'obrir refugis específics per a persones sense llar, on ja no sense treballar des d'aquesta mirada de prejudici, no? Hi ha moltes persones en situació de sense llar que sí que poden fer ús ordinari d'una biblioteca o d'un centre cívic i tot està bé, però hi ha persones que tenen altes vulnerabilitats o que tenen situacions més, de més complexitat que requereixen un perfil professional d'acompanyament.
1: Una demanda que també fan des del centre d'acollida CIS. Lara Brogni n'és la directora.
11: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
1: Totes dues entitats també lamenten que ordenances municipals, com la de Barcelona, multin aquestes persones per rentar-se a les fonts i denuncien que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Segons Arrels, les persones sense llar viuen 25 anys menys que la majoria de la població i 4 de cada 10 tenen una malaltia crònica. I un 15% dels turistes estrangers que viuen una onada de calor a Espanya asseguren que no hi tornaran. Un informe del servei d'estudis CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com ara l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors responsables d'aquest informe, David César Heyman.
12: Sorprenentment, aquest

0: És just, no es fa de manera molt radical, els turismes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
1: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
2: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: Recordem que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I abans dels esports, cultura. A Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Aplec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana de manera internacional. La iniciativa aplega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. L'Aplec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i també generar vincles amb les cultures locals. El president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de l'Aplec Internacional.
3: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
1: El programa inclou un ampli programa d'activitats i participaran 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals. I ara, actualitat esportiva.
4: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral.
5: L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta temporada, aquest diumenge. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti la Lliga.
6: A la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
5: El primer pas per Manolo és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Derkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols els últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
7: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
5: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
8: Es veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc, i jo crec que amb el que tenim demà estarem preparats per competir bé, haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant, que no ara, però estic segur que estarem preparats.

0: L'última incorporació, Unai Hernández, no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unagi, que va arribar tard pel Mundial.
1: 3CAT Info.
0: A l'Europeu d'Atletisme de

0: ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
1: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. I també dissabte la catalana Maria Vicente ha tancat en vuitena posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Parla de la seva participació a Teledeporte.
2: O sea, sabía que era la italiana la que de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue, sigue, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho por un punto y yo, ja. La verdad que muy bien.
1: El reusenc Abdesamat Ujelfen ha acabat setè la prova dels 10.000 metres i aquest diumenge Meritxell Soler correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 9 ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. A l'Europeu de Natació de París, aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, a la mateixa prova, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 9:45 del matí. A 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estils femení. Quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck està entre els convocats pels 4x100 estils masculins.
3: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant. El Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i de policies. A casa nostra, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. Almenys dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus per la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó. Diverses poblacions s'han vist aïllades després que hi ha hagut esllavissades i han obligat a tallar carreteres en tota la zona. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i també les patronals del sector. També recordarem que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que ha acabat sent del tot estèril. I traurem el cap al Festival de Locarno, on la producció catalana Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, ha fet doblet. Després d'aconseguir divendres el Bocalino d'Oro, a millor pel·lícula, aquest dissabte s'ha endut el premi Fipresi, de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga aquesta temporada. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. També juga diumenge el Barça a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós.
0: I pel que fa al temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. De fet, aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, sobretot al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures. Continuem repassant l'actualitat, centrant-nos en Ceuta. Com us explicàvem, les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen també 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc

0: que admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens en aquestes actuacions per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació de moment es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giralrobert.
1: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujaví, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
2: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
1: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
3: Li vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte. Vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
1: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Precisament la situació dels menors no acompanyats de Ceuta continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són molt lents. Les ONGs calculen, però, que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director central general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
4: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de la administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
4: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes, como el Príncipe o Rosales, que ha habido un antiguo movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. I a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Calamarsal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de 7.000 persones a bord.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat, cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes, això sí. També hi ha dificultats per circular per les carreteres de la zona i algunes localitats han quedat del tot incomunicades. I a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 150 trucades i al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Ara obrirem Plana Internacional. A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i relacions diplomàtiques. El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que recordem va estar al poder del 1990 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés notable en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que la pràctica se les exclou fins i tot del sistema. Fem un repàs de les impressions que ens ha deixat en una entrevista a 3Cat Info.
2: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials.
6: Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
2: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
6: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
2: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
6: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
2: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
6: La Unió Europea o els Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: Continuem en Plana Internacional perquè aquest dissabte ha fet just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, a més, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
7: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
8: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
9: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
7: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
10: L'esperit d'Anchorage s'estava apurant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte si realment hi esteu interessats.
7: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
5: 3CAT Info.
0: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals de

0: al sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant al setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
1: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim i també important és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos, perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord s'assuma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara fem un apunt de cultura. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, l'Angélica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
2: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva, i els Andes peruans, i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona. I ara que són tres quarts, temps pel temps.
3: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
4: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda del alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
6: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Seguim repassant l'actualitat. Les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Les previsions apunten cap a una temporada de rècords si la meteorologia acompanya. Marta Llubic, des de Sort.
7: Aquest cap de setmana és un dels de més activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
8: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més lloguers, més gent, sobretot dies de molta xafogó, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
7: L'any passat, les empreses

0: empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
1: I a Platja d'Aro, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. De fet, les queixes per incivisme a les nits a la localitat han caigut un 37% en 10 anys, gràcies a la medició en part amb l'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
2: La nova unitat de la policia local de Platja d'Aro treballa cada nit i recorre bars i discoteques un cop han tancat amb l'objectiu d'evitar que els clients continuïn de festa a l'espai públic i generin molèsties als veïns. Maurici Jiménez és l'alcalde.
3: És un grup específic que hem creat aquest any que treballa totes les nits i el que busca és això. Poder donar una resposta ja no allò que podem exigir al local, sinó allò que hem de vetllar nosaltres com a policia i com a seguretat ciutadana, que és, bueno, molt bé, la gent ha sortit del local, s'ha d'anar a casa seu, però hi ha alguns que la lien. No n'hi igual, de la manera que sigui, bueno, doncs allà hem d'apretar perquè és una qüestió de convivència.
2: La mesura arriba després d'anys de treball conjunt amb els locals d'oci nocturn que, segons l'Ajuntament, també han reforçat la vigilància a l'exterior dels establiments. El resultat és que les queixes veïnals han passat de les prop de 70 al 2016 a 28 al 2025, una reducció del 37%.
3: Seguretat privada que abans teníem principalment per garantir o per ficar una vigilància en l'accés i en l'interior del local, ara també fan vigilància activa a l'entorn del local. I aquesta vigilància a l'entorn serveix moltes vegades per evitar baralles, per evitar que s'aglutini molta gent fent soroll.
2: Ara bé, el consistori admet que reduir a zero el problema és molt complicat i assegura que en alguns casos els clients surten dels locals i es desplacen a places o carrers on fan botellades o soroll.
1: L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avisa que no té recursos per controlar les inundacions que es generen a l'urbanització de les Masies Catalanes a causa del mal drenatge d'una central fotovoltaica. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable contra els promotors del parc solar després que la tardor de l'any passat hi hagués dues inundacions en aquesta zona. Ens ho explica l'Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
4: L'Albiol té poc més de 500 habitants. El seu alcalde diu que no poden controlar la construcció d'una infraestructura de les dimensions d'una central fotovoltaica amb més d'11.000 panells. Andreu Carrasco n'és l'alcalde.
5: Nosaltres no en tenim constància des de l'Ajuntament. I, en canvi, per una altra banda, ens diuen que nosaltres, com a Ajuntament, hem de tindre tot arreglat i més perquè d'alguna manera aquest episodi que jo parlava abans no es doni.
4: El Departament de Territori trasllada la supervisió als requeriments fets per l'ACA a l'Ajuntament, però l'alcalde assegura que ni tan sols han rebut la documentació.
5: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem-ne, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, que són molt novedoses i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
4: Un any després de les primeres inundacions i sense una solució definitiva, els veïns temen que la tardor tornin a patir a causa dels aiguats.
1: I seguim parlant d'infraestructures perquè aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres amb l'objectiu de modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, recordem del 1855, però també la del Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost, uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
6: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre, sobretot, és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels combois de l'R1 que a hores d'ara no poden arribar aquí.
1: Paral·lelament, com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres amb l'objectiu de millorar els paviments, la il·luminació o, si no, també la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència València, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
7: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.

0: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada, i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més. I abans dels esports, fem un apunt cultural. La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Caldwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marco, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La Diva, Mi Abuela i Jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
1: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, que com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
0: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència de prop de 8.000 espectadors. I ara, fins en punt, toca parlar de l'actualitat esportiva.
2: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
3: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 26-27. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti el campionat de Lliga.
4: A la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
3: El primer pas per l'entrenador de l'Espanyol és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Drkušić, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió aquest dissabte, el Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo, remuntant amb 2 de penal, un de Guridi i un al minut 97 de Peque. El gol del Rayo l'ha fet Álvaro García al minut 4. I l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe, el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip francès. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
5: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
3: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
6: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
3: Unai Hernández no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unahi, que va arribar tard pel Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja

0: marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Ha parlat de la seva tàctica al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
1: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no han pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
0: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. També dissabte, la catalana Maria Vicente ha tancat en vuitena posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat setè a la prova dels 10.000 metres aquest diumenge. Meritxell Soler correrà la marató. A 8:45 del matí, quan passin 10 minuts de les 10, ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. D'altra banda, a l'Europeu de Natació de París, aquest dissabte s'han disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils amb el 14è millor temps. En la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del campionat d'Espanya. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 10:45 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estil femení i quan faltin 10 per les 11, Luca Hug és convocat pels 4x100 masculí.
2: 3CAT Info.

0: Són les dues.
1: Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i policies. Dues dones mortes i dos menors ferits lleus és el balanç de la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó, on ha caigut un aiguat molt fort. En tota la zona hi ha diverses poblacions aïllades perquè hi ha moltes carreteres tallades a causa del fang i l'aigua. A Catalunya, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. La Nacional 260 s'ha hagut de tallar a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment. Els municipis afectats pel terratrèmol de Granada descarten danys estructurals als seus edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a l'Andín ha tingut diverses rèpliques durant aquest dissabte. Els talibans commemoren 5 anys del retorn al poder a l'Afganistan amb actes multitudinaris i reclamen a Occident més cooperació diplomàtica i econòmica. L'activista afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les dones continuen excloses de l'educació, la vida pública i fins i tot de l'accés a la sanitat. A casa nostra, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, sancionin per rentar-se a les fonts. I en el moment de la cultura, Estocolm es converteix aquest cap de setmana en l'escenari de la 38a edició de la Plec Internacional de Difolk. A l'esdeveniment hi participen uns 1.200 representants de 42 entitats catalanes que traslladen a la capital sueca una àmplia mostra de la cultura popular i tradicional catalana.
0: Esports.
1: Oriol Corral, què tenim?
2: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 2026-2027. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. El Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Flick ja tindrà els mundialistes disponibles menys Pedri i Gavi. I a l'europeu d'atletisme, Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja maratona.